0: Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: Bona nit, soc Toni López, fent feina anem cap a escoltar una sardana de Francesc Marrós, a l'Eugeni Molero.

La Cobla Mediterrània, des del llarga durada al Mil·linari de Mollet, ens porta una sardana de Jaume Boix, Proa al vent.

Des de llarga durada a l'escala Lluís Albert, la Cobla Montgrins ens arriba amb una sardana que es titula Mar Calma.

Per acabar aquesta primera part del programa La Particel·la, sabeu que La Particel·la s'estructura en dues parts, escoltarem una sardana de Francesc Mas i Ros, Dansaires Martinencs.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: I arriba en aquests moments el llarga durada anomenat Sardanes d'Or 20 Obligades. Interpretat per la principal de la Bisbal, escoltarem una sardana d'en Lluís Pujals, recordant a l'Enric.

Ara ens visita la Cobla Montgrins, amb el 50 plec de Amollet, així es diu, llarga durada. Són les primeres sardanes de Jordi Molina.

Des del llarg durada anomenat Sardanes, la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens interpretarà una sardana de Francesc Mas i Ros, Mar de Palamós.

Ha arribat l'hora de dir-vos adeu. No sense abans doncs saludar, aprofitar la vinentesa per saludar les persones que ens escolten en redifusió el dimecres a la tarda i el diumenge al matí de 8 a 9. El meu nom, Toni López. Marxem i estic content de poder marxar amb una sardana d'un compositor jove. La Cobla Baix Empordà posa fil a l'agulla per interpretar-nos aquesta sardana de Carles Llopart Roure. Reconeixements.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 30 de setembre. Les tres paraules del dia són oli, museu, medalles. Oli, instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Avui es farà una xerrada en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència a 6:45 a la biblioteca sobre les seves sardanes. Museu. Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. I l'actor Carles Sanz trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Medalles. El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. I el Consell de Ministres ha aprovat un real decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava en el dia d'avui. L'Ajuntament de Tordera ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat que se sumen als 11 ja existents. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix en la campanya que es va engegar fa un any sota lema a la pica ni pica a Tordera l'oli a reciclar. En Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat. I, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
1: Avui a Sant Jeroni és el Dia Internacional de la Traducció. Falten 25 dies per al canvi d'horari, falten 12 dies per al pròxim festiu aquí a Catalunya. El temps. Avui s'espera un dia bastant assolellat i càlid amb temperatures al voltant dels 25 graus. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives, recollida de poda i voluminosos, Tordera Park i Niagara Park, trucant prèviament al 93-765-31-51 o enviant un WhatsApp al 615-39-21-46. Fa un any explicàvem que el dia 6 d'octubre s'iniciarien les obres de reforma del carrer Gaudí. Fa 5 anys Ràdio Tordera era guardonada com a millor ràdio local i fa 10 anys el ple de l'Ajuntament desestimava una al·legació de la Societat de Caçadors en l'ordenança reguladora de tinença d'animals. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar el Tordera en directe, on descobrim el cultiu de suro i tòfona al nostre poble.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: I gràcies als smartphones i a les aplicacions de missatgeria instantània hi ha la sensació que tots estem constantment disponibles, però com ens afecta aquesta impressió? Ho intentem respondre des d'Ona Malgrat amb la nostra companya, la Laura Espanyol. Laura, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, intentarem explicar aquesta disponibilitat constant amb l'Anna Fonseca, treballadora social de la comunitat terapèutica. Bona tarda, Anna.
6: Bona tarda.
5: Comencem amb la pregunta que ens estàvem fent amb la Gemma. Com ens afecta aquesta sensació d'estar sempre disponibles?
6: Ens afecta i bastant, perquè ens altera com diversos, no?, àmbits de la nostra vida quotidiana, no? I aquest estrès que dic jo d'estar hipervigilats constantment, no? Perquè rebre notificacions, missatges contínuament, no? És com que el nostre cervell està en estat d'alerta permanent. No descansa ni desconnecta, no? Llavors, que això fa que augmenti nivell de cortisol, la sensació d'ansietat, no per haver d'estar sempre respondre immediatament, i és un factor estressant per mi necessari. No? Després també una miqueta el tema de la concentració i l'atenció també afecta molt, no? Perquè el fet de que està fent una tasca i està constantment rebent interrupcions, no?, de missatges de WhatsApp o trucades o notificacions a Instagram, el que sigui, doncs t'apara la tasca que estàs fent i aquest nivell d'atenció i concentració doncs es perd, no?, torna a començar, no? I això a la llarga pot tenir conseqüències. També el tema de l'empitjorament de la son. Ja està demostrant, no?, que mirar pantalles abans d'anar a dormir és contraproduent. Perquè al final, no?, segueixes, no?, tenim com un missatge constant de molts missatges repetitius o parlar amb gent, que al final doncs, també has de dormir amb aquesta sensació no, de desbotament mental, d'haver estat tenint converses amb gent, la llum de la pantalla, que també és molt dolent, i fa que al final doncs, cregui que tinc somni, no, que està passant avui en dia. També el tema de les relacions socials, no? Hi ha un deteriorament, perquè al final que tot sigui a través d'una línia i pantalles, doncs fa que no, aquestes habilitats socials s'acabin doncs, perdent, no? Perquè és molt més fàcil parlar amb algú per una pantalla que no t'està veient que no pas fer-ho presencialment. I també una miqueta aquesta pèrdua de temps, una reflexió i un avorriment, no? Ens sent totalment menys creatius, perquè no ens fa pensar tant, no? Les xarxes socials ni el mòbil, és tot molt ràpid i molt fàcil de fer. I crec que també estem perdent aquesta part creativa.
5: Clar, i relacionat també amb això últim que deies de la creativitat i avorrir-nos, que ara mateix no ho tenim. I al dormir, quins consells podríem aplicar per poder doncs, això desconnectar a l'hora de dormir o també com tenir un espai on nosaltres poder-nos avorrir?
6: Jo crec que hi ha com uns límits amb el tema del mòbil. Sí, que si estàs amb una, a la feina, pues, tenir el mòbil en un lloc on tot no el puguis tocar. Segur hi ha algú molt urgent que necessita trucar-te, ja sap on t'estàs treballant, te trucarà, no? La trobades amb amics, el mateix, el mòbil fora. Estàs a casa també, doncs n'hi ha una pel·lícula, o estàs dibuixant, o estàs llegint un llibre, al mòbil, en una caixeta, allà, que sabíem que si alguna cosa gent ho sentirem, però no teniu al costat. Jo crec que la clau és no tenir mòbil al costat nostre. És com una arma de doble fil, sí. Ens ajuda per moltes cosetes, o per altres ens crea un malestar, no? Llavors, hem d'aprendre a viure lluny del mòbil, no tenir-lo tan a prop nostre. I crear aquests moments de lliure a pantalles. Sé que és molt important aprendre a avorrir-se i veure què puc fer sense tenir la pantalla al davant, perquè ara sembla que estàs amb silenci, estàs en algun lloc i has d'obrir el mòbil, no? Què passa si miro el paisatge o penso unes noves coses o de quan hi ha temps de dibuixar, no? Tota aquesta part s'està perdent. No estarem sense fer res amb silenci. I ens ha triat el mòbil i ho hem d'intentar tornar a recuperar.
5: Clar, i tot això que dius de que no sabem fer res sense el mòbil, entenc que els joves i els que han nascut ja pràcticament amb un mòbil a la mà els afecta encara més que nosaltres que ja hem viscut els mòbils més d'adults.
6: Sí, bàsicament sí, perquè jo que he viscut una mica de transició és un canvi molt gran. Jo ara veig la gent molt més jove que jo, quan vaig anar allà al WhatsApp, és que no saben connectar-se amb la gent. O sigui, envien un missatge, no m'ha contestat i fa que no és que l'he enviat, quan abans tu enviaves un missatge, un SMS o trucaves i no estaves pendent de si et contestava o no. Ara, els joves, com no contestis al segon, ja es posa nerviós, mira què m'ha fet, no m'ha contestat, m'ha deixat en visto. Ostres, per mi és un perill, això.
5: També per les relacions socials, que no són com abans, no s'aprofundeix tant.
6: No estem aprofundint, ens estem perdent pel camí. O sigui, l'essència del que és la connexió amb la gent s'està perdent. Ara tot és a través d'una pantalla. Ens està costant més a quedar amb gent, escoltar, connectar a nivell més emocional amb les persones, perquè ens estan ensenyant que ho hem de fer des d'una pantalla. I clar, no, tu quan vols veure algú o n'has de parlar amb algú, ves-lo a buscar. No esperis a que te contesti el missatge que t'ha enviat. O el truques, o te'l vas a buscar, o quedes. No estic sota la tarda a casa cadascú amb el mòbil parlant. Aquí és un camí llarg, però ho hem d'intentar treballar i canviar aquest concepte, sortir més, connectar amb la gent, parlar més, tornar a el que érem abans.
5: Doncs acabem amb aquest missatge d'intentar deixar més els mòbils de banda i sortir més i també trobar moments per avorrir-nos i per crear. Moltes gràcies per donar-nos el teu punt de vista a la ràdio, Anna.
6: Gràcies.
4: Gràcies, Laura. Tot seguit fem un petit experiment amb una pregunta que us anem formulant al llarg del programa d'avui. Quantes hores al dia passem mirant el mòbil? A continuació demanem a quatre companys del programa de l'Hora Maresma el seu temps d'ús. En Martre Serres des de Ràdio Tordera, en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió, l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Però abans de posar-los en evidència o no, començo jo. El meu mòbil diu que tinc una mitjana de 5 hores diàries i ara ve la part interessant. D'aquestes 5 hores, 1 hora i 50 minuts són només dedicades a Instagram, a WhatsApp hi passo uns 53 minuts al dia i a Spotify uns 21 minuts diaris i pel que fa doncs, a la resta d'aplicacions, menys estona. És a dir, només entre Instagram i WhatsApp ja són 2 hores i 43 minuts cada dia. Ara, la pregunta és la següent. Soc un cas greu, la Gemma Palet, o els meus companys de professió encara estan pitjor? Ho descobrirem a continuació. Comencem amb Martre Serres, des de Ràdio Tordera. Aquí saludem, Marc, bona tarda.
7: Hola, Gemma, bona tarda.
4: Doncs va, quina és la teva mitjana diària de temps d'ús?
7: Uf, Déu-n'hi-do, eh? No m'ho esperava i ho he anat a buscar tal com ens havies demanat. Temps de pantalla. Mira, per exemple, avui, des de que m'he llevat fins ara mateix, ja porto més de 4 hores.
4: Uau.
7: Sí, sí.
4: I el temps, et surt l'opció de temps mitjà o la mitjana?
7: No, aquesta en el meu mòbil no, o com a mínim jo no la sé trobar. El que sí em surt és la mitjana que passo, per exemple, a Instagram, els últims 7 dies, que te fa una mitjana.
4: Quantes hores són?
7: 2 hores.
4: 2 hores, de mitjana al dia.
7: Sí. Déu-n'hi-do.
4: Quines són les aplicacions que més utilitzes?
7: Doncs Instagram i WhatsApp, però de llarg. El meu mòbil ara m'ho està dient, la veritat. Sí, és que són les que hi entro més. WhatsApp, és veritat que, òbviament, tinc converses personals, però moltíssima feina també. Ara, Instagram, sí que considero que... Crec que hauria de rebaixar una miqueta la quantitat d'estona, eh?
4: Quan has vist aquesta dada, t'ha semblat molt o poc?
7: Molt, molt. O sigui, jo a més en sóc conscient, que a Instagram més d'una vegada hi entro per entrar-hi, és a dir, perquè tinc com aquest mal hàbit de fer-ho quan realment no toca, o fins i tot quan he d'estar fent coses prioritàries, siguin les que siguin, de vegades dic, ai, hi entro un moment, i lo típic, no? Ja sigui al matí, tarda o nit, dius un moment, i acaben passant, no ho sé, 5, 10, 20 minuts. Sí.
4: Hem de tenir en compte també que aquestes aplicacions, o sigui, som responsables, no, d'aquest ús, però en certa manera també estan dissenyades perquè et quedis enganxat i d'una cosa vagis a una altra i que et costi més sortir.
7: Totalment. I mira, per exemple, mai he tingut a la meva vida TikTok i ho agraeixo no tenir-la. Sí que és veritat que Instagram hi passo força temps també, per distracció, però alhora perquè també hi surten moltíssimes coses relacionades o amb la meva feina o coses que m'interessen o buscar informació. Llavors, realment hi ha una part d'Instagram que també, igual que WhatsApp, forma part de la meva feina. Però vaja, que el resum seria aquest. Sí, que hauria de passar-hi menys estona, sobretot a Instagram.
4: Molt bé. Marc, gràcies. Anem amb en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
4: A veure, quantes hores passes tu amb el teu telèfon mòbil, Sergi?
8: Mira, he fet una mitjana, eh? No he agafat un dia concret, sinó la mitjana em diu 5 hores.
4: Com jo. Per tant, veus? Passem les mateixes hores, enganxats.
8: Correcte.
4: I pel que fa a les aplicacions que més utilitzes i quant temps hi passes...
8: Doncs mira, la que més, sens dubte, unes 2 horetes de mitjana és Spotify. Que raro, eh?
4: Que estrany.
8: Que raro.
4: En Sergi Ferrer escoltant música, mare meva! Quina raro, cosa no? Més sí, inhòspita.
8: Música
4: sí.
8: I podcast, també, no? Que és el bo que té Spotify avui en dia. Després, la segona seria Instagram. Coincideixo aquí amb en Marc i amb tu, que Instagram una horeta de mitjana. I, sorprenentment, Safari. Bueno, sorprenentment no, perquè Safari també una horeta, però va una mica de la mà de Spotify. És a dir, que quan he de buscar coses de música o coses mateixes que es parlen aquí a l'Hora Maresma, doncs el Safari és un bon mètode i un bon amic.
9: Home, jo personalment penso que una hora a Instagram és acceptable, perquè s'entén que és una hora al llarg del dia, repartida als minuts, no?
8: I són, bueno, sí, és una horeta d'allò de reels, no? De fer scroll i a veure què surt, i també una mica d'històries, a veure què penja la gent, però no massa.
9: I en el teu cas, Sergi, quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat? Com t'has quedat?
8: Mira, comparat amb l'ús que em feia abans, és a dir, quan anava a batxillerat o a la universitat, que feia servir molt el mòbil, doncs m'ha semblat poc. Però t'he de dir que encara tinc feina per reduir unes quantes hores més. Jo crec que 5 encara les trobo massa excessives, i depèn de quina aplicació, com pot ser Instagram o TikTok, doncs m'agradaria reduir-ne l'ús, sobretot TikTok, que vull reduir l'ús a 0, és a dir, desinstal·lar-me'l, perquè és bastant tòxic i, bueno, ocupa molt d'espai en el meu temps.
9: Totalment, per mi és molt més addictiu a TikTok que, per exemple, a Instagram. De fet, TikTok me'l vaig eliminar precisament per això, perquè em feia tenir la sensació de que perdia el temps de forma, doncs, descarada.
8: Ho tinc pendent jo també, sí.
9: Molt bé. Doncs va, Sergi, gràcies. Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, quantes hores passes mirant el mòbil, tu?
10: Hola, Gemma, doncs jo no sé, deu ser que sóc el més boomer, una mica de tots els de l'equip de l'Hora Maresme. Avui porto 3 hores i 8 minuts, avui. De mitjana estic en això, unes 3 hores. Els dies màxims, per exemple, he agafat 2 setmanes tipus, el màxim que he estat mirant a mòbil en aquests darrers 15 dies són 4 hores i 10 minuts. I clicant aquests dies és perquè veig que els dies que he estat 4 hores és perquè he estat jugant a Angry Birds. I, per tant, aquells dies hi he estat una miqueta més, que hi he estat, doncs, posa una horeta, una cosa així. Però jo de WhatsApp, mitja horeta, Instagram, 19 minuts de mitjana, 19-20 minuts, mitja horeta, màxim, no marca més, eh? I això, vull dir que... Bé, no sé, trobo que és això, potser com que no vaig néixer amb un mòbil sota el braç, doncs no hi tinc tanta... Sí que hi tinc molt de carinyo, i no podria estar sense, però bueno, potser ho controlo una mica més, no ho sé.
9: Molt bé, i quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat?
10: No, jo pensava que serien més, sincerament, perquè a vegades penses, ui, porto molta estona això, mirant stories d'Instagram o que sigui, i no, realment no eren tantes, perquè també mitja horeta al dia, repartida en tot el dia, tampoc és tant ni molt menys. No, jo em pensava que serien més, No, bueno, estic força content.
9: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots tres per explicar-nos, doncs, quantes hores passeu mirant el mòbil al dia, a la setmana. Des de casa també us animem a fer aquest exercici, a fixar-vos en quantes hores passeu mirant el mòbil, a quantes hores dediqueu segons l'aplicació que feu servir, i doncs a fer aquest exercici de reflexió. Gràcies, fins ara.

0: I els periodistes en la nostra feina estem atents al que passa a les xarxes socials i també a les pàgines web de mitjans de comunicació. Per això ara volem preguntar a la gent d'una redacció de ràdio si poden estar tot un dia sense mirar el mòbil. I aquesta pregunta l'hem traslladat al cor de Ràdio Arenys, Oriol.
1: Exacte, mirem, he entrevistat a qui normalment entrevista, per preguntar-vos per al tema del dia d'avui, si poden estar 24 hores sense el mòbil. Doncs la nostra cap de redacció, la Núria Torrents, apunta que un dia sencer no, però a mig potser sí.
2: És que 24 són moltes. Potser et diria que 12 sí. A partir de les 12 jo crec que ja tindria ganes o ansietat de mirar el mòbil. Evidentment, si estic fent una altra cosa com és caminar o estar amb la família o amb els amics, no tinc una necessitat immediata, però quan em relaxo i el tinc a prop em ve de gust mirar-lo. No espero absolutament trobar res més enllà del que em puguin ensenyar les xarxes socials i després, si jo activament vull mirar coses de feina o coses vinculades a l'actualitat, doncs obro Twitter, per exemple. Sí, depèn molt de si vull distreure'm i socialitzar i llavors obro un tipus de xarxes socials o obro un tipus d'aplicacions i si em vull concentrar una mica o vull enterar-me de l'actualitat, doncs n'obro unes altres.
1: I en Josep Maria Cano fa el Magazín del Matí i ell pot estar sense el mòbil, però el que no pot fer és ignorar-lo si el té a prop.
3: Tot depèn d'on està el mòbil. Si el mòbil el porto a sobre, no. Si el mòbil està a la meva butxaca o a la cartera de la feina o al cotxe o on sigui, no. És molt difícil que em pugui estar més d'una hora o dues hores sense consultar-lo. WhatsApp, xarxes socials o el que sigui. Ara, si decidim que ens anem de cap de setmana, que ens anem d'excursió, que sortim a fer activitat física allà on sigui, o, per exemple, aquest estiu, que he estat fent vacances a un lloc on no hi havia cobertura, perfectíssimament. És a dir, si jo el telèfon no el porto a sobre i decidim que el guardem en un calaix, no el trobo a faltar. O sigui, puc viure perfectament sense consultar i sense portar-lo.
1: La Gemma Roig, redactora d'informatius, veu que és impossible no mirar el mòbil quan treballem i el cap de setmana també és difícil.
4: Com està el món tecnològic, és gairebé impossible passar-nos un dia sencer sense estar pendent del telèfon, Potser, com molts dels meus companys, el cap de setmana és més fàcil doncs, que puguis estar més desconnectat perquè intentes doncs, distreure't amb altres aficions, però entre setmana, a nivell d'actualitat, d'estar pendent doncs, del que pugui passar, sempre tens la mirada posada en les diverses xarxes socials. Actualment, pels més adults, seguim encara amb el Facebook i l'actual X, però també estem pendents d'Instagram, altres mitjans de comunicació, i sí que és veritat que també pendent del que et puguin dir, la resta amb el WhatsApp i altres xarxes socials. Però sí, és gairebé impossible estar 24 hores sense mirar el telèfon.
1: I nosaltres, aquí a Ràdio Arenys, als controls tècnics, tenim una joveneta, una noia de la generació Z, la Marina Cabrera, que tampoc pot estar un dia sense mòbil ni per la feina ni per les seves relacions personals.
5: Depèn del dia. Entre setmana, impossible, per qüestions de feina, família, amics, parella, no. He d'estar comunicada, mai se sap què pot passar. A més que la feina és el que utilitzo més. Utilitzo més el WhatsApp que el correu electrònic. Sí que és cert que durant els caps de setmana intento utilitzar menys el telèfon i potser puc estar màxim una hora al dia, perquè intento prioritzar altres activitats que no comportin tecnologia. Però no, impossible. Per la meva part, sent generació Z, no. Si utilitzo xarxes és per seguir més connectada amb els meus amics, no per publicar contingut i fins i tot per estar informada, tot i que no. La meva feina no és periodista com a tal, però sí que m'agrada estar molt informada i ho faig en base a les xarxes socials.
1: I a dalt de tot, a l'alta esfera de la ràdio, al cim de l'Olimp de Ràdio Arenys, el director, Joan Garcia, el seu càrrec comporta no poder prescindir del mòbil i admet que seria més feliç sense haver de fer-lo servir.
6: Mira, pel càrrec és pràcticament impossible. Com a persona privada, per mi seria excel·lent. No estar 24 hores, no, 48 si cal. Vull dir, aviam, el mòbil està molt bé per comunicar-nos, per fer-nos trucades en cas de necessitat, però, escolta'm, estar cada dos minuts mirant el mòbil atabala una mica.
1: Això treballant, però si ens oblidem el mòbil un dia a casa, patiríem, tindríem por que passi alguna cosa a algú de la família? Doncs mira, la Gemma Roig, sí, ella sí que patiria.
4: Sí, en el meu cas sí que patiria, no per no estar pendent de l'actualitat, però sí d'estar pendent per qüestions familiars, pel que pugui passar segurament als meus pares o altres membres directes de la meva família. Amb això sí que probablement retornaria, si estic a prop de casa, si estic molt lluny, doncs faria saber que no disposi del telèfon mòbil.
1: I en Josep Maria Cano no, ell no patiria. Diu que hi ha altres maneres de trobar-lo si ell no té el mòbil.
3: A veure, en aquests casos, primer, hi ha telèfons fixes, que és veritat que no tothom té, però que estan bastant a prop, sempre més o menys tens algun telèfon fix a prop. Dos, sempre vaig amb gent que al meu entorn hi ha prou telèfons mòbils, com per si a algú de la família li passa alguna cosa i no em pot avisar el meu, doncs pot avisar el de la gent que està al meu entorn, que segur que els hi agafen, perquè aquesta és l'altra. Una cosa és que porti el telèfon i altra cosa és que el contesti, que sovint, i precisament a la família, he de fer autocrítica amb això, doncs sovint em truquen i no els agafo el telèfon. Vull dir que tampoc no ho trobaran molt a faltar.
1: Per tant, doncs, Gemma, res, com a conclusió, si com a peixets d'aquesta societat ja ens és molt difícil desenganxar-nos del mòbil, com a periodistes ja és impossible per fer la feina, per comunicar-nos el necessitem.
0: Molt bé, Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I tot seguit parlem amb en Tomàs Jové, una persona que va estar molts anys sense mòbil fins que un dia va caure com la majoria. I a més, en Tomàs tot el dia parla, segons ens explica en Dani, i tothom el coneix. Dani, endavant.
7: Doncs sí, Tomàs Jové, què tal? Tot el dia parles, no?
8: Vai, quina fama!
7: Sí o no?
8: Bueno, no sé. Bueno, no sé, a veure, contesto el que la gent em pregunta.
7: Anar pel carrer amb tu és complicat, perquè et pares cada 3 segons.
8: Bueno, sí, aquí Canet, després de 33 anys d'haver fet de mestre aquí al poble,
7: sí.
8: Doncs sí, esclar, sóc una persona coneguda, què hi farem, tu?
7: I de família coneguda i tot això. Què anava a dir? Tu, clar, els amics que fa molts anys que et coneixem, com ara jo, per trobar-te... Era complicat perquè t'havien de trobar a casa el fixe i parlar amb en Tomàs Jové per telèfon era com una odissea, no? Durant molts anys, això, ai, Tomàs.
8: Quina enyorança d'aquells bons temps.
7: Sí o no?
8: Sí, home, sí, i tant, i tant. Bueno, ja et dic, era clar, érem molt més lliures abans, no? Ara estem totalment esclavitzats pels mòbils. Aquesta... Totalment, és una cosa... Sí, realment és una dependència bestial, no? Sembla que si no et deixes el mòbil a casa és com si se t'hagués aturat el cor. Home, tampoc n'hi ha per tant.
7: Com vas caure, diguéssim, a l'altra banda de l'infern? O com vas caure a l'infern, em podíem dir?
8: És a dir, també... Doncs mira, si t'haig de ser franc, no va ser per una qüestió personal. Bueno, per les persones que em coneixen ja saben que sóc el president d'una entitat, d'una petita entitat social d'aquí de Canet.
7: No, després entrevistarem en Xavier Bassan pel trencadís, vull dir, de G21, ja ho podem dir, és una entitat benèfica.
8: Sí, doncs em vaig veure obligat una mica, bueno, pues això, perquè l'entitat necessitava, bueno, pues això, una comunicació, unes vies de comunicació, que el telèfon fixe no em permetia. És a dir, jo vaig sacrificar la meva llibertat per l'entitat, perquè si hagués sigut a nivell personal, no, home, no, mare meva, que feliç que era abans de tenir mòbil.
7: En aquest sentit, podem... És a dir, has dit que estem esclavitzats i, per tant, jo et puc fer la pregunta i segurament i la resposta ja me l'imagino. És a dir, has perdut qualitat de vida?
8: Home, jo crec que tots hem perdut qualitat de vida, perquè una cosa que te genera aquesta dependència i a més, és com quan van aparèixer els ordinadors, no? Ens van vendre a tota la societat, quan van començar a aparèixer els primers IBMs, que treballaríem menys hores, que gràcies als ordinadors les jornades laborals es reduirien.
7: I el teletreball desapareixeria també, sí.
8: No, és que, esclar, ens han enganyat de totes, no? El que ens ha portat tot el desenvolupament de la tecnologia, a nivell informàtic, a nivell de mòbils, etc, és a una vida trepidant. A una vida trepidant. Mira, ara has de parlar, ara dius que parlaràs amb en Xavier Bazán, del concert que G21 està preparant per aquest diumenge. Tu saps la quantitat de gent que ens hem trobat pel poble pensant-se que el concert ja s'havia fet?
7: Sí, sí.
8: I això és causa d'aquest bombardeig al que estem sotmesos de tanta informació contínuament, diàriament, que és impossible de gestionar. I això genera a moltes persones doncs, bueno, un estrès. I això, tothom viu a un ritme trepidant.
7: Doncs,
8: Tomàs, jo ara me n'aniré a l'Índia. Ara me'n vaig a l'Índia després del concert, el dilluns dia 5.
7: Sí.
8: Escolta'm, allà, saps què em passarà?
7: Que estaràs tranquil, ja està.
8: Podré llegir.
7: Sí, sí, sí. Val.
8: Tindré temps, algun moment trobaré per poder llegir una estona. És que aquí és impossible, és impossible. La gent ha deixat de llegir perquè ja només per llegir tot el que rebem pel mòbil ja no hi ha temps.
7: Ja llegim. Doncs, Gemma, fins aquí ha estat molt clar i, per tant, ens ha convidat a reflexionar tots plegats. Suposo que aquesta és la lliçó que entreguem amb la conversa amb en Tomàs. Gràcies, Tomàs. Adéu.
8: Vinga, bona tarda.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Dani. Nosaltres ens fixem ara en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
9: Hola, bona tarda. De moment avui, jornada amb molts núvols que fins i tot han arribat a deixar alguna feble precipitació, tot plegat ben poca cosa, irrisòria, 2 dècimes de litre a Calella, 1 dècima a Mataró, per tant, poca cosa, tot plegat. D'entrada, de cara a demà, s'espera una situació més tranquil·la en conjunt, però atenció perquè el pas d'una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, podria acabar deixant algun xàfec, sobretot a l'àrea del Maresme Sud. També veurem molta nuvolada enfront de la costa, però aquí el Maresme, doncs, de precipitació poqueta. Les temperatures demà que pugen una mica, amb vent que es reforçarà de component entre el nord i el nord-est, i amb una situació marítima més alterada que avui, amb maró i àrees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Sembla que divendres el temps serà més tranquil, amb nuvolades de tarda i unes temperatures que pujaran una mica més.
10: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I a continuació ens fixem en què es diu avui i què és notícia a les xarxes socials. Comencem pel Maresme. La Mataró Camina per l'Alzheimer celebrarà la seva 19a edició el diumenge 4 d'octubre amb l'objectiu de tornar a superar els 5.000 participants. La jornada ofereix 3 recorreguts i també una opció de quilòmetre zero per a qui vulgui col·laborar sense caminar. La recaptació es destinarà a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme, especialment per donar suport a les famílies cuidadores. L'any passat es van superar els 5.000 participants i es van recaptar 43.000 euros. Les inscripcions costen 10 euros per als adults i 5 euros per als menors de 12 anys i es poden fer en línia en diferents punts presencials de Mataró o fins i tot al mateix matí de la caminada. En clau internacional, més enllà del Maresme, el director de l'empresa que gestiona la Torre Eiffel dimitirà a finals d'any després que durant la visita d'un grup hindú s'apartessin algunes treballadores perquè el grup havia demanat tenir poc contacte amb dones. L'empresa ha reconegut que aquesta petició no s'hauria d'haver acceptat i, en conseqüència, dimitirà, doncs, el director. I el tema curiós del dia, els Mossos han detingut un treballador de l'Hospital del Mar acusat d'intentar robar joies a casa d'un pacient ingressat. Segons la informació publicada, hauria agafat les claus de l'habitació del pacient per entrar al seu domicili a Sant Adrià de Besòs. Uns veïns el van sorprendre i retenir fins que va arribar a la policia. Ja ho veieu, que ni a l'hospital podem estar tranquils. I tot seguit, la pregunta del dia. Com no podria ser d'una altra manera, avui estem parlant del mòbil, de les pantalles, de l'addicció al telèfon mòbil i us preguntem quantes hores feu servir el mòbil. Aquesta és la pregunta i us animem a tots a participar. Vinga, som-hi, encetem la segona part del programa. Deixem de costat tot el tema dels mòbils i parlem amb en Xavier Bazán de l'obra Trencadís, dedicada a Antoni Gaudí i organitzada per l'entitat benèfica GA21. Dani, ja tenim el convidat.
7: Doncs sí, parlàvem de G21, de les seves qüestions socials benèfiques. Aquest diumenge a les 7 de la tarda al TMC, doncs, trencadís. Xavier Bazán, bona tarda, què tal?
11: Bona tarda, com estem?
7: Bé.
11: Escolta'm, volia dir-te una cosa, vull dir, jo en principi estic amb G21, vull dir, no estic amb el tema de trencadís, però sóc un buscador de recursos musicals pel G21.
7: Bueno, per això, no, ja ho sé, per tant, has portat el trencadís, tu has portat el trencadís.
11: Exactament, no? Exacte, sí,
7: no, correcte. Ja ho sé, en sóc conscient, ja ho sé.
11: Vale. Bueno.
7: Què és trencadís?
11: Mira, trencadís és un gran espectacle, és un espectacle de música mediterrània que tots tres artistes, tant el Hamad Dayat i la Cel Massoud i el Manel Ruiz han portat a terme i són bàsicament com una volta per totes les civilitzacions mediterrànies, la cultura mediterrània, pues obres de sirianes, obres del Líban, obres espanyoles, obres catalanes, una mica aquesta música clàssica que ens uneix a tots, no? Que ens uneix a partir del Mediterrani.
7: I per què? On apareix Antoni Gaudí aquí?
11: Home, és un homenatge perquè és el trencadís, no? Si més no, pel nom. Perquè...
7: Trencadís per la Sagrada Família i l'obra de...
11: Exactament. Pel concepte aquest de multicultural o multilateral, no? Vull dir que, en definitiva, tot aquest tema de cultural, el que és veritat és que ens enriqueix. A molta gent li fa molta por tot això, però el que és veritat és que és una gran font de cultura per tots nosaltres.
7: Una gran font de cultura que ara, diguéssim, si G21 ajuda... persones de llocs molt depauperats i molt necessitats a nivell econòmic i a nivell sanitari i a nivell social i
11: sí.
7: tot. També aquestes músiques del Orient Mitjà, podríem dir, ara també està vivint en un món convuls, en podríem dir, no?
11: Sí, és ben veritat això. Convuls del tot, eh? Però, bueno, mira, el que és veritat és que el tema del G21 ja és un tema recurrent aquí a Canet. Vull dir, som un grup de gent ja de fa uns 20 o 25 anys que tenim projectes d'ajuda a Etiopia, a la Índia, que el que procurem és formar la gent d'allà, i ja tenim diversos metges, diverses infermeres a aquests països i tot plegat, a escoles... Vull dir que el que es procura és que la gent d'allà, o sigui, no enviar ajuda pel fet d'enviar-la, sinó simplement que la gent d'allà tingui preparació i ells mateixos ja se n'encuiden de mobilitzar-se per ajudar els altres d'allà mateix, saps?
7: De fet, Xavier, el que no tenia mòbil i que ha caigut a l'ictura del mòbil, que és en Tomàs Jové, m'ha comentat quan li ha recordat que el trucaríem per el tema que hem tractat avui de la dependència del mòbil i tal, m'ha dit que els diners que s'aconsegueixin diumenge a les 7 de la tarda al TMC en aquest espectacle de trencadís aniran a pagar beques d'uns nanos que, evidentment, han d'arribar a la universitat i sense aquest ajut econòmic no podrien.
11: Exacte. Pràcticament, mira, el total de la recaptació té un sentit benèfic, se'n va tot cap allà. Pensa que potser doncs, amb 100 euros estem pagant la beca d'un nen d'una escola durant tot un any. I aleshores, doncs, bueno, doncs això és una mica el propòsit de G21.
7: D'una escola de qualitat estem parlant, d'una cosa bé, eh?
11: Sí, correcte. Sí, sobretot amb... La Índia és un país també molt complex, vull dir, hi ha la gran riquesa i la gran pobresa, no? I nosaltres, una mica, els projectes que tenim en marxa per allà és sobretot en zones rurals. El que també vull remarcar-te, vull dir que aquesta, la participació desinteressada de l'Asil Massoud i el Hamad Diab i el Manel Ruiz, l'Asil fa poc, vull dir, fa un parell de mesos va guanyar un concurs de televisió espanyola d'àries d'òpera. És una gran cantant, és una cantant amb una projecció de futur com no t'ho puguis creure. O sigui, és increïble. Tots dos, tant ella com el Hamad, estan formats al Conservatori de Música del Liceu.
7: Per tant, estan trencant tots els límits, no? És això.
11: Sí, sí. Sí, sí, correcte, correcte. Correcte.
7: Doncs, bueno, mira... Esperem que sigui un èxit, que ompliu el Teatre Odeon, la sala gran, sí. Vull dir... I que,
11: exacte.
7: Evidentment, perquè el fet s'ho val, aconseguir...
11: Pagar, sí, sí, per descomptar.
7: A nanos que sense aquestes beques, sense aquests diners, no arribarien a la universitat, perquè viuen en un país del tercer món, la cosa és que no tenen cap culpa, nosaltres naixem on ens toca. És això. Xavier Bassan, gràcies.
11: Correcte.
7: I fins una altra. Adéu.
11: Només un comentari curt.
7: Va. Un comentari curt, va.
11: Sí, perdona. Bueno, jo tinc una gran amistat amb dos, un que organitzen la música al Maresme, la clàssica és al Maresme, que és l'Anton Serra i Claudi Arimany, que són dos
7: sí.
11: Flautes travesseres.
7: Sí,
11: no sé si els coneix,
7: sí,
11: tens referència.
7: L'Arimany sí, sí.
11: La Claudi Arimany i l'Anton Serra, pues una mica, bueno, pues també me'n donen a mi un cop de mà assegurament, a anar buscant coses i recursos en tot aquest tema.
7: D'acord.
11: Us agraeixo i sobretot us invito a tots a venir el diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Odeon. Gràcies per tot.
7: Gràcies.
11: Adéu. Adéu.

0: Vinga, us portem avui un nou episodi de música a l'Hora Maresma, com cada dimecres amb en Sergi Ferrer, i avui ens parla de Txell Sust, una de les veus més reconegudes de la música del nostre territori.
1: Doncs sí, seguim per aquesta llarga carretera musical i parem ara a la capital, a Mataró, per parlar de jazz i de blues amb Txell Sust.

Meritxell Sust i Bela va néixer a Mataró l'any 1971 i va començar a cantar professionalment molt jove gràcies als seus avis paterns. La seva trajectòria no està lligada a un únic estil. Des dels primers anys es va moure entre el jazz, el blues, el swing, el funk i el pop. També es va formar al Taller de Músics de Barcelona, tot i que bona part del seu aprenentatge ha estat autodidacta.

El 1993 arriba una de les primeres etapes importants de la seva carrera. S'incorpora al trio del pianista August Terrats, un dels noms destacats del blues i el boogie-boogie a Catalunya. El repertori del trio es mou sobretot entre el blues, el swing i el jazz, estils en què la veu no es limita a reproduir una melodia exactament igual cada vegada. El fraseig, els accents i la manera d'entrar dins del ritme són fonamentals.

Per entendre Chelsos cal començar pel blues, i aquí podem fer una distinció fàcil. El blues no és només un tipus de cançó, sinó també una manera de construir les melodies i de jugar amb el ritme i la veu. Una de les seves característiques és el blues feeling, és a dir, cantar una mateixa frase amb petites variacions, retardant o avançant lleugerament algunes notes i jugant amb la intensitat. No és cantar fora de temps, sinó utilitzar el ritme amb més llibertat.

Això si som al swing. Quan parlem de swing, sovint pensem simplement en jazz ràpid, però el concepte és més concret. En lloc de dividir totes les notes de manera exactament igual, el ritme crea una sensació més elàstica, variant, com si algunes notes tinguessin més pes que les altres. I un altre dels seus referents és el boogie-boogie, especialment a través d'August Terrats. En aquest estil, el piano té habitualment un patró repetitiu molt rítmic a la mà esquerra, mentre la mà dreta desenvolupa figures més lliures. El resultat és una música molt basada en el moviment i en la pulsació.

si busquem referències per situar la veu de Chase Oost, podem pensar en cantants com Bonnie Raitt, Etta James o Aretha Franklin, sobretot per aquesta combinació de força vocal, blues i soul. Ara bé, Oost té una manera de cantar més vinculada al jazz i al swing que aquestes referències, amb un fraseig molt rítmic i una manera d'interpretar les melodies que deixa espai per jugar amb elles. És a dir, si haguéssim de buscar un punt de trobada, estaria entre el blues i el soul de les grans veus nord-americanes i la tradició jazzística que ha marcat bona part de la seva trajectòria. Anem a escoltar una de les referents, que per mi s'hi sembla bastant, que és Bonnie Raitt.

0: Per això, si haguéssim de resumir el llenguatge de Chase Soust, probablement no hauríem de buscar un únic gènere. El seu punt de partida està en el blues, el jazz i el swing, però durant més de 30 anys ha anat incorporant recursos del funk i el pop. I aquesta experiència es nota sobretot quan canta. No importa tant quin estil tingui davant, sinó entendre quin paper ha de jugar la veu dins de la música. Fins una altra.
1: Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerisa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
2: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres. I llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo. I vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme, de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant davant de la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia abans i tot d'entrar a la carrera. I llavors ho he anat compaginant bastant. Uh-huh. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic. Llavors sí que s'interrelacionen, però després en el meu dia a dia separo bastant les dues coses.
1: Uh-huh. Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
2: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Uh-huh. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que...

0: que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
1: Clar.
0: Llavors, és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment i també, doncs, perquè al final és una cosa que m'agrada fer i llavors no m'ho prenc ni com una feina ni, ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
1: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ameller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia, també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, ser metge, et condiciona, no, a la forma d'escriure.
0: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest, sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica i que al final l'utilitzo una mica perquè és vocabulari amb el qual jo em sento còmode i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Uh-huh. I llavors també, fins i tot, si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc, que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
1: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
0: La nit caníbal és el meu segon poemari, és això, el Premi Ventura Ametller, la 8a edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de, no? A més, qui se'l llegeixi veurà que hi ha un recull fotogràfic, la part gràfica també pren un pes important, perquè per mi al final sí que és un poemari, però que engloba altres disciplines, té cites concretes, té imatges que crec que s'han d'entendre en el seu conjunt. I tot i que el títol és La nit caníbal, que per mi simplement fa referència a dues coses, la nit entesa com una part fosca i caníbal, doncs, com una cosa violenta. Però alhora la nit també pot ser dolça i pot tenir un punt íntim. I, de fet, hi ha un segon títol, que és com un subtítol, que seria A punt sobre la claustrofòbia. I, de fet, el text inicial parla una mica de la claustrofòbia, entesa la claustrofòbia no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins dels ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria doncs el tipus de vida que tenim avui en dia, sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets, però alhora tinguem moltes coses molt, molt, molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica. Hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avançat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, pues seguim sent pues gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera, no? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que a més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo no he fet la literatura. Disciplines artístiques els últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món, se'n va la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint-ho i m'ho miro. Llavors, intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també la meva vida. Vull dir que diria metge, poeta, però també moltes altres coses. I sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil.
1: Molt bé, Marçal, doncs t'agraeix moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio nosaltres i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Molt Molt bé, doncs nosaltres finalitzem el programa d'avui. L'hem dedicat a parlar del mòbil, de l'addicció a les pantalles. També hem descobert quantes hores passem al dia enganxats al mòbil i si podríem viure 24 hores o no sense el telèfon mòbil. No sabem si 24 hores, potser sí que les sobreviuríem, però més dies ens costaria una mica més. En qualsevol cas, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i amb més històries per explicar-vos. Que passeu una bona tarda, adeu.
2: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
3: Ràdio Tordera.

Tom e Jerry, La Bruxa Calixta, Bambi e Moby Dick.

0: Hola, bon dia, Ramblers i Rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada. De... Pipiripipiripi. Almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
1: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
2: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
3: Doncs sí, crec que l'Armumi i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
2: I d'on han sortit aquesta parella?
3: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
2: Déu-n'hi-do, elles... són moltes, eh?
3: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys la de l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
4: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs, les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
2: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
3: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
4: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'elit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa, i després doncs la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
2: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
3: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
4: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem-ne, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
2: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
3: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
4: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut doncs les referències, làpides que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus allà enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge, ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
3: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
2: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Armomir i la Riquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellar del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
3: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent. O els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira que nets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals, mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: Mm-hmm. De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet important. que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells. I llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenen esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts, molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements, per descomptat dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades, aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmal o un dibuix amb color blau, color azur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres amb més detall a una formació específica, per tant acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no? D'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca... per la teva història, en el cas d'una persona, no? Per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Mm-hmm. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar i sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de canya, i segons el escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens presenta aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, Vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no?, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que l'escut surt al ca, vol dir que el nom del poble ve de gos.
1: Ah, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell. Però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia, o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però, torno a dir-ho, és una teoria, com I tantes això, altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes ve, és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti, perquè quan obriu el sí, perquè
1: veure,
3: clar, quan obriu
1: vaig
3: el cercador...
1: A Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho, busca escut municipal Sunyer, en Menya.
1: Sunyer, escut municipal, a veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí? Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no?, com
1: sí, sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, Vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així, sí, no...
1: I
3: però
1: és
3: bé,
1: legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita... Ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any...

0: Armes parlants, què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest K, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no? Aquest vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no? O d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
1: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment identifica Sant Jaume dels Domenys.
2: Joan, una petxina, per què?
0: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no?, que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit, vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
3: Ei, Jana, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
2: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
0: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema o element parlant no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
4: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
5: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns alguns lemes en aquest escut.

0: de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
2: Sí, tant que tinc a afegir.
1: Doncs
2: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
2: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
2: un
1: a
2: detall,
1: més...
2: Molt...
1: Digues.
2: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i el vair d'ones pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
2: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.
3: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
4: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
5: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, la primera vegada que ens trobem això, la meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous, i bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, va molt bé.
6: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
7: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
6: Com diu la Marta, cada setembre, pels vols de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer, i com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes: el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
8: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
6: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
9: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer, el meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això, i nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, va, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No, molts anys, potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres, el que som el jovent, que ja no ho som tant.
6: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
9: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. Cases i horts, i llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, tot allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
6: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
9: Ha canviat, i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust, però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final és els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
6: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys al mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
9: els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests, pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era, saps, no s'havia d'omplir molt la paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
6: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons, queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
9: A temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
6: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
9: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs. I és surt boníssim cada any, i de fet ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
6: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
9: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment, doncs, que evidentment es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
6: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
10: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
11: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.

Voldré ser oftalmòleg per aconseguir que els teus ulls siguin llum dels meus ulls i, finalment, alcançar l'eternament sentit poètic.

I és esperant que jo trobo la meva sort. Mal qui espera, diuen que desespera.

La sort dolça m'apura. Si miro endavant, la mort. Amargor de mort si giro els ulls enrere.

del primer petó i del primer desamor que em paga ara amb escreix. És de l'anyor que el meu amor es peix.

i és el record fidel tot el que em resta. He donat el millor de mi mateix i també el donaria ara, si fos. També donaria la resta.

Tot juga en aquest món l'inútil joc d'aparentar que viu i amb folla dansa gira que gira i torna sempre al mateix lloc.

0: Quan es fereix amor en dard de foc, tota la nostra vida fa mudança. Folla és seny i dol és alegria. El blanc és negre i és el dia nit.
1: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
0: L'amor m'ha despullat del meu sentit i mai no sé si és la nit o el dia, si camino despert o bé adormit.

Si dormir no és pecat, el qui peca és, per principi, aquell qui està despert.

I per tant, després de tot el que hem dit, dolça amiga, mal si et reca, cal acceptar com a axioma cert que el qui peca no dorm.

I això que es perd, si et delida el no dormir, mal fas d'anar tot el sant dia en plena dansa.

Ets un espai dins meu sempre poblat de tendres veus i d'infantils músiques per on pastura famolenc ramat el llarg anyor de dies i hores riques que només tu, en memòria meva, vivifiques.

Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 30 de setembre. Les tres paraules del dia són oli, museu, medalles. Oli, instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Avui es farà una xerrada en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència a 6:45 a la biblioteca sobre les seves sardanes. Museu. Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. I l'actor Carles Sanz trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Medalles. El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. I el Consell de Ministres ha aprovat un real decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava en el dia d'avui. L'Ajuntament de Tordera ha instal·lat un nou contenidor d'oli vegetal usat que se sumen als 11 ja existents. L'objectiu és apropar encara més aquesta opció de reciclatge a la ciutadania. Tot plegat conflueix en la campanya que es va engegar fa un any sota lema a la pica ni pica a Tordera l'oli a reciclar. En Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat. I, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
1: Avui a Sant Jeroni és el Dia Internacional de la Traducció. Falten 25 dies per al canvi d'horari, falten 12 dies per al pròxim festiu aquí a Catalunya. El temps. Avui s'espera un dia bastant assolellat i càlid amb temperatures al voltant dels 25 graus. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives, recollida de poda i voluminosos, Tordera Park i Niagara Park, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el dia 6 d'octubre s'iniciarien les obres de reforma del carrer Gaudí. Fa 5 anys Ràdio Tordera era guardonada com a millor ràdio local i fa 10 anys el ple de l'Ajuntament desestimava una al·legació de la Societat de Caçadors en l'ordenança reguladora de tinença d'animals. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar el Tordera en directe, on descobrim el cultiu de suro i tòfona al nostre poble.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.

0: La tarda és record.
1: Doncs sí, la tarda és record, i nosaltres estem aquí en Salvador Romans. Bona tarda.
2: Bona tarda, tinguem.
1: I bona tarda en Joan Madrid.
2: Sí.
1: Estarem aquí amb aquestes cançons que sabem que us agraden, perquè vosaltres heu triat el cantant que voliu, no?
2: Clar.
1: Aquesta vegada no hi ha trampa ni gató, no he posat jo el que jo volia.
2: Són els que manen.
1: Ells manen. I què van triar ells? Saps alguna
2: cosa? Qui van triar? En Salvatore Adamo i en Rafael, no? Tots dos, no?
1: Sí, bueno, van triar tots dos, però que va tenir més votació va ser en Salvatore Adamo, eh?
2: Sí?
1: Sí.
2: Bueno,
1: va tenir 14 vots.
2: Però a tu t'ha d'agradar molt en Rafael, no?
1: Però en Rafael també suposo que hi haurà gent que em demanarà.
2: M'has posat aquí un munt de cançons del Rafa.
1: Sí, perquè en espanyol, en Salvatore Adamo, no en té gaires de...
2: Home, podies posar també en italià. Sí. La gent que ens escolta...
1: Que no te vole bene.
2: La gent que ens escolta, l'italià també el domina, eh? No et pensis. Hasta el francès, eh?
1: També.
2: L'audiència és culta, eh? No et pensis tu.
1: Bueno, per què no? Tu, ara la gent és molt intel·lectual, estudien molt.
2: Clar.
1: I a més tenen un mòbil que pots consultar la que vulguis.
2: I tant.
1: Penses, mira, hasta la meva filla l'altre dia anant en cotxe, teníem una cançó i no sabien qui era la que cantava. Vas acostar el mòbil allà...
2: Clar, i ja està.
1: I vam descobrir la cantant.
2: Sí, sí. Aquests mòbils són la rapera.
1: Bueno, va, parlem de... que aquesta setmana també, a veure qui volen...
2: Bona tarda a tothom!
1: Bona tarda! Qui voleu escoltar aquesta setmana?
2: La que ve.
1: Vull dir.
2: La que ve. No?
1: Sí, què voleu escoltar la setmana que ve? A l'Edith Piaf?
2: O el Johnny Holiday. Holiday. Holiday.
1: Johnny Holiday. Johnny Holiday, no? Ho feia molt bé, eh?
2: Jo me'n vaig de holidays, de vacances.
1: Aquest noi sempre estava de vacances, veu que sí.
2: Bueno, tu no saps una cosa, eh?
1: D'en Johnny Holiday.
2: No, del Salvatore Adamo i del Rafael. Tu no ho saps, eh?
1: No,
2: són del mateix any.
1: Ah, ostres, tu, i quin any van néixer?
2: Igual que en Serrat, igual que en Julio Iglesias.
1: Si ara fan 80, hi ha algú,
2: Tots quatre són del mateix any, i són igual que l'any meu.
1: Ah, bueno, ara si és ara se farem quants anys tens.
2: I ara per pistes et diré que un va néixer el mateix dia i el mateix mes que jo.
1: Ostres, tu, devia ser en Salvatore, eh? Que t'ho diu Salvador.
2: Bé, doncs, quines cançons tenim, Joan?
1: Mira, avui tenim d'en Salvatore Adamo, que no l'han triat. Bueno, sí que l'han triat, eh? Tenim Cae la nieve, Mis manos en tu cintura, Un mechón de tu cabello, Tu nombre, Inxalá, En bandolera, que aquesta em sembla que no la tenim. Jo la tatxo.
2: No, tatxa.
1: Mi gran noche i la noche.
2: Carai.
1: Però després començarem amb en Rafael, que també canta una cançó de noche, no sé.
2: Això de la nit agrada molta gent.
1: Sí, és que la nit tots els gatos són pardos.
2: Clar, mi gran noche, saps?
1: Mi gran noche per Rafael, Como yo te amo, Que sabe nadie, Cuando tú no estás, Desde aquel día, Cierro mis ojos. Aquesta ja me l'han demanada i és molt maca.
2: Pues cierro mis ojos, sí. Només ho pots fer dins de casa, perquè si és al carrer et fots una hòstia.
1: Un Estuve enamorado de ti.
2: I digan lo que digan.
1: Estuve enamorado.
2: Sí.
1: Ja està. Tot això. Però també van posar un popurri
2: mexicano
1: d'en Bertín Osborne.
2: I podem posar alguna més que el podem triar nosaltres, no?
1: Sí, si algú vol anar a escoltar en Bertín Osborne.
2: Sí.
1: De moment aquesta ja la vol escoltar la Mercè García, un popurri mexicano. Sí. Que si no tenim trucades i tot
2: sí,
1: això...
2: Sí, tenim una trucada.
1: Sí.
2: Joan, hola.
1: Bona tarda. Bona tarda.
2: Joan.
3: Hola, bona tarda.
2: Veus?
1: Hola, qui ets?
3: Amb mi.
1: Ah, en Chapellí. Jota Chapellí. Digue'ns-ho, Joan.
3: Bueno.
1: Què voldràs escoltar, tu?
3: Adamo.
1: Quina cançó?
3: Quina cançó, quin este, veiem... Tus manos en tu cintura, la té?
1: Oi, tant.
2: Ui.
1: Mis manos en tu cintura. Ai,
3: no està demanada?
1: Sí, està demanada per dos, però tu seràs el tercer.
3: No, en demanaré una que ja l'escoltaré igual, però en demano una que no estigui demanada.
1: L'única que no està demanada és La noche o Inxalá.
3: La noche.
1: Vinga, doncs per tu serà aquesta.
2: La noche.
1: Chapellí. Ja tenim una adjudicada.
3: I la de Rafael, l'última.
1: L'última de Rafael.
2: Digan lo que digan.
1: Digan lo que digan, tu escoltes Ràdio Tordera cada dia. No?
2: Això.
1: Bueno, doncs ja està. I ara què els vas dedicar?
2: Doncs ja
3: a tothom que escolti Ràdio Tordera i tota la meva família i vosaltres dos que tingueu un programa.
1: Moltes gràcies.
2: Això,
1: i
2: això.
1: Que tu puguis trucar-nos molts anys seguits.
2: Sobretot nosaltres que tinguem bon programa, perquè si no,
1: això,
2: que tant Madrid ens fa cada cosa...
1: Ui, els anys comencen a fer les seves.
2: Ens fa buscar aquí, que escolta...
1: Però bueno, tot té solució.
3: I la setmana que ve quins teniu?
1: Has de votar. A l'Edith Piaf o Johnny Holiday?
3: Lluís Llach.
1: No, Lluís Llach, no, Edith Piaf. Edith
3: com?
1: Piaf. És una,
2: Edith Piaf.
1: Una que, dona francesa.
2: Que és aquella que canta La Vie en Rose.
1: La Vie en Rose.
2: O Milord.
3: No, l'altra, doncs.
1: Doncs així, doncs, Johnny Holiday.
3: Sí.
1: Vale. Doncs ara li posem una senyal en Johnny Holiday. Ja està.
3: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies per la
3: trucada.
1: Que
3: passeu bona tarda.
2: Gràcies, vinga, adéu.
1: Adéu. Ara anem a una altra trucada. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Salvador.
2: Hola, bona tarda,
1: tu
2: Joan.
1: Tu vas alguna cançó?
2: Sí, i tant que sí. Mira. Després alguna d'en Borne.
1: Ah, no es posaríem aquesta. Pupurri mexicano, què et sembla?
2: No, no, no, una altra. No. Aquesta ja està demanada, no?
1: Ara tria-la tu, doncs, quina vols.
2: Però hi ha una trucada,
1: ah,
2: sí.
1: Hi ha la trucada.
2: Ara sí.
1: Doncs a veure... Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Ai, no sé pas qui és aquesta dona.
2: Ho sento fluix, jo. No sé què passa.
1: Jo també el sento molt fluix.
2: Eh que sí?
1: Ai, ha penjat-hi tot.
2: No.
1: Hola?
2: Hola.
1: S'ha penjat.
2: Ah, sí? Doncs sí. Ha colgao.
1: Ha colgao, i què haurà passat?
2: Ha colgao.
1: Bueno, mira... Ja li donem oportunitat. Tu estàs triant quina cançó tens, d'en Martino Esborne, que t'agrada.
2: Ui, en tinc aquí
1: pues posa
2: 50.
1: Vols en una?
2: Ara vols que em posi una?
1: Mentre truquen, sí.
2: Espera, que torno a trucar.
1: Ah, és que ja t'estava dient.
2: Se'ls ha caigut el telèfon, clar.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Amb qui parlem?
0: Mira, me dic Maria Serra.
1: Ah.
0: I volia dedicar una cançó d'en Martino Esborne... per la Paquita Albertí.
2: Ah, la
1: Maria,
2: bé, Serra.
1: Maria Serra. Una de les Borne, eh? Mira, hi ha una que es diu... Un mechón de tu cabello. Tu nombre.
2: No, del Bertino Esborne, no.
1: Ah, Bertino Esborne. Bueno, del Bertino Esborne tenim el Pupurri Mexicano i una que ens ha de dir en Salvador.
2: Una que us puc dir jo, si voleu. Mm. Una o dues, tres o quatre, eh? No pensis tu.
1: Digue-li, va.
2: Diu... te quiero, lo mejor de tu vida...
0: Te quiero, te quiero.
2: Ai, te quiero,
1: oh,
2: te quiero.
1: Oh, que bé que sona amb la seva veu, Maria. Això, te quiero, te quiero.
0: Per la Paquita Albertí, la dedico.
2: I
0: després em puc dedicar una altra.
1: Sí.
0: Doncs pues, sí, mire, sí. La... Aviam. Tus manos en tu cintura, és?
1: Molt bé, sí.
0: Mm. Per la Mercè García.
1: Ah, sona ah, molt bé. Vinga. Moltes gràcies per atendre en el programa.
0: A vosaltres.
1: Vinga,
0: vale.
1: Merci.
0: Gràcies. Adéu. Vinga. Adiós, adiós.
2: Adéu.
1: Bueno, doncs...
2: Doncs bé,
1: pues,
2: què et sembla? Posem aquesta Te quiero y te quiero per entrar així de ple en l'amor.
1: Sí, mira, i ella ha inaugurat pues, l'entrada del nostre programa, la Maria Serra.
2: Sí,
1: i la dedica la Paquita Albertí.
2: Que això mateix. I ara que la tinc a mà...
1: Doncs vinga.
2: No la Paquita, vull dir, la cançó.
1: No tens cap, sí, bueno.
2: Te quiero, te quiero.
1: Canta Bertino Esborne.

0: Doncs sí, hem acabat d'escoltar en Bertín Osborne i tenim una trucada.
1: Hola. Tenim una trucada.
0: Bona tarda.
2: Ai.
1: Ai, ja. Ai, la Maria.
0: Ja tenim una altra Maria a la pila.
2: Maria. Sí, la Maria estaniant a les escombraries.
1: Encara, ara Maria es torna a posar molt, eh?
0: Sí.
1: El nom de Maria.
0: Sí. Sí.
2: Però jo tantes netes, i ningú li ha volgut posar Maria.
0: Va, perquè no manaves.
1: Clar.
0: Has de manar, t'has imposat.
1: Sí, sí, sí.
2: Amb 7 nets que tinc i ningú li ha volgut posar Maria.
0: Ostres. Això, perquè, mira, clar, això és que no ha de venir algun altre.
1: Deuen ser agnòstics, no creuen en la Mare de Déu.
2: No, que ja tots són grans, ara.
0: Bueno, serà la besneta. La besneta li posarem.
2: No, perquè ningú té pressa, tampoc.
1: No, ai, Mare de Déu.
0: No,
2: no sé pas com ho faré, perquè en tinc un de 33 anys.
0: Oh,
2: i no té cap pressa.
0: Veus? No, si ara, avui dia... Això, com que aquest govern paga també...
1: Això, amb això maneu vosaltres, Joan, amb això manen les dones.
0: Sí, també.
1: Clar.
0: Si volen o no volen...
1: Clar, clar.
0: De ser elles que han de tenir precaucions. Nosaltres ja... anem a l'atac.
2: Sí, de fet, nosaltres ja... res.
1: Res de res.
0: Rien de rien.
1: Això, rien de rien.
2: Bueno... Jo aquesta setmana la dedico
1: quina?
2: Al Francisco, que serà dissabte o diumenge, ara no me'n recordo.
0: Sant
2: diumenge,
0: Francesc,
2: poder.
0: Sí. Sí. Molt bé.
2: Sant Francesc d'Assis.
0: D'Assis, sí.
2: Pels que hi són i pels que ja no hi són.
1: Molt bé. I quina cançó és aquesta, Joan, que ha demanat la Maria?
0: No me n'ha dit cap.
1: No n'has dit cap.
2: No n'he dit cap. Trieu-la vosaltres. Poseu-me en una de l'italiano, que almenys és una mica romàntic.
1: Tu nombre, perquè no li han posat Maria, doncs tu nombre.
0: Tu nombre,
2: això, doncs, què et sembla? Doncs ja em va bé. Ah.
1: Clar, sí. Tu nombre, Maria.
2: Bueno, i a totes les meves amigues i a la Quimeta Puig.
0: A veure si trucarà aquesta setmana, que la tenim una mica perduda, eh?
1: La setmana passada, el diumenge, va trucar.
0: Ah, bueno, sí,
2: sí, està bé. Sí, sí, està bé, està bé.
1: Sí.
0: Doncs mentre estigui bé, tots contents. Que sí?
2: Bueno, i per tothom que escolta la ràdio i aquest programa, que és tan maco. I per vosaltres dos.
1: Gràcies. Bueno, molt bé, doncs.
0: I per tu també.
1: Ens apuntarem també a tu nombre, no, Joan?
0: Sí, en tu nombre.
2: A tu nombre, això.
1: Molt bé. Doncs vinga. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, Maria. Bona tarda.
1: Doncs bé.
0: Bueno, anem a posar Caia la nieve. Ens l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-lo a tota l'audiència, per un especial... amb en Salvador... com seria?
1: Luna.
0: Ah, sí, en Salvador Luna, perquè diu que s'ho passa tan bé a Tenerife.
1: Clar.
0: Doncs allà no hi ha neu, però sí, al Teide.
1: Com que
0: ja
1: no?
0: L'he dit, i al Teide li va, és que te'n van, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues,
1: I la Luna sale de noche...
0: Te encontrarse con la nieve del Teide.
1: Clar, pues aquí cae la nieve con la Luna sale de noche.
0: D'acord.
1: Doncs...
0: Posem-la.
1: Posem-la, no?
0: Sí. Salvador.
1: Que...

0: Oh, que maca, el Salvatore, ara amb la neu. Bueno, aviam si un dia veiem el Montseny nevat, d'aquí 15 dies.
1: Home,
0: o així.
1: De vegades per Sant Josep està nevat.
0: Però clar, si hem d'esperar fins al març...
1: Tenim trucada.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Mira-la.
1: Ah, és la Quimeta,
0: veus? Que parlava malament de la Quimeta.
2: No dieu mal la Quimeta, totes són Maries.
1: Totes són Maries, sí.
2: Totes són Maries.
0: Maria Quimeta, doncs, hola Maria Quimeta.
2: No. Maria Quimeta. Home, me dic Quimeta i el segon nom, antes ho posaven tres noms. Sí. Me dic Quimeta, sí. Maria Cinta i Gràcia. Però sí, jo Gràcia, sempre mira. Que estic en Gràcia.
0: Com la meva mare.
1: Mira ahir, sí, Quimeta.
2: Sí, la teva mare. Ai, que simpàtica. La...
1: Que?
0: La meva mare. Que... Sempre ballava la meva mare.
1: Ahir vaig estar amb una infermera que es diu Maria, joveneta.
0: Oh, noi.
2: Jo també noi. Vaig estar a l'Hospital de Blanes.
0: Sí.
2: També.
1: També.
0: Era jove, la
1: també,
0: Maria.
1: També hi havia Maria.
2: El dissabte i el diumenge sí. Tenim unes infermeres molt maques.
0: Ah,
2: I com que van així, no pas d'un metge allò, quan teníem feina, va, Quimet, ara escoltarem cançons.
1: Veus?
2: Saps que hi me'n posaven?
0: No.
2: Que és molt maca, en Rafael...
1: Que
2: maravilloso corazón.
1: Carai.
0: Maravilloso corazón, maravilloso.
2: I no ho poseu tan maca.
1: Bé, i avui quina vols?
2: Jo, bueno, enronem molt i no escoltarem sardanes.
0: Ah, ni una, ni una.
1: Avui ni una.
0: Tens raó.
2: No, avui ni una. No, cançons.
1: Salvatore Adamo o Rafael?
0: Sí. Vas en Rafael?
2: Perquè no poses maravilloso corazón.
0: Tenia
2: unes infermeres el dissabte. Escoltaven sardanes també,
1: I tant que sí, bueno.
2: Sí, senyor. Venia el rei de casa, me posava la ràdio.
0: Ah.
2: I les infermeres dues venien.
1: I ballava sardanes i tot.
2: Ja.
1: Quina cançó vols, Quima? Quimeta?
0: Ja ho he dit, Maravilloso Corazón.
2: Sí, també m'agrada.
1: Però no hi és, aquesta.
0: No, busca-la.
1: Sí, home.
0: No, te la vau posar.
2: Ai.
0: Mira,
2: poseu
0: ja.
2: Aquesta d'en Rafael, que Maravilloso Corazón.
1: Escolta, nena.
2: Preciosa.
1: Escolta, nena, que només ens demanes coses que no existeixen.
2: Quina nena tan maca. Oi.
0: Mira.
2: Me penso que pedregarà. Què?
0: Hi ha goteja a l'aire.
2: No. Ai, com esteu. Esteu un pitjor vosaltres que jo,
1: Sí, des d'aquell dia posarem...
2: Ai, Verge Maria.
0: Des d'aquell dia, Verge Maria.
1: Des d'aquell dia posarem Quimeta.
0: Des d'aquell dia...
1: Des d'aquell dia...
0: Jo no te podré olvidar des d'aquell dia...
2: Pues poseu-ho aquesta, foteu que vulgueu perquè ho fareu igual.
1: Clar, és clar.
2: Escolta'm, per què no poseu un dia a ti, mujer catalana?
0: Ah, sí, aquella és en Julio Madrid.
2: Encara?
0: Sí.
2: Encara, el dia del meu sant,
0: sí.
2: Va trucar, ja ho saps, Joan,
0: mm-hmm.
2: Aquella noia
0: sí.
2: Que va agafar el retiro a casa
0: sí.
2: I te trucava.
0: Anem al trempar.
2: Van estar, no, està retirada.
0: Mm.
2: I s'ha recordat, va preguntar en Juan Madrid.
0: Ostres, tu, que sóc famós.
2: Sí,
0: eh?
2: Ja ho saps, ja la coneixia, que sí. Va estar 7 o 8 anys a cuidar-me sí. Jo i a cuidar-me la Marcelino,
0: I tant, sí que me'n recordo.
2: I va trucar, van estar malalts. Bueno, cada casa la passem a la nostra i ja està.
0: Wow.
2: Tenim de pensar els bons records que tenim.
0: I tant que sí.
2: I tu com eres petit, què feies? Digue-ho.
0: Anàvem a la riera a tirar pedres. Anàvem a tirar pedres a la riera.
2: No, a mirar els anys de la Calafredo.
1: Entrarà l'informatiu.
2: Ai, bueno, va.
0: Vale, ja està.
2: Ja està, mira.
0: La dediques.
2: La dedicarem a tothom que escolta aquest programa. i la dedicarem totes les Maries. La Verge Maria.
1: Apa, aquí, vinga.
2: Bona tarda, ja és la setmana que ve, si de vol. Adéu-siau.
1: I aquí, escolta, Quima.
2: Qui
1: vols per la setmana que ve?
0: Qui voldràs triar per la setmana que ve? La Edith Piaf o en Johnny Holiday?
2: Quina?
0: Edith Piaf o Johnny Holiday?
2: Ai, ho foteu que vulgueu.
1: Apa, aquí. Tira pel broc gros.
0: Tots dos, va, tots dos.
1: Vinga.
2: Va, vinga. Tots dos. Vosaltres mateixos. Bona tarda a tothom. Apa. I bona salut.
1: Adéu-siau. Adéu. Doncs vinga, posem la que tu vulguis.
0: Posem que... ara mis manos en tu cintura. Hi ha tres peticions. Un l'ha demanat la meva senyora, la Roser Ribas.
1: Ai, que bé.
0: Podem la volia dedicar a mi, però no m'ho ha dit.
1: Ah,
0: també bueno. L'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-li a la Roser Ribas, a sí. La Maria Àngela Dalmau, a la Núria, a l'Enric, i també, doncs, a en Salvador Massó.
1: Molt bé.
0: I ara també hem aprendit i hem posat a la Maria Serra, sí. Que la dedica a la Paquita Albertí.
1: Ah, molt bé, doncs vinga, mis manos en tu cintura.
0: D'acord.

0: Bona tarda, amb qui parlo?
1: Ai, momento.
0: Momento que vengo.
1: Sí, hola.
0: Hola, hola, bona tarda.
1: Hola. La Quima.
2: Hola, soc la Quima.
0: Ah, sí. Hola, Quima.
2: Oh. Hola, bona tarda, de bon humor.
1: Bona tarda.
0: Aquí sempre estem de bon humor.
2: Bona tarda, record, doncs. Així és. Bueno, jo vull la cançó de Digan lo que digan.
1: Ai, que maca. Digan lo que digan los demás, eh?
2: Sí, o totes... sí, sí, sí, que diguin lo que diguin.
1: Ah, això mateix.
2: Eh? Molt toma, bé. Va bé.
1: Ben fet. Toma, apuntada.
2: Bueno, i per la setmana vinent, Epidiaf.
1: Ah, és de les meves, la Quima. La Quima és de les meves.
0: Sí, sí, de les meves.
2: Doncs, bueno, ja som més.
1: Ja som més. Vinga, Lady Piaf per la Quima.
2: I adéu, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Adéu, adéu, adéu. Doncs, mira.
0: Posarem aquesta que et deia jo.
1: 2 minuts, 1 minut i mig, per fer propaganda.
0: Fem propaganda, perquè hem de dir que el restaurant del Camí Ral no obre ni el dissabte ni el diumenge, obre de dilluns a divendres. El divendres allarga mitja hora l'obertura del menjador, perquè és de 1 a 4:30. Si mai vas a dinar i arribes tard, te poden tenir el temps a la cuina fins a les 4:30. Doncs obren aquesta hora de 1 a 4, tots els altres dies, i avui te pots emportar una paella si ens truques i ens demanes una cançó, o votes quin cantant vols per la setmana que ve.
1: Ah, això mateix.
0: O Edith Piaf o en Johnny Holiday. Sí.
1: I aquí, en Salvatore Adamol, li has posat una cançó que no la deus haver ni escoltat, que és Link Halach.
0: Inshallah.
1: I saps per què la va fer, aquesta cançó?
0: No ho sé, perquè devia de quedar algun moro, no?
1: Clar, està inspirada en el conflicte àrab-israelià.
0: Veus com jo anava ben encaminat?
1: Del 1967, i va denunciar, per exemple, el règim de Franco amb la cançó Manuel. No ho sabies,
0: Ai, i és aquesta cançó?
1: I tant.
0: Ai, però la podíem posar un dia, eh?
1: Ai, i tant.
0: La quedarà per la setmana que ve.
1: Si la trobem.
0: Manuel.
1: Vinga.
0: Ara anem per escoltar.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ha instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Es troba al veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava, i s'emmarca sota la campanya A la pica ni pica a Tordera, l'oli es recicla. Sergi Massó és regidor de Medi Ambient.
5: Els resultats són bons? Ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat i, per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
4: Avui es farà una xerrada per commemorar els 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència sobre les seves sardanes. L'activitat s'emmarca en el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa i serà avui a 6:45 a la biblioteca. En parlava Marià Vilageliu, president de l'entitat.
6: A Pau Casals me'l coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes, tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
4: Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. El mapa de joves artistes amplia continguts amb una exposició en línia i ja reuneix 128 creadors d'entre 16 i 35 anys. Naty Pubilla, tècnica de joventut del Consell Comarcal.
7: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
4: Carles Sans trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle còmic Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer cada dia en el moment en què arriba a retirar-se.
8: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
4: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. Els torderencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze. Ho valorava tot plegat l'entrenador Òscar Pavón.
9: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també doncs, d'aquest tipus, no?
4: Parlem del temps. Previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
10: La situació meteorològica avui ve marcada principalment per un temps tranquil. De tota manera, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia d'avui, a diferència d'ahir, però no esperem precipitacions, unes precipitacions que ahir van acumular fins a 23 litres per metre quadrat a l'àrea del Maresme Sud, a Tiana, concretament 22 al Masnou, que de fet és on es van registrar les pluges més importants. Ahir al migdia. Després ja va sortir el sol, la temperatura es va recuperar una mica, tot i així vam tenir temperatures més baixes, i avui s'esperen uns valors que més o menys seran com els d'ahir, després que hagin baixat una mica les temperatures nocturnes. Una jornada a la qual aquest matí predominarà el sol, però amb el pas de les hores veurem com augmenten els núvols. Aquesta tarda, cel tapadot, sense pluges, en principi, i tot plegat amb unes temperatures que, com ja hem dit, s'han de mantenir sense grans canvis. Els vents, bàsicament del sud-oest aquesta tarda, aquest matí més variables, i un vent del sud-oest que serà, com a molt, lleugerament moderat a la costa del Maresme Nord. La situació marítima, amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà s'espera una jornada que començarà amb núvols abundants i amb el risc d'algun xàfec, després anirà millorant.
4: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs estem ja a la segona hora del programa i són les 6 de la tarda. Hi ha alguna cosa que se'ns acopla?
1: Sí,
0: no sabem què és.
1: Una cosa estranyíssima, no?
0: Ara ja s'ha apagat.
1: Jo em sembla que algú està...
0: S'engega tot sol? Però si no li diem res, que t'ordinador.
1: Espera't que... Un moment que...
0: A veure, vaig parlant, mira, aniré fent el patrocinant, parlant de patrocinar el nostre restaurant, i com dèiem, és, el que sortegem avui és una paella per dues persones, com cada setmana, i que pots anar tu... Jo us explicaré com va el menú aquest, perquè resulta que tu vas allà amb una altra persona i només pagues un menú. O sigui que demaneu la paella per dues persones, demaneu el primer plat, demaneu... les postes, demaneu tot, i només es cobren un menú. Això és el que m'han dit ara que faran. D'acord? Doncs el segon no paga, o el primer paga. Un dels dos ha de pagar. I ara estem mirant d'arreglar tot això que ens està passant, que se'ns surt uns sorolls i unes músiques que no són nostres. Es pot dir que se'ns acopla alguna cosa, no sé si serà telefònica o què serà, i ens està deixant una mica el programa una mica malament. Continuarem amb dient les cançons que encara es queden del Rafael, Mi gran noche, Como yo te amo, Que sabe nadie, Cuando tú no estás, Desde aquel día estuve enamorado y digan lo que digan. Ara, com vingui en Salvador, que està mirant a veure com pot arreglar això, posarem una cançó que és d'en Rafael. Es diu Cierro mis ojos i la va demanar l'Anna Fernández, per dedicar-la amb el seu amic, en Marc, com sempre, però també a les amigues, la Maria, l'Àngels i altres amigues que té i que escolten aquest programa. De moment, sembla que no se'ns soluciona aquest problema. Ara ja està solucionat, que venia del directe de l'altra banda.
1: Bé, ho he aclarit, estan... Sí. Clar, és que, bueno, és que tothom... Bueno, en fi, no... Hola.
0: Hola, Salvador. Ja m'ho aclarit. Doncs mira, busca la cançó.
1: Tia. No, però tenim trucada, eh?
0: Doncs agafem la trucada. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, Mercè.
1: La Mercè.
2: Un momentet. Jo no sóc la de la Ramó, suposo.
1: No,
0: ja està.
2: Ah,
1: ja. No, és un altre tema, és un altre tema.
0: Vés a saber què feies, per això.
1: Ai, no.
2: Ai, que esteu de broma.
0: Bueno, a tu t'hem preparat

0: Adéu, Maria Mercè, no passa res.
1: No, no, i tant que no.
2: Oh, mira.
0: No passa res.
3: Aquesta pàgina és un regal per Santa Maria i un altre per la Mercè.
0: Sí.
3: Tot arreglat.
0: Això mateix. Doncs pues era per això, i ja que avui truco, que ja saps que ho faig per WhatsApp, no? Sí. Doncs també per la Maria Maresma i per la Quimeta i la Quima. I aquí sóc, eh?
3: Molt bé, doncs, Mercè, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Bona tarda, adéu.
3: Bé, doncs...
1: Doncs...
3: Què posarem? Posem aquesta...
1: Popurri, o no?
3: Va, sí, posem popurri, ja que ens ha trucat a la Mercè. No sé, ella ens l'havia demanat per WhatsApp, i ara, doncs, mira, la posem i també la dedica a la Maria Serra.

0: Bé, ara sí que li toca a en Rafael escoltar una cançó d'en Rafael.
1: Amb en Rafael?
0: Ens ha trucat la Anna Fernández, no, per WhatsApp, i vol escoltar Cierro mis ojos.
1: Cierro mis ojos?
0: Sí, d'en Rafael.
1: Això ja dic que és molt perillós, eh?
0: Sí, tancar els ulls a vegades pot ser una sompegada.
1: Home, perillós.
0: La dedica amb el seu amic, en Marc, que l'havien fet la dedicatòria, però no hem posat la cançó, i a les seves amigues. Per tant, tu mateix ja la pots punxar i deixem anar la veu d'en Rafael per tota l'audiència.
1: Sí, vale.

0: Cierro mis ojos.
1: Cierro mis ojos. Miguel Rafael Marto Sánchez.
0: Sánchez, sí. Sánchez, jo tinc una família que es diu Sánchez.
1: Sánchez. Miguel Rafael i es va quedar amb el Rafael, eh?
0: Mira, doncs era el seu sant, ara que et digui Sant Miquel i Sant Rafael, eh?
1: Sí.
0: El dia 29. Doncs ara nosaltres anem per una cançó que és del Salvatore Adamo, Un mechón de tu cabello, que l'ha demanat en Salvador Massó per en Jaume, la Julita, en Joana i la Roser i a tots els que escolteu aquest programa.
1: Carai, que bé, no?
0: Un mechón de tu cabello, doncs Salvatore Adamo.

0: Continua, està bé.
1: Ai, no, que no tinc gaire bona veu.
0: Des de dimecres que vas cantar, ha vingut aquí una nuvolada que ha fotut aigats a tot arreu.
1: Bé, però aquí no n'ha caigut gaire encara, eh?
0: No, has de cantar més, eh?
1: Ara la que posarem és una que ens ha demanat la...
0: Tu nombre.
1: Ai, sí, tu nombre.
0: Tu nombre.
1: Ens l'ha demanat la Maria Maresma per dedicar-la a la seva amiga la Quimeta, a la Mercè...
0: Sí?
1: I també ens l'ha demanat en Lluís d'Olot per dedicar-la a tota l'audiència, que ens escolta sempre des d'Olot.
0: Sí, si no plou a Olot, no plou enlloc.
1: Diu que plou molt, a Olot. Sí, sempre em diu, està plovent, està plovent.
0: Olot és allà l'orinal de Catalunya.
1: És de Catalunya i aquí tenen aquella zona volcànica.
0: Sí, sí, Olot.
1: I els hi surten aquelles mongetes tan bones.
0: I aquells restaurants d'alt nivell, de tot, Olot.
1: La patata d'Olot.
0: Sí, els capgrossos d'Olot.
1: Tot és d'Olot.
0: En Serrat diu, tu nombre me sabré a hierba, no a Maria. Ja saps, no, en Serrat? Diu, tu nombre...
1: Sabe a hierba...
0: Sí, sí.
1: De la que nace en el valle...
0: Ah, exacte, molt bé, sí senyor.
1: De sol i d'aigua...
0: Sí, sí, carai, te les saps totes,
1: eh? Totes, totes. A mi no me'n pots... Digues un títol que jo els canto.
0: Tu cantes. Farem un programa. Di un títol que te lo canto.
1: Di un títol que te lo... Ah, mira, podem canviar una mica el programa, eh? Sí. En vez de dir, la tarda és record, digues un títol que te'l posem.
0: També. És el segon nom, doncs.
1: Sí.
0: Tu nombre.
1: Va, vinga, endavant.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: En el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim de fa uns minuts dos accidents prop d'un mateix tram de la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat en direcció Lleida, que haurà de tallar fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a la A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'un quilòmetre i mig entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la D23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires. Els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí, migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès. D'una forma local, ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda cap al Prepirineu. Compta entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes pertinença i lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
5: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
6: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
5: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
7: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
8: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
5: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
2: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
6: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
7: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això justament és el que fa un parell de setmanes les tres forces que governen Escòcia, Gales i Irlanda del Nord varen fer.
9: Vostè i jo manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
2: Avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol, 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
10: Como la imagen se ve, está en un circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
11: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
12: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo en paralelo, que es el subinspector.
2: I 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
13: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
14: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea és a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
13: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
2: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
15: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
16: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
17: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
18: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
17: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
19: Bon dia, Helena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Helena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 7:45 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comença a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada a demà divendres, quan sí els dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i per tant també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Helena, és aquesta, la gent dels participants en aquesta acampada comença a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions són concretes anant repartint al llarg del dia.
17: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Farrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
20: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, assenyalat la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
21: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en este momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
20: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
0: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
3: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
20: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
2: Pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya Central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us deia, l'alerta del pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
22: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
23: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
22: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
23: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
22: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
2: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
1: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
4: Un dia la guagua, eran 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
1: La directora de Reels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
5: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
1: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
17: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
8: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
24: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
8: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 1991. Família monoparental.
4: Família constituïda o bé pel pare o bé per la mare i un o més fills.
1: Cristina Bofill.
5: Des de final del segle passat, els models familiars han canviat. La família tradicional ha passat a conviure amb nous models fruit de canvis socials i legals. És en aquest context que sorgeixen termes com família monoparental, recollit ja l'any 1987, i família homoparental, incorporat més tard el 2005. Des del punt de vista lingüístic, aquests compostos es formen a partir de mono, que vol dir un de sol, homo, el mateix, i l'adjectiu parental, que significa relatiu al pare i a la mare, derivat del llatí parens, parentis, que ha donat lloc a altres mots de la llengua com parent o parentiu. Família monoparental responia a una realitat cada cop més present, la criança en solitari, especialment per part de dones. I família homoparental reflecteix el reconeixement de les famílies amb pares o mares del mateix sexe, especialment a partir de l'aprovació de lleis d'unió civil i adopció per part de parelles homosexuals. Aquesta diversitat ha fet necessari disposar d'una terminologia precisa, inclusiva, per descriure i reconèixer aquestes noves realitats i fer-les presents en l'espai públic i institucional.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigduet.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Pajor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha dos accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla dos carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les Valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès, i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda, i a la nit sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
8: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec, i anunciant que el vol reprovar.
9: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
8: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
10: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
11: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
8: I Jèssica Albiach, dels comuns, li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
7: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui, fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada a punt aguantant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
12: Como la imagen se ve, está en circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
13: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
14: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
7: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellbé.
15: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
16: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
15: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
7: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenes.
17: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
18: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
7: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
19: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment, els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu a Barcelona. Tot s'anima a aquesta hora i és la segona nit que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són dos dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
20: Bon dia.
19: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants
20: sí,
19: a l'acampada.
20: Sí, una mica d'aliment per ells. Sí, bon esmorzar, sí.
19: Què has portat?
20: Els he portat musli i suc ecològic.
19: T'han dit alguna cosa?
20: M'ho han agraït molt.
19: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
20: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona, que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
19: Moltíssimes gràcies.

0: Queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara sí ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
1: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
2: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
1: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
2: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
1: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
3: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
4: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
3: Els sindicats també denuncien que alguns

0: Centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
1: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
0: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
2: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
3: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
4: Un dia en la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, echaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
3: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
5: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
3: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
2: Nou minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
6: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
2: L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
7: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal, a veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
2: Però també del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius Magui i Kurt Cuat estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
8: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius Magui en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
9: Coach Gerard, he's...
10: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent, òbviament em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
8: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Cuat, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
11: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
8: Magui farà el debut i Cuat el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
2: La Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
12: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
13: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
12: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
2: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14 8.000 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor, i es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: Prevenció de caigudes.
17: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
15: Salut activa.
18: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys, molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
15: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dijous 1 d'octubre. Us parlen Núria Pujol i Albert Sabater. Arrenquem amb una temperatura de 18 graus centígrads entre plogims. De fet, entre els d'aquesta nit, matinada, hem recollit des d'ahir 3 litres. Avui parlarem de vacunació, habitatge i Ceuta.
1: Molt bon dia a tothom. Us acompanyem un matí més des de Ràdio Tordera per aportar-vos tota la informació i l'actualitat del nostre municipi, la comarca i el país. Arrenquem repassant els principals titulars d'avui.
0: L'Institut Català de la Salut ha anunciat l'inici de la campanya de vacunació antigripal per nens i adults d'aquesta tardor. Enguany, com a principal novetat, per evitar desplaçaments a les famílies, el CAP de Tordera es traslladarà directament als centres educatius i llars d'infants del municipi per administrar la vacuna.
1: Per aquest motiu, el personal sanitari es desplaçarà fora de l'horari escolar a partir de les 16:30 o a les 17 perquè els progenitors puguin acompanyar els seus fills durant el procés. La campanya se centra especialment en els infants entre 2 a 5 anys, als quals se'ls administrarà la vacuna Fluez, que té la particularitat que s'administra per via nasal sense necessitat de punxar-los. Ho explica la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
2: La vacuna a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: D'altra banda, constructors i promotors veuen amb preocupació les mesures urgents en matèria d'habitatge aprovades aquest dimarts pel govern espanyol perquè consideren que són pedaços que no afronten i, per tant, no resoldran la problemàtica de l'accés a l'habitatge. No inclouen solucions estructurals, diuen.
1: Ans al contrari, segons Xavier Vilajoana, president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, les mesures tindran un efecte contrari i ens basem en les primeres reaccions que ha copsat l'Associació de Promotors Constructors d'Espanya.
3: Òbviament que s'hauria de compensar, perquè sabeu què passa? Fins que aquest país no arribi al percentatge d'habitatges públics al nivell dels que tenim al voltant d'Europa, és al nivell del 10%, el que no pot fer és carregar la seva ineficàcia, la seva deixadesa durant els últims anys a les esquenes dels privats. És que és tenir molta barra, perdoneu.
0: I Amnistia Internacional denuncia tortura i tracte inhumà i degradant de militars a migrants a Ceuta. El Ministeri de Defensa assegura que enviarà l'informe de l'ONG a la Fiscalia i al Jutjat de Guàrdia de Ceuta i insta el Comandament Únic perquè s'investigui i es dirimeixin responsabilitats.
1: El director de l'Amnistia Internacional a Espanya, Esteban Beltrán, ha dit que una investigació exhaustiva i apartat temporal del servei dels autors dels fets mostraria realment una voluntat política de posar fi a aquests caos.
4: Sus víctimas son personas migrantes o ceutíes que parecen marroquíes y siempre les golpean, los abandonan sin llevarlos al hospital cuando son golpeados. Y esto se ha producido de forma reiterada. Tenemos testimonios, tenemos certificados médicos y tenemos imágenes.
0: Avui ens espera un dia amb el cel ennuvolat, temperatures en principi sense canvis, es pot escapar algun plogim, però en principi els principals canvis meteorològics els esperem de cara al cap de setmana. Són les 8 i 4 minuts. Estem en el magazín a primera hora de Ràdio Tordera.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Una jornada, una Tordera, parlarem també de la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves.
1: També és notícia que continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus.
0: I que Tordera queda fora de la primera fase del Pla de Climatització Escolar de la Generalitat. Ampliem la previsió meteorològica.
1: La previsió del temps per avui a Tordera passarà una línia frontal que farà que la nuvolositat sigui abundant a tota la comarca, especialment durant el matí i fins les primeres hores de la tarda. Durant el matí i fins a primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs qualsevol punt de la comarca. Vent fluix de força 1 a 2 de component variable. Mar en estat de marejol. Les temperatures mínimes pujaran i arribaran de 16 als 21 graus, mentre que les màximes baixaran i aniran dels 21 als 24 graus.
0: Fet l'avanç informatiu, anem a ampliar la informació local. Hem començat parlant amb bus de vacunació, però també us hem de saber que l'Ajuntament de Tordera ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme i altres ajuntaments de la comarca amb el servei RULA, de prevenció del consum de drogues i l'ús problemàtic de pantalles destinat a adolescents, joves, famílies i professionals.
1: Posant el focus en la prevenció, es volen consolidar les actuacions de prevenció als centres educatius de primària i secundària i a l'espai d'atenció personal a joves i famílies, així com la coordinació entre agents professionals a través de la dinamització de les taules preventives municipals. Aniol Canals, el regidor de Joventut, ens ho explica.
6: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la RULA, i Tordera.
0: D'altra banda, l'Ajuntament també ha demanat a l'empresa de subministrament elèctric Endesa que agilitzi els tràmits oberts per tal de poder enderrocar els pisos blaus, uns edificis situats a Sant Andreu, davant de la llar d'infants Petits Badruna, que fa temps que es troben deshabitats.
1: Posant el focus en la prevenció, que es volen consolidar.
0: I és que allà s'hi troba una estació transformadora que abasteix gran part del veïnat. Segons han explicat fonts municipals, el procediment està vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha sota d'un dels pisos blaus. El que falta per enderrocar i es traslladi aquest centre transformador a una altra ubicació per poder procedir a l'enderroc. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
7: Va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
0: D'altra banda, cap escola ni institut de Tordera figura entre els centres seleccionats per aquesta primera fase d'un projecte ambiciós que promet instal·lar aire condicionat a tots els centres educatius públics i a una gran part de les residències abans del 2031.
1: La Generalitat justifica la selecció segons criteris tècnics i climàtics, com ara centres especialment poc adequats, raons d'equilibri territorial, la concentració d'estudiants vulnerables i els riscos laborals. El regidor d'Educació de Tordera, Pere García, ens posa a disposició del govern de la Generalitat per ajudar a l'execució del pla.
8: En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant, aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no, del centre, de millora dels centres educatius, en la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així garantim que siguin, doncs, més ràpides.
9: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.
0: Les 8 i 9 minuts, anem, com sempre, a aquesta hora a fer un cop d'ull a la situació del trànsit si heu de sortir de Tordera. En principi no hi ha incidències destacables, més enllà de circulació amb retencions a la C60 entre els quilòmetres 5 i 2 en el tram d'Argentona en direcció cap a Granollers. La resta, pel que fa tant a carreteres com a autopistes de la zona entre Tordera, Girona i Tordera i Barcelona, representen el trànsit habitual, amb més densitat, com més ens acostem a les capitals, especialment a Barcelona. Pel que fa a Rodalies, ara mateix sense incidències destacables, i al igual que amb bus, que circula amb normalitat. Seguim amb més informació. En aquest cas, ens n'anem a més informació general.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que és el moment de reforçar l'autoritat dels professors, de manera que proposarà als grups parlamentaris que es reconegui la condició d'autoritat pública dels professors en l'àmbit no universitari.
1: Segons Illa, el reforç de l'autoritat del professorat ajudarà a millorar la funció docent i la convivència a les aules. La mesura reconeixia a aquests professionals la presumpció de veracitat a l'exercici de les seves competències, tal com passa amb els agents de policia.
2: Crec que és el moment de reforçar l'autoritat del professor per millorar la funció docent i la convivència. Per aquest motiu, proposarem als grups parlamentaris la renovació del reconeixement de l'autoritat pública dels professionals dels centres educatius no universitaris. De fer-ho conjuntament, i vostès donaran la seva opinió. L'objectiu, reforçar la consideració social i reforçar la protecció dels docents en l'exercici de les seves funcions.
0: A Catalunya, més del 17% de mestres d'infantil i primària té més de 55 anys, una proporció que s'enfila gairebé al 23% en el cas del professorat de secundària. Són dades del Departament d'Educació referents al curs passat. Això vol dir que gairebé 6.000 mestres i més de 9.000 professors es jubilaran en els propers anys.
1: L'envelliment i la falta de professorat és un repte a nivell mundial. Ho recull l'ONCE en l'informe Education at a Glance que ha preparat aquest dimarts, on destaca que gairebé un de cada quatre docents té 55 anys o més. Per això alerten. Caldran mesures per assegurar-ne el relleu. Per Patricia Olmos Rueda, professora i pedagoga de la Universitat de Barcelona, calen estímuls professionals.
3: Necessitem estímuls professionals. Per mi les recomanacions és, primerament, un bon acompanyament per al professorat novell, una formació permanent també adequada i després reconeixements de la pròpia professió.
4: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.
0: En l'àmbit comarcal s'ha presentat la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva de Brunyola, un dels esdeveniments de referència a les comarques gironines per la promoció del producte local, la pagesia i la cultura popular. Els dies 3, 9, 10 i 11 d'octubre, Brunyola es combinarà la tradició agrària i la gastronomia amb una potent oferta d'oci i música en directe.
1: El certamen reunirà també un cartell de luxe encapçalat pels legendaris Els Pets, festes assegurades amb l'orquestra Diversiones, l'energia de Germà Negre i l'Ebri King Nike. Les entrades per al festival i la programació de la fira ja estan disponibles a la web oficial www.avellanafest.cat. Roger Puigdevall és l'alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa.
5: Volem seguir veient doncs, avellanes a la plaça, volem seguir veient producte de primera qualitat i que la gent que vingui doncs, a Brunyola doncs, pugui veure, pugui tastar i pugui comprar aquesta avellana.
0: La primera convocatòria d'ajuts per la rehabilitació d'habitatges al món rural ha rebut 273 sol·licituds que impliquen actuar en un total de 303 habitatges i que sumen 8 milions d'euros per sobre dels 5 milions pressupostats inicialment.
1: La majoria de les peticions corresponen a particulars amb 185 sol·licituds seguides de 51 per crear habitatge de lloguer assequible. La consellera de Territori i Habitatge i Transició Ecològica, la Sílvia Paneque, en l'acte de balanç per als dos anys de mandat des de Girona, ha descrit la iniciativa com un èxit.
6: S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva. I us haig de dir també que d'aquests recursos, pràcticament el 70%, un 67,8%, aniran ajuts directes a les persones.
0: Escassos segons i arribarem a un quart de 9 del matí, fem una pausa per la publicitat i tornem amb els esports.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
1: Sí, sí.
0: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: Superats ja al punt d'un quart de nou del matí, com dèiem, anem a parlar d'esports. El patinatge artístic Tordera, el PA Tordera, demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres. Una lesió d'última hora i una caiguda a la pista, allunyant les torderenques del podi, però el grup marxa de Figueres orgulloses d'haver tirat endavant l'actuació. Així ens ho explicaven.
5: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres, perquè a només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència, perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
6: I també us expliquem que l'antiviana jove s'imposa al concurs de la Mercè. La colla sardanista estrena la temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona.
4: En l'àmbit general, Cristiano Ronaldo ha abandonat definitivament la concentració de la selecció de Portugal, confirmant el trencament amb el seleccionador Jorge Jesus.
6: El detonant va ser quedar-se sense jugar contra Noruega després d'escalfar, fet que va generar tensió i va culminar amb unes declaracions de Jorge Jesus afirmant que existia un pacte perquè no jugués. A través de les xarxes socials, el jugador va comunicar la seva marxa, argumentant que la decisió arriba després d'aquesta roda de premsa i d'una conversa amb el president de la federació, i va prometre explicar la veritat de tot plegat properament.
4: Doncs això gairebé que ho inclourem a la propera secció de notícies del cor, aquest col·laborat d'en Cristiano Ronaldo,
6: sí,
4: que no li ha sentat massa bé a la banca.
6: A veure com sortirà.
4: 8 i 17. Darrerament tenim un 100% d'efectivitat dels nostres oients que endevinen el personatge misteriós, així que hem decidit pujar una miqueta al nivell a veure si segueixen el ritme. Ahir vam tenir dues participants que van endevinar el personatge misteriós del dia, així que avui el posem una miqueta més difícil, a veure si l'endevinen. Així que, doncs, arriba la secció en què volem que participeu, que ens truqueu al 93-764-2893 o ens envieu un WhatsApp al 611-481-381 i ens dieu qui és aquesta persona.
7: S'havien previst 5...
4: Torno a posar un fragment molt curt.
7: S'havien previst 5 milions d'euros i finalment...
4: S'havien previst 5 milions d'euros. És algú que remena diners, eh? Perquè sí, 5 milions d'euros no els remena qualsevol, eh?
7: S'havien previst 5 milions...
6: A veure, qui serà?
4: Tu tens alguna idea, Núria, o no?
6: Bé, me despista una mica, eh? Me despista una miqueta. La veu aquesta és de casa nostra, oi?
4: No donarem més pistes. Nom i cognoms d'aquesta veu.
7: S'havien previst 5...
4: 611-481-381. També podeu trucar al telèfon de la ràdio, el 93-764-2893. Nosaltres seguim endavant, ara amb una píndola d'opinió. Píndola d'opinió que, com és habitual els dijous, ens arriba des de Madrid. Es titula Els nostres marroquins i la signa en Carles Andreu. Carles, bon dia.
8: Bon dia, Tordera. Sens dubte que cal entendre i solidaritzar-se amb la preocupació de la població de Ceuta. És clar que sí, i condemnar tots els fets violents que allà tenen lloc. Però això no s'ha d'impedir veure que la crisi de Ceuta castiga els marroquins residents a tot Espanya. Si som invasors, tot s'hi val contra nosaltres, diuen molts d'ells. I és que l'ús frívol de determinades paraules per part d'alguns mitjans és també una greu irresponsabilitat. Molts marroquins també consideren insuportable el discurs contra la migració, que va calant i calant en el cafè, a la feina o en el supermercat. Una noia que va arribar a Catalunya als 11 anys per reagrupació familiar explica que viu el racisme des de petita i diu que quan es formen grups, les nenes marroquines es veuen sovint excloses. La paraula invasor no és una paraula geopolítica. Afecta a gent normal, d'un col·lectiu amb poca capacitat d'aixecar la veu que passa molta angoixa. Contra la creença popular de que molts marroquins resideixen irregularment a Espanya, un informe de FUNCAS, centre d'anàlisi dedicat a la investigació econòmica i social, calculava que la xifra dels qui estaven irregularment al començar l'any 2025 estava molt per sota dels que havien arribat de països com Colòmbia o Perú. A més, la marroquina és la principal força de treball estrangera a Espanya. En el passat mes d'agost hi havia més de 407.000 marroquins afiliats a la Seguretat Social. Més de la meitat entre l'agricultura, la construcció i l'hostaleria. Aquestes dades cal també que les coneixem. Ens convé. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
4: Gràcies, Carles, per aquest recordatori de dades en aquesta píndola d'opinió parlant dels nostres marroquins. Arribem a les 8:21 minuts.
1: L'actualitat a primera hora.
4: Moment ara per fer efemèrides locals. La història sempre és important, així doncs, què hem de conèixer avui, Núria?
6: Doncs que tal dia com avui, l'1 d'octubre del 2014, 200 persones es van concentrar la tarda davant de l'Ajuntament de Tordera per protestar contra la suspensió dictada per al Tribunal Constitucional i del dret de la convocatòria del 9 de novembre. A la plaça es va llegir un manifest per defensar la llei de consultes.
9: Davant aquest episodi, els homes i les dones demòcrates d'aquest país, expressem el nostre suport ferm a les institucions catalanes que han convocat la consulta pel dia 9 de novembre. Davant d'aquest intent d'emmudir-nos, la societat catalana diem ben fort més democràcia.
6: L'Assemblea Nacional Catalana va ser qui va fer la crida per les mobilitzacions arreu del país.
4: Doncs començava així en aquell moment. De fet, ja en molts parlaments escoltàvem la veu de l'Àngel Vallicrosa en directe a la plaça de l'Ajuntament. Serien moltes les concentracions i també els manifestos que es llegirien a la plaça i que nosaltres, doncs, també a la ràdio aniríem seguint fil per randa per també fer-los arribar a la nostra audiència i que podem recuperar, doncs, això, recordant en aquest cas l'1 d'octubre d'en aquell cas el 2014 amb aquella concentració davant de l'Ajuntament. Seguim endavant, ho fem repassant també més actualitat.
3: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
4: Doncs ho fem repassant l'actualitat del dia de la ràdio, perquè volem que conegueu tots els programes que podeu escoltar durant el dia d'avui a la nostra emissora.
6: A les 9, la revista de l'informatiu, a les de 10 a 11, l'informatiu. Coneixerem el concurs del Pont de Ferro i sabrem també com el Cap Tordera posarà les vacunes als infants. A partir de les 11 i fins a la 1 del migdia, l'Ara i Aquí, amb la tertúlia, la selecció de Molta Teca, l'aventura de Miquel Grimal, que va fins a Banyoles, i la nutricionista Sílvia Vendrell, que ens parlarà dels aliments ultraprocessats.
4: Doncs avui és per sucar pa, perquè tenim aquí el Molta Teca, que començaran a repassar els famosos, i en Miquel, que, doncs, això, les seves aventures, avui trobo que no ha anat massa lluny, eh?
6: No, però bueno, en Miquel sempre porta novetats, eh? És una màquina amb la bicicleta, i l'afició que hi posa, que bé, que després ve aquí i ho explica també, amb la mateixa emoció, eh? Ens agrada molt.
4: Sí, transmet molta emoció i també parla, evidentment, dels àpats. De fet, la Sílvia Vendrell parlarà després d'aliments ultraprocessats. Jo crec que aquests no formen part de la dieta d'en Miquel, que també sap trobar el racó on també recuperar energies. Vinga, seguim, què tenim a la tarda?
6: A la tarda, a partir de les 3, hi haurà l'Hora Maresme, i a les 4, Rambla 54. A les 6, el programa La Tarda és Això és Cultura.
4: Avui entrevista, per cert, en Carles Sanz, el lector del Tricicle, sí, que ara ve tan solitari.
6: Ai,
4: que,
6: és per molt tant, interessant,
4: serà,
6: eh?
4: Bueno, és una entrevista ben interessant. I també parlarà amb les organitzadores de la Fira Medieval, que aquest cap de setmana, doncs, també tenim la Fira Medieval al nostre poble. si el temps ho permet, també tot sigui dit, i que coneixerem doncs detalls avui a partir de, com deies, a les 6 de la tarda. A la tarda Això és Cultura.
6: Doncs Això és Cultura, a les 8 de la nit, el Xou dels Esports amb Jordi Duran i la tertúlia amb Plàcides, en Joan Martín i en Tomàs Vega, que... doncs per parlar sobre l'actualitat de l'esport orderenc, i a les 10 de la nit la Sonoteca.
4: Doncs vinga, tertúlia esportiva, ja em sembla que serà la segona d'aquesta temporada amb els habituals, eh? Amb Joan Plàcides, en Joan Martín i en Tomàs Vega, que com sempre repassen tota l'actualitat local i també general, i realment és que no els hi falten mai temes, i si no n'hi ha se'ls inventen, eh? Ens anem apropant al punt de 8:45 del matí, ens en separen 5 minuts. Secció breu, en felicitem l'aniversari dels famosos. Qui fa anys avui?
6: Doncs avui és l'aniversari de l'actriu britànica Julia Andrews, coneguda per el seu paper protagonista a la pel·lícula Mary Poppins. També fa anys Brie Larson, l'actriu que interpreta la superheroïna Capitana Marvel. I per últim, fa anys l'actor català Llorenç González, que ha participat a la sèrie Velvet o Gran Hotel.
4: Molt bé, i també tenim cançons que fan anys, no?
6: Doncs sí, aquí Wake Me Up When September Ends, el del grup Green Day.
4: Doncs és aquesta cançó que estem començant a escoltar. I de quin any es va crear?
6: Doncs sí, és aquesta llegendària del 2020, del 2005.
4: I de què parla?
6: Doncs és una cançó molt emotiva que parla principalment del dol, la pèrdua d'un ésser estimat i el pas del temps. Billy Joe Armstrong, el cantant de Green Day, va escriure la cançó pensant que el seu pare, que va morir de càncer el setembre del 1982, quan ell només tenia 10 anys, durant el funeral, el cantant va fugir cap a casa plorant, es va tancar a l'habitació i quan la seva mare va anar a buscar-lo, ell li va dir exactament aquesta frase.
4: Que seria el Wake Me Up When September Ends, desperta'm quan s'acabi el setembre.

0: Radio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: El Senyor és el meu pastor.
3: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la parròquia de Sant Esteve de Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: A punt d'arribar al punt de 2:15 del matí, anem a resoldre el personatge misteriós. Avui, doncs, volíem fer-ho més difícil i ho hem aconseguit perquè no hem tingut cap trucada ni tampoc cap missatge al 611-481-381 que ens endevinés qui és aquesta persona.
5: S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros.
4: Doncs no és altra que Sílvia Paneque i Sureda, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern de la Generalitat des de l'any 2024. És nascut de Llagostera l'any 1972. Arribem a 2:15 del matí.

0: Fem ronda de titulars. L'Institut Català de Salut ha anunciat l'inici de la campanya de vacunació antigripal per nens i adults d'aquesta tardor. Enguany, com a principal novetat, per evitar desplaçaments a les famílies, el CAP Tordera es traslladarà directament als centres educatius i llars d'infants del municipi per administrar la vacuna.
1: Per aquest motiu, el personal sanitari es desplaçarà fora de l'horari escolar a partir de les 16:30 o les 17 hores perquè els progenitors puguin acampar els seus, acompanyar també els seus fills durant el procés. La campanya se centra especialment en els infants entre de 2 a 5 anys, als quals se'ls administrarà la vacuna Fluet, que té la particularitat que s'administra per via oral sense necessitat de punxar-los.
0: Per via nasal, Núria, és diferent,
1: per via nasal. És veritat. I ho explica la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
2: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants, fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos, i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: Aquests dies estem parlant d'habitatge, també de noves normatives, i els constructors i promotors també hi diuen la seva i veuen amb preocupació les mesures urgents en matèria d'habitatge aprovades aquest dimarts pel govern, perquè consideren que són pedaços que no afronten i, per tant, no resoldran la problemàtica de l'accés a l'habitatge, ja que no inclouen, diuen, solucions estructurals.
1: Ans al contrari, segons Xavier Vilajoana, president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, les mesures tindran un efecte contrari si ens basem en les primeres reaccions que ha copsat l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
3: Òbviament que s'hauria de compensar, perquè sabeu què passa? Fins que aquest país no arribi al percentatge d'habitatges públics al nivell dels que tenim al voltant d'Europa, que és al nivell del 10%, el que no pot fer és carregar la seva ineficàcia, la seva deixadesa durant els últims anys, a les esquenes dels privats. És que és tenir molta barra, perdoneu.
0: Parlant de l'habitatge, un dels temes d'aquests dies, també ens fixem en Ceuta, també un altre dels temes que portem setmanes parlant. Ahir Amnistia Internacional denuncia tortura i tracte inhumà i degradant de militars a migrants a Ceuta. El Ministeri de Defensa assegura que enviarà l'informe de l'ONG a la Fiscalia i al Jutjat de Guàrdia de Ceuta i insta el Comandament Únic perquè s'investigui i es dirimeixin responsabilitats.
1: El director de l'Amnistia Internacional a Espanya, Esteve Beltrán, ha dit que una investigació exhaustiva i apartat temporal del servei dels autors dels fets mostraria realment una voluntat política de posar fi a aquests caos.
4: Sus víctimas son personas migrantes o ceutíes que parecen marroquíes y siempre les golpean, los abandonan sin llevarlos al hospital cuando son golpeados. Y esto se ha producido de forma reiterada. Tenemos testimonios, tenemos certificados médicos y tenemos imágenes.
0: Escoltàvem, com dèiem, aquest tall de veu en referència en aquesta situació que s'està produint també a la ciutat de Ceuta i que denuncia Amnistia Internacional.
5: L'actualitat a primera hora.

0: 8:34 minuts. No tenim encara la previsió meteorològica des del Consell Comarcal del Maresme, que ens serveix habitualment a aquesta hora en Joaquim Serra. Recuperem, en aquest cas, la que us havíem avançat a primera hora del matí, en principi sense grans novetats pel que fa a la meteorologia, en què, com dèiem, avui no s'esperen grans plogims, sí que ens espera un dia força ennuvolat, i és que una línia frontal farà que la nuvolositat sigui abundant a tota la comarca, especialment durant el matí i primeres hores de la tarda. Durant el matí fins a primeres hores s'esperen precipitacions en forma de xàfecs a qualsevol punt de la comarca, però seran molt puntuals. El vent serà fluix de força 1 a 2 de component variable. Mar en estat de marejol, les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 21 graus, mentre que les màximes baixaran i aniran dels 21 als 24 graus. Havent fet el repàs a la meteorologia, anem a ampliar la informació local que tenim per avui dijous, volem dir, 1 d'octubre del 2026. Com us dèiem, el cap de Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest octubre. Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. També us expliquem que l'Ajuntament ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme i altres ajuntaments de la comarca amb el servei RULA de prevenció del consum de drogues i l'ús problemàtic de pantalles destinades a adolescents, joves, famílies i professionals.
1: Usant la prevenció, es volen consolidar les actuacions de prevenció dels centres educatius de primària i secundària a l'espai d'atenció personal a joves i famílies, així com la coordinació entre agents professionals a través de la dinamització de les taules preventives municipals. Raniol Canals és el regidor de Joventut i ens ho explica.
2: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la RULA, i Tordera.
0: I l'Ajuntament ha demanat a l'empresa de subministrament elèctric Endesa que agilitzi els tràmits oberts per tal de poder enderrocar els pisos blaus, uns edificis situats a Sant Andreu, davant la llar d'infants Petits Vedruna, que fa temps que es troben deshabitats.
1: I és que allà s'hi troba una estació transformadora que abasteix gran part del veïnat. Segons han explicat fons municipals, el procediment està vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha sota dels pisos blaus, el que falta per enderrocar, i traslladi aquest centre transformador a una altra ubicació per poder procedir a l'enderroc, ho explica l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
0: I cap escola en l'Institut de Tordera figura entre els centres seleccionats per la primera fase d'un projecte ambiciós que promet instal·lar aire condicionat a tots els centres educatius públics de Catalunya i a una gran part de les residències abans del 2031.
1: La Generalitat justifica la selecció segons criteris tècnics i climàtics, com ara centres especialment poc adequats, raons d'equilibri territorial, la concentració d'estudiants vulnerables i els riscos laborals. El regidor d'Educació de Tordera, Pere García, es posa a disposició del govern de la Generalitat per ajudar a l'execució del pla.
4: En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no, del centre, de millora dels centres educatius, a la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així es garantim que siguin, doncs, més ràpides.
0: I ens fixem també aquesta hora amb l'actualitat general. Ho fem amb el tall de veu, amb la nota d'àudio que ens deixava la nostra companya Mercè Roura ahir al vespre, tancant l'edició, fent un repàs als temes que avui seran d'especial interès d'àmbit estatal i general.
5: Avui, tercera i última jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya. Està previst que es votin les propostes dels grups. Entre elles, una que vam conèixer ahir. Junts vol reprovar el president de la Generalitat. Un Salvador Illa que ahir va anunciar la creació de 20.000 noves places de residència per a persones grans i persones amb discapacitat a Catalunya fins a l'any 2030. Un altre tema que encara cueja i encara cuejarà és l'aprovació dels dos decrets Mari Carmen previstos per demà al Congrés dels Diputats. Si aconsegueixen els vots, podran tirar endavant. Avui, a les 8 del vespre, davant dels ajuntaments, convocada pel Sindicat de Llogateres a tot Catalunya, hi ha prevista una cassolada, una mesura de pressió. Recordem que hi ha persones acampades a la plaça Catalunya després d'uns dies que porten ja a la plaça del Sol de Madrid. Avui serà dia de pluges a Catalunya. Hi ha un nou pla Inuncat que ens alerta de pluges, sobretot al sud, a la zona de Tarragona i al sud de Barcelona. Atenció, perquè a les Terres de l'Ebre es poden arribar a acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, hem d'anar molt en compte. Unes pluges que duraran tot el dia d'avui, segons està previst, i que poden arribar fins a la matinada de divendres. I avui entra en vigor una nova normativa de trànsit que fixa l'edat mínima per als conductors de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal en els 15 anys. Els obliga a portar casc i portar els ulls encesos sempre, a més dur una armilla reflectant en situacions de poca visibilitat o de nit sempre. Els ciclistes han de portar casc a totes les vies sense excepció i a les vies urbanes han d'anar preferiblement pel centre del carril. A més, els cotxes que els van al davant o al darrere s'haurien de separar com a mínim 5 metres per garantir la seva seguretat. Un dels punts destacats d'aquesta normativa fa referència a les motos. Atenció, conductors de motocicletes, conductors i també passatgers, perquè és obligatori l'ús de guants tant per als uns com per als altres. I també s'ha de portar calçat tancat a tot tipus de vies. A més, hauran de portar una armilla reflectant en cas que hagin de baixar del vehicle en una via interurbana, igual que passa amb els cotxes. No cal recordar que s'ha de portar un casc sempre homologat. L'incompliment de totes aquestes normes suposa una infracció greu amb una sanció econòmica de 200 euros.
0: Doncs gràcies, Mercè, per a tot aquest reguitzell de temes que avui anirem sentint als mitjans de comunicació, que estarem pendents i que, evidentment, des d'aquí ho anirem explicant al llarg de tota aquesta jornada d'avui dijous, 1 d'octubre del 2026.
6: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.
0: Tres minuts i seran 3:15 del matí. Seguim encara amb informació de servei. Anem a actualitzar-nos a nivell de trànsit. L'única incidència que ara mateix tenim constància és a la carretera C60, el tram entre Argentona, direcció a Granollers, on en aquests moments hi ha circulació amb força retencions. La resta de vies tenen el trànsit habitual. Si ens referim al trànsit rodat, a les carreteres al voltant de Tordera no hi ha incidències destacables. Tampoc consta cap incidència per part de Rodalies ni tampoc per part del servei d'autobusos en aquesta hora, les 8:43. Acabem de replar l'actualitat del dia amb l'esport. Parlem de patinatge. El patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres. Una lesió d'última hora i una caiguda a la pista allunyen les tordarenques del podi, però el grup marxa de la població empordanesa orgulloses d'haver tirat endavant la seva actuació.
7: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres, perquè només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència, perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
1: L'actuació jove s'imposa al concurs de la Mercè. l'Antiviana. La colla sardanista estrena la temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona.
0: Doncs moltes felicitats, i nosaltres que ho anem completant amb més esport, però ara d'àmbit general, amb, com dèiem al començament, amb una notícia que gairebé podria incloure's dintre de l'apartat de famosos o del cor, i és que Cristiano Ronaldo ha abandonat definitivament la concentració de la selecció de Portugal, confirmant el trencament amb el seleccionador Jorge Jesus.
1: El detonant va ser quedar-se sense jugar contra Noruega després d'escalfar, fet que va generar tensió i

0: tots els focus, no? Que és una estrella mediàtica, més enllà del món de l'esport, fins i tot. No?
1: Hi ha d'haver una explicació.
0: Doncs bé, estarem pendents d'aquest col·laborat. Les 8 i 45 minuts.
2: Ràdio Tordera.
3: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Vall Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Vall Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Ràdio Tordera.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Un minut que passa de 3 quarts a 9 del matí, anem a obrir l'agenda, mirem primer tot el calendari i, evidentment, també mirem el santoral. Vinga, què ens hem d'apuntar per aquesta setmana, Núria?
1: Que dissabte, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, en el Parc de la Mollera, es viurà la 50a edició de la Fira Medieval.
0: Em sembla que en porten menys, eh? Em sembla que no arriben a 50. En porten 5, t'ha sobrat un 0 aquí.
1: Ah, sí? Bueno, doncs, bé, de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, en el Parc de la Mollera, es viurà la 50a edició de la Fira Medieval.
0: No, la cinquena està...
1: Cinquena?
0: Sí.
1: Cinquena Fira edició.
0: Ja esperem que arribin a 50, evidentment, tots,
1: tant.
0: Però de moment en porten 5.
1: Bé, perdoneu, doncs, música, parades d'artesania, pinta cares, atraccions amb temàtica medieval, tallers, contacontes, espectacles i batucada. A més, al migdia hi haurà una botifarrada popular amb 8 euros que valdrà. L'activitat l'han organitzat l'Associació d'Artesans de Tordera, la de Famílies Especials de Tordera, el Cercle d'Història i el Fossal Atlètic Club.
0: Doncs bé, és una activitat important aquesta que avui us destaquem perquè us l'apunteu de cara a dissabte i que, com deies, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. O sigui que pràcticament segur que trobeu una estona per poder-hi anar. Si ens fixem en l'esport, què hem de tenir en compte?
1: En el partit del Club Futbol Tordera contra el Besalú, dissabte a la tarda. El podreu seguir per Ràdio Tordera, com sempre.
0: Molt bé, per diumenge...
1: Hi haurà una obra de teatre de Carles Sans, membre del conegut Tricicle, a les 6 de la tarda. L'entrada val 20 euros de forma anticipada i 22 a la taquilla, i 18 si ets membre de l'Associació d'Espectadors. I també...
0: Doncs, bé, si també voleu venir, ja sabeu que també podeu fer una miqueta d'aperitiu avui a partir de les 6 de la tarda en el programa La Tarda és Això és Cultura amb la Carme Fernández, que avui precisament entrevistarà en directe a l'actor Carles Sans, que ens parlarà d'aquesta actuació. Vinga, doncs, aquí hem de felicitar. De qui és el sant avui?
1: Doncs avui, dijous 1 d'octubre, és Santa Teresa. Si en teniu alguna a la família o entre els amics, truqueu-los o envieu-los un missatge que avui, doncs bé, us toca pagar el cafè o quelcom una mica més, no?
0: Jo crec que sí. La nostra companya, mira, la Teresa Joan, que ahir va fer el programa, podia avui venir-nos a veure, no?, fer una visita.
1: Sí,
0: la trucarem.
1: Tant. També la Maite Palomer, que és la meva jove, que també és el seu sant avui.
0: Doncs mira, Maites, Tereses, moltes felicitats a totes i vinga, va, explica'ns alguna cosa més d'aquesta santa.
1: Bé, va ser verge carmelita francesa i doctora de l'Església al segle XIX, coneguda popularment com Petita Teresa o la Floreta de Jesús. Malauradament, va morir molt jove, als 24 anys, de tuberculosi.
0: Vaja, i tot i així va ser considerada santa.
1: Sí, perquè va escriure un llibre d'autobiogràfic, Història d'una ànima, que va ser un fenomen mundial absolut. Avui és patrona de França i dels malalts de tuberculosi, i també...

0: de malalties respiratòries.
1: L'actualitat a primera hora.
2: Vinga, doncs anem amb més actes que hem de tenir en compte en aquesta agenda del nostre poble. Comencem amb, com dèiem, aquesta fira en el Parc de la Mollera, que la tindrem dissabte amb aquesta cinquena edició de la Fira del Mercat Medieval.
0: De 10 a 22 hores hi haurà activitats programades per a totes les edats i totalment gratuïta.
2: Diumenge, com dèiem, teatre amb l'obra Per fi me'n vaig de Carles Sans, l'extricicle.
0: També l'entrada anticipada, que us diem, ja us ho hem dit, a 20 euros a taquilla, 22 també doncs, en directe en allà, i, doncs bé, 18 euros si ets membre de l'Associació d'Espectadors.
2: Vinga, doncs anem amb més recomanacions, en aquest cas una de radiofònica. Avui quin programa us recomanem?
0: Avui recomanem L'Ara i Aquí. Del programa d'ahir podeu recuperar la tertúlia on es parlava de la societat de no desitjada, com per exemple les residències.
2: Sí, són llocs d'això on hi ha molta soledat i ens ho explicaven doncs, i ho parlàvem d'aquesta manera. Anem a escoltar el fragment d'aquest programa d'ahir.
3: Perden la llibertat de decidir, però alhora no tenen tampoc a prop a cap persona que referència, no? Sí que molts familiars, la veritat, clar, és que és la vida moderna el que porta, no? Que treballem tots i quan estàs treballant, doncs tens el temps que tens.
2: Doncs sí, era un tema controvertit aquest de les residències i també de la soledat a la gent gran, que hi va doncs, ocupar bona part d'aquesta tertúlia de l'àrea aquí, que podeu recuperar a través de la pàgina web de Radio Tordera, www.radiotordera.cat. Les 8 i 52 minuts. Hem estat repassant l'actualitat del dia, però també ens va bé conèixer la nostra història. Així doncs, què hem de conèixer avui, Núria?
0: Doncs que tal dia com avui, 1 d'octubre del 2014, 200 persones es van concentrar a la tarda davant de l'Ajuntament de Tordera per protestar contra la suspensió dictada per el Tribunal Constitucional i del dret de la convocatòria del 9 de novembre. A la plaça es va llegir un manifest per defensar la llei de consultes.
4: Davant aquest episodi, els homes i les dones demòcrates d'aquest país expressem el nostre suport ferm a les institucions catalanes que han convocat la consulta pel dia 9 de novembre. Davant d'aquest intent d'emmudir-nos, la societat catalana diem ben fort més democràcia.
0: L'Assemblea Nacional Catalana va ser qui va fer la crida per les mobilitzacions arreu del país.
5: La informació que t'interessa minut a minut. A primera hora.

0: Recuperem el fil de l'actualitat. Després de mirar enrere, anem amb altres notícies destacades d'avui. El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic amb Flinder Data SL per determinar el traçat i executar les obres d'obertura del camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles.
1: El PSC de l'alcalde Adrià Lamelas ha estat l'únic grup que hi ha votat a favor, mentre que Vox sumen en Lloret i ERC, Comuns també, tots per Lloret i Junts Lloret s'hi han posicionat en contra.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Blanes ha iniciat aquest dilluns una nova campanya d'asfaltat amb una inversió de 1,7 milions d'euros. És la tercera que es du a terme durant els darrers anys i, segons el consistori, serà la més completa de les realitzades fins ara.
1: El projecte es dividirà en dues fases i actuarà en diferents artèries de circulació i carrers del municipi.
0: Gairebé la meitat de les persones nascudes a l'estranger que viuen actualment a Catalunya ja han arribat des de l'any 2020, segons dades del Cens de la Població de l'IDESCAT a 1 de gener de 2025.
1: En concret, representen el 45,2% de les 2.039.015 persones nascudes a l'estranger que resideixen al país i que van arribar entre el 2020 i el 2024.
0: Continua el pol judicial de Donald Trump per seguir amb la seva mà dura contra la immigració.
1: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha autoritzat a l'administració nord-americana a reactivar temporalment les deportacions d'alguns migrants a tercers països diferents als seus països d'origen, segons dels quals assenyalats per violacions de drets humans.
0: I el Regne Unit es planteja diferents opcions per redefinir la seva relació amb la Unió Europea, entre les quals hi ha un eventual retorn al bloc comunitari.
1: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha assegurat aquest dimecres que Londres haurà d'analitzar les diferents possibilitats de cara a la relació a llarg termini amb el 27.
0: I acabem amb esports. Aquestes són les 6 opcions de Hansi Flick, l'entrenador del Barça, per si Rafinha no recupera. Són noms com Gabriel Jesús, Hamza, Gordon, Olmo, Fermín i el mateix Lamine podrien arribar a cobrir la posició del brasiler en cas de no superar l'edema o de ser reservat contra el Getafe. I acabem, ho fem com sempre, amb música. Tenim una cançó a punt per començar el dia. Una cançó que recordeu que des de casa ens podeu demanar també vosaltres enviant-nos un missatge en el WhatsApp de la ràdio, el 611-481-381, per demanar-la o per dedicar-la simplement. Així que nosaltres, de moment, quin hem triat avui per acomiadar aquest informatiu?
1: Doncs avui escoltem Paisatges diferents de Joan Rafart.
0: Amb aquesta cançó posem punt i final a la primera hora. Bon dimecres a tothom. Us deixem amb aquest Paisatges diferents. Busca.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: 9 en punt del matí, avancem a aquesta hora alguns dels titulars destacats avui als serveis informatius. El Cap Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llar d'infants aquest octubre. Salut desplegarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin, sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Ho explica la responsable de vacunació del Cap, Txell Pérez.
1: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: Es renova la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles amb els joves. Entre els joves, un programa que inclou tallers de reflexió i sensibilització en els centres educatius. Aniol Canals, regidor de Joventut.
2: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la Rula, i Tordera.
0: Continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus. El consistori porta anys esperant el trasllat d'un centre transformador que abasteix gran part del veïnat de Sant Andreu i que bloqueja l'enderroc dels edificis deshabitats. Elisabet Mejías és l'alcaldessa.
3: Va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
0: Tordera queda fora de la primera fase del pla de climatització escolar de la Generalitat. El municipi no té cap centre entre les 100 escoles seleccionades, tot i que el govern promet climatitzar tots els centres públics abans del 2031. Pere García, regidor d'Educació.
4: En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant, aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no, del centre de millora dels centres educatius, a la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així es garantim que siguin doncs més ràpides.
0: El patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres. Una lesió d'última hora i una caiguda a la pista allunyant les tordarenques del podi, però el grup marxa de Figueres orgulloses d'haver tirat endavant la competició i també l'actuació. Ho explicava una de les integrants del grup, Anna Jové.
5: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres, perquè a només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència, perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
0: I l'Antaviana Jove s'imposa al concurs de la Mercè. La colla sardanista estrena la temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona. Un informatiu on estarem molt pendents de la plana comarcal, de la previsió del temps i, com és habitual els dijous, avui amb l'apartat d'efemèrides. Tot plegat ho expliquem als serveis informatius d'aquí una hora. Fins llavors, que passi bon dia.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

9 i 7 minuts després d'actualitzar-nos a les 9. Seguim ara amb la revista de l'informatiu. Anirem alternant música i informació de servei d'aquest dijous 1 d'octubre del 2026. Ara mateix amb una temperatura de 20 graus centígrads i amb l'amenaça d'un dia que en principi serà nuvolat però que podria deixar algun xàfec de poca intensitat al llarg de la jornada. Avui que és el Dia Internacional de les Persones Grans. Repassarem, com sempre, l'actualitat del dia vista des dels diaris. Repassarem la informació de servei, farmàcies de guàrdia, recollides d'escombraries. Al punt de 9:15 ens actualitzarem informativament parlant. Seguirem amb la programació a Ràdio Tordera, les efemèrides informatives i acabarem, com sempre, música amb les efemèrides musicals. De moment, comencem visitant el quiosc. Repassem les portades de la premsa generalista catalana. L'Ara destaca que Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge. Els juntaires avisen que estan decebuts i preocupats pel text, però Sánchez diu que és optimista. Israel rep com herois els passatgers del vol atacat. Veiem el president Netanyahu parlant amb alguns dels ocupants, un d'ells ensenyant-li la sola ensangonada. Un dels passatgers que van reduir el copilot de l'avió de Fly Dubai, que segons Israel va apunyalar el pilot per estavellar l'aparell en un intent d'atemptat jihadista, és acollit com un heroi a Tel Aviv i rep la felicitació del primer ministre Benjamin Netanyahu. Sintonia entre Sánchez i Macron. Veiem fotografia petita dels dos líders a la seva compareixença davant dels mitjans. El president espanyol i el francès exhibeixen una agenda comuna a Madrid i carreguen contra el PP pel bloqueig del Tractat d'Amistat. Més notícies. L'Euríbor tanca el setembre amb un 3,24%, al màxim en 2 anys. Madrid arriba al 20% del PIB de l'Estat i Catalunya manté el 18,9%. Fotografia per Salvador Illa, diu Esquerra impedirà la reprovació d'Illa que proposa Junts al Parlament. La Vanguardia destaca en portada que Madrid diu engrandeix el seu pes en el PIB respecte a la resta d'autonomies. La Comunitat Valenciana, el País Basc i Castella i Lleó perden activitat des del 2000, mentre que Catalunya es queda estancada. El vol israelià que hauria pogut acabar amb tragèdia. Imatge de la rebuda amb banderes israelianes als ocupants d'aquest vol. Veiem davant de tot a una família rebent els aplaudiments. El decret d'habitatge topa amb recel de Junts, PNB i Podem. El govern central només es pot permetre l'abstenció d'un aliat. També en política, Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. Burham admet que el retorn del Regne Unit a la Unió Europea és una opció. Entrevista l'actor Tom Cruise, que estrena la pel·lícula Digger. Diu res millor que aturar-se en un penya-segat i llançar-te. Veiem fotografia de l'actor nord-americà. I en una enquesta del CIS es desprèn que els espanyols suspenen la justícia i els serveis socials. El periòdico diu que el govern extremarà el control de la inversió estrangera en defensa i intel·ligència artificial. El mecanisme que va frenar l'OPA de l'hongaresa Magyar Wagon sobre Talgo és la via que es farà servir adaptant-la al context actual i al marc europeu. Economia també posa el focus en centres de dades i bancs. Fotografia de família amb el rei d'Espanya d'Emmanuel Macron. Diu amistat amb friccions. Felip VI reclama a Macron les connexions elèctriques i ferroviàries pendents amb Espanya i els projectes d'hidrogen. També hi ha imatge per Salvador Illa. Diu que Esquerra i Comuns pressionen el president però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Catalunya demana endurir les penes de presó pertinents a lícita d'armes. Barcelona redissenyarà els accessos per millorar el transport i reduir embussos. I Sánchez pressiona a Junts i a Podem amb el cos polític de tombar els decrets d'habitatge.

I completem el repàs a la premsa del dia també amb la portada del diari El Punt, que parla del 1 d'octubre. Amnistia diu sense més excuses. Coincidint amb el 9è aniversari del referèndum i després de la pressió europea, l'estat espanyol es veu forçat a reconduir el via crucis repressiu. Veiem la imatge d'un laberint amb urnes i també amb diferents elements del poder judicial. Parla també el punt de salvar el soldat Sánchez. Els decrets Mari Carmen de l'habitatge, el penúltim clau roent del president espanyol. Repassem més portades. A Madrid, El Mundo diu que Sánchez apuntilla els propietaris i espera el sí de Junts i el PNB. Els decrets bolquen en els petits propietaris les mesures per prorrogar contractes o congelar rendes. Els temuts drons FPV arriben a Kharkiv. Rússia amenaça per carta a l'OTAN amb utilitzar les seves armes nuclears. L'Aliança Atlàntica condemna la retòrica nuclear irresponsable i demana mantenir la calma. L'ABC diu que el govern pretén colar la llei de nets amb una esmena trampa. PSOE i Sumar ignoren els lletrats del Congrés i utilitzen una reforma educativa sobre la qualitat de l'ensenyament per incloure la instrucció suspesa pel Suprem i donar-li rang de llei. I acabem amb la portada del País, que diu que un vol a Israel ratlla la catàstrofe després de assassinar a un pilot a un altre. El govern de Netanyahu sosté que l'agressor és un jihadista que pretenia estavellar l'avió que tenia com a destí Tel Aviv. La tripulació i alguns passatgers van aconseguir reduir-lo. Veiem la imatge d'un dels passatgers israelians amb la samarreta ensangonada ahir a la seva arribada a l'aeroport de Tel Aviv, rebut com un heroi. Rússia amenaça amb armes nuclears els països de l'OTAN. L'Aliança acusa Moscou d'utilitzar una retòrica atòmica irresponsable. Junts i Podemos es debaten entre la pressió del carrer i el seu electorat. El sindicat d'inquilins reclama el recolzament als decrets llei. El sindicat d'inquilines marca l'agenda política. I en cinema, compte enrere pel rodatge de Woody Allen a Madrid. Arribem a un quart de 10 del matí i anem a repassar els titulars de la premsa esportiva i econòmica. L'esport, amb imatge de Lamine Yamal assegut sobre la pilota, titula La tercera estrella. Lamine bat tots els rècords de precocitat. La selecció troba en el jugador del Barça la seva gran referència, un futbolista d'impacte mundial. Mundo Deportivo diu cracs en l'aire. La sanció pendent de la Premier al City per infringir les normes financeres pot col·locar en el mercat a les seves estrelles. Un descens o un càstig de punts que l'allunyi de la Champions afectaria jugadors com Gvardiol, que va estar en el radar del Barça. Veiem a la fotografia a Cherki, a Haaland i a Gvardiol, tres dels jugadors del City que, segons aquest diari, es veurien afectats per una hipotètica sanció. A Madrid, l'AS dedica la portada al pilot Marc Márquez. Diu, sense treball no hi ha miracle. Fa 8 carreres, diu, hauria signat estar a 12 punts del líder. La gent idealitza a un pilot invencible, però he tingut anys molt durs. Si no t'apassiona això, no aguantes dies dolents o lesions. El Marca mostra Cristiano Ronaldo saludant. Diu, Cristiano abandona la concentració de Portugal després de la roda de premsa del seleccionador. Diu, se'n va. Reclama el seu jot privat perquè el reculli a Copenhague. Al seu degut temps, explicaré la veritat a tots els portuguesos. El seleccionador Jorge Jesús diu que cap jugador em farà canviar d'opinió, ni ell ni ningú. I acabem amb els diaris econòmics. Cinco Días explica o parla del veto a les compres de pisos a preu de saldo. Els fons no podran adquirir cartera d'ús residencial per menys del 70% del seu valor.
El Economista diu que el decret de vivenda es descafeïna per salvar-lo. El govern busca el recolzament de Junts a evitar una prohibició total a les compres per part de fons i limitar-la a operacions un 70% inferiors al preu de mercat. I finalment, Expansión també parla d'aquest decret que diu que enfonsarà l'oferta del lloguer i dispararà preus. Fons i promotores alerten de la fuga d'inversions per la inseguretat. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui dijous. Fem una pausa musical i tornem de seguida.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Un quart i mig de 10 del matí, 8 minuts perquè siguin 2:15, d'avui dijous 1 d'octubre del 2026. Avui es celebra el Dia Internacional de les Persones Grans, promogut per la UNESCO per reconèixer la contribució dels padrins i conscienciar sobre els seus drets. També és el Dia Mundial del Cafè. Avui és Santa Teresa del Nen de Jesús. Com a dada curiosa, va ser una monja de clausura que no va sortir mai del convent, però va ser declarada patrona de les missions de tot el món gràcies a la intensa activitat epistolar que mantenia. Avui ens explica la nostra companya Núria Pujol, que també és el sant de totes les maites. Avui fa en Julie Andrews, l'actriu icònica de Mary Poppins i Somriures i Llàgrimes, que avui compleix 91 anys. Queden 24 dies pel canvi d'hora i en queden 11 per el dia 12 d'octubre, la festa de la Pilarica. Avui tenim cel clar i ambient assolellat, tot i que poden haver-hi núvols i també algun ruixat. A partir d'avui s'elimina la fase de llum groga o àmbar intermitent per als vehicles quan el semàfor de vianants està verd. D'aquesta manera s'eviten situacions on vianants i cotxes tenen permís per passar a la vegada. El calendari del pagès diu que per l'octubre la galleda no cobra. Moment per plantar espinacs, alls i per recollir carbasses o bledes. Avui dijous tenim marcat el veïnat de Sant Pere. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, a prop de la plaça Lluís Companys. És dijous i hi ha recollida de voluminosos al centre Vila. Cal deixar-lo a la porta de casa i avisar prèviament al 93-765-31-51 o enviar un WhatsApp al 615-39-21-46. Tot i les pluges, el riu continua sec, per tant no tenim dades del cabal. I ho recomanem avui a la web i a les xarxes de la ràdio que recupereu la tertúlia dels polítics amb l'aigua com a tema central. I acabem amb una frase cèlebre de Jiddu Krishnamurti. Diu, si saps per què t'estimes una persona, és que no l'estimes.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: A InstalSar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. InstalSar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Dos quarts de 10 del matí d'avui dijous 1 d'octubre del 2026. Ens actualitzem amb la informació local d'avui. L'Institut Català de Salut ha anunciat l'inici de la campanya de vacunació antigripal per nens i adults d'aquesta tardor. Enguany, com a principals novetats per evitar desplaçaments a les famílies, el CAP Tordera es traslladarà directament als centres educatius i llars d'infants del municipi per administrar la vacuna. El personal sanitari es desplaçarà fora de l'horari escolar a partir de 4:45 o les 5 de la tarda, depenent del centre, perquè els progenitors puguin acompanyar els seus fills durant el procés. La campanya se centra especialment en els infants entre 2 i 5 anys, als quals se'ls administrarà la vacuna Fluens, que té la particularitat que s'administra per via nasal sense necessitat de punxar-los. Ho explica la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
4: Aquest any es desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants, fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos, i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
3: Una jornada on a Tordera parlarem també de la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves.
5: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la Rula, i Tordera.
3: Escoltàvem el regidor Aniol Casals. També és notícia que continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus.
6: Va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.

0: I també tanquem l'actualitat local sabent que Tordera es queda fora de la primera fase del pla de climatització escolar de la Generalitat. Acabem de completar el dibuix de l'actualitat del dia. Ho fem amb l'abans que ens fa la Mercè Roura del que serà notícia avui dijous. Bon dia, Mercè.
1: Bon dia. Avui, tercera i última jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya. Està previst que es votin les propostes dels grups. Entre elles, una que vam conèixer ahir. Junts vol reprovar el president de la Generalitat. Un Salvador Illa que ahir va anunciar la creació de 20.000 noves places de residència per a persones grans i persones amb discapacitat a Catalunya fins a l'any 2030. Un altre tema que encara cueja i encara cuejarà és l'aprovació dels dos decrets Mari Carmen previstos per demà al Congrés dels Diputats. Si aconsegueixen els vots, podran tirar endavant. Avui, a les 8 del vespre, davant dels ajuntaments, convocada pel Sindicat de Llogateres a tot Catalunya, hi ha prevista una cassolada, una mesura de pressió. Recordem que hi ha persones acampades a la plaça Catalunya després d'uns dies que porten ja a la plaça del Sol de Madrid. Avui serà dia de pluges a Catalunya. Hi ha un nou pla Inuncat que ens alerta de pluges, sobretot al sud, a la zona de Tarragona i al sud de Barcelona. Atenció, perquè a les Terres de l'Ebre es poden arribar a acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, hem d'anar molt en compte. Unes pluges que duraran tot el dia d'avui, segons està previst, i que poden arribar fins a la matinada de divendres. I avui entra en vigor una nova normativa de trànsit que fixa l'edat mínima per als conductors de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal en els 15 anys. Els obliga a portar casc i portar els ulls encesos sempre, més dur una armilla reflectant en situacions de poca visibilitat o de nit sempre. Els ciclistes han de portar casc a totes les vies sense excepció i a les vies urbanes han d'anar preferiblement pel centre del carril. A més, els cotxes que els van al davant o al darrere s'haurien de separar com a mínim 5 metres per garantir la seva seguretat. Un dels punts destacats d'aquesta normativa fa referència a les motos. Atenció, conductors de motocicletes, conductors i també passatgers, perquè és obligatori l'ús de guants tant per als uns com per als altres. I també s'ha de portar calçat tancat a tot tipus de vies. A més, hauran de portar una armilla reflectant en cas que hagin de baixar del vehicle en una via interurbana, igual que passa amb els cotxes. No cal recordar que s'ha de portar un casc sempre homologat. L'incompliment de totes aquestes normes suposa una infracció greu amb una sanció econòmica de 200 euros.
0: Bon dia, gràcies Mercè per posar-nos al dia. Estarem pendents de tots aquests assumptes al llarg d'aquesta jornada d'avui dijous.

5 minuts i arribarem a 3 quarts de 10 del matí. Anem a repassar la programació de Ràdio Tordera per avui, dijous 1 d'octubre del 2026. D'aquí uns instants, a les 10, arribarà l'informatiu on repassarem tots els continguts més destacats del dia, començant, com dèiem, per aquesta campanya de vacunació, però també parlant d'altres aspectes importants, com podria ser la rula, els pisos blaus o també aquesta no inclusió de Tordera dintre d'aquesta primera fase de posar aires acondicionats a les escoles. En esports també parlarem del patinatge artístic de Tordera, que va anar a celebrar el seu europeu, i també de la victòria que va aconseguir la colla sardanista antaviana en el concurs de la Mercè. A la segona part de l'informatiu, avui apartat d'efemèrides, on repassarem el més destacat que ha passat al nostre poble en un dia com el d'avui. A partir de les 11 tenim el magazín Ara i Aquí, a la primera part amb la tertúlia del Hi ha molta teca, i a la segona part amb els diferents apartats, on tenim, entre d'altres, el que ens porta Miquel Grimal, on repassa les seves excursions. Avui ens parla de la seva visita a Banyoles. També tindrem a la Sílvia Vendrell parlant-nos de nutrició, concretament de parlar-nos dels ultraprocessats. Això serà la segona part, entre 12 i 1 del migdia. A la 1 escoltarem el show dels esports, a l'edició d'ahir dimecres, on parlava del nou fitxatge de l'Atlètic. A partir del migdia tindrem les repeticions. D'una banda, tindrem el temps de paraules, després tindrem el Rambla 50, l'Hora Maresme, volem dir, que parlarà de l'actualitat de la comarca, el Rambla 54, i després la repetició del programa Grans Mestres amb l'Arseni García. A partir de les 6, l'Això és Cultura, avui amb entrevista amb en Carles Sanz, l'actor del tricicle que actua aquest cap de setmana al nostre poble, i també de la Fira Medieval, una proposta per dissabte durant tot el dia de 10 del matí a 10 del vespre, amb multitud d'activitats. A les 7, l'informatiu, i a partir de les 8, una nova edició del programa El Show dels Esports. Avui és dijous, és dia de tertúlia, amb en Joan Martín, en Joan Plàcides i en Tomàs Vega. Acabarem de completar la jornada amb la Sonoteca i també amb el programa Música per tu, que presenta la nostra companya, la Teresa Joan, que parlaran, o en aquest cas ens portarà la música de cantants tan diversos com Paret, Eagles i Freedom, entre d'altres. Tot això serà a partir de les 10 de la nit. 3 minuts i arribem a 3 quarts de 10. Nosaltres seguim precisament amb música, concretament amb els High School Musical.

0: Perquè somriure és salut.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. Al Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
2: Ràdio Tordera.

0: Un minut que passa de 3 quarts de 10 del matí d'avui dijous 1 d'octubre del 2026. Anem a repassar què passava en un dia com el d'avui de diferents anys. Avui fa 10 anys, al Maresme, explicàvem, es podia quedar sense Mossos de Trànsit. Això seria conseqüència de la reorganització del mapa de la policia que preparava la direcció dels Mossos i que suposaria passar dels 22 sectors a només 16, entre els quals el de Mataró. Des de la direcció dels Mossos s'argumentava que la nova organització dels efectius de trànsit era possible perquè hi havia menys accidents greus que feia uns anys i per la millora de les infraestructures. El secretari general del Sindicat de Mossos d'Esquadra, Toni Castejón, deia que la supressió de comissaries de trànsit per part d'Interior era una retallada encoberta.
1: Estem absolutament en contra i estem contents de que els alcaldes estiguin reaccionant, perquè això no deixa de ser una retallada encoberta i suposarà menys presència d'agents de trànsit amb la formació que tenen a les carreteres d'aquests llocs i, torno a dir, és una pèssima notícia.
0: En un dia com el d'avui de fa 5 anys, Junts per Tordera organitzava l'acte Vivències de l'1 d'octubre. L'acte comptaria amb les intervencions de Josep Rull, l'alcalde Joan Carles Garcia i el nou coordinador local de Junts, Pau Mejías, a més d'una taula rodona per parlar amb tordarencs i tordarenques que van participar activament aquell dia. En parlava el coordinador local de Junts, Pau Mejías.
2: Encarem aquest primer acte de la nova executiva de Junts a Tordera amb un acte que vol commemorar un dia important per al nostre país i per Tordera, i alhora doncs mantenir viu aquest esperit de l'1 d'octubre, que creiem que és important, sobretot doncs a través dels testimonis de gent, com pot ser doncs tordarencs i tordarenques que vindran i ens explicaran les seves vivències d'aquell dia, i alhora doncs també comptarem amb la presència d'en Josep Rull, que serà doncs un convidat de luxe per transmetre'ns tot el que va suposar aquell dia per la història del nostre país, i alhora conèixer també de primera mà doncs tot el que van viure durant aquells dies, sobretot a nivell personal, alguns d'ells. Així que animem a tots els tordarencs i tordarenques que vinguin a la plaça 1 d'octubre a reviure doncs tots plegats el que va suposar per molts de nosaltres doncs aquells dies d'octubre del 2017.
0: I avui fa un any explicàvem que el nou jutge de pau de Tordera, Àngel Pous, havia detallat en una entrevista al programa Ona Maresma els canvis que afrontava la figura judicial arran de l'aprovació de la Llei Orgànica de Mesures d'Eficiència per la Justícia. Pous, que ocupava el càrrec des de feia uns mesos després de la mort del seu predecessor, l'Esteve Matas, havia explicat que la principal tasca del jutge de pau era vetllar per la conciliació entre veïns i evitar que petits conflictes arribessin a jutjats ordinaris.
3: Abans, un jutge de pau s'ocupava doncs, de qüestions d'enjudiciament civil i criminal. I, per descomptat, de tota la qüestió que en diem de conciliació. Ara també, però això està regulat i d'alguna manera s'ha de matitzar una mica, entre altres coses perquè encara el reglament que especifica d'alguna manera quines són específicament les competències no està redactat. Sí que sabem perfectament que una de les competències més importants que en aquests moments tenim en els jutges de pau és la qüestió de les conciliacions entre veïns del municipi, que és una qüestió important, està englobada dintre el que en diuen els MASC, mesures adequades de solució de controvèrsies. Això apareix en aquesta llei orgànica i entre aquestes mesures doncs hi ha mediacions, altres mesures. Però una de les més importants són conciliacions que d'alguna manera s'atribueixen als jutges de pau.
0: Amb la nova normativa, els jutjats de pau municipals desapareixerien i donarien pas a les oficines municipals de justícia, que assumirien funcions

0: funcions de registre civil i gestió tècnica. Tot i això, la figura del jutge de pau es mantindria.
1: A Tordera encara està, diríem, gestionada per un jutjat de pau, on hi ha un jutge de pau i el personal de justícia. A partir de desembre, perquè això ha estat una gestió esglaonada, a partir de desembre ja no hi haurà jutjat de pau de Tordera, hi haurà el que se diu l'Oficina Municipal de Justícia. L'Oficina Municipal de Justícia, que per altra part també serà l'oficina del registre, vull dir que farà aquestes funcions. Al cap d'aquesta oficina doncs hi haurà doncs una tècnica de justícia que tindrà la responsabilitat de que funcioni aquesta oficina de justícia. Paral·lelament, doncs, però també hi haurà, vull dir, el jutjat de pau haurà desaparegut, però hi haurà la figura del jutge de pau, que d'alguna manera estarà, assessorat aquesta figura per a les persones de justícia d'aquesta oficina.
0: 9 minuts, arribarem a les 10 del matí i acabem amb les efemèrides musicals. En un dia com el d'avui, en 1 d'octubre del 1935, naixia l'actriu i cantant britànica, llegenda de la música i del cinema musical, Julie Andrews. Molt coneguda pels seus papers protagonista a Mary Poppins o Somriures i llàgrimes. L'escoltem amb un dels grans clàssics.

A les 10 del matí, nosaltres que passarem del blues al soul per recordar que en un dia com el d'avui, l'any 1945, naixia Donny Hathaway. I amb aquesta Song for You ens acomiadem fins demà. Adéu-siau, bon dia.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap del nostre municipi vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest octubre. Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho desitgin sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Ho explicava la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
2: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
1: Dijous 1 d'octubre de 2026 es renova la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves, un programa que inclou tallers de reflexió i sensibilització en centres educatius. Aniol Canals, és regidor de Joventut.
3: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la Rula, i Tordera.
1: Continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus. El consistori porta anys esperant el trasllat d'un centre transformador que abasteix gran part del veïnat de Sant Andreu i que bloqueja l'enderroc dels edificis deshabitats. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
4: Va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
1: Tordera queda fora de la primera fase del pla de climatització escolar de la Generalitat. El municipi no té cap centre entre les 100 escoles seleccionades, tot i que el govern promet climatitzar tots els centres públics abans del 2031. El regidor d'Educació, Pere García, posa a disposició del consistori la qualsevol iniciativa de la Generalitat.
5: En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no, del centre de millora dels centres educatius, en la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així es garantim que siguin doncs més ràpides.
1: En esports, el patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres, una lesió a l'última hora i una caiguda a la pista allunyant les tordarenques del podi, però el grup marxa de Figueres orgulloses d'haver tirat endavant l'actuació. Això valorava una de les membres del grup, l'Anna Jové.
6: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres, perquè a només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència, perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
1: L'Antaviana Jove s'imposa al concurs de la Mercè. La colla sardanista estrena la temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona. I parlem també del temps, de la previsió, amb en Joaquim Serra.
7: De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions. Sí, força núvols, fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual, localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger. Ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada, amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i els dijous amb l'apartat d'efemèrides, recordant algunes de les notícies que eren protagonistes per aquestes dates, però en diferents anys. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dijous 1 d'octubre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Institut Català de la Salut ha anunciat l'inici de la campanya de vacunació antigripal per a nens i adults d'aquesta tardor. Enguany, com a novetat per evitar desplaçaments a les famílies, el Cap Tordera es traslladarà directament als centres educatius i llars d'infants del municipi per administrar la vacuna. Segons ha informat el centre sanitari en una comunicació adreçada als pares, la mesura respon a l'augment de casos i a la sospita que la grip es pugui avançar aquesta temporada. Per aquest motiu, el personal sanitari es desplaçarà fora de l'horari escolar a partir de 4:45 a les 5 de la tarda perquè els progenitors puguin acompanyar els seus fills durant el procés. La campanya se centra especialment en els infants d'entre 2 i 5 anys, als quals se'ls administrarà la vacuna Fluens, que té la particularitat que s'administra per via nasal, sense necessitat de punxar-los. En canvi, els nens menors de 2 anys hauran de rebre la vacuna injectada al braç. Una altra de les novetats destacades és que els pares que també es vulguin vacunar ho podran fer el mateix dia que els seus fills, coincidint amb la visita del personal sanitari al centre escolar. Ho explicava la cap de vacunació del Cap Tordera, Txell Pérez.
1: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: Per aquelles famílies que ho prefereixin fer-ho de la manera tradicional o que tinguin dubtes, el CAP recorda que poden demanar cita prèvia amb la infermera pediàtrica del seu fill o posar-se en contacte amb l'equip de pediatria. Els equips de vacunació del CAP han planificat el següent calendari de visites. El dia 8 d'octubre visitaran l'escola Inés Iglesias, el dia 9 d'octubre la llar d'infants al Niu, el dia 13 d'octubre l'escola Badruna, tant en infantil secundària com també llar d'infants. També el mateix dia 13 a l'escola Brianxa, el dia 15 a la Raureda i a l'escola Serra de Miralles i el dia 16 d'octubre visitaran les escoles de Fogàs. Des del centre sanitari han volgut agrair la col·laboració de les famílies i han animat a participar en aquesta campanya per protegir la salut de tota la comunitat. Us expliquem també que l'Ajuntament de Tordera ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme i altres ajuntaments de la comarca amb el servei RULA de prevenció del consum de drogues i l'ús problemàtic de pantalles destinat a adolescents, joves, famílies i professionals. Posant el focus en la prevenció, es volen consolidar les actuacions de prevenció als centres educatius de primària i secundària i l'espai d'atenció personal a joves i famílies, així com la coordinació entre agents i professionals a través de la dinamització de les taules preventives municipals. El regidor de Joventut, Daniel Canals, ha destacat que aquest conveni permet treballar de manera conjunta i transversal amb altres municipis. A més, ha subratllat que facilita una atenció més individualitzada a les necessitats dels i les joves del poble.
2: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la RULA, i Tordera. Donant un mateix missatge i intercanviant experiències. Alhora ens permet treballar de forma molt individualitzada en les necessitats dels i les joves del nostre poble.
0: L'acord de continuïtat del servei RULA a Tordera es va adoptar la setmana passada per l'unanimitat dels grups municipals.

0: L'Ajuntament de Tordera ha demanat a l'empresa de subministrament elèctric Endesa que agilitzi els tràmits oberts per tal de poder enderrocar els pisos blaus, uns edificis situats a Sant Andreu davant la llar d'infants Petits Badrona que fa temps que es troben deshabitats. El consistori tordereny va començar els tràmits fa anys, però mai s'han pogut acabar per culpa d'Endesa. I és que allà s'hi troba una estació transformadora que abasteix gran part del veïnat. Segons han explicat fons municipals, el procediment està vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha sota un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar, i traslladi aquest centre transformador en una altra ubicació per poder procedir a l'enderroc. L'alcaldessa Elisabet Mejías lamenta que, quan hi ha empreses subministradores tan grans al darrere, els terminis s'allarguen eternament.
1: Sí, de fet, porta molts anys i allò està vinculat, ho hem explicat també alguna altra ocasió, de fet, fa temps que no ens feien aquesta pregunta, va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
2: Entenc que això és complex.
1: Sí, i més quan hi ha empreses subministradores d'aquestes tan grans al darrere. Ens passa amb Endesa, ens passa amb Movistar, sempre hi ha... S'allarguen eternament els terminis i més quan és un centre transformador que dona llum a tot aquell barri, a tot aquell sector.
0: El cas és especialment complex perquè es tracta d'un centre transformador que dona llum a tot aquell barri. La degradació d'aquest edifici ha anat empitjorant amb el pas del temps, per això s'ha demanat poder acabar els tràmits per començar l'enderroc, un procediment que ara mateix es troba centrat en Endesa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar fa unes setmanes el Pla Actualitza Clima, un projecte ambiciós que promet instal·lar aire condicionat a tots els centres educatius públics i una gran part de les residències abans del 2031. El pla comença amb una primera fase de 100 escoles ja seleccionades que estaran climatitzades durant aquest curs acadèmic. Tanmateix, cap escola ni institut de Tordera figura entre els centres seleccionats en aquesta primera fase. La Generalitat justifica la selecció segons criteris tècnics i climàtics, com ara centres especialment poc adequats, raons d'equilibri territorial, la concentració d'estudiants vulnerables i els riscos laborals. El regidor d'Educació de Tordera, Pere García, lamenta que cap escola i institut de Tordera figura en la primera fase del projecte i es posa a disposició del govern de la Generalitat per ajudar en l'execució d'aquest pla.
3: D'entrada celebrem aquesta proposta del govern, doncs, de climatitzar les aules, perquè és una realitat, doncs, que cal abordar, però alhora també ho rebem amb cert escepticisme d'entrada, perquè a Tordera no hi ha cap centre, doncs, que consti en aquest primer projecte, en aquesta primera remesa, no?, de 100 centres que es climatitzaran per part del departament. El que sí que, evidentment, doncs, ens posem a disposició, doncs, del govern, doncs, per si ens fan arribar aquest finançament, doncs, executar-ho i treballar-ho des de l'Ajuntament de Tordera. En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant, aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no?, del centre, de millora dels centres educatius, a la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així es garantim que siguin, doncs, més ràpides. De la mateixa manera ho farem, doncs, si ens arriben aquests diners per climatitzar els centres.
0: El pla persegueix tres objectius prioritaris: assegurar el confort tèrmic de l'alumnat tant en els mesos més calorosos com en els més freds, garantir la qualitat de l'aire interior i millorar la sostenibilitat i l'eficàcia energètica dels equipaments. Aquest 2026, la transformació dels equipaments educatius ja compta amb una inversió de 258 milions d'euros, que inclou 145 milions per a grans construccions i ampliacions i un fons extraordinari de 100 milions per que els ajuntaments puguin executar obres de reforma, adequació i també millora dels seus espais.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: La ciutat de Figueres s'ha convertit aquest passat cap de setmana del 24 al 26 de setembre en l'epicentre continental del patinatge artístic en acollir la primera edició de la Copa d'Europa de Shows, Quartet i Precisió. Aquesta competició ha reunit fins a 600 participants i 49 grups procedents de 7 països europeus. Entre els representants catalans hi havia el patinatge artístic Tordera, que arribava a la cita amb l'ambició de fer un bon paper, però que va haver d'afrontar un revés important en el tram decisiu de la preparació. La participació del patinatge artístic Tordera ha estat marcada per les dificultats d'última hora que van alterar completament els plans de l'equip a pocs dies del campionat després que una de les integrants es lesionés i hagués de substituir-la una altra patinadora a 4 dies de la competició. Anna Jové, integrant del grup, així ho explicava.
2: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres perquè a només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
1: Malgrat el canvi forçat i el poc temps de marge per ajustar la coreografia, l'equip es va presentar a la pista gironina amb la determinació de donar la cara. Tot i l'esforç majúscul, una caiguda en la coreografia va penalitzar les tordarenques, allunyant-les de les medalles. Malgrat els resultats, Jové es mostrava molt orgullosa de l'equip.
2: Però tot i això ens quedem amb haver pogut competir amb tota l'experiència que ens emportem i sobretot amb haver donat tot fins al final i haver-ho tirat endavant en unes circumstàncies que no eren gens fàcils. I ara el més important per nosaltres és que la nostra companya es recuperi bé i poder encarar i començar amb moltes ganes la nova temporada.
1: Així doncs, el patinatge artístic Tordera tanca aquest episodi mirant el futur amb optimisme i amb l'objectiu de donar amb més força la cara en les properes campanyes. Us expliquem també que l'antaviana jove ha assolit el primer lloc en el concurs celebrat a la plaça de la Catedral de Barcelona en un dels actes emmarcats dins la celebració de les festes de la Mercè. Aquesta fita marca el punt de partida per a l'agrupació que ha aconseguit endur-se la victòria en la que és la seva primera competició de la temporada. L'esdeveniment va tenir lloc al centre de la capital catalana on la formació va aconseguir la màxima valoració de la jornada per començar el curs competitiu de la millor manera possible.

0: L'Hospital de Mataró comença a operar amb robots. Amb aquest tipus de tecnologia reservada per a casos molt complexos, els cirurgians podran intervenir en parts del cos que de difícil accés. Ens ho expliquen des de Televisió de Mataró, Laia Sant Miquel.
1: I és que des d'aquesta setmana l'Hospital de Mataró ha començat a fer intervencions amb robots. De moment ho han fet des del Servei d'Urologia i aquest equip començarà a implementar les eines amb una cirurgia de colon, intervencions complexes que requereixen de gran precisió que se simplificaran gràcies a les màquines. Es tracta d'una pràctica habitual a centres hospitalaris de primer nivell i que a partir d'ara serà accessible també per als usuaris de l'entorn de la capital del Maresme.
2: Ens facilita molt més fer les intervencions i probablement hi haurà una substitució progressiva de la cirurgia laparoscòpica per la cirurgia robòtica. Això està passant als Estats Units. El major rendiment s'aconsegueix amb les intervencions més complicades.
1: Abans de començar a operar, però, ha calgut una formació prèvia. En total s'han format una seixantena de professionals, tant metges com personal d'infermeria. La formació inclòs preparació teòrica, simulació i un entrenament específic. En aquestes operacions, el robot es converteix en una extensió de les mans del cirurgià i permet arribar a distància als racons més difícils.
3: Aquí canvia el paradigma. És una cirurgia que la fas tu sol, que els braços s'articulen a través d'uns dispositius, a través dels dits de les mans, no a través de la cirurgia laparoscòpica, i això canvia doncs, la manera d'operar, la visió, l'absència de tacte. Tu no pots tenir tacte del pacient a través del robot, cosa que per la laparoscòpia sí que tenies.
1: El programa de cirurgia robòtica de l'Hospital de Mataró inclourà de manera progressiva operacions de ginecologia, paret abdominal, otorrinolaringologia i cirurgia bariàtrica. Però la idea és integrar totes les especialitats. Mataró pot comptar amb aquestes màquines gràcies a una compra conjunta que s'ha fet entre 5 hospitals, entre ells el de Calella.
0: I avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor, en especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant, incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. En dóna més detalls en la següent crònica, Marc Dalmau.
4: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
5: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
4: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
5: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
4: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
6: Arrenquem el mes d'octubre i ho fem encara amb temperatures realment molt suaus. De fet, les mínimes d'aquesta passanit, a conseqüència dels núvols abundants, fins i tot han arribat a pujar i s'han situat entre els 17 i els 21 graus aquí a la comarca. Per tant, en alguns punts de la franja costanera encara tenim temperatures mínimes tropicals i això que acabem de començar al mes d'octubre. Sembla que això no canviarà de forma substancial fins d'aquí una setmana aproximadament. Sembla que en aquest moment sí que podem tenir una entrada de vent del nord i una bona baixada de temperatura, però mentre això no arriba, haurem de continuar convivint amb aquestes temperatures realment anormals, pel que és l'època de l'any. De moment avui, amb núvols abundants aquest matí, es tracta del pas d'una cueta frontal que, com ja indicàvem ahir, doncs poca precipitació, caldrà esperar. De fet, no n'esperem al llarg d'aquest matí, tot i que es veien alguns llamps enfront de la costa, però mar endins. I aquesta tarda sí que les restes d'inestabilitat associades a aquesta línia frontal podran arribar a deixar algun petit xàfec puntual i de forma aïllada cap a l'àrea de la meitat nord de la comarca, cap al Maresme Nord, bàsicament. Creiem que poca cosa. De tota manera, estem a principis d'octubre i, per tant, s'ha de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitació aquesta tarda. El vent s'ha d'anar reforçant del nord-nord-est. De fet, serà un vent que es mantindrà ben bé fins diumenge i es reforçarà encara més de cara als pròxims dies. Un vent que farà que la mar es vagi alterant, avui amb maror, potser alguna àrea de forta maror aquesta tarda i després de forta maror ens acompanyarà tant divendres com dissabte i diumenge. Demà divendres amb un temps més tranquil, sembla que més assolellat, la qual cosa faria pujar encara una miqueta més la temperatura màxima. Dissabte, més núvols, possibilitat d'alguna precipitació, sempre de caràcter feble, aquí a la costa, mentre que les temperatures doncs, baixarien una miqueta més a conseqüència de l'augment de la nuvolositat. De cara al diumenge, doncs, tot apunta que tindríem molts núvols encara, sense precipitacions, i es mantindria aquest vent destacable de component entre l'est-nord-est. No es pot qualificar de temporal, però sí que la mar estarà força alterada i el vent serà, com a mínim, moderat.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les estrelles? El poema que ara sentirem parla d'elles, però no de les estrelles del cel. Parla de les estrelles del mar. El sentim?
2: Hola, sóc Emma Jiménez i vaig a quart de primària de l'Escola Escocetans. El poema que he escollit es diu L'estrella de mar i ho ha escrit l'Olga Xirinax. I he escollit aquest poema perquè m'agrada molt l'estrella de mar. Poema L'estrella. L'estrella es mirava a l'aigua del mar. Onades de plata la feien ballar. Un vespre va caure i al fons se va anar perquè li cridava l'estrella de mar.
1: Gràcies, Emma, per fer-nos veure les estrelles, no del cel, sinó del mar, amb aquest bonic poema. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
4: Bon dia, Tordera. Sens dubte que cal entendre i solidaritzar-se amb la preocupació de la població de Ceuta. És clar que sí, i condemnar tots els fets violents que allà tenen lloc. Però això no s'ha d'impedir veure que la crisi de Ceuta castiga els marroquins residents a tot Espanya. Si som invasors, tot s'hi val contra nosaltres, diuen molts d'ells. I és que l'ús frívol de determinades paraules per part d'alguns mitjans és també una greu irresponsabilitat. Molts marroquins també consideren insuportable el discurs contra la migració que va calant i calant en el cafè, a la feina o en el supermercat. Una noia que va arribar a Catalunya als 11 anys per reagrupació familiar explica que viu el racisme des de petita i diu que quan es formen grups, les nenes marroquines es veuen sovint excloses. La paraula invasor no és una paraula geopolítica. Afecta a gent normal, d'un col·lectiu amb poca capacitat d'aixecar la veu que passa molta angoixa. Contra la creença popular de que molts marroquins resideixen irregularment a Espanya, un informe de FUNCAS, centre d'anàlisi dedicat a la investigació econòmica i social, calculava que la xifra dels qui estaven irregularment al començar l'any 2025 estava molt per sota dels que havien arribat de països com Colòmbia o Perú. A més, la marroquina és la principal força de treball estrangera a Espanya. En el passat mes d'agost hi havia més de 407.000 marroquins afiliats a la Seguretat Social, més de la meitat entre l'agricultura, la construcció i l'hostaleria. Aquestes dades cal també que les coneixem, ens convé. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova temporada de Cada Residu Compta. Una salutació especial a totes les emissores de Catalunya que emeten aquesta càpsula radiofònica, que el que vol és posar en comú doncs, dubtes, consells, qüestions que ens preocupen a l'entorn del món dels residus. Així doncs, comencem temporada. Comencem avui amb la Marta Rubio, que ens acompanya. Benvinguda. Marta, tenim molta feina, tercera temporada ja de Cada Residu Compta,
3: sí.
2: I a més, hem d'anar pujant el nivell.
3: Sí, però bueno, venim carregades d'energia, ho farem molt bé i ja està.
2: Doncs comencem amb un tema que pot semblar molt fàcil, però que dius, va, fem repàs, eh? Els primers dies farem un repàs. La setmana que ve també amb la Tere i amb tu mateixa intentarem repassar algunes coses. Què és realment un residu? Perquè quan sentim la paraula residu, segurament pensem en alguna cosa que ja no volem, una ampolla buida, una llauna, un bric, les restes de menjar, però és tan senzill com això, Marta?
3: Doncs no ben bé, de fet, hi ha una idea que ens pot fer canviar una mica la manera que tenim de mirar els residus. Seria una cosa que nosaltres ja no volem, però que no necessàriament ja no té cap valor.
2: O sigui, a veure, que quan jo miro una ampolla buida i penso, això és brossa? Potser m'estic avançant una mica, no?
3: Exactament, perquè el material encara pot tenir una altra vida. La clau és que en fem... què en fem a partir d'això?
2: Què en fem a partir d'aquest moment en què hauríem de pensar, no?, si és realment un residu o no. I aquí entren aquelles paraules que ens sonen, que seria el reduir, el reutilitzar, el reciclar...
3: Ja te les saps,
2: eh? Totes les erres, no,
3: sí,
2: Marta?
3: Sí. Sí, i encara que les sentim molt sovint, potser no sempre tenim clar què vol dir exactament cadascuna. I sobretot, en quin ordre ens les hauríem de plantejar.
2: Doncs va, jo et faré les preguntes perquè anem començant a ordenar-les. Comencem per reutilitzar.
3: Doncs mira, reutilitzar vol dir allargar la vida d'un objecte, fent-lo servir més d'una vegada o donar-li un altre ús en lloc de convertir-lo directament en residu.
2: I no necessàriament l'hem de fer servir pel mateix que el fèiem servir abans.
3: Exacte. Per exemple, una ampolla de plàstic, posem d'exemple, que ja hem utilitzat per beure, podríem fer-la servir per un altre ús puntual, com regar les plantes, i així fem que...
2: que s'allargui una mica, sí, el moment que sigui realment un residu,
3: exactament,
2: no?
3: Exactament.
2: Per tant, reutilitzar és com mirar aquell objecte, aquella ampolla de plàstic que jo tenia a les mans fa un moment, i dir, abans de llançar-ho, encara em pot servir per alguna cosa?
3: Exacte.
2: I això ens permet evitar, doncs, generar aquest residu. Però, escolta, Marta, abans de reutilitzar, jo crec que l'ordre l'havíem fet... ara la Teresa ens renyaria. Primer hauríem de reduir.
3: Sí,
2: és I què vol dir reduir exactament?
3: Doncs mira, reduir exactament el que seria és evitar generar residus des del principi. Per exemple, si cada dia comprem una ampolla d'aigua d'un sol ús, podem reduir aquest residu portant una ampolla reutilitzable.
2: Per tant, intentem que aquest residu ja no arribi ni a existir, ja no el generem, que diem en l'argot dels residus.
3: Sí, sí. I aquí entren moltes decisions del nostre dia a dia, de fet. Comprar només allò que necessitem, evitar productes amb massa embalatge, escollir també productes reutilitzables o comprar formats que generin menys residus.
2: Sí, això és important perquè sovint pensem que en els residus, quan ja pensem en els residus quan ja tenim la bossa, allò, que l'anem a llançar al contenidor,
3: sí,
2: però la seva gestió comença molt més abans. I després de reduir i de reutilitzar és quan arriba el reciclatge, no?
3: Sí.
2: I d'aquí de què parlem?
3: Aquí parlem d'una cosa diferent. Quan un objecte ja no el podem reutilitzar, el que sí que podem fer és separar-lo correctament perquè els materials que el formen es puguin recuperar i transformar en nous materials o productes.
2: Seguim amb l'ampolla de plàstic, que ja no el podem aprofitar, doncs pot anar al circuit de recollida selectiva perquè el material es pugui recuperar. Seria això, no? Per tant, recapitulant, primer tindríem intentar reduir el que seria generar menys residus. Si el residu ja existeix, mirem si el podem reutilitzar, i quan ja no el podem reutilitzar, el reciclem correctament perquè se'n puguin recuperar els materials. Pot semblar una diferència petita, però això ja canvia una mica com ens relacionem amb aquests residus, no, Marta?
3: Sí, sí, i tant.
2: Molt bé, doncs escolta'm, cada programa, això és una novetat d'aquest any, ara hauríem de dir nou, eh?
3: Novetat.
2: parlarem de tres coses a l'acabar la secció, a acabar el programa. Tres coses que ens facin pensar i ens facin fer un clic en el cervell, val? Primer, parlarem d'un residu, només un, val? Avui era aquesta ampolla de plàstic i, per tant, quan ja l'haguéssim de reciclar aniria al contenidor
3: groc.
2: Groc, dels envasos, molt bé. Segona cosa, hem de tenir, trencar un mite, un cert o fals, eh? I el que et faig és, quan llancem una ampolla de plàstic al contenidor groc, Marta, hem de treure el tap i l'etiqueta abans de llançar-la, cert o fals?
3: Si ho penses, tindria sentit, suposo, separar coses, no? Fals?
2: Fals, molt bé. No cal quedar-nos a casa separant l'ampolla i el tap. De fet, ara hi ha moltes ampolles de plàstic que porten el tap enganxat perquè no el separis i tinguis aquella mena de ganes de llançar-lo a un contenidor que no toca. I la tercera cosa que farem a cada programa és plantejar un petit gest. Marta, quin petit gest em dius d'aquest programa perquè puguem avançar en la gestió dels residus de manera individual?
3: Per mi està claríssim, en aquest programa l'ampolla era la protagonista i per tant us demanarem això, que sempre que pugueu porteu una ampolla reutilitzable i a més això us ajudarà a veure també quantes ampolles de plàstic no feu servir i eviteu, per tant, que es generin aquests residus.
2: Molt bé, Marta, la setmana que ve més.
3: Molt bé.
2: Seguim. Gràcies.
3: Adéu. Gràcies.
2: Adéu a tothom.
1: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
0: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Com és habitual, cada dijous és moment de fer memòria i recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta. Ens situem a la setmana corresponent del 28 de setembre al 4 d'octubre. Comencem amb el 2025. Fa un any el Parc de l'Amistat es reformava després dels danys del temporal. La caiguda d'arbres i l'afectació a l'entorn van deixar el parc en mal estat i amb un fort impacte visual per als veïns. El consistori ja preveia feia mesos una reforma de l'espai per fer-lo més inclusiu i accessible. En parlava fa un any la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
1: I aquí la idea, com que teníem en marxa l'execució de la remodelació del parc, ara el mes d'octubre, doncs ja, mira, ha anat bé en el sentit de pels tempos, ara començarem la nova obra i per tant ja s'arreglarà tota aquesta zona. L'objectiu d'aquesta obra és renovar tots els elements infantils, que siguin integradors, que siguin elements infantils per tots els nens i nenes, accessibles, i també farem que el parc, com que té diferents nivells, perquè hi ha una passarel·la de fusta, hi ha les pedres, doncs intentar fer el paviment continu, que no hi hagi desnivells i per accessibilitat, doncs, a millorar el trànsit cap a aquest parc.
0: Feia un any també arribava la quarta edició de la Fira Medieval de Tordera. L'associació Artesanes i la FET posaven en marxa una nova fira aquell dissabte. Carol Torné, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ho explicava a Ràdio Tordera.
2: Sobretot les parades d'artesania, després tindrem un servei de bar, farem una paella popular, que podeu agafar ja els tíquets i si voleu venir a dinar amb nosaltres. N'hi haurà jocs infantils, n'hi haurà, bueno, espectacles diversos, n'hi haurà música en directe, bueno, serà molt interessant i tenim moltes ganes que la gent ens vingui a veure. Totes treballem i totes tenim família i bueno, poder arribar a quedar i a preparar la fira és complicat, però bé, fem el que podem i ens anem adaptant, no? Som bastant flexibles en aquest sentit. Després ens ajuden les nostres voluntàries i aproximadament som una vintena de persones que estem treballant a la fira durant tot l'any.

0: Viatgem fins al 2021 perquè fa 5 anys Ràdio Tordera era guardonada com a millor ràdio local. La Fàbrica de les Arts de Granollers va ser l'escenari de la gala de lliurament dels Premis de Comunicació 2021. En feia valoracions Albert Sabater, director de Ràdio Tordera.
1: Rebre el Premi a la millor ràdio és un reconeixement global a tota la feina que es fa dins l'emissora per part de tot l'equip humà, així com també l'estratègia tant de ràdio com també digital. Aquests premis, doncs, per nosaltres també és una manera d'homenatjar tots els membres de l'emissora de la ràdio, els passats, els presents i també els futurs, per posar la ràdio al costat de la població d'una manera eficient.
0: També el 2021 l'Esplai inaugurava el nou bar-restaurant. El 2 d'octubre, després de molt de temps aturats, l'Esplai de la gent gran de Tordera tenia la intenció de reactivar el seu dia a dia. En parlava el seu president, Miquel Pujol.
2: A les 5 de la tarda s'obrirà el bar, tot això, però el que comencem serà amb una audició de sardanes.
3: Ah.
2: Sardanes per escoltar i per ballar.
3: Molt bé, sí, sí.
2: I l'altre tenim també previst fer, quan canviïn les sardanes, un concert. Més coses estan a punt de cosir, però encara no ho podem dir.

0: Arribem al 2016. El Maresme podia quedar-se llavors sense Mossos de Trànsit. Això va ser conseqüència de la reorganització del mapa de la policia de trànsit que preparava la direcció dels Mossos d'Esquadra i que suposava passar dels 22 sectors a només 16, entre els quals hi havia el de Mataró. En parlava el secretari general del sindicat de Mossos d'Esquadra, Toni Castejón.
1: Estem absolutament en contra i estem contents de que els alcaldes estiguin reaccionant, perquè això no deixa de ser una retallada encoberta i suposarà menys presència d'agents de trànsit amb la formació que tenen a les carreteres d'aquests jocs i, torno a dir, és una pèssima notícia.
0: Fa 10 anys, Tordera també participava al projecte Lletra a Lletra Fem Municipi. Aquest es centrava en la mirada en autores que en diferents àmbits han fet una important aportació a la llengua i literatura catalana, com ara Lola Anglada, Maria Barbal, Joana Raspall i Mercè Rodoreda.

I arribem al 2011. Fa 15 anys, els carrers del nucli antic de Tordera podien ser definitivament peatonals a finals d'aquell any. Esquerra Republicana de Catalunya lamentava la gestió de CiU en aquest tema. L'Ajuntament va reprendre recentment les converses amb ells i durant el mes de novembre es va fer una prova pilot per comprovar-ne el funcionament. Aquell mateix any també l'Oficina de Català oferia cursos de nivell intermedi a Tordera, amb unes classes que tenien lloc d'octubre a juny. Durant tot el curs escolar i els dimarts i els dijous es feien de 2:15 del matí a 11:45.

D'aquesta manera posem punt i final avui a la secció d'efemèrides, un moment que es fa possible gràcies als serveis informatius de Ràdio Tordera i a l'arxiu sonor de la nostra emissora. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana que ve.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
1: Continguts en xarxa.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Hola, bona, molt bon dia.
1: Sergi, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs mira, avui al Guaita volem passar revista a algunes espècies noves de peixos que mica en mica ens anem veient més per aquí al Mare Nostrum. O sigui, espècies que han anat arribant, s'hi han trobat bé, s'hi han quedat, d'altres que ja hi eren, però podríem dir que han canviat una mica casa seva, han canviat l'hàbitat, canvis que, evidentment, van lligats a aquesta pujada imparable de la temperatura de l'aigua del mar i al canvi climàtic.
1: I quins són aquestes espècies?
2: Doncs mira,

0: canvis molt importants, sobretot en les aigües més costaneres, que són les que s'escalfen més ràpid, les que són més a prop de la costa. I això ens porta que també sigui més fàcil veure-ho. Si ens posem amb un tub i unes ulleres, ho podrem veure una mica més. Bàsicament, aquests canvis de temperatura alteren l'estacionalitat. Estem parlant que de desestacionalitzar el turisme, però podem dir que els peixos també es desestacionalitzen. Alguns, per exemple, que només els podíem veure a l'estiu, doncs es veuen en altres èpoques de l'any, canvien les èpoques de cria, les allarguen, les comencen... Això ja està canviant la temperatura, l'estacionalitat. Però també altres paràmetres, com els nutrients, l'oxigen, la salinitat... i els contaminants, que són bàsicament el que un augment de temperatura et pot provocar, no? Des d'aigües que hi hagi una major evaporació, per tant les aigües tinguin més salinitat, que hi hagi blooms, per exemple, de creixements descontrolats d'algues, com passa a indrets del Mar Menor, que això també aporti toxicitat a les aigües, no? Turbidesa, etc. Canvis en el nutrient i canvis sobretot també en l'oxigen. El que per a unes espècies podríem dir és terra hostil, per altres es converteix en una oportunitat.
1: Per tant, tots aquests canvis que ha patit el mar ens han fet canviar una mica també aquestes espècies, no?
0: Sí,
1: que hi habiten.
0: Ens ha fet canviar. I els científics ja saps que classifiquem molt les coses.
1: I tant, us encanta això de classificar.
0: Som una mica cap quadrats i si no classifiquem no sabem per on moure'ns. Doncs les hem classificat en dos. Per una banda, les espècies lesepcianes no són aquelles que viuen a la plaça Lesseps de Barcelona, sinó que són aquelles que han entrat a la Mediterrània a través del canal de Suez, que va ser Lesseps qui va construir, i que provenen del Mar Roig, és a dir, un mar molt més càlid que la mar Mediterrània. Hem de calcular que el Mar Roig presenta temperatures per sobre dels 28, 29, 30, 32 graus.
1: I tant, és molt més càlid.
0: És molt més càlid. I per una altra banda, les espècies subtropicals, que són aquelles que han entrat per l'estret de Gibraltar des de latituds subtropicals africanes, és a dir, des de la costa del nord d'Àfrica, Canàries, tota aquella zona. Vale?
1: Per tant, com que són espècies acostumades ja a viure en aigües calentes, per això ara venen cap aquí, no?
0: Exacte,
1: perquè aquestes aigües també són calentes.
0: Per això venen cap aquí. Ecològicament podríem dir que el comportament és molt similar en els dos casos, o sigui, diversos individus, que en aquest cas els pioners, en podríem dir, els exploradors, com va fer Colón a Amèrica, entren cap a nous hàbitats, tant a la Mediterrània Oriental, en el cas de les espècies lesepcianes, com a la zona més occidental per l'estret de Gibraltar, a la costa, per exemple, del Mar del Borà. Troben les condicions idònies, s'hi estableixen, augmenten les poblacions i posteriorment van avançant cap a nous territoris. La velocitat d'aquesta conquesta, podríem dir, que depèn evidentment de les condicions que es van trobant. Quan més ràpid és l'escalfament, més facilitats per progressar. També, quan més facilitats tenen a trobar el menjar, més facilitats per progressar. Quan menys depredadors troben, més facilitats per progressar. O sigui, depèn de diversos factors, no? No només de la temperatura de l'aigua del mar, sinó, evidentment, aquests peixos han de menjar.
1: Clar, exacte, necessiten menjar i, a més, necessiten sobreviure, que ningú se'ls mengin
0: vells. Que no se'ls mengin. Anem a parlar d'espècies?
1: Som-hi.
0: Va, i ho hem dividit també amb les dues bandes, eh? Amb les dues bandes. Per una part tenim d'espècies subtropicals, que recordem que és aquelles que progressaven des del nord d'Àfrica, des d'aigües atlàntiques subtropicals, cap a l'estret de Gibraltar, entraven per l'estret i avançaven cap aquí. Tenim el fadrí, que és un làbrid, és una espècie com una juliola, una donzella, també amb hermafrodita, amb dimorfisme sexual, això vol dir que primer són femelles i després són mascles i són diferents els dos individus, que habita les aigües somes al voltant de roques i por all. Aquesta ja fa molts anys que ha entrat, potser fa una vintena o una trentena d'anys que ha entrat, però cada cop va progressant més i se'n veuen molt més. I el salt dels últims anys ha sigut molt espectacular, més o menys amb tub i ulleres, ha estat espectacular, si ens hi fixem, i han progressat cap al nord de la Costa Brava, cap al França, etc, cap a aigües més fredes de l'empara del Golf de Lleó.
1: Per tant, segueixen pujant, eh? No es queden només aquí, sinó que se'n van també cap al nord.
0: Segueixen pujant. Aquests són, per exemple, competència directa de les guiules, del Coris Julis. Aquesta espècie es diu Thalassoma pavo, de nom científic. Un altre làbrid, una altra espècie d'aquestes també que ha pujat, el peix lloro, que hi hagi anat a Canàries i hagi menjat vieja La Vieja Canària.
1: És aquest, doncs.
0: És aquest. Que gastronòmicament és bo, eh? No, no ho podem dir. Doncs aquest és Perissoma cretense. Aquesta espècie també ha anat pujant i s'han observat fa pocs anys els primers individus ja

0: al centre i sud de la Costa Brava.
1: Carai, per tant ja el tenim aquí aquest, eh?
0: Ah, exacte, és un peix que també té dimorfisme sexual, que són diferents les femelles que els mascles, com a tots els làbrids en general, i també l'anem veient. Les femelles són d'un color més grisaci, més verdós, i els mascles, en canvi, són d'un color més vermellós. A l'altre, el peix ballesta.
1: Quin és aquest?
0: Balistes capriscus. Es diu peix ballesta perquè té una espina a la part a dalt, per defensar-se, que fa molt mal, que punxa molt, que si l'aixeca, si tu la tires enrere cap endallò, no es tira enrere, queda clavada, com una ballesta. Has de tirar, fer falca a una subespineta que té a darrere per plegar-la.
1: Sembla que ho has provat, eh, Sergi?
0: Sí,
1: ho has provat.
0: Ho he provat. El peix ballesta també ha pujat d'aquests mars subtropicals, s'hi ha trobat molt a gust, s'està trobant molt a gust, per exemple, a Illes Balears, que les aigües estan molt més calentes, i tant la vieja com el peix ballesta, per exemple, menja molt mol·lusc. Quan entren, per exemple, això passa a Galícia, quan entren a les muscleres o als cultius d'ostres, fan destrosses. I són competència, per exemple, directa del sars o de les orades, que també mengen mol·lusc.
1: Per tant, aquí també veiem inconvenients, que pot tenir aquesta arribada d'aquests peixos.
0: Clar, competència d'aliment. També és molt bo per menjar. Aquest, el que passa, que s'ha de pelar, el balistes. Té una pell molt aspra, molt com un fregall, s'ha de pelar aquest peix.
1: Bueno, i se li han de treure totes aquestes espines tan grosses,
0: sí,
1: que deies,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Els Blue Runners, que no és cap pel·li d'acció, allò seria Blade Runner. Els Blue Runners, ja entrem a la família dels caràngids, és com una espècie de sorell que també ha entrat d'aquelles zones cap aquí. Un altre sorell, el sorell roncaire, que també ha entrat. Si anem, per exemple, amb els espàrids, a les famílies de les orades, dels sars i tot això, el pagre de bandes, és a dir, el pagrus auriga. Aquest també ha entrat, és una espècie molt habitual a la zona de l'estret del Gibraltar, molt bo gastronòmicament també, que pot fer mides de 5, 6, 7 quilos, allà se'n diu la urta, en el d'allò, i que també comença a progressar cap aquí. La càntara blanca també. Entrem també un altre amb els pelàgics, que és la serviola de franges, la serviola fasciata. Aquí tenim la serviola d'Umerili, que és la serviola normal, la serviola que és comuna aquí, un peix que pot arribar a fer 20, 30, 40, 50 quilos, eh? Pot ser molt, molt gran. I un altre és el mero, l'enfós blanc, l'Epinepilus aeneus, que aquest és un mero també que ha anat progressant des de l'estret de Gibraltar cap al nord, i en general els meros, ja ho veurem després, que és una espècie força favorida per aquest augment de temperatura de l'aigua del mar. Els hi agraden aigües més càlides.
1: Totes aquestes eren les espècies subtropicals que ja ens han arribat cap aquí. Quines són les sapsianes?
0: Ja veurem que aquestes, les sapsianes, són més xungues. Vale? Tenim el peix lleó.
1: Ui, amb aquests noms ja comencen a semblar més agressives.
0: Pterois milers, que és aquella espècie que estem acostumats a veure en forma zebrada als documentals dels esculls de coral del Carib. Doncs aquesta ha entrat des del Mar Roig, des dels esculls de coral, i és com una, podríem dir, com una escorpa. Les espines són molt verinoses. I es reprodueix molt, es propaga molt, menja molt, per tant és una espècie que creix exponencialment.
1: Que potser podrem parlar de plaga d'aquí un temps?
0: Sí. A Grècia, per exemple, ja ho estan parlant, de plaga. Grècia, comença a haver-hi forces a sud de Sicília, que són les zones on han entrat abans. Malta, allà ja estan. També es vol per menjar, hi ha gent que l'agafen, però... El peix globus, aquest el tanto, perquè aquest sí que és molt tòxic i mortal. Aquest s'ha d'anar al tanto. També és una espècie que ha entrat per al canal de Suez, és aquell peix que s'infla i por ahí. El fugu, aquell japonès que fan el menjar, que li treuen, que saben triar perquè si no tòxic, és una espècie de peix globus. Després teníem el peix conill, que seria un competidor de les salpes, és un peix herbívor, però en aquest cas que és tòxic també per menjar, no es pot menjar tampoc perquè té toxicitat. Seria un competidor, seria un herbívor mediterrani, per exemple, es menjaria tota la praderia de Posidònia, on aniria retallant la praderia de Posidònia. Tenim un altre que és el peix trompeta, la barracuda o l'espet de l'Índic, i el sard daurat, que és un espàrid també, que ha entrat, podria ser com el pagre de bandes o com un sard que també fa la competència a aquestes espècies.
1: Uh-huh. I dius que la majoria d'aquestes espècies ja les trobem aquí a les nostres aigües.
0: Exacte, la majoria d'espècies subtropicals, de les primeres que hem dit, ja les trobem a les nostres aigües, i fins i tot algunes d'elles ja formen part de les espècies comercials als ports i les peixateries.
1: O sigui, ja les hem incorporat a la nostra vida quotidiana.
0: Ja les hem incorporat a la vida quotidiana i a la dieta.
1: Uh-huh.
0: En canvi, les espècies lacepcianes encara no han progressat o han fet aparicions puntuals. Ara mateix, la majoria d'elles han arribat fins a les costes del centre i sud d'Itàlia, per exemple. Com hem dit, el peix lleó s'ha arribat a veure a Sicília i a Sardenya.
1: Uh-huh.
0: El peix conill ha arribat a progressar fins al sud de l'Adriàtic. En canvi, el peix globus sí que ha arribat fins a la costa catalana i Balears, s'han vist exemplars puntuals, i també a les costes de Barcelona s'ha vist algun cert daurat.
1: Però hi hauria perspectiva, no?, de que aquests peixos, si l'aigua es continua escalfant,
0: exacte,
1: puguin arribar fins aquí.
0: Vagin arribant i vagin progressant. I més enllà de l'arribada d'aquestes espècies nouvingudes, espècies pròpies també de les nostres aigües han patit canvis de distribució, allò que dèiem canvis de casa. Degut, evidentment, a aquesta temperatura de l'aigua del mar. Canvis tant en vertical, en la columna de l'aigua, com en horitzontal, en extensió.
1: Mm-hmm.
0: Per exemple, la vaca serrana, que és un parent del serrà, que és una espècie pròpia de les nostres aigües, ha guanyat presència en aigües poc profundes, relegant els serrans en aigües més fondes i fresques.
1: Mm-hmm.
0: Això també a vegades té a veure la pressió pesquera. El mero o anfós comú també ha sortit afavorit de les aigües més càlides, i en els darrers anys s'estan observant moltes cries, molts exemplars juvenils. Altres peixos, com la llampuga, el tallams, la palometa i la bacora, que són peixos pelàgics, d'aquells que fan migracions, també s'han expandit millor cap a aigües més càlides, i fins i tot, com hem dit abans, han vist alterada les migracions, ja que hi ha grups que es queden tot l'any a la Mediterrània, que no migren, un cas similar al que passa amb la tonyina vermella.
1: Mm-hmm. És a dir, grups que abans sí que migraven, ara ho han deixat de fer.
0: Són residents.
1: Mm-hmm. Doncs, Sergi, que interessant, no?, tot això, veure com a mesura que es va escalfant el nostre mar també ens van canviant aquestes espècies.
0: Exacte, va canviant les espècies, va canviant els habitants, va canviant els escenaris, els hàbitats, també, perquè entren noves algues, aquí només hem parlat dels peixos, però entren noves algues, nous crustacis, esponges. Tot va canviant. Podríem dir que el decorat d'una persona que es fiqués a sota aigua als anys 70 a la Costa Brava és totalment diferent de la persona que s'hi fica ara.
1: I vés a saber com serà, no?, d'aquí uns anys.
0: Vés a saber.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies i ens retrobem al proper guaita que tenim.
0: Fins la propera.
2: Continguts en xarxa. 107.1 FM. Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Batàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament, el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamarsa. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
1: Notícies en xarxa.

0: Molt bon dia, Tordera. Comencem un nou mes, comencem l'octubre, un mes que ens porta colors de tardor, matins una mica més frescos i aquella sensació que l'any que entra en la seva recta final. Però nosaltres tenim moltes ganes de continuar vivint-lo, ara i aquí. Avui és 1 d'octubre i sabíeu que aquesta data també té un petit racó a la història? Perquè l'any 1949, a l'1 d'octubre, Mao Zedong va proclamar la fundació de la República Popular de la Xina a Pequín, una data que va marcar profundament la història contemporània del país. I parlant de dates, l'1 d'octubre també és el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada dedicada a posar en valor l'experiència, els coneixements i tot allò que les diferents generacions poden compartir. I nosaltres avui també volem compartir amb vosaltres informació, música, curiositats, converses, somriures i principalment la bona companyia. Perquè comencem octubre amb una idea molt senzilla. Cada dia és una nova oportunitat per començar de nou. I ara sí, doncs vinga, posem-nos còmodes i deixeu que la ràdio entri novament a casa vostra. Això és Ara i Aquí, a Ràdio Tordera. Comencem octubre junts, perquè el millor lloc per viure aquest moment és precisament aquest, a l'ara i aquí. I en Toni vol dir una cosa. Bon dia, Toni.
1: Bon dia. També és el dia que van atonyinar-nos els catalans, l'octubre.
2: Exacte. Fa 9 anys.
1: Fa 9 anys. L'any que ve farà 10 anys de la Pallissa.
0: Dani Banyes, bon dia.
3: Bon dia, Rosa Maria.
0: I també a l'Angie, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: I saludem des d'aquí també a l'Antònia, que avui no pot estar a nosaltres, està fent un reportatge interessantíssim i que bé, doncs, ens parlarà sobre l'homeoteràpia tan punt bons tingui noves dades i aquestes entrevistes que està portant a terme. Anem a parlar d'una curiositat del dia 1 d'octubre. Per què estiu octubre, si és el desè mes? Doncs bé, aquí tenim una curiositat històrica. El nom d'octubre ve de llatí October, que significa vuitè, i és que l'antic calendari romà, que començava al març, octubre ocupava fitatalment el vuitè lloc. Després es va afegir gener i febrer, al començament de l'any, però el nom d'octubre es va quedar. I aquí ve aquesta curiositat. Octubre és el desè mes, però encara porta un nom que recorda que antigament era el vuitè. I acabem directament amb una dita d'octubre. A l'octubre, la tardor entra i l'estiu surt, desbloca. Anem amb aquest tema. Setembre.

0: I bé, anem ja directament a saludar els nostres companys que ens aporten la informació de les temperatures. I ara mirem cap al cel, perquè veiem la meteorologia, el que ens diuen, i nosaltres mirem, a veure, veiem núvols? No veiem núvols, fa sol, no fa sol, perquè l'octubre acaba d'arribar i ja sabem que la tardor és una mica capriciosa. Un dia es fa treure la jaqueta i l'endemà encara ens recorda que l'estiu no vol marxar. Però quin temps ens espera avui? Necessitem paraigua? Jaqueta? Ulleres de sol? Una mica de tot. Ho descobrirem ara mateix amb la nostra secció de meteorologia, perquè ja ho diu aquella dita, l'octubre de la llar de foc, te'n pots riure poc. I bé, nosaltres anem ja directament endavant amb el temps i bé, doncs anem a saludar primer de tot amb el nostre companya que està al carrer Sant Jordi, que és la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs a veure com va la meteorologia per avui, però explica'ns primer de tot ahir com va anar.
1: Mira, la màxima d'ahir va ser de 26 graus i 9 dècimes. I aquest dematí, 19 graus en 3 dècimes. I ara, en aquests moments, estem a 22 graus. Un 69% d'humitat i marca sol.
0: Sol?
1: Sí.
0: Sol, sol, sol, ens quedarem sense pluja altra vegada.
1: I m'han dit que baixa una mica d'aigua a la riera. No gaire, res.
0: Bueno, deu ser una miqueta d'ahir.
1: Una mica de cosa.
0: Poca cosa. Molt bé, què tal els companys? Com porten el dia avant, com deia jo, amb xaqueta, porten el paraigua, es treuen la roba, com... què estan fent? Perquè suposo...
1: Mira, ara actualment encara van amb màniga curta.
0: Sí.
1: I algú va amb pantalons llargs.
0: Escolta'm, et deuen deixar, suposo, a veure, un enrenou d'armari que deu ser massa, perquè amb tot això de si em poso la jaqueta de màniga curta, la llarga, si me poso pantalons curts, pantalons llargs, els homes realment és allò que tot ho tenen embolicat.
1: Però, bueno, més o menys, jo trobo que actualment encara fa calor, eh?
0: Sí.
1: Perquè vull dir que molta gent encara va com d'estiu.
0: Bé, me diuen els homes i les dones que també tenim un renou en l'armari.
1: Bueno, les dones també som iguals, no?
0: Exactament. Paquita, moltes gràcies i salutacions als companys del dia a dia. Adéu,
1: bon
0: dia.
1: Bon dia per tothom.
0: Ens anem a saludar amb Joan González, de Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapien què és la temperatura màxima que van tenir ahir.
2: Mira, la màxima ahir va ser de 26 graus 5 dècimes. Avui la mínima ha sigut de 19 graus 6 dècimes. Ara estem a 24 graus 8 dècimes, amb un 75% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 26 graus amb 4 dècimes.
0: Molt bona temperatura, eh?
2: És que ara estem a la glòria, ara.
0: Oi,
2: no fa fred, no fa calor, respirem mica més tranquil, més bé.
0: Això també.
2: No tanta calor. Bueno, que estem més bé, ara.
0: Estem més bé, fantàsticament, molt bé.
2: Mira, el màxim de vent d'ahir, fluixet, 19,3 km hora.
0: Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies.
2: I la pluja enregistrada, que ha sigut a les 6 del matí, 2 dècimes.
0: Ai, mare meva, si s'ha caigut alguna cosa, No hi havia pas fixat.
2: Sí, no hi ha una mica de terra, hi trobo.
0: Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies. I que el que és les temperatures que tens recollides del mes i de el que és el dia a dia, els repassarem sempre el dilluns, que és el dia que tenim doncs més tranquil·litat el que fa el guió i l'escaleta del magazín del dia a dia. D'acord, Joan?
2: Vale. Doncs jo el diré el dilluns.
0: Exactament.
2: El dia que ho deu canviar, m'ho dieu i canviarem.
0: És el dilluns que ja ho tenim concertat i arreglat, però això t'ho dic ja directament. La gent s'informarà de tot això el dilluns, com tu, Joan, sempre ho aportis. Gràcies.
2: D'acord.
0: Adéu, bon dia. Doncs vinga, això és ni més ni menys el que ens ha portat a la meteorologia d'aquests indrets de la nostra vila de Tordera. I ja que parlem del temps, sabíeu que els núvols poden pesar moltíssim? Ho sabeu vosaltres, que pesen?
3: Si porten aigua, segur que sí.
0: Encara que els veiem surant tan lleugers al cel, un núvol gran pot arribar a contenir centenars de tones d'aigua. Centenars de tones. I bé, doncs en 13 minuts que passen de les 11, ara farem una volta pel món en pocs minuts. Repassarem aquells titulars que aleshores no surten a primera plana de Catalunya, d'Espanya, del planeta, del món, i també fem un repàs a la cultura i a l'actualitat de successos. Anem-hi.

Catalunya, el temps serà protagonista en l'inici d'octubre. Protecció Civil i els serveis meteorològics alerten d'un episodi de pluges intenses que afectarà especialment el litoral, prelitoral i diverses zones de Catalunya. La situació pot comportar risc d'inundacions locals. Els drets d'habitatge arriben a la recta decisiva. Els nous decrets sobre l'habitatge centraran en bona part de l'actualitat política amb el debat sobre lloguers i protecció dels inquilins com un dels principals assumptes. També, els gossos tornen als escenaris. La banda manresana Gossos prepara el seu retorn en dos concerts a Girona dins del festival Estrenes, coincidiu amb els 20 anys de córrer. Entrem a fer un repàs de notícies d'Espanya. A Espanya, l'habitatge continua també al centre del debat. El govern ha aprovat mesures relacionades amb els lloguers i els desnonaments, mentre que milers de persones mantenen una acampada a Madrid per reclamar mesures davant la situació de l'habitatge. Dos petits terratèmols a Múrcia. Dos moviments sísmics de magnitud 3,1 i 3 s'han registrat de matinada a la zona de Beniel, a Múrcia. L'Institut Geogràfic Nacional els situa a poca profunditat i amb una intensitat màxima de 3 a 4. Ceuta, novament en el focus informatiu. El president de Ceuta, Joan Jesús Vives, ha declarat com a testimoni davant l'Audiència Nacional en la investigació sobre l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat a finals de juliol. I anem a fer un repàs a notícies del món. Continua la via diplomàtica entre els Estats Units i l'Iran. L'Iran ha rebut una resposta oficial dels Estats Units de la seva proposta per intentar posar fi a la guerra mentre continuen les gestions diplomàtiques en la mediació de diversos països. Ucrània i les tensions en Rússia continuen marcant Europa. L'OTAN assegura que no hi ha amenaça immediata sobre territori aliat, però manté l'alerta davant les tensions i els atacs russos contra Ucrània. L'Antàrtida recrista una dada preocupant sobre el gel. El gel marí antàrtic ha assolit el tercer nivell més baix registrat, una dada que els científics segueixen amb especial atenció. I acabem amb tres successos i esdeveniments. Incident greu amb un avió entre Dubai i Tel Aviv. El copilot d'un vol de Fleet Dubai hauria intentat fer estavellar l'avió després d'agredir el pilot. Els passatgers van aconseguir reduir-lo i l'avió va poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. Set persones abandonen una carpa de Oktoberfest a Múnich. Una disputa amb una de les carpes del popular festival ha acabat amb set cambrers deixant el seu lloc de treball. Les versions sobre l'origen de la discussió no coincideixen. Uns 8.000 bombers es manifesten a París. Milers de bombers francesos han sortit dels carrers de París per reclamar més personal i recursos per als serveis d'emergència. I bé, octubre, un mes per recordar. I som, avui, el comencem, a arribar a l'octubre i amb tota aquella olor de terra humida, les primeres castanyes, els colors de la tardor i, sobretot, els records. L'octubre és un mes que ens convida a mirar enrere, a recordar aquelles tardes de quan érem petits, quan una simple paperina de castanyes ben calentes podia convertir una tarda qualsevol en un moment especial. Perquè la memòria també té olors, té sons i sabors.

0: I si parlem de tradicions catalanes, és impossible no pensar en la castanyada. Aquesta cançó mateixa ens ho fa recordar, les castanyes ben torrades, els moniatos i també els panellets. Però d'on ve aquesta tradició? Doncs bé, la castanyada està relacionada amb els amics i també amb els addics, apes que es feien comunitaris vinculant a la festivitat de Tots Sants. Les castanyes eren un aliment de tardor fàcil de conservar i antigament els castanyers formaven part del paisatge i de l'alimentació de moltes zones de Catalunya. Hi ha una figura que ja forma part del nostre imaginari, la castanyera, amb el seu mocador, el cistell i les castanyes ben calentones. Doncs bé, avui us proposo una cosa diferent. Quan sentiu la paraula octubre, quin record us ve al cap? Una olor, una persona, una cançó, una festa, aquella escola on anàveu de petits, perquè els anys passen, però alguns records deixen per quedar-se per sempre amb nosaltres. Toni, què et recorda aquesta època, aquesta paraula octubre? Una olor, una persona, una cançó, una festa?
1: Una persona.
0: Una persona.
1: Que sóc jo.
0: Tu, per faig, què?
1: Perquè faig 5-5 el 29 d'octubre.
0: Ai, sí, que treu la cançó!
2: Toni. Però quan et sigui l'hora. Ara no te la cantem, que no porta sort.
1: Però faig 5-5, cap i cua.
0: Cap i cua, molt bé.
1: Però si sumes tots dos dígits, és 10, que és l'edat mental que tinc.
0: Molt bé. Dani, què recorda, tu?
3: A mi me recorda passejada pel bosc, amb un bosc així humit, amb molta... amb floretes petites d'aquesta època, amb molta humitat, les castanyes... Perquè jo, quan vaig anar la primera vegada al bosc d'aquí, me va impactar, perquè jo, el bosc que jo coneixia de petita d'allà, d'Andalusia, eren solament pins.
0: Ah,
3: i els pins
0: bé.
3: No tenen aquesta... Uh-huh. Vull dir, el que tenen a terra és la pinassa. Uh-huh. Doncs això me recorda. I me fa molta... Vull dir, me fa allò caliu recordar tots aquests moments tan macos, que anàvem a més amb els meus fills petits, i va ser molt bonic. Uh-huh. És un record molt maco.
0: Angie.
4: Jo me'n mal record.
0: Què dius ara?
4: Uh-huh. Jo vaig perdre mon pare el dia 9, farà ja 36 anys, que han passat ràpids per mi. I vam perdre l'home més bo, com ell poden haver-hi mils, no puc...
0: La memòria,
4: sí,
0: d'aquells temps.
4: Però que el tenim aquí, tant a mi com a la meva mare. El meu pare era una bellíssima persona.
0: Que amb aquesta
4: va ser un mes d'octubre molt, molt, molt dolent. Molt dolent. Per nosaltres, és esclar, hi ha persones que a vegades se n'oblidan. Ara me'n recordo quants anys fa del meu pare o la meva. A mi no se me pot oblidar.
0: Els anys que han passat. És bo que pensem i conscienciem que aquí tenim... qui vam tenir pare i mare, si vam poder gaudir doncs d'ells, que qui encara no ho facin gaire, doncs que se n'aprofitin, eh? Pues perquè com no els tenim, realment...
4: Sí. Sí. No, com... però els tenim amb nosaltres perquè parlem amb els meus nens, el meu pare que era disfrutat molt, ha conegut a molts nens, eh? Amb els meus pares, però que és que no s'olviden, els fills no oblidem els pares, ni els avis, però els pares sobretot.
0: La memòria amb aquestes petites lectures que a vegades fem, esperem que els agradin, és la que aporta avui, doncs, començar l'octubre, perquè la memòria és aquella capsa invisible on guardem moments que el temps no ha pogut mai esborrar. 23 minuts que passen de les 11, entrem ja a la tertúlia, entrem ja a molta teca, i aquí estem preparats en Toni, la Meli i l'Angie, i jo mateixa, i la salutació a la nostra companya del reportatge, l'Antònia.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
7: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
8: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
7: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
9: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort... efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Nosaltres bé canviarem directament de registre perquè ens posarem dintre breus minuts a parlar i a posar-nos amb tota la gent de la premsa del cor. Mirarem què passa en el món dels famosos, amors, casaments, retrobaments i alguna altra sorpresa. Però avui comencem, i com fem sempre, amb aquesta pregunta que ens passen des de l'equip d'informatius de Ràdio Tordera. Doncs bé, el cap de Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest mes d'octubre. Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin, sense necessitat de desplaçar-se en el centre sanitari. I bé, i la pregunta que avui llancem cap a tots vostès és ni més ni menys aquesta. Què et sembla que els infants es puguin vacunar a la mateixa escola o llar d'infants, Toni?
1: Em sembla estupend. Molt ben preparat per part del CAP i molt bona proposta.
0: Toni, Meli?
2: Jo espero que, a més, sigui una molt bona acollida per als pares, que són els que, a més, definitivament tenen de gaudir-la. Perquè, esclar, els petits tant és que els portin aquí que allà, però sí que està bé.
0: Hi haurà el problema,
2: una
0: que,
2: esclar, proposta.
0: Allò que passa, que molta gent no volen que vacunin... Bueno. Això representa feina per les escoles, es trobarà... perquè, esclar, aquí molts pares que estan
2: allà al tema... Sembla ser que això ho faran després de l'horari escolar, crec, no? Jo, almenys, això... La notícia, almenys, així l'he entès.
3: Jo també l'he entès.
2: Que sí? Que seria després de l'horari escolar?
0: Sí, no depèn del col·legi, sinó és ben bé del CAP que ha fet aquesta iniciativa de poder vacunar allà, perquè també ha dit adults, eh?
2: Sí, els pares que vulguin també podran.
3: Aviam, jo també ho trobo bé, però bueno, perquè pensem que n'hi ha persones que no vol vacunar, llavors res, dir que no i no passa res.
2: Ja està, no passaria res.
0: No hi vas, ja està, no hi vas, ja està. Molt bé, doncs aquí tenim nosaltres l'opinió, esperem que vostès doncs facin també la seva participació viva a Facebook. Aquesta notícia ja està penjada en el canal de Ràdio Tordera, el 93-764-28-93. També sàpiguen que és el telèfon on te poden trucar, el nostre company, doncs tan agradable, tan simpàtic, tan xerit, que és Martí Miret, els atendrà i agafarà el nom per portar el sorteig aquest cap de setmana del patrocinador d'aquest programa, que és Xutxes Elisa. I ara sí, ens anem ja a posar-hi. Què hi posarem aquí?
2: Molta teca. Avui l'Angie a mi m'ha sorprès, sí, perquè m'ha deixat anar una notícia aquí fora
0: que
2: he quedat...
0: Ara?
2: Sí.
1: Boca badada.
2: Jo me surt així.
0: Anem cap a una sintonia d'aquestes guais, Martí.

0: Vinga, posa'ns, a veure, aquesta notícia que ara la Meli ja ens ha posat la mel a la boca, la mel a les orelles, i vinga, va.
1: Ara li toca l'Angie acabar de fer-la, que és la que té de fer-lo.
2: Bueno, pues ja sabeu que la setmana passada, després de quasi 2 o 3 anys, fa la Belén Esteve, que no està per la televisió, li han fet un pet de canta.
1: Oh, sí, gràcies a Dios, que diuen.
2: No, però torna, torna. Bueno. Perquè ja sabeu que sempre us dic que Telecinco va... baixada, sense fren, perquè ens fa uns programes dolentíssims, i a lo que anem han volgut, aviam si pujaven...
1: Amb ella, precisament.
2: A mi, pues mira,
1: jo diria que la millor...
2: Pues jo crec que sí. Em feia temps que no feien un 18% d'audiència.
1: Hi ha gent que li encanta aquesta dona.
2: Ella...
0: I em va fer aquesta vegada... Què parlava, de gasolina o què parlava?
1: És que si no toca aquest tema ja no hi ha res més.
2: De què voleu que parli aquesta noia?
0: Que no té res més.
2: És que no té un altre tema.
0: De les seves operacions de la cara, del cul, de la panxa, no?
2: Sí.
0: Home, a veure, aquesta dona s'ha operat des de tot arreu, eh?
1: Sí, sí.
0: No li pas mentides, eh?
3: La més important, la del nas.
0: Això, sí.
1: El nas va ser molt important, perquè tenia un nas que era tot una autopista.
0: Apa, aquí. Sí.
1: És que sí, Angie?
2: Aviam.
1: Bueno... A veure, explico bé, tu.
2: Aviam, ho dic sense... Perquè és veritat, sabeu que sempre li dic que el millor que ha tingut aquesta noia és sortir d'aquest món tan dolent que
3: sí.
2: Es va posar.
3: Ah, sí, va, sí. Menys mal.
2: Però era la cara d'un boxejador...
1: D'aquí era el tema... Aquí era el tema del nas,
2: aquí,
1: per això mateix.
2: Aquí, l'únic és clar, que van sortir hasta metges i tot de dir que rectifiquessin el que ella va donar, van voler donar a entendre... que tenia el nas així perquè era diabètica i va sortir el metge i
1: home,
2: va dir per favor retirin
0: aquesta
1: l'excusa aquesta no era la més adequada per dir, perquè els diabètics llavors es deien
2: la van voler tapar però si ja se li veia,
1: veia
2: la culpa qui la tenia Telecinco perquè tot i estant tan malament aquesta noia perquè va fer Mira qui em baila que va guanyar un premi. Que pobra noia...
1: Que li van donar, potser.
0: No, pobra noia, si va guanyar un bon premi, pobra noia, no.
2: Que anava en molt males condicions. És que Telecinco jo no l'hauria tingut que agafar en aquest reality de ballar. Passa que, esclar...
0: Però va fer-ho bé o no, veure?
2: No, si venia, estava fatal. Estava fatal.
0: Jo no vaig veure aquest programa, no vaig seguir.
2: Jo sí per la música. I, bueno, ballava amb l'Edurne, tu imagina't. L'Edurne que era...
1: L'Edurne
2: que...
1: Ui, ja veus.
2: L'Edurne que va ballar...
1: Aquesta noia sí que en sap,
2: que era una pluma. Que era una pluma, va guanyar l'Edurne, doncs tothom, esclar, va començar a dir tongo, tongo, tongo...
0: Déu-n'hi-do.
2: És que Déu-n'hi-do. Total, que aquesta noia, la Belén, ens ha explicat una altra vegada tot el problema que ha passat amb el Jesús. I llavors, esclar, aquí també està dient una mentida, perquè com ara la seva filla, la Júlia, s'ha comprat un pis.
1: Ah, pogut? Ha tingut diners? Carai, però no la filla... és una de les poques privilegiades de Madrid que ha pogut comprar un pis.
2: No la filla de la Belén.
0: Exactament.
2: La que té el Jesulín.
1: Sí, ja.
2: Però aquesta noia diu que ha guanyat. Telecinco, quan tenia 18 anys, ell va dir que no volia sortir, volia ser anònima.
1: Sí.
2: I tot i així van fer un reportatge d'ella, la va denunciar, ha guanyat la denúncia, i es veu que li han donat diners. Ara que té 23 anys, ara sí que li interessa sortir.
1: Home...
2: Què anem, els periodistes, a darrere d'ella, de dir-li, mira que la Belén el que està dient, que tu el teu pare t'ha comprat un pis...
1: La provoca, la provoquen perquè parli, i ella llavors ragi de la Belén. Aquest és el tema.
2: Aviam, ara surt... Bueno, anem per parts. Ara aquesta noia demà torna a sortir, però vindrà ella a la televisió. Ara li van fer un pedacat.
0: Telecinco també, igualment, sí.
2: A les 10 de la nit o a les 11, ja no me'n recordo. Jo diria que és a les 10 de la nit. Però ve ella perquè els periodistes li facin pregunta. Dit per ella, que a la seva filla no li ha fet només que un regalo, que una nina que estava embarassada...
1: Per cert, sí. Que ironia, no?
2: T'imagina't.
0: Sí. Ens ha quedat ja.
1: M'encanta, perquè Jesulín li fa un regal a la filla i que la teva mare va fer això.
2: Exacte.
1: Que bo,
2: llavors,
1: que ironia.
2: El Jesulín, sempre us ho he dit, que li ha passat la manutenció de tots els mesos i tot. Aquí he dit mentides, que suposo que algun periodista que no tingui molta passió per la Belén Esteve li tregui. Perquè ha sortit un periodista que diu ha parlat molt i diu que el seu marit, el Jesulín, s'ha portat molt malament, que no li ha fet regalo. Diu, feu-li aquesta pregunta, per favor. Qui va pagar? Perquè la seva nena va néixer amb la barba una maqueta, no sé quina, com es diu, amb la barba molt girada. L'Andrea té la careta i l'hem pogut arreglar. Ara,
4: ja l'havien arreglat de petita, no, això?
2: Vull dir, sí, no, no, era bastant grandeta, eh?
1: És que depèn quina edat poden fer-ho.
2: Exacte.
1: Perquè quan són molt bebès no poden fer-ho.
2: La Belén dona a entendre que el seu pare no fa res per la seva filla. I llavors ha sortit un periodista i ha dit, per favor, el divendres, quan vingui...
1: Que aclari això.
2: Exacte, que un, aviam si s'atreveix algun periodista, perquè està molt protegida la Belén Esteban, per tots. Feu-li la pregunta, qui va operar, qui va pagar l'operació a l'Andrea de la cara?
1: Que li pregunti. Sí, sí, estaria bé, bueno, que li fessin, i tant.
2: Ell mateix va dir que va anar a la comunió de la seva filla, sí que és veritat que va estar poc rato, i dit per la Belén, perquè això ho he sentit jo, li va regalar un rellotge d'or blanc.
1: Ah, amb una nena de comunió, no, pues ja no està bé el regal, no?
2: Sí. O sigui que, bueno, ara va sortir ahir un periodista, donen a entendre que el Jesulín li va posar una demanda perquè ha dit moltes mentides i hi ha per qui diu que no volen passar. I una altra notícia és que el millor, que això sí que m'ho crec, podria ser, que ara el Jesulín, en el que anem a guanyar diners, però ell surt amb la revista Hola. Li faran una entrevista a la del Saludo. Hola, hola, què tal?
4: Sí, però que és la, aquesta cotitza,
1: aquesta és la que paga. Aquesta és la que paga.
2: Bé. Sí. I tot el que surt, jo és la que crec que diu més veritats, la Hola, perquè
1: no els interessa quedar malament i buscar bulos.
3: Dintre del món del cor és la més seriosa, la més seriosa. I la que tracta Casa Real.
4: Sí, masses, Casa Real, Sabia Gòbia, fa... molt.
2: Sí. Sí, Hola, però, bueno, és una revista també, de categoria.
1: La Hola, a més a més, té sucedani a París. A França també tenen la Hola.
2: Sí,
1: sí, sí, que és
3: també nostra. Sí, però l'Imena és espanyola, eh?
1: Sí, per això, sí. Per això t'ho dic.
3: Sí, van començar primer a Espanya, sí, i després van fer
1: la
3: Hola
1: a altres
3: països.
1: Bé,
3: sí, sí.
2: Només us dic això, que, bueno, que ara sortirà poder el Jesulín, podria ser, a fer una entrevista, li faran una entrevista, i poder traurà alguna coseta que ha dit la Belén que no és cert. Clar. Ell no vol, ell no és veritat, el Jesulín mai ha dit res, mai, i la nena, la noia ja té 27 anys, però quan fa la Belén algo que diu que és mentida o que l'està ofenent molt, se'n va directament al juzgat i posa una demanda. Sí. Compte que sí. Ara ahir, l'última notícia, que la Belén tira tant per cara que la meva filla no li ha pagat els estudis, que la meva filla no li ha això, etc. Ara resulta que el pis que ha comprat la Júlia té només un 25% de la Júlia i el 75% és del
1: Jesulín.
2: Del Jesulín. Sí. I llavors el periodista va dir, pues mira, diu, aquí la Belén estarà contenta perquè amb aquest 75% d'aquesta casa...
3: Va un tant per cent
2: de la seva filla.
3: Va, legítima.
2: No sé si avui... No, avui estem a dijous. Demà sortirà això amb l'entrevista que li pensen fer. I bueno, això ara ha vist que ha tingut un 18 i pico d'audiència, que feia anys que no tenen això,
1: És a dir, que jo Telecinco sembla... té molt clar que si no hi ha la Belén Esteve per mig, no tira amunt. Pues és molt trist com televisió que tinguin de subsistir gràcies a la Belén.
2: També t'ha dit que hi ha molta gent que diu jo no la veré.
1: Però després ho miren, no?
2: Però després ho miren, sí, perquè només clar, si aquesta audiència clar, sí, és que la miren.
4: Vinga, aquí la veig molt guapa, l'han retocada molt, li han fet molt de Photoshop, vale?
2: Mira, la Photoshop i el maquillatge fa miracles.
4: Mare meva, mare
2: perquè
4: meva.
2: Perquè aquí no és ni sombra de com
4: és ella.
2: Que l'agafen així, sortida, només que s'apendrà.
4: Jo me l'he tingut mirada dues vegades o tres, perquè...
1: Jo és que l'estic veient d'aquí, de lluny, i estic veient un bellezón que diu l'Angie.
2: No, aquesta maca, però clar, aquí hi ha Photoshop.
4: Nosaltres sabem la trampa. Vinga, va, anem-hi per més coses.
2: Bueno, avui ho vaig parlar, que d'aquí 10 dies a casa la Sandra Berneda. Es casa...
1: No sona el nom, però ara no l'heu vist.
3: Sí, la presentadora de Supervivientes.
2: Sí, de Supervivientes i de l'altre reality, que és
4: bé,
2: de la Isla de les Tentaciones, que té per mi és horrorós, ni el miro. Jo la Supervivientes sí que m'agrada, per les proves i per tot.
4: Sí, sí.
2: Aquesta noia que va tindre una relació amb una altra noia, amb la Pere, que la tinc aquí apuntada, que no me'n recordo, amb la Nagore, que també és de la televisió, també és una noia que està amb realities i així. Van estar 6 anys juntes, es van separar, i ara estem a aquesta Itàlia...
1: És estrangera. Però sud-americana o europea?
2: Espera, que no me'n recordaré d'on té...
4: Bueno, tranquil, abans del canvi el programa ja ens ho diràs.
2: Total, què li han fet ara? Han fet la despedida de soltera. Diu que està molt divertida. Ha anat tota... Ella té 50 anys, que jo la trobo que està maquíssima. També és escriptora, ha fet ja 7 llibres, eh?
1: Carai, doncs sí. Té un nivell.
2: La Sandra Bernet és una bona periodista. Sí. Passa que ha tingut sort fent aquests dos realities, que ho està fent molt bé.
1: Ja li han donat una mica més de fama, no? Que és el que potser li calia.
2: Ella ja tenia molta fama, eh? I és bona periodista, que no només fa realities, eh? I bona escriptora, té 7 llibres. Amb la noia que es casa, té una nena de 5 anys. El que aquí no
4: ella
2: diuen...
4: Ella no té?
2: No. I li hem preguntat... ella acaba de fer 50 anys i la seva parella té 34. Sí, diu, no ens fem la idea de tindre fills. Diu, de moment no està en el nostre projecte. Però quina
1: si ja
2: casualitat
1: una,
2: que ahir
1: doncs ja, almenys,
2: vaig
1: ja tenen
2: llegir,
1: una.
2: Que jo no ho sabia, jo hi vaig llegir que ella té una nena de 5 anyets, que ha fet ara el mes d'octubre. La seva parella.
4: La seva parella.
2: Té una nena de 5 anys. Poder, tenint una nena, poder ella, si no sent la maternitat, perquè hi ha persones que no són la maternitat. Ella una vegada ho va dir, que ella no se sentia com a mare. Sa casa diu que no estava amb els seus pensaments casar-se, perquè aquesta noia fa ara 2 anys se li va suïcidar un nebot de 20 anys. Sí. Pobre, tenia una depressió.
1: Carai.
2: Jo aquesta entrevista la vaig veure amb el Jesús Calleja, que me va encantar, que és quan ho va dir. I ella estava ara en un món molt trist, eh? Passa que, bueno, quan vens a treballar tens que fer un altre paper, no?
1: Sí.
2: I diu, després de passar aquests 2 anys, que encara estic amb molta tristor, que han decidit casar-se.
1: Aquesta noia li ha donat la llum que necessitàvem d'aquella foscor que venia, doncs està bé.
2: Exacte, es casa el dia 10 i bueno, suposo que després sortiran a les revistes. No crec que vulguin exclusives, perquè jo... El que deu guanyar la Sandra Berneda fent el reality de Supervivientes i el reality aquest de la
3: Estaciones... Isles de les Guarrerías.
2: Sí, és així.
4: Per cert, en l'Isla de les Tentacions també surten bastantes escenes d'aquestes que...
2: Sí, a mi no m'agrada gent.
4: Jo, és que ja, és el que m'han comentat, jo ja la primera edició, que és la que vam veure molts,
2: ja després pràcticament no l'he vist més. Jo cap interès. Perquè saps per què? Perquè m'adona tanta pena que la dona, més que l'home, l'home sempre ja ho sabeu, que la dona no sigui poderosa i que ho fa, que sigui tan descarat aquest programa, tan per mi, eh?
4: Que poder... elles ja a vegades busquen...
2: No, és un programa molt brut, vaja, al meu punt de vista. És un programa, per mi, molt lleig.
1: Sexualment és molt detallat, explica molt...
3: No, però no és només això, sinó que va a veure qui li posa les banyes aquí.
2: Són noies que entren amb els nòvios i entren unes tentadores.
4: Suposadament són nòvios. Jo sempre ho he pensat.
1: Jo diria que fan una mica teatre per crear aquell mal ambient i que la gent llavors critiqui amb uns o els altres, no?
4: Sí, que després a veure, el mal ja no és tan mal si és només un conegut. Exacte. I resulta que, bueno, després doncs, allò que passa, aquelles escenes que sortien del llit i tornen renou, doncs ja hi ha això. No sé si Martí té una música per suavitzar una miqueta aquest panorama, doncs, eròtic, i que en aquest cas l'Àngels té preparades moltes altres coses per explicar fins que arribin pràcticament abans de les frases d'humor de la Beli. Doncs escolta'm una miqueta aquesta cançó.

0: Després apropem perillosament el punt de 3:15 i anem seguint amb més notícies. Sí. A veure qui ens posaràs ara, Angie, bueno, aquí en el focus de la nostra opinió.
1: Sí, aquí no sé si... Suposo que coneixereu el Miguel Bernardeu, que és el fill de l'Anna Duato, que va tenir una relació de 6 anys, 4 anys, em sembla, amb la Aitana, que es van separar.
2: Sí.
1: Pues el tenim una altra vegada enamorat d'una noia.
0: Mare meva.
2: Sí. Però és que van tornar i van tornar a trencar.
1: I van tornar a trencar.
3: Això ja no es podia solucionar.
0: Això ja són maçoques, eh?
3: Una vegada ja...
1: Que aquí la Aitana se va enamorar del cantant...
2: Del Llatre.
1: I va deixar amb ell, bueno, quan estava ja posada en casa d'ell i tot, molt, havia molta bona relació.
2: Es van conèixer com a jurats de, o coach de la Voz. Sí. Amb en Llatre, es va enamorar, va deixar l'altre, després el Llatre li va posar les banyes i ella deixar. Va tornar amb el... però ja no va sortir bé.
0: Molt bé, Toni,
3: eh? El Llatre va tornar amb la seva dona, com sempre?
2: No, sí. el Llatre
3: és una mica...
1: us dic que ha fet la pel·lícula La Bola Negra, és un dels protagonistes.
3: Aquesta tarda aniré a veure-la.
1: Sí?
2: Ah, molt bé.
1: Pues... Sí. Ell ha estudiat en bons puestos.
0: Sí, de clar, gràcies clar, per dir-ho, sí,
3: demà ja faré una
0: molt
3: relació.
0: Bé, molt bé, eh?
3: Vull demà dir, ja te diré.
0: No ens ha dit ell, companys de molta teca i company, voleu venir?
3: Perdoneu, a mi m'han invitat, pues, llavors jo no puc invitar. Clar. Voleu és que us digui més clar? Doncs no.
1: Claro, és que queda molt malament si la convido i digui que no.
3: Clar.
1: Per cada bé té que dir que sí.
3: Exacte,
1: que
3: sí, que és així, sí, clar. Molt bé.
1: Bueno, deixem que siguin aquesta parelleta feliç. Ella sí. Ella té 27 anys, o sigui, es veuen molt feliços.
2: Però és coneguda, ella? O és una persona...
1: No, és una noia...
2: Una persona normal i correcte.
1: Sí. Aviam, no és de...
2: No
1: és espanyola.
2: És espanyola.
1: És espanyola. Bueno, us vaig explicar ara... El Omar Montes, sabeu qui és l'Omar Montes?
2: Aquest ha tingut una relliscada.
1: Sí, i forta.
0: Escolta, Antoni, com és que saps, Toni?
1: Oh, perquè m'ha d'ajudar.
3: Sí, perquè Antoni està a l'alçada de les circumstàncies de Radio Tordera. El que demana Radio Tordera és que està a la guai.
2: Jo estic a favor del Póntelo Pónselo. I si no se'l posen, doncs llavors passa el que passa. No.
3: I ja, llavors això el critiquem molt. No solament tu, jo també.
0: Vinga, va, continuant-hi, perquè...
1: Jo trobo... que ha guanyat en un any 2 milions d'euros. Oh! Aquest noi li va...
0: Mare meva, gràcies,
1: ella,
0: per favor.
1: Ella té, de la primera relació, un nano de 14 anys. Que ara li donava... Li passava
3: 14 anys, ja,
1: 14 anys. És que té 30 i pico d'anys. És que no té la careta de... És que és gran... Bueno, gran.
2: No, home.
3: No,
1: però que no és un xaval de 24 anys, diguéssim, que és un noi de 30...
2: No, és un xaval de 34.
1: Si
2: els agafés.
1: I tant. A mi me lo dices o me lo cuentas. Llavors, bueno, té un noi amb una primera relació que va tindre, que li passa els diners, que ara, per cert, li té que passar 2.000 euros cada mes perquè l'abogat ha vist que té... Claro,
2: que si té és molts que, ingressos.
1: Aviam, té uns ingressos molt, molt forts i que li passi 500 euros una persona que ha guanyat

0: m'ha fet un fill a mi, també tinc un bebè.
1: Clar.
0: És que...
1: Bueno, i pagando aquí, pagando allà. Claro. No, escolta'm, a veure...
0: I bueno, ell de moment ara...
1: S'ha guanyat molt, eh?
2: Però ell ho ha reconegut.
0: Sí. El que anava a dir, ell de moment, és veritat que sap que ha tingut una afera amb aquesta noia d'un dia o dos o quatre, el que sigui, però que està dient que vol les proves, perquè clar...
2: Ah, clar, vol prova de paternitat.
0: Claro, vol la prova de la paternitat.
3: Sí, que no li passi igual que als altres, al Julio, a l'altre,
1: sí,
3: a l'altre.
1: Sí,
3: perquè ara també, veritat. Com ja té un nivell, ara ell també està sospitant que li van arreglar els diners.
1: És que no? Fan aquest tipus d'analítiques, però després si l'implicat doncs diu que no és veritat, és la paraula d'ell contra una analítica.
3: Però la realitat és la que és.
2: L'analítica és científica.
3: És la que canta.
0: És la que canta.
1: Ja pot dir ell. Però ells si diuen que no volen enterar, que no ho deixen.
3: Però si hi ha un judici,
2: judicialment, sí, que li dirà que...
3: Li farà pagar el que sigui.
1: Va.
0: Bueno, amb això, segons a qui li toqui.
2: Bueno,
0: perquè
2: sí.
0: No vull tornar a sortir,
2: va, ja
0: que hi ha moltes vegades.
2: La justícia
0: que ja
2: espanyola...
0: Això no li va a tothom igual.
2: No.
0: Perquè jo sempre al favor del fill del Julio Iglesias, que no li vol donar la paternitat,
1: sí.
0: I és idèntic.
1: Ah, sí,
0: i ella diu que no, que no.
3: Ja ho hem parlat moltes vegades, i és cert, és que és així.
1: Però han fet judici amb el tema d'aquest
3: tema. I tant.
0: Sí.
1: Claro. I ell tot i així diu que no. És que jo aquest tema no l'he...
0: Sí. Aviam, això ve de molts anys, enrere.
2: Però sí, la mateixa cara, home.
0: Claro, hasta la veu. Llavors a València hi va haver-hi un abogat que li va dir que era el seu fill. Però jo no sé què va passar, què va dir aquí el Julio Iglesias, que el que va ser sí és no.
1: Ai, mare meva.
0: I així ens estan batallant, i que no, i que no, i que no, i que bueno, que han fet la prova, perquè li han agafat en el Julio Iglesias, no sé si li van agafar un mocador, no me'n recordo com va anar la història, i això, a més, és que no cal fer-li prova.
3: No cal ni fer la prova, ja, és evident.
1: No cal, la realitat. Canta aquest noi o no?
3: No,
0: volia cantar.
1: No, vull dir que no fos també...
0: Va cantar alguna cançó, però no ha tingut sort amb la cançó.
3: Vinga, no, perquè coses, més no havia interessat.
0: Bueno, sabeu qui és la Blanca Romero? Que va fer ara no fa gaire una sèrie Telecinco que anava com de Guàrdia Civil. Jo perquè no la vaig veure. Que va molt bé, no sabeu...
3: Quina sèrie era?
2: Aquesta
3: era
2: la Blanca Romero feia de lesbiana en aquesta sèrie?
0: Sí, em sembla
2: sí,
0: que
2: ja
0: sí.
2: Sí, ja sé qui és. És una noia morena amb el cabell curt,
0: sí,
2: arrissat.
0: Bueno, és que
3: feia de mosso o de...
2: De Guàrdia Civil.
3: De Guàrdia Civil.
2: Deu ser una altra sèrie.
0: Bueno, però ella és model, és molt coneguda.
2: Sí, si no,
0: i va tindre...
2: Res.
0: Aviam, té dos fills, però el que anem també... O sigui, es pot, diguéssim, le podem fer cas,
1: sí.
0: No vol que sapiguem qui són els pares. Té una noia, ja gran, que ella va tindre un afer de 3 anys amb el Cayetano Rivera, el fill del Cayetano, i el Cayetano li va donar la paternitat a la seva filla.
2: Ah, molt bé.
0: Li va donar la paternitat. Després es van separar, però bueno, la nena li diu que és el seu pare i tot.
2: Clar, clar.
1: Aquesta gent que tenia que ser tan feliços, tinguin tants de diners, tinguin tot el que volen, es busquen renous que...
2: Els diners no donen la felicitat.
1: No, esclar, sempre es diu això.
3: Donen la possibilitat de que encara hi hagi més problemes perquè tenen portes obertes.
2: Però és molt millor tenir salut i sense diners que no tenir part de diners i no tenir salut.
1: Els diners també ajuden molt, passa que no els saben gestionar i s'emboliquen.
2: Però si no tens salut mental i amb els diners no compres salut mental, al revés, hi ha gent que se li va l'ola...
3: I compra coses que no t'ha de comprar i després se li en va la olla.
1: Del tot, després.
0: Bueno, la Blanca Romero té ara una oferta amb el Quique Sánchez, que és el nebot de la Lola Flores, fill de la seva germana.
2: Era entrenador de l'Espanyol.
3: Ah, sí, me'n recordo d'aquest noi. Havia jugat, no?
0: Sí, havia jugat.
2: A la selecció espanyola i tot, de lateral dret.
0: Ara està... Han tingut un parell, diguéssim, que s'han enfadat, però continua la relació, i de moment estan molt contents i se'ls veu molt bé, que va precisament amb la filla gran,
2: sí.
0: I se'ls veu feliços i bé.
1: Molt bé.
0: Que han tingut un parell així d'enfados, però si n'hi ha amor de veritat, potser
2: ja
0: perdona.
1: Tingues en compte que anem parlant, Angie, passat el setembre, aquí no parlem de separacions, sinó més que tot de...
3: Sí, hi ha molt d'enamorament, no?
1: Sí, moltes relacions.
3: És dir, encara no has dit cap divorci.
2: Ja arribarà.
0: Ja arribaran.
1: Notícies de molt de bombo i pandereta, no?
0: Sí,
1: però vull dir...
0: Bueno, sabeu que ha vingut el Brad Pitt aquí?
3: Sí. I també ha tingut un liguillo.
0: Sí. Vosaltres sabeu que la Macoque va tindre un afer amb ell, sí, fa molts anys, perquè la Macoque, clar, la gent

0: Sí.
1: Perquè sé que ha estat ara, aquest, ara també amb ell.
0: Sí, li hem posat una foto. Tu sí. Coneixes, tu vas tenir una fera amb la... No conozco, diu que va dir
2: clar,
0: que no.
2: Clar, a veure. Bueno, però, a veure, podria ser veritat, eh? Mira, ara.
1: Té tantes, que pobre home ja.
0: Jo el que no m'ho crec és que la Macoque el va, li va dir, no m'agrades. No.
1: Que va, que va, que va, això no s'ho creu ni en somni s'ho creu.
0: Diu que no li va agradar, però que ell li anava darrere.
2: A veure.
0: Aviam, la Macoque era un bellezón, de joveneta, inclús ara amb 50 i tants anys, que és veritat que està fent molta gimnàstica i tot, però no deixa...
3: Us recordeu de la pel·lícula Troia?
1: Sí.
3: Sí, la pel·lícula Troia, que surt en Brad Pitt d'arròs.
1: Sí.
3: Allà està en el seu màxim esplendor i tothom diu que està tan guapo.
0: Sí.
3: Tot era i que m'he trobat gent que deia que l'actor que li feia la contrarèplica per part de Troia era també molt guapo.
1: Sí, que era. I a més ell era massa jove, per mi, per el meu gust.
2: Sí. Però bueno, sí, Meli.
0: Pues sí, ara aquí
3: ara
0: li han anat a darrere.
3: Massa jove. Això no, no tampoc però, lliga.
1: Comparat, és que potser fem comparació d'allà amb aquell moment i després de la seva carrera i ho veies en un moment més maco quan era
2: bueno,
1: una mica més gran.
2: Bueno, allò que diuen de l'ombra i el vino. Aquesta història, no? Vinga, són les 11:53 minuts, és moment de que la Meli ens faci aquesta lectura d'aquestes frases que té aquí. Els té amagades, eh? Sí. Els té molt amagades.
1: Perquè si no s'escapen,
2: no
1: s'escapen de la llibreta.
2: Sí, sí, sí.
1: Les tindre tancadetes, si no...
2: No, ja ho veig. Surten, vinga, va, comencem per la primera.
1: Surten. Mi vida sexual és com la Coca-Cola. Antes era normal, después light y ahora cero.
3: Aquest és bo.
1: ¿Sabías que besar también es cultura? Porque cuando hay besos de lengua, se aprende otras lenguas.
2: Meli, avui em passo una mica...
1: És que què tal? Doncs mira, jo ara ja...
2: Bueno, va llançada,
1: Bueno, pues així, aquest serà molt curt. Hay días que brillo y hay otros días que chispeo.
4: Mira, això va per tu, eh?
1: Aquest va per tu, Rosa Maria.
2: Pobre de mi.
1: Un dia eres joven i al otro... No sé què hi va a dir.
2: aquest està bé, eh?
1: Me miro al espejo, me veo joven, simpática, delgadita, como si tuviera 20 años. Mañana compro el mismo vino.
2: Molt bé.
1: Bueno, i llavors l'últim és una mica així, és cuento, però punyetero.
2: Con tots avui.
1: ¿Por qué se llamará analgésico si se toma por la boca?
2: És
1: que m'ho vas demanar, me vas dir una mica més picantons.
2: A veure, aquí hi ha la copa de vino, la cerveseta que ens hem pres abans.
1: Potser això tindria de fer-ho sempre.
2: Vinga, ens anem acabant.
0: Bueno, res, que estàvem parlant del Brad Pitt i la Macoque, que l'altre dia en el programa de la tele li van dir, mira que ho desmenteix. Han passat molts anys, amb aquest home haurà tingut 55.000 dones. És lògic que no mentís.
1: Que no se'n recordi.
0: Que no se'n recordi.
2: Home, potser comença a tenir una mica de malaltia d'aquestes
3: mentals. Que no se'n recordi una relació sexual.
0: Però bueno, que potser... Millor...
1: Si és tant...
0: Però és que ell va dir que no...
2: Home, Toni, si n'ha de tenir cada dia dues o tres de relacions sexuals. Sí, home.
1: No, però ha tingut...
3: No, home, no.
1: I és evident que no te'n recordis. Jo crec que no, que no s'ha de recordar. És que no pots.
2: Aquest amb Brad Pitt, a veure...
0: El diumenge li feien la rissa, se'n burlaven d'ella, que com si hagués sigut una fantasia d'ella que ho hagi dit.
1: Jo
0: me la puc creure perquè era maca.
1: També la podem dir nosaltres, aquesta fantasia. Dormir amb algú i dius, oi, però si és veritat que...
0: I llavors ella va dir, mira, jo ja vull tallar això, és veritat, jo no me va agradar, encara que no us ho creieu, va dir... I ara ja estic feliçment casada, que fa poc que s'ha casat.
2: Més clar,
0: que... I ja no vull... Ja no vull més. Que m'ha feu
3: ara a les preguntes. Pantalles hi ha una pel·lícula d'en Brad Pitt amb un gos i interactua amb força bé, diuen.
2: Què dius, Meli?
1: Puc dir alguna cosa?
2: Sí, home, sí. A veure,
1: tinc una sospita. Per què la Shakira ara ja no ve tant a Barcelona? Ens té una mica de mania? O què? Bueno. Llavors, l'altra és... si està a Madrid, que està amb aquest concert de tanta eufòria, sí, tal i qual.
2: Sembla,
1: sembla que ens està fent una mica ràbia, ràbia, tengo una piña i tiene piñones i tu no te los comes. Sí?
0: Bueno, aviam si ella ha passat el que... Ella no ha estat aquí amb la seva sogra, no ha estat feliç.
3: No.
0: I ella està ressentida.
3: Però ella no ha tingut uns problemes en Hisenda molt, molt grans.
1: Bueno, però Hisenda és Espanya, no és pas Catalunya.
2: No és el problema aquest de Catalunya que diu la Meli.
3: La Shakira cantant va dir llegué a un país socialista... no sé què, no sé quanto, saps? Perquè al final hi hem perdut tant un deute de 60 milions d'euros.
2: Què dius, ara? Sí, sí. Pobres de nosaltres que clar, el deute sigui
1: això,
2: de 50 euros.
1: Per això va poder anar ahir, que va tindre el dia de fiesta a Madrid, va poder anar a un restaurant superluxós i li van donar amb una pipeta una gota de vi al paladar, així
2: què
1: a la llengua, que el vi aquest tenia 200 anys. És, imagina't que servir això amb una pipeta quan devia costar. Pues vale, això se'l pot permetre a ella.
2: Vinga, dos minuts i acabem.
3: Un últim comentari. Està en un hotel que li costa 20.000 euros al dia.
1: Pues així se pot pagar.
0: Aviam, jo no la vaig a criticar perquè s'està portant molt bé amb els col·legis del seu país perquè ella
1: té... Sí, amb això també.
3: Amb això
0: també. Col·laborant en coses molt tristes i que fa molta falta.
1: Sí, no, però jo...
0: Ole ella, que se pugui anar a una habitació de tota Catalunya.
1: Això és veritat.
2: I es preocupa dels seus fills?
1: Sí, també.
3: Aquí ningú ha posat els fills per mi.
1: No, els fills els porta sempre, estimadíssim.
3: Ni en Piqué ni la Shakira s'han posat amb els fills.
0: Bueno, ella no ho fa el seu en públic i aquí el Piqué no està gaire content.
2: Vinga, acabem, ja deixem-se aquí de Piqué.
0: Res, només això, ja per fi els germans Quico Rivera, ja per fi, com ai, que ara no me sortirà. Què li ha donat els caps de toro? Que
1: la mare, l'herència famosa, que no li volia la Pantoja, que no li volia donar.
0: Vale. Com... que ara no me sortirà on vivia la Pantoja.
2: Pues
0: a
2: la cantora.
0: A la cantora. Que no me sortia. Ui, no es poden fer
1: que és
0: grans,
1: cantora, cantante.
0: Escolteu, que al final la Pantoja aquí li fa molt la punyeta en aquest noi, que no va voler dir anar. Ja veus tu, els caps de toro...
1: Agafa pols allà penjats.
2: Sí, oi tant.
3: Allò de les capes sí que és greu, eh?
0: Greu.
2: Home, les capes...
0: No s'ha portat bé, no s'ha portat
2: home,
0: bé.
2: Home, les capes és un record i realment són precioses, eh?
0: Sí, no s'ha portat
2: vinga,
0: bé.
2: Vinga, companys, aquí ho hem de deixar-ho pràcticament. L'Àngel donarà l'última paraula.
0: Això que ha recuperat els caps de toro i que ja els pot penjar
2: a casa seva agafa pols a una altra casa. Toni, gràcies per estar aquí. També n'he informat.
3: Puc explicar una última que ho dic?
2: Afanya't.
3: Que va un home allà a un bar, s'asseu i diu aquí no hi havia una foto amb un senyor amb cuernos? Diu, no, aquí hi havia un mirall ahir.
1: Aquí hi havia un mirall.
2: Nelly, gràcies per estar aquí, per les frases, i Angie,
1: gràcies
2: bons reportatges de tots aquests personatges doncs, del món del cor.
0: Del cor, la setmana que ve més, si Déu
2: vinga, una abraçada a tots,
1: bon
2: fins dijous.
1: Adéu. Gràcies, adéu.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dijous 1 d'octubre. Les tres paraules del dia són vacunes, blaus, Europa. Vacunes. El Cap Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest octubre i es renova la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves. Blaus continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus i Tordera queda fora de la primera fase del Pla de Climatització Escolar de la Generalitat. Europa, el patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres i l'antaviana jove s'imposa en el concurs de la Mercè. La colla sardanista estrena temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona. Cap Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants durant aquest mes d'octubre. Salut desplegarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin, sense necessitat de desplaçar-se en el centre sanitari. Ho explicava la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
7: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos, i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
6: Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans, també és el Dia Mundial del Cafè. Avui és Santa Teresa del Nen Jesús. Avui fa anys, Julia Andrews, l'actriu icònica de Mary Poppins i Somriures i Llàgrimes, que compleix 91 anys. Falten 21 dies per al proper canvi d'horari, el d'hivern, i 11 dies per al proper festiu a Catalunya. Esperem avui un temps més tranquil que el d'ahir, amb temperatures encara força altes, entorn als 26 graus, amb algun núvol passatger aquesta tarda. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el jutjat de Pau de Tordera es convertiria en oficina municipal de justícia. Fa 5 anys Junts per Tordera organitzava un acte commemoratiu de l'1 d'octubre i fa 10 anys parlàvem que el Maresme podria quedar-se sense Mossos de Trànsit. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la tertúlia amb els polítics amb l'aigua com a tema central.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
1: Sí, sí.
0: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera. Ara i aquí.

0: Doncs bé, que sé que nosaltres so de música tradicional, doncs tenim aquest espai que ens acompanya dos dies a la setmana, i és perquè parlem de Tordera. Què més bé, què més bo que parlar de Tordera. Això ens ho aporta l'Assumpció Jiménez, bon dia.
1: Sí, hola, bon dia,
0: i
1: Tordera.
0: I la Isabel, que és senyora de Peset. Te vaig dient senyora de Peset, perquè segurament et deuen conèixer més per senyora de Peset, Isabel.
2: Sí, Peset,
0: esclar,
2: és el que coneixen. Jo, Cuadrado...
0: Sí, Cuadrado. Bueno, és igual. Però dic, intenta de dir el teu nom, eh? Vull dir que no pot pas ser això, eh? Vinga, i parlem de coses de Tordera i parlem de curiositats i, més que tot, ens emmarquem doncs molt centrats en el que tenim nosaltres, el que caminem, el que trepitgem, com és la nostra població. Assumpció, què ens expliques avui?
1: A veure, avui començarem amb... A Tordera hi van haver, en el seu moment, dos esdeveniments molt importants. Un va ser el Nodo, que el 21 d'octubre del 1957, quan Franco inaugurà la fàbrica de Fibra Color, i va venir a Tordera, clar, Fibra Color a Tordera, i l'altre va ser esportiu de la Copa de la CERS, però això ja en parlarem un altre dia. Anem ara pel Nodo i per a l'inauguració de Fibra Color. I el títol ens diu, aquest llibre, a més també està escrit per als germans Mas i tal, no? Era Tordera, la colònia del franquisme. No era del règim, era el règim. I la inauguració del dictador. A veure, és perquè veiem el que ens van explicar i el que en veritat va passar. Durant la dictadura, el tipus d'actes que més entusiasma participar el general Franco, així ho recollia el Nodo, era la inauguració de pantans i embassaments. La pertinaz séquia, a la manca d'enllumenat, o els seus talls continus fins a la dècada dels 60, es combatia amb la construcció de preses. I ell sempre era allà perquè les càmeres ho recollissin. O bé, les càmeres ho recollien perquè ell sempre era allà. Bé, de fet, la inauguració de Fibra Color sembla més feta a contramà que no pas per enaltir-lo. El fet que es portés a terme el dilluns 21 d'octubre de 1957, dos anys després d'haver posat en funcionament la fàbrica, i la visita, i ocupés res, el seu temps va ser menys d'una hora, i venia d'inaugurar la central tèrmica de Sant Adrià del Besòs, que en aquell moment estava en construcció. No sembla la millor benedicció del dictador, tot i que la seva presència, és clar, era sempre un aval. El dia abans havia dinat a bord del seu iot a Thor, ancorat en el port de Sant Feliu, el Sant Feliu de Guíxols, i venia acompanyat de dos ministres, el Lluís Carrero Blanco i el Camilo Alonso Vega. Bé, llavors, el dilluns, dia 21 d'octubre, va arribar a la Fibra Color a les 12 del migdia. Entre d'altres coses, el mateix diari escrivia que el personal de l'establiment, volia dir l'economat, que llavors en dèiem l'economat, així com el vecindario hicieron objeto de estrenduosas ovaciones y vítores. A su regreso al recinto de la fábrica, los obreros que habían terminado ya su turno de trabajo se colocaron en dos hileras a lo largo de una de las calles principales y ovacionaron a su excelencia con grandes gritos, Franco, Franco, Franco. Vale. Això és el que ens explica el Nodo. Llavors, per la seva banda, l'Albert i en Joan Mas recullen. El Consell de Fibra Color va fer engalanar la fàbrica amb banderes nacionals, tapissos i catifes, elements habituals de la simbologia franquista. Situar també una fila d'obrers curosament triats per tal de saludar a Franco, amb visques i aplaudiments al seu pas per la fàbrica. Tanmateix, però, les descripcions no es corresponen amb el record dels treballadors de l'època. De fet, pocs recorden la visita o prefereixen no recordar-la. I no van ser gaires els que van veure passar en Franco. La visita fou molt ràpida, menys d'una hora. Amb anterioritat, la fàbrica ja havia encarregat de triar qui havia de veure el generalíssim i qui no, i col·locar homes de confiança, italians, la majoria part, per rebre a Franco. A veure, la prèvia benedicció de rigor de les instal·lacions de Fibracolor, aquest cop va anar a càrrec del bisbe de Girona, Josep Cartanyà. Es va fer una visita a algunes de les seccions de la fàbrica i en acabar va fer també una visita a un dels habitatges d'un directiu. Aquest explicava a l'autor d'aquí del llibre. Diu, va ser una visita que va durar menys de 5 minuts. Van entrar per un cantó del jardí i van sortir per l'altre. Ens van donar la mà i varen marxar. Aquí es va acabar l'inauguració de la Fibracolor per el generalíssim Franco. Jo, a veure, en aquí ha sigut molt important per contrarrestar el que ens diu el nodó i el que va explicar la gent que ho va viure. I ara també volia dir que també Fibracolor va ser capdavantera amb tecnologia perquè, diríem, és un altre apartat, però, a veure, una de les grans preocupacions dels tèxtils tenien el problema d'encongiment dels teixits després de rentar la roba. Per mirar de solucionar aquest vell problema, el Consell de Fibracolor va aconseguir la patent de Sanford, que era la patent americana. Amb aquesta màquina d'acabats es realitza un procés físic, la sanforització, que millora el tacte i la consistència del tèxtil. I el que és més important, proporciona una estabilitat que permet evitar els temuts encongiments del rentat, escriuen Albert i Joan Mas. Amb aquest procés aconseguia posar-se al capdavant tecnològicament en el sector tèxtil, Fibracolor.
0: Molt bé, doncs una aportació molt interessant, no? Sí. D'aquesta visita del general aquell moment, bueno, cap d'estat en Franco, i que bé, curiositat d'aquesta entrada, sí, d'aquesta casa, entrar per un costat, per l'altre, sí, adéu, adéu, i adéu-siau, i està ben
1: menys inaugurat. Menys de 5 minuts, sí.
0: Molt bé, gràcies, Sorció, sí, per explicar-nos-ho. Sí. I ara anem cap a l'Isabel, que ens aportes, sí, avui, Isabel.
3: Doncs vestuari de pagès, tal
0: molt
3: com
0: bé
3: vam quedar.
0: Vinga, fantàsticament bé.
3: L'any 1926, fa 100 anys, a Tordera, gairebé tothom vivia al camp, de la vinya i del suro. El vestuari era molt diferent segons si era per anar a treballar o per anar de festa. El vestuari de l'home de pagès per anar a treballar al camp era camisa de lli o cotó blanca, ampla i de màniga llarga, pantalons de pana o de vellut fosc fins al turmell, faixa negra o morada a la cintura, molt ampla. Servia per aguantar l'esquena. Armilla o jupetí de llana, amb botons, els peus espardenyes d'espart. El cap barretina o boina i barret de palla a l'estiu per al sol. Per anar de festa major o a missa de diumenge, camisa blanca, ben planxada, amb coll dur, armilla negra de vellut, americana fosca i barret de filtre.
0: El barret, eh?
3: La vita i corbata si era de família benestant. El vestuari de la dona, per anar a treballar, una mena de gipó de brusa negra, cenyida a la cintura de setí, amb mànigues estretes fins al colze. A sota, camisa interior blanca, de cotó, faldilla llarga fins als turmells, de roba forta i fosca, i a sota diverses faldes interiors per donar volum. Davantal llarg per sobre la faldilla, amb butxaques fetes lligant els cantons. El cap mocador lligat i capell de palla, si era senyora Rebocillo. Als peus, sabates de pell negra amb tacó gruixut o espardenyes. Per anar de festa, faldilla de teles més cares i lluents, gipó amb botons d'or o plata, arracades i rosari, cabells recollits amb monyo. Encara no s'havia posat de moda el cabell curt a l'estil garçon, que va arribar a finals dels anys 20 a les ciutats. A Tordera, com era poble rural, la gent anava molt més tapada i modesta que la capital. La roba es feia a casa, durava anys i es reparava molt.
0: És allò que se sorgia, sí. Se posava en pedaços, sí, no? Sí. I tota aquesta història, sí. Molt interessant aquesta roba, sí. Que per anar a treballar devia ser bastant incòmode, eh?
3: Sí, tinc una foto i tot, ja te l'ensenyaré.
0: Sí, molt bé, sí. Devia ser incòmode, eh? Sí, allò com anaves dient, sí. Tant per les, sí. Dones encara més, perquè això de la màniga estreta, sí. De, sí. Veritat, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
3: Sí, i bastant seriosa.
0: Sí, sí, sí.
3: Molt,
0: sí,
3: seriosa.
0: Sí. Molt fosques,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí,
0: molt,
3: sí, sí, sí, sí.
0: Portes alguna cosa més,
3: Isabel? Mira, portava també algo dels carboners.
0: Sí, molt bé, fantàstic.
3: Si et sembla. Tinc un vers molt... Però és que no té res que veure, però és tan maco, d'en Miquel Martí Pol, que sempre me'l miro. I no sé, tu... A veure, mira, veus?
0: Digues això, sí. Aquest trosset, que sí. Anem una mica...
3: És, sí, és només això.
0: Vinga, endavant.
3: Sí? Doncs aquest vers és de Miquel Martí Pol. Diu, mare, si fos mariner de bona traça... Me n'aniria mar endins, tot sol, amb la meva barca. El vent fora el crit de goig, la vela coloma blanca, el cor d'un blau com d'encís i els ulls d'un verd d'esperança.
0: Molt maco, sí, eh? Molt maco. Molt bé, doncs agraïm aquest espai que ens aneu proporcionant, sí. Aquests dos dies a la setmana. Davant.
1: No, només és un segon. Recordeu què passava amb les camises dels senyors, que l'entretela s'encongia i aleshores les camises de mudar dels nòvios, marits, tots, passava que el coll feia unes arrugues. Per què? Perquè la roba de l'interior, l'entretela que posaven, s'encongia.
0: Clar.
1: Es va acabar, un cop vam fer nosaltres l'entretela fibra color, es va senforitzar, ja mai més van congir el teixit.
0: Del coll.
1: Ja sempre
0: quedaven perfectes, eh?
1: Sí.
0: Isabel, moltes gràcies. La setmana que ve, doncs, parlarem més dels carboners, si te sembla.
3: Sí, sí, sí.
0: I,
3: sí.
0: Assumpció, doncs, fins al proper dimarts, vale?
1: Sí.
0: Doncs vinga, moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
1: Gràcies a
0: vosaltres.
3: Bon dia.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: El Senyor és el meu pastor.
6: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.

0: entrem ja directament a saludar el nostre company, que el tenim aquí ja fa una estoneta, però para de pedalar, perquè com ve cap aquí a la ràdio, menys mal que vens a peu. Miquel Grimal, bon dia.
1: Molt bon dia. Avui vinc a peu, però porto bicicleta.
0: Què dius ara?
1: La tinc aparcada fora.
0: El trist dia que dic que no vens amb bicicleta, vens amb bicicleta. Ves, però...
1: però no he pujat al damunt, he anat a peu. De tota manera, tens raó. Els altres dies... vaig a peu, avui també, però avui al meu costat amb la bicicleta. És per un altre acte, una altra cosa que tinc ara.
0: I ara ja sortiràs amb la bicicleta.
1: No serà ben bé això. Serà una mica de demostració o que faci una mica aparador la bicicleta. Per res més, eh?
0: Fantàstic. Doncs vinga, Miquel. A on te vas anar? Per Sant Miquel ho vas celebrar?
1: A veure, Sant Miquel és molt recent, ja ho he dit, és una sortida impressionant, perquè Sant Miquel, a veure, és a final el dia 29 de setembre, ja hem entrat a la tardor, és un temps una mica així de canvis, el dia es va escurçant molt, esclar, entre moltes... a més, coincidia que ha anat molt bé, algunes zones no, dia de pluges.
0: On de ja?
1: El que passa que aquí, fins i tot, podia haver plogut una mica més, eh? Vull dir que no hagués estat
0: com
1: malament.
0: Com va sortir d'aquí? Plovia o es planejava? No feia
1: jo
0: res.
1: Quan vaig sortir, devien ser cap a voltants de 7:45.
0: Sí.
1: Estava tapat, però no plovia. Esclar, si plou, és una altra història, perquè ja sortint, llavors tu has de pensar molt bé i has de mirar a veure quina ruta, perquè no pots fer la mateixa ruta. Aquesta la tenia planejada del dia ben bé, ja feia dies que la rondava, però em vaig acabar de decidir, clar, també mirava el temps, però vaig dir, per què no arriscar-me i provar? És que, esclar, aquesta ruta no la puc fer un altre dia.
0: Clar,
1: i em diràs, i per què? Perquè no, perquè era celebrant Sant Miquel. Esclar, si no la feia el dia 29, no la podia fer el 30 ni a l'octubre. Esclar, no ve si... Per què? Perquè em vaig plantejar una cosa molt maca que al principi no ho sabia, però vaig tenir un bon resultat. Vaig dir, aquest dia, saps quina cosa gran podries fer amb la bicicleta? Ai,
0: a
1: Sant Miquel?
0: Ai, a mi em fas patir sempre, de veritat.
1: Vaig, diré, a veure... tots els màxims pobles de Catalunya, que el seu topònim sigui Sant Miquel. Estem parlant no indrets, ni esglésies, ni... No. Estem parlant de pobles, municipis, que tenen ajuntament i que tenen estructura de poble. I en tot Catalunya només n'hi han dos.
0: Què dius ara?
1: No, Sant Miquel del Fai me diu... No, Sant Miquel del Fai no és poble, municipi. Pertany a Sant Quirze Safaixa, al Moianès. No té. Hi ha moltes esglésies que diuen Sant Miquel i... No. Això són indrets, i el que he dit, monuments, edificis... sí, però ha de ser poble, que tingui reconegut poble. I només n'hi han dos. I dic, ostres, i si n'hi ha una a Tarragona i una a Lleida... Com ho faig, això, per anar-hi amb una mateixa sortida?
0: Bueno, vas tenir sort.
1: Sí. Un està... Bé, tampoc és cap broma, no és un passeig, però sí relativament. Un està a l'Alt Empordà i l'altre al Pla de l'Estany, a tocar la Garrotxa,
0: molt bé,
1: però molt a prop de Banyoles.
0: Escolta'm, tenen eglésia amb el Sant Miquel?
1: Sí, tant. Val.
0: No,
1: sí.
0: No, perquè a vegades hi ha pobles que porten el nom d'algun sant i no tenen
1: sí,
0: el sant.
1: Sí, però normalment tenen l'edifici sí? religiós, val. Tenen l'església, que en aquest cas de Sant Miquel de Camp Major, perquè ja és Sant Martí, és que a l'entrada hi ha una església, hi ha Santa Quitèria, Sant Martí, però és Sant Martí, però el nom del poble és Sant Miquel, i l'edifici de Sant Miquel, l'església, està molt bé. Ja passaré, tinc una mica de reportatge.
0: Sembla doncs... que el nostre company l'ha passat, no?
1: Però jo he fet una cosa intermitja.
0: Ah, una altra cosa. Val,
1: sí, la pregunta és d'un altre lloc, eh?
0: Sí.
1: La pregunta
0: sí.
1: Ara on anirem? És que ho he intentat desglosar per despistar una mica.
0: Ets
1: i per donar una mica...
0: Ets molt entremaliat, tu.
1: Sí,
0: va, vinga.
1: Però... perquè sapiguem geografia, sapiguem els indrets, busquem internet, busquem el mapa topogràfic o cartogràfic
0: sí,
1: de Catalunya,
0: sí.
1: Ho mirem tot una mica. Només que ens quedin unes coses bàsiques i una mica el territori i que sapiguem les comarques, perquè ara em diràs, ostres, sí, són comarques que es toquen, però per anar-hi i fer la volta i fer-ho tot amb una mateixa sortida, amb un mateix dia, he de passar... Per quantes comarques?
0: Moltes.
1: Surto del Maresme. vaig a la Selva, travesso el Gironès, passo pel Baix Empordà.
0: Aquí et devia ploure.
1: Abans, ara ho explicaré. Abans, ja.
0: A veure.
1: A l'Alt Empordà, entra el Pla de l'Estany.
0: Ah.
1: I després, ja del Pla de l'Estany, cap al Gironès, ja l'Alt Empordà i el Baix, ja no l'he de fer, per a l'altra banda. Però, clar, totes aquestes comarques, no, cap broma. A més, sortejant la pluja.
0: Ah, aquí està, que, perquè aquí
1: havia de refugiar-me, ara això que dius, doncs mira, el primer lloc a Girona, sort que estava dintre Girona, em vaig tindre de refugiar entre un passadís, entre un bloc de pisos, allà, protegit, amb un cobert, fins que acabés de ploure. La tempesta vaig dir, si no hagués quedat...
0: Perquè va ploure
1: allà,
0: enganes,
1: si a Girona m'arriba a enganxar aquella tempesta, ja no puc seguir. Ja tinc, o agafo el tren, o m'he de tornar, perquè va caure d'aigua.
0: Sí, jo estava allà.
1: Però clar, tot aquest temps no pedalo. Això me retrasa tota la sortida. Uh-huh. Havia d'anar a dinar a un poble, ara també ho diré, i és un seguit de coses, però el plantejament, he d'anar a l'Alt Empordà, un poble que es diu Sant Miquel de Fluvià, que passa al riu Fluvià.
0: De Fluvià.
1: Sant Miquel de Fluvià. I l'altre és, ja l'hem dit, Sant Miquel de Campmajor. Llavors era possible... Havia de fer les carreteres, tenia de lligar, però ho tenia molt clar, perquè a més m'ho conec. Tot això m'ho conec. Aquestes carreteres les tinc
0: molt... Ja has molt, passat molt... vegades, sí, no? Sí. Per no diferents indrets, i a vegades te repeteix un tros,
1: sí, però,
0: sempre.
1: Sí, però avui, aquest dia, la sortida que expliquem avui, Sant Miquel de Fluvià no hi havia estat mai.
0: Ah, està bé. Com és el poble? Deu ser molt petitó, o què?
1: És petitó, té... Hi ha un bar-restaurant.
0: Ah, mira.
1: Vaig dinar, jo tenia previst de dinar. I vaig dinar, bé. Poca colla, a més, queia a l'aigua.
0: Mare meva.
1: A Borges i Barrals. Terrible, eh? Vull dir, sort. Aquest és la segona vegada, el segon punt, i tercer, perquè vaig haver de fer dues aturades, una abans d'arribar al poble, a l'estació, hi ha la línia que va de ferrocarrils que va a Portbou, passa per aquí, pel poble, i a l'estació està molt més a prop que la de Tordera, eh? Mm-hmm, està molt a prop. Mm-hmm. Doncs, i vaig tindre de refugiar-me també protegit amb una...
0: I no te vas espantar de dir, escolta, no puc seguir amb aquesta pluja,
1: com a mínim,
0: Miquel?
1: Com a mínim estàvem molt a pocs metres del poble, com a mínim aquest dia de Sant Miquel hauria aconseguit arribar fins a Sant Miquel de Fluvià.
0: Plovent i tonari.
1: Plovia relativament, vaig arribar, però com vaig entrar a l'establiment, llavors va caure d'aigua, vaig estar, em van servir molt, perquè eren molt pocs, hi havia una taula, sí. Després va venir algú a prendre cafè, no hi havia gaire... Tenien un menú, vaig fer el menú, els plats del menú, tot molt tranquil·let i jo, clar, no podia, mentre queia tanta aigua,
0: clar,
1: era impossible, allà.
0: Però tu ets capaç de tot, Miquel, sí. Permet que t'ho digui, perquè...
1: I és un poble que l'entrar... Vaig fer l'entrada, el poble ja ho has dit, petit, no és gaire gran, però ja al primer carrer, que entres entrant des de l'estació, doncs hi ha el carrer Girona, i després el carrer Montseny.
0: Ah, molt bé.
1: Carrer Montseny. Uh-huh. Esclar, jo i el restaurant, el bar-restaurant, saps com es diu?
0: No sé, un nom especialíssim.
1: Montseny.
0: També. Ah, està bé, esclar.
1: Igual que el del carrer.
0: Està bé, està
1: bé. Que puc
0: està
1: fer
0: bé.
1: Un títol, que vaig anar al d'allò i vaig anar a Montseny. Però esclar, sí, un pot dir Montseny. No, al Montseny.
0: A Bucarrer i un restaurant Montseny.
1: Ah, exactament,
0: fantàstica,
1: un restaurant d'allò. Vaig estar molt bé, em van servir molt ràpid, el que passa vaig haver d'esperar una hora.
0: Clar, que
1: pareix. Allargant-ho, plegaven a les 3, eh? A les 3 sí que havia de sortir de l'establiment, però sortosament, pocs minuts després de les 3, va baixar el ritme, ja no plovia tant, plovinejava, que va durar diverses hores. Doncs el meu plantejament, abans de sortir, tornem enrere per al plantejament, dic, ostres, això és molt... Jo no sé, Sant Peres, no ho he mirat, però es pot mirar. Mireu tots els pobles, el registre de tots els pobles de Catalunya, per ordre alfabètic, i veureu els noms de cada sant i tot, per totes les comarques. No sé, de Joans, de Sant Joans, de Sant Peres, del que sigui, no sé quants n'hi ha, eh?
0: Sí.
1: No ho sé,
0: sí.
1: Ni m'importa ara. Uh-huh. Perquè jo...
0: Tu anaves per Sant Miquel.
1: Sí, jo em dic Miquel i jo havia de celebrar Sant Miquel. Uh-huh. Sortosament, doncs, repeteixo, aquestes dues poblacions i vaig aconseguir-ho.
0: No, bé, que molt bé, molt bé, molt bé.
1: Malgrat la pluja i l'inclement, algú me va dir que estava boig. Bé,
0: això... Bueno, ja estàs acostumat,
1: sí,
0: eh? O t'arranyem, ja t'arranyem,
1: però jo estava segur d'aconseguir-ho i d'almenys intentar-ho. I sempre que el trenc també hi havia les seves coses, que havia, advertien que hi havia alguna incidència,
0: sí,
1: alguna cosa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sense ploure ja sempre n'hi ha, vull dir, imagina't un dia d'aquests. Total, que després vaig sortir i havia de... Clar, estava entrat molt a prop del Baix Empordà, dintre de l'Empordà, i havia d'anar en direcció al Pla de l'Estany, és a tocar.
0: Que maco!
1: Estava per sota el Fluvià, vaig travessar el pont, no vaig poder d'allò perquè plovia molt, no. Hi ha un monestir molt maco.
0: Ah, està
1: bé. No vaig poder ni veure ni visitar, és que plovia, el mòbil no anava, estava ben xop, això que el tenia protegit amb una bossa, però me va quedar molt la motxilla tota... I sort que no em va encafar de ple. Tota
0: sí, no,
1: a
0: veure, perquè això ha de fer mal, inclús quan clau aquesta pluja tan forta, eh?
1: Total, que no vaig poder perquè és molt maca. Si veieu, és un monestir, una església-monestir, molt maca. Està molt ben conservada, allò. Però no m'hi vaig, perquè m'hagués hagut o volia fer una foto, jo, amb l'edifici, a part del rètol, de l'entrada de població, clar, jo havia de fer una foto amb el rètol.
0: No m'he fixat mai en aquest monestir, jo mira que hem passat vegades per aquí,
1: doncs,
0: també.
1: Hi ha Torroella de d'allò, també de Fluvià, al costat, que és més gran, és una població. I ja és la banda de l'escala.
0: Clar, més greta, ja hi som, ja, eh?
1: I pots anar a Sant Pere Pescador, vull dir, estem amunt, eh? Vull dir, encara que som la part baixa de l'Alt Empordà. Bé, a la meva, d'allò dic, almenys he d'arribar a Banyoles, queda molt a prop, a l'altre Sant Miquel, he d'aconseguir-ho, sigui com sigui. Ja ho sé que se farà de nit, arribaré tard i depèn de la pluja. Però llavors va anar menys, sí que plovinejava, no va... molesta, no?, perquè sempre... Però almenys era una pluja suportable, no? I sí, sí, els poblets, les carreteres no anomenem perquè estaríem d'allò, perquè hi ha poblets de vila, que comencen per vila, pobles que comencen per vila...
0: És que...
1: Vila de Mols, Vila Venut...
0: Sí.
1: Bueno, és que hi ha... Vilopriu, és que ja entre el Pla de l'Estany i els Empordans, hi ha
0: aquest
1: una
0: de Vilamanut
1: que...
0: i Vilopriu, doncs els tinc presents,
1: sí, sí,
0: però
1: molt.
0: Sí que realment n'hi ha molt, eh? N'hi ha molts.
1: Vilamat.
0: A on te vas arribar, Miquel?
1: El vídeo d'avui, d'allò, és de... si vas a Banyoles, com a mínim, t'has d'aturar a fer una visita a l'Estany.
0: Sí.
1: Que era més, a les muntanyes hi ha una foto que ja la vaig penjar, no sí. Vaig tenir d'allò, que és molt mac els colors, un retrat. No és aquest, el que he enviat és un vídeo, però sí que hi ha una foto que ja la passaré, però més bé, perquè a part del mòbil estava mullat i a vegades no en responia prou bé, la pantalla ja ho sabeu que no corre. Doncs tinc una càmera digital... i faig alternativament una altra foto que va amb pila, amb bateria, i aquest moment, a més, les muntanyes, les muntanyetes, turons i tot això, amb aquests núvols i aquest color de l'aigua i així,
0: és preciós.
1: Vull dir, molt bé. Què havia? Havia d'anar també, això ho diré l'últim, perquè és la resposta d'allò,
0: a
1: una població que queda molt al costat, que és apassionant i ningú ho coneix, que té llacunes... I té estanyols, que li diuen.
0: Què són, això?
1: Estanys com el de Banyoles,
0: val.
1: Molt més petits.
0: Val,
1: per això
0: val.
1: Li diuen estanyols, perquè a més estan al voltant de l'estany de Banyoles. És preciós, eh? Hi ha una aigua...
0: Sembla una idea, que no coneixem
1: no
0: aquests
1: quatre,
0: racons.
1: N'hi ha molts, eh?
0: Doncs vinga.
1: Doncs havia d'agafar la carretera. Aquesta carretera és una carretera que porta fins a Olot, va? Passa per Mieres, passa per Santa Pau i arriba a Olot. Doncs, els primers quilòmetres hi ha aquest de Sant Miquel de Campmajor. D'acord? Que vam explicar no fa uns mesos, al principi del juny, vam explicar que vaig anar que era la festa del Roser,
0: sí,
1: que vaig anar a Sant Miquel de Campmajor, que llavors havia de fer un esmorzar a Olot, sí, l'endemà, i vaig passar la nit amb una parada de bus.
0: Sí, i que t'havien ajudat a part-te, també.
1: Sí,
0: eh?
1: I me van deixar algú per abrigar-me, perquè si no em ve passat de fred. Doncs en aquest poble vaig visitar, sí que em vaig fer una foto amb l'església, i llavors... Clar, era passat a les 6 de la tarda. Clar, a les 8, abans
0: aquesta
1: de les 8 és fosca.
0: Aquesta fotografia que tenim penjada aquí a una església era aquest horari, no? Per les 6
1: sí,
0: de la tarda.
1: Sí, però això era abans, d'arribar a Sant Miquel de Campmajor, perquè aquesta església no és la de Sant Miquel, eh?
0: Ah, però no, ja... És que la conec, aquesta església.
1: I tant, està molt bé. Ara ho direm, perquè és la pregunta. Tenim temps per...
0: Sí.
1: Doncs, la tornada... Bé, què us vull dir? Vaig tornar a primera hora de l'endemà, com tocava a la nit.
0: M'ho
1: vaig agafar, la temperatura molt bona, m'ho vaig passar pipa i fantàstic. Només puc dir que estic molt content d'haver-ho fet, d'intentar-ho, que molts me deien no vagis, que és un dia perillós.
0: Esclar, a
1: i
0: veure.
1: Jo no faig cas. Val?
0: No, és que és molt tossut, tu. A veure, ens fas patir tots, eh?
1: Anem a la pregunta, doncs.
0: Vinga, va.
1: Expliqueu, perquè cada, aventures...
0: Cada dijous, com una setmana sí, una setmana no, posarem la pregunta participativa, doncs, de l'indret, ja vol dir que ho teniu que mirar en el mòbil o en l'ordinador, i la pregunta és aquesta avui.
1: És una església de la comarca del Pla de l'Estany, on el seu municipi conté nombrosos estanyols i llacunes a tocar d'un de molt més gran. Més gran, qui pot ser? L'Estany de Banyoles, no n'hi ha cap més. A quina santa honora aquesta església i el nom d'aquest municipi? Home, bastant senzill. Sí. Tenim una mica...
0: Si la gent ha de fer un vol per Banyoles...
1: Dono una pista. A l'estiu, la santa celebrada arreu. Quina és una santa celebrada a l'estiu arreu, a tot pobles que hi ha... Bé, de Catalunya, d'Espanya... Santa Maria.
0: I el mes d'agost, Santa Maria.
1: El 15 d'agost, sí. No vaig poder posar el dia, perquè si poso el dia i l'agost ja...
0: Pues ja, bueno...
1: Ah, és Santa Maria i el poble Porqueres.
0: Porqueres, mare meva.
1: Santa Maria de Porqueres. Que a més tenia un compromís, perquè un me va demanar que és fora, està molt lluny de Catalunya, i a través d'un amic em va dir que fes unes fotos que li volia enviar... perquè sentia, clar, nostàlgia i tot això, i que si li podia fer unes fotos. I expressament vaig, perquè no havia d'entrar a dintre el que és el Llogarret, la capital, on hi ha l'Ajuntament, és a Mata, eh? És a l'altre indret que té Porqueres, que és a l'entrada a Banyoles, de Cornellà del Terri i aquí. Doncs aquesta és la resposta correcta.
0: Molt bé. Així ho farem, les properes edicions també, Miquel. Ja sabeu que en Miquel, doncs, hi ha una setmana que té un pensament, unes frases realment que no tenen
1: desperdici. Doncs molts que m'assocorreixen cada moment, eh?
0: I tindrem aquesta data de que ens posaran unes fotografies i farem la pregunta participativa des de primera hora del matí.
1: És sí,
0: que teniu
1: ja
0: tot
1: estarà...
0: Tot el matí per poder contestar.
1: Correcte.
0: Miquel, moltes gràcies per estar aquí.
1: A reveure, una setmana
0: ja
1: més.
0: Ja vas veure una bona botella de cava o què? Ara em dirà que no.
1: Ho hagués volgut, però clar, no estava... Vaig arribar molt tard, vaig... Bueno,
0: fatal,
1: no estava,
0: eh?
1: No estava en condicions d'allò. A més, moll, clar, volia aixugar-me, perquè clar, no, la roba no s'aixuga, encara que digués
0: clar.
1: La motxilla molla, la bicicleta, ja ho sabem, també a part esquitxada i tot això, però bé, coses de
0: sí. Bé, però es va celebrar Sant Miquel de la manera que tu volies,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: doncs
1: sí. Ja dies, i a més, me queda aquesta... aquest pensament, tota aquesta de viure...
0: Aquestes
1: i a més,
0: missions que tens
1: i publicar-ho,
0: tu, eh?
1: I publicar-ho.
0: Molt bé, Miquel. Moltes gràcies per tot.
1: A reveure.
0: Vinga, ens tornem a trobar el dijous. Adéu, bon dia.
2: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: Tordera. Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. els dissabtes a Ràdio Tordera.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.

0: Avui temps el temps, tenim massa poc temps, no s'hi val, però amb aquest espai de fons teníem concertat aquesta entrevista amb la dietista nutricionista Sílvia Vendrell. Bon dia, Sílvia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui m'hauràs estirant una miqueta les orelles, perquè hi ha vegades que si és en directe sembla que no, però la cosa es va començant a liar i veig aquí que hi ha vegades per algun tema tenim massa poca estona. Te vaig comentar que m'agradaria poder parlar dels ultraprocessats. Mm-hmm. Cada vegada la gent potser ens estan posant davant de qualsevol punt de compra aliments que som nosaltres conscients que són ultraprocessats. Mm-hmm. Tots són bons, els aliments ultraprocessats?
1: Clar, anem a casa a definir què és ultraprocessat, perquè al final ara en parlem molt, però jo no sé si la gent té clar què és.
0: Molt bé.
1: I la connotació aquesta negativa, aviam si així l'entenem. Un ultraprocessat al final és un aliment que està fet normalment d'ingredients de no massa bona qualitat. Quan dic no massa bona qualitat vol dir aliments més refinats i que sovint acaben portant additius. I els additius poden ser des de colorants, a conservants, a saboritzants, i tot això perquè ho fan? Doncs perquè també li allargui molt la vida d'aquell aliment, no? Que al final una poma que no porta res més, doncs ens durarà X temps. Si en aquesta poma, en canvi, li fem alguna cosa, li posem alguna cosa a dins, ens durarà una miqueta més de temps. Clar, això són els ultraprocessats. Llavors, partint de la base que els ingredients amb els quals estan fets no són de gran qualitat, doncs, home, en principi massa bons no són. Llavors, recomanables són? No. Prohibits? Tampoc. Tot és, al final, amb la mesura que jo m'ho mengi. Llavors,
0: com ens podem donar compte que un aliment és ultraprocessat? Perquè, és clar, és una miqueta complicat, eh?
1: O no? No, al final és... Diria que és més fàcil del que sembla, en realitat. No et diré que tots els productes envasats ho són, però quasi.
0: Uh-huh.
1: O sigui, al final, quan nosaltres anem... Posem exemples, unes galetes són ultraprocessades, de què estan fetes, de farina
0: quasi
1: refinada.
0: Quasi totes.
1: Farina refinada, sucre, tal, i amb conservants perquè tinguin gust i durin més temps i tal. Sí, en principi és això. Unes galetes, unes patates fregides, una lasanya d'aquestes que venen fetes. És a dir, no vol dir... Per exemple, ara he dit lasanya i m'he imaginat una lasanya, que tant pot ser d'aquestes precuinades, que només...
0: Sí.
1: Que diguem que està al refrigerador i tu només l'has d'escalfar, o podria ser de les que venen congelades. I he pensat en el congelat, i a vegades és congelat, ultraprocessat. No. Congelat no té per què ser un ultraprocessat. Podem trobar congelats, tipus verdures que venen congelades, o patates, o alguna cosa així, que està congelat i punto, però això no és un ultraprocessat, és un aliment...
0: Ho posen alguna vegada, ultraprocessat? No,
1: no
0: gaire,
1: com a tal,
0: no.
1: No, i a més, no crec, a més, ni que la legislació els obligui a posar que és un ultraprocessat.
0: Uh-huh.
1: Però per mi és tan fàcil com si tu agafes el llistat d'ingredients i tu mires ingredients, dos punts, i la llista és molt llarga, ja, en principi és ultraprocessat. Llavors també els colors... Com t'ho vulguin vendre, tot aquest tipus de coses. Jo, per exemple, a vegades, quan algú em diu «Ai, em pots mirar, no sé, per exemple, si aquest sucre, aquest iogurt és sense sucres?» Dic, t'ho diré fàcil. Si és sense sucres, t'ho posaran gros. Si no, azúcares añadidos. Si no ho posa, és que porta sucre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: Claro, que és tan senzill, eh?
1: Sí, però per què? Perquè ven. Clar. Igual que sense gluten. Ara sense gluten ven. Llavors, si una cosa sense gluten, normalment ja t'ho posaran en gros, sin gluten, o no sé què. Jo, quan va començar tot això del gluten, jo sempre flipava, perquè a vegades tu veies una bossa de patates i posava sin gluten. No, posava naturalmente sin gluten. Pensava, clar, que naturalmente és que no tenen gluten. Vull dir, era com una redundància, no? Uh-huh. No era una cosa que era evident. Pues tu, que va... És que sin gluten. És com posar una llum de neó a algú que la patata no té gluten.
0: Clar.
1: Però, com que ven, jo t'ho especifico.
0: Val.
1: Que sàpigues, compra les meves patates perquè no tenen gluten. Les altres tampoc, però potser les altres no t'ho diuen que no en tenen. Vale?
0: A veure, avui dia sí que hi ha vegades que pensem que mengem prou bé i, com anàvem comentant ara, no mengem prou saludable. Aquests ultraprocessats que estem dient són tan dolents

0: perquè ho menjo, sinó perquè menjar això desbanca altres aliments. Si al final, clar, jo no puc menjar tot lo sa i tot lo no sa, no, el meu estómac tampoc donarà per tant.
1: Llavors, normalment,
0: el que faig és, per culpa de l'ultraprocessat, deixo de menjar coses que són més correctes.
1: Que són innecessàries pel cos. La microbiòtica, sí que algunes vegades anem parlant, i és un tema, doncs, que amb l'alimentació potser hauríem de cuidar-la més, no?, la microbiòtica, perquè... potser el gust no agrada gaire, o potser, no sé, ens sembla que això de la microbiòtica que no cal.
0: A veure, aquí, mira, si ho lliguem amb els ultraprocessats, el problema dels ultraprocessats justament és que van molt directe a això. La microbiota no deixen de ser, com sempre dic, els bitxos que tenim, els bacteris que tenim en els nostres intestins. Uh-huh. Llavors, aquests bitxos s'alimenten de coses. Tindrem millor la microbiota o pitjor en funció de com els alimentem, aquests bitxos.
1: Clar,
0: si jo els alimento d'aliments ultraprocessats, que hem dit que són aliments que són de baixa qualitat, doncs aquests bitxos estaran mig morts. En canvi, si jo els alimento, doncs com sempre, que sóc molt avorrida, de fruita i verdura, i principalment, com que tenen fibra, això farà que aquests bitxos estiguin, doncs, més alegres, més allò, que n'hagin més quantitat. Per tant, la microbiota estarà més bé. Per tant, sí que és important cuidar-la. El que passa que és això, a vegades és o bé per desconeixement, o bé perquè no en tenim ganes de menjar tot això, i com deia, l'ultraprocessat el que té és que hem dit abans que portava additius que fan tot molt bo, que és que en general els ultraprocessats estan bons tots.
1: Ens crida realment el gust de dir que volem menjar un ultraprocessat perquè per el sabor, no?
0: Però és que també ens acostumem, però és que si ens acostuméssim als altres, pues a mi m'encanta menjar amanida, m'encanta. Vull dir, jo no la faig, no me menjo amanida obligada perquè és més sana, no, la menjo perquè m'encanta.
1: T'agrada. Sí, és que, esclar, el ser humà som així. El sucre, parlem del sucre. És un gran enemic, sempre, i ens hem obsessionat potser massa amb l'eliminació del sucre, perquè, esclar, ha sortit l'estívia, ha sortit el sucre roig, ha sortit jo què sé, no?
0: Però són coses diferents. Una cosa és l'estèvia, que a mi no m'assembla malament, és un edulcorant que no té calories, que és d'origen natural, i que, bueno, per persones que diguem que no conceben prendre's un cafè amb llet, per exemple, sense sucre, doncs, bueno, potser poden, va, en lloc de fer-lo sense sucre totalment, que el notaré que no m'agradarà el gust, doncs hi veus una mica d'estèvia. A mi això no em sembla malament. Ara, que el sucre és el gran enemic, a veure, en general sí. O sigui, si ho hem de fer així de manera conjunta, sí, el sucre és el gran enemic. Evidentment, que jo menjo una mica de sucre, no hi ha problema, però hauríem de tenir molt clar quan algú a vegades diu, però jo només em menjo això. Sí, però és que només... De fet, ara potser no es parla tant, però l'Organització Mundial de la Salut, si mirem les recomanacions, així com hi ha coses que diuen, has de menjar un mínim de tant, de tal cosa, d'enciam o de verdures, de sucre, no ens diu un mínim. No hi ha mínim, ens diu el màxim. Màxim diari, uns 5 grams.
1: Ah, sí, mira per on, Escolta, que 5 grams és molt... bastant, eh?
0: Bueno, no, és molt fàcil arribar-hi. Un iogurt. Un iogurt.
1: Clar, poses un iogurt una cullerada de sucre.
0: O quan, no, si no li poses, també. Normalment 4-5 grams els portes. Si et menges una galeta, si et menges què, tot això, ja ho sobrepasses. T'està dient que tenen un màxim, no hi ha un mínim. Què vol dir? No és recomanable. No és que necessàriament tu el necessitis. Llavors, el que hauríem de fer és intentar desbancar-ho totalment i que un dia puntualment me mengi sucre, cap problema. Clar. Llavors, que ens hem obsessionat? Sí, segurament en alguns casos sí, i en altres... Bueno, jo és que penso que estem en una societat ara mateix d'extrems. I hi ha el que s'ha obsessionat i el que diu,
1: passa de res, vinga.
0: Això mateix.
1: És clar, si ens posem sucre, per exemple, amb el que és amb un cafè llet, amb un cafè, si a més després ens hi afegim un parell de dònuts i...
0: És que tu, de fet, acabes de dir, et semblava que era molt? Saps quan pesa un sobre de sucre de bar?
1: No sé,
0: entre 5 i 7 grams.
1: Què dius,
0: I
1: ara?
0: I hem dit que el tope de recomanable eren uns 5 grams, doncs imagina't.
1: Què dius?
0: I a més a més, en el cafè amb llet, jo perquè ja no em prenc de cafè amb llet, però el cafè amb llet te posa normalment 2 sobrets, em sembla, no?
1: Sí.
0: Doncs comencem a comptar.
1: Oh, caramba.
0: Persones a vegades que diuen, jo no esmorzo. No esmorzes, però durant el matí t'has pres 3 cafès amb llet, amb el seu sucre corresponent. Doncs...
1: estem en una època que diuen que a l'estiu ens engreixem la gent, no sé per què, no sé,
0: depèn, ja de
1: depèn,
0: tot,
1: com tot. Que no. Doncs un plat equilibrat a partir d'ara, que haguéssim, per exemple, no haguéssim de comptar les calories, n'hi ha algun que ens el poguessis doncs, comentar i que el poguéssim aplicar? Perquè, és clar, i a vegades si has de començar a comptar les calories, expliquem moltes

0: vegades no. És allò que dius, és una mica d'aquí, una mica d'aquí, una mica d'aquí, i bueno, passes el dia comptant.
1: No, jo calories, és que ni jo les conto, i soc nutricionista, eh? No, aquí no conta ningú calories, però no les conto ni per mi ni pels pacients. No, no, calories fora. La manera més fàcil, podem dir un plat concret o no, però per mi seria, si nosaltres agafem el plat, veiéssim el nostre plat, idealment la meitat del plat hauria de contenir verdures fresques o cuinades, sí. És a dir, des d'una amanida, una escalivada o unes mongetes verdes bullides. Un quart d'aquell plat hauria de ser a base de, per exemple, una mica d'arròs, una mica patata, moniato, llegums o pasta, per exemple, i l'altre quartet que ens queda, doncs, ou, peix, carn, i amb això ho tenim.
0: Si teus peix, carn i tots aquests elements que quasi semblen indispensables, què pots suplir-ho, això?
1: És molt difícil, llavors vol dir que som, si som vegetarians o vegans, hauríem de tirar cap a tot el que són llegums, però és, a diari hem de menjar llegums, una bona quantitat, i dins de llegums incloem la soja. I la soja, per tant, és de, o sigui, el tofu, totes aquestes coses que són, provenen de la soja.
0: Sí.
1: Llavors, en el cas de que una persona digui no, no, jo vull, no vull menjar tant d'animal pel motiu que sigui, doncs ha d'anar provant aquests aliments tipus tofu, seitan, l'heura també, són aliments que, bueno, que sí. Jo sempre dic que el primer contacte amb aquests aliments, si el fas tu a casa, no t'agrada, perquè no el sabem cuinar. Si en canvi tu vas a un restaurant que el sàpiguen cuinar, t'encantarà. Llavors, es tracta una miqueta de trobar aquest punt mig, de dir, bueno, doncs igual que he après a cuinar-me, jo que sé, un pollastre rostit, doncs aprendre a fer-te un tofu com Déu mana. Va. I llavors pots anar ampliant aquesta quantitat de proteïna.
0: Vull tornar, doncs, que ens expliquis una miqueta el tema, doncs, sobre que te deia, que molta gent, tu dius que no tindria per què ser, que l'estiu se s'engreixa, el dejun intermitent. Tornem a parlar una mica, perquè és una moda, de, doncs, que s'ha posat, se va posar, doncs, un moreca molt més de moda, o és una eina que pot ser útil per a algunes persones, només.
1: Sí, per algunes persones, sí.
0: Per algunes persones?
1: Sí.
0: Puntualitzem-ho ben bé, això.
1: Sí, jo dic, depèn molt del cas de cadascú. El que passa que, per mi, el problema està, diguem, relacionar pèrdua de pes amb el dejuni. No necessàriament, per fer un dejuni més llarg, tu perdràs pes. Aquest és el tema, i la gent es pensa que sí. Ai, doncs jo he començat a fer el dejuni intermitent. Per començar, el dejuni intermitent el fem tots. El dejuni intermitent no deixa de ser durant unes hores del dia, no menjo. Quan ho fem això a la nit, en principi, que hi ha gent que s'aixeca a la nit, però normalment no ens despertem a la nit per menjar.
0: Per això és una miqueta raro, no? Ara que ho dius, que hi ha molta gent que necessita menjar
1: molta
0: una galeta.
1: No, però sí que n'hi ha.
0: I
1: sí que
0: per quin motiu és això? Bueno, per ansietat? O és
1: per ansietat. Hàbits.
0: Hàbits, també.
1: Sí, normalment la persona que ho fa una vegada ho fa la segona, la tercera, en canvi normalment si no ho fas, o gent que, per exemple, que s'hi dorm molt bé, per què? Però en canvi una persona que dorm malament, bueno, va despertant, al llit, no sé què, doncs vaig a la cuina, començo bevent un got d'aigua, després un cafè amb llet, i després ja doncs, amb el cafè amb llet i la galeteta.
0: Sí,
1: però és això, però el dejuni final no deixa de ser el que fem a la nit, i això que es va posar de moda era allargar-lo, quantes més hores millor. Vale. Doncs hi ha gent a vegades que el que fan és, doncs jo he allargat el dejuni 2 o 3 hores més del que feia. I com és que no m'aprimo? Bueno, perquè és que potser no és suficient. És que al final potser l'únic que t'has saltat és un cafè amb llet. Canviarà gaire això el dia a dia? No prendre't un cafè amb llet que abans que et prenies, això no et farà aprimar. Una altra cosa és que a nivell de salut, jo sempre dic que un descans digestiu de 10-12 hores a la nit és ideal. Per exemple, això que a vegades fem de... És que sopo molt aviat, sopo cap a les 8 o així, però abans d'anar-me a dormir a les 11... Pues això, una galeteta o un iogurt, clar, o una fruita.
0: Clar.
1: I llavors l'endemà al matí, a les 7 del matí, ja estem menjant cafè amb llet o alguna cosa. Pues no. Jo penso que aquest segon no et feia falta. Queda't amb el sopar i fins a l'esmorzar de l'endemà. Perquè sí que és veritat que donar-li un descans digestiu al cos, això sí que és correcte.
0: I si veus aigua, és a dir...
1: Aigua no, perfecte, cap problema.
0: Aigua que sentis ganes de menjar o picar alguna cosa, dius, veus aigua, un bon ja got d'aigua això.
1: I això, si algú ho fa, és veritat que... Ara jo ho dic, i ho dic molt fàcil, ja ho entenc, que si tu has creat un hàbit no és tan fàcil de canviar, però que no sigui fàcil de canviar no vol dir que no es pugui canviar, però vol paciència, vol, bueno, doncs avui ho intento i avui ho aconsegueixo, potser demà no, el tercer ho torno a intentar i vaig fent així al final.
0: El cos s'acostuma al
1: tant,
0: final, sí?
1: S'acostuma a tot, s'acostuma a coses que a vegades no ens pensem que s'acostumaria, s'hi acostuma.
0: A veure, Sílvia, quins aliments hauríem d'incorporar més sovint a la nostra dieta i que en canvi, doncs, els teníem oblidats, precisament, oblidats, eh?
1: A veure, clar, clar, tant com oblidats, clar, jo no me n'oblido, però clar, en general, per mi, vegetals, tot lo d'origen vegetal. Això, si haguéssim de dir alguna cosa, seria això.
0: Tot lo verd.
1: Tot lo vegetal també serien les llegums.
0: També, les llegums,
1: clar,
0: què dius ara?
1: Clar, al final és vegetal, vull dir, no
0: sí,
1: és dius
0: algo
1: bueno,
0: carn. És una altra...
1: No, doncs quan diem...
0: Textura.
1: Jo dic més d'origen vegetal, no dic tant només els vegetals, que també, eh? Mm-hmm. Però per no fer-me avorrida sempre i dir fruit i verdura, doncs afegim-hi aquí la llegum. La llegum, no sé que siguem persones que sí, que hi ha sempre d'allò, doncs com molt un dia a la setmana, dos dies a la setmana, no? Com si volem fer cada dia llegum. La llegum és un dels aliments més saludables
0: sembla
1: del món.
0: Sembla que s'ha d'engreixar molt,
1: no,
0: la llegum.
1: No, clar, depèn de com es cuini, i depèn del compte que em mengis, clar, si jo faig un xuri, o sigui, unes mongetes amb xurisso i no sé què, amb cansalada i tal, esclar, engreixa molt, però engreixa la llegum o engreixa el xurisso i la cansalada?
0: Clar,
1: jo agafo unes mongetes verdes, bullides, saltejades a la paella amb una llet, per exemple, o amb una amanideta o amb alguna cosa així, això és perfecte. A més, és super saciant, té proteïnes, té fibra, té vitamines,
0: està
1: té de tot.
0: Boníssim, està boníssim. Sí. Vinga, una pregunta ja a la recta final, Sílvia, que és pràctica. Si demà volguessin començar a menjar millor, quins serien els tres primers canvis que ens recomanaries?
1: Clar. Els primers canvis... Però encara no sé quin és l'hàbit de la persona, eh? Però jo una de les coses que sempre poso molt al focus és que comenceu a mirar si tant per dinar com per sopar hi ha alguna de verdures. Aquest
0: hi
1: és el primer canvi.
0: Algo.
1: Que tant per dinar com per sopar
0: aquest
1: hi hagi
0: ha de ser un plat gran o encara que sigui petit, és igual, i és el primer canvi.
1: Clar. Si tu, per exemple, és una persona que ja per dinar menges un plat de verdura, però canvia en el sopar, no? Doncs en el sopar comença a posar-hi alguna cosa. L'algo que pot ser, jo què sé, com si agafes tres tomàquets cherry i te'ls menges. Doncs ja tenim alguna cosa. O agafes un pot d'espàrrecs blancs i menges tres espàrrecs blancs.
0: Mm.
1: Posar alguna cosa de verdura. Per mi aquest és el primer canvi que fa la diferència, perquè no passes gana, inclous verdura sense donar-te'n, i llavors, a mica en mica, que anem fent això, que ja anem assegurant que tant per dinar com per sopar hi ha alguna més de verdura, doncs llavors ja podem anar ampliant. O, per exemple, imagina que per sopar, jo per dinar no em costa gaire fer-me verdura bullida, per sopar, ostres, que em faig una truiteta, vale, doncs truita de carxofes o truita d'espàrrecs, ja tens la verdura.
0: Està bé. Ah, molt bé.
1: Per mi aquest és el canvi. Un altre canvi, què podria... Pots treure aquest sucre? Sí, però no treure, reduir el sucre. Si jo, per exemple, sé que jo faig un cafè amb llet i, com hem dit abans, jo vaig al bar i m'hi posen dos sobres de sucre, doncs si fins ara me posava els dos, a partir de demà començo posant-me dos i mig.
0: El sucre blanc o el sucre ros?
1: És el mateix.
0: És el mateix.
1: Exactament. Per tant, clar, el que tu vulguis.
0: Això és el mateix. Això ho has sentit molt, no? També a la consulta.
1: És el mateix. Vull dir, la panela, totes aquestes coses, és exactament el mateix. Llavors, simplement és el que tu t'hi posis, sigui moren o blanc, el que sigui, però te n'hi poses una miqueta menys a partir de demà a tots els cafès amb llet que tu facis al dia. Imagina't, si fas tres cafès amb llet, ja hauràs reduït també una bona quantitat.
0: I tant.
1: I què més podria dir? Doncs mira, una altra cosa que diria és a tots els àpats que facis, posa-hi alguna cosa de proteïna. Proteïna vol dir carn, peix, ous, però clar, dius, ja per l'esmorzar, bueno, per l'esmorzar poses tonyina,
0: sí.
1: Una torradeta amb tonyina. A mig matí podem fer un iogurt. Làctics també tenen proteïna. A dinar és més fàcil, carn o peix o ous. Per berenar podem fer un altre iogurt, podríem fer uns fruits secs.
0: Ah, també.
1: O bé una altra torradeta amb una mica de pavo.
0: Uh-huh.
1: I el sopar també, carn, peix o ous. Per tant, no és tan difícil.
0: Uh-huh. L'ou el pots prendre sovint?
1: A diari, sí.
0: Perquè és que, esclar, també hi va haver un moment que era un tabú l'ou.
1: Sí, però
0: l'ou,
1: això fa molts anys,
0: que,
1: bueno, ja s'ha vist que no.
0: Que portava colesterol i tota la història
1: té
0: aquesta.
1: Té colesterol, perquè l'ou per ell mateix té colesterol, uh-huh. Però és un colesterol que si les gallines estan alimentades de forma correcta, és un colesterol que no és tan dolent, però a més si el combinem de forma correcta, té molta proteïna, i això, doncs això, una truita d'espàrrecs, una cosa així, i posem verdura, doncs encara serà més ideal.
0: Vinga, final de tot, que tenim l'informatiu que està a punt de saltar. Si haguessis de desterrar un sol mite de l'alimentació que encara creu molta gent, quin seria?
1: Doncs destaparem un meló, a veure, potser un altre dia haurem de parlar-ne d'això. La gent, quan diu que vol... Si jo menjo molt bé, em diuen, si jo no menjo fregits, per mi el fregit no és tan greu. És més greu el sucre.
0: Mira,
1: ahí lo dejo.
0: Aquí ho deixes. Gràcies, Sílvia, és un plaer sempre tenir-te a saber i que ens informis tan bé. Serà fins a la propera edició.
1: Perfecte, moltes
0: gràcies. Adéu, bon
1: adéu.
0: Dia.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius. Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap del nostre poble vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest octubre. Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Ho explicava la responsable de vacunació del cap a Tordera, Txell Pérez.
3: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
2: Es renova la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal del Maresme en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves, un programa que inclou tallers de reflexió i sensibilització en centres educatius. Ho explicava el regidor de Joventut, Aniol Canals.
4: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la Rula, i Tordera.
2: Continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus. El consistori porta anys esperant el trasllat d'un centre transformador que abasteix gran part del veïnat de Sant Andreu i que bloqueja l'enderroc dels edificis deshabitats. Elisabet Mejías és l'alcaldessa.
5: Va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
2: Tordera queda fora de la primera fase del pla de climatització escolar de la Generalitat. El municipi no té cap centre entre les 100 escoles seleccionades, tot i que el govern promet climatitzar tots els centres públics abans de 2031. Pere García, regidor d'Educació.
6: En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant, aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no, del centre de millora dels centres educatius, en la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així es garantim que siguin doncs més ràpides.
2: El patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres. Una lesió d'última hora i una caiguda a la pista allunyen les tordarenques del podi, però el grup marxa de Figueres orgulloses d'haver tirat endavant l'actuació. Ho explicava una de les integrants del grup, Anna Jové.
7: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres, perquè a només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència, perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
2: L'Antaviana Jove s'imposa al concurs de la Mercè, la colla sardanista entrena la temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona. I parlem del temps, previsió meteorològica que hem d'esperar per aquest dijous i per als propers dies. Els detalls d'en Joaquim Serra.
8: De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions, sí, força núvols, fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger. Ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est-nord-est, que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada, amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals perquè és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
2: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
9: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
10: A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera. Tordera. El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimecres 30 d'octubre. Anem a acabar l'octubre de la millor manera possible. Jo sóc en Jordi Duran i el dia d'avui tancarem l'octubre d'una manera molt especial, anunciant coses que passaran durant tota la temporada, alguna novetat de l'equip d'esports de Ràdio Tordera i també coneixent a noves veus de l'esport torderenc. Així que no crec que us vulgueu perdre aquest programa d'avui, que de ben segur serà ben interessant. Coneixerem moltes novetats de cara a aquesta nova temporada que estem començant. De moment, només ha començat, de fet, el Club Futbol Tordera. Però molta calma, que avui sabreu quins nous equips també comencen i també de quina manera ho podreu seguir. Tot això i més avui en el Show dels Esports de dimecres 30 d'octubre per acabar-lo de la millor manera. Vinga, anem a conèixer realment, sense pèls a la llengua, què hi haurà el dia d'avui aquí, en el Show dels Esports, en l'estudi de Ràdio Tordera. Qui m'acompanyarà?

Vinga, va, doncs anem a explicar-vos-ho tot. Anem a explicar-vos-ho perquè això dona molt a parlar i també és important que ho sapigueu. Com sabeu, avui porto tota la setmana dient que tindríem moltes novetats. I deixeu-me explicar-me, perquè, com molt sabeu, durant totes les temporades, ja no només quan jo vaig agafar el relleu de la Llonsara, quan hi havia la Llonsara, sabreu que hi havia tres retransmissions per setmana. Hi havia les del futbol, hi havia les d'hoquei, hi havia les del bàsquet, que fins i tot en alguna temporada ja m'haureu escoltat a mi narrant els partits del Cep Tordera i fins i tot quan van pujar a Lliga Femenina 2. Hi havia tres retransmissions. Què passa? Si el Cep Tordera va treure aquest sènior, va desaparèixer el sènior, que de fet moltes de les jugadores ja tenen nou equip. Ostres, ens quedàvem amb dues retransmissions i a més en aquesta temporada que el Club Futbol Tordera ha començat però a l'hoquei no comença fins a meitats d'octubre, fins al 17 d'octubre, encara queden 3 setmanes per començar, només teníem una retransmissió. I durant tot l'estiu també s'ha estat treballant doncs, perquè hi hagin 3 retransmissions setmanals, com ja estàvem acostumats. Tot i que algú de vosaltres diria, ostres, només m'interessa el futbol. Això també és futbol, perquè us he d'anunciar que a partir d'aquesta temporada, a partir, de fet, d'aquest cap de setmana, en el YouTube de Ràdio Tordera i també la 107.1 de la FM, podreu escoltar les retransmissions dels partits de futbol sala de l'Atlètic Club Tordera Park. Aquesta és la novetat tan important que us hem d'anunciar avui. I de veritat, des d'aquí Ràdio Tordera ens fa moltíssima il·lusió doncs, que aquestes retransmissions, després de mesos de treball, puguin sortir endavant amb un equip ple de ganes, amb un equip jove i fresc, amb un equip també doncs, que té moltes ganes, des de ben petits doncs, que estan jugant a futbol, se la tenen ganes d'explicar què passa a les pistes, en el pavelló dels Països Catalans, com també a les de fora. I a més, en una temporada on l'Atlètic Club Tordera ha pujat a la categoria preferent i serà una lliga que haurà de lluitar, haurà de suar, però de ben segur ens farà gaudir moltíssim. Per tant, com us comentava, a partir d'aquest dissabte i durant totes les setmanes, al YouTube de Ràdio Tordera també podreu trobar els partits de l'Atlètic Club Tordera, tots exactament com funcionarien els de futbol, els d'hoquei o els de bàsquet antigament. Tot això, la primera veu ens acompanyarà en Joan Sabater. Joan Sabater fa el salt a les retransmissions com a primera veu, deixa el futbol 11 per passar al futbol sala, l'esport que ell practica, que en sap tècnicament millor que cap altre d'aquí de la casa de Ràdio Tordera, i l'acompanyaran també companys de l'Atlètic Club Tordera que ens donen un cop de mà en aquestes retransmissions. Tot això per oferir-vos a vosaltres la millor qualitat de retransmissions que de ben segur cada vegada aniran sortint millor. Jordi, m'has explicat totes les novetats d'aquest cap de setmana com de la temporada de l'equip d'esports de Ràdio Tordera. Però què passa avui? Quins continguts ens portaràs? I això és el que us vull explicar perquè també va relacionat amb l'Atlètic Club Tordera. I és que van fer proves, com molt sabeu, vau llegir les notícies de Ràdio Tordera, van fer unes proves, van obrir les portes doncs, que vinguessin a provar. Van anar moltíssima gent a provar i s'han hagut de quedar molt pocs. Ho coneixíem també amb el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera, que ja divendres, de fet, el tindrem als micròfons de Ràdio Tordera amb aquestes prèvies del partit, com amb en Guillem Ferrer, seran els dos entrenadors que fins que no comenci a l'hoquei doncs no tindrem en Sergio Alonso. Però ja ens va comentar en una entrevista que la podeu recuperar al canal de YouTube de Ràdio Tordera doncs que estava molt content d'aquest nou projecte, com també ho està la persona que ens acompanya avui. Amb nosaltres avui tenim en Pau Bou, nou fitxatge de l'Atlètic Club Tordera, un calallent que es convertirà en torderenc aquesta temporada per intentar lluitar i mantenir la categoria en aquesta lliga preferent. Un jugador que ja coneix ben de a prop el futbol sala, un àrbitre, no sé si és exàrbitre, ara li preguntarem, que el tindrem aquí amb nosaltres, per tant, de ben segur que ens portarà moltes alegries aquí, en el pavelló dels Països Catalans i també espero que aquí a la ràdio. De ben segur ara el coneixereu, jo us puc dir que el coneixo ja com a persona, és una magnífica persona i que molt alegre i ja veureu que la conversa acabarà sortint sola.
Tot això i més en el dia d'avui en el show dels esports. Anem a començar amb l'actualitat local del dia d'avui, que sí que és veritat que no té a veure amb futbol sala, però sí, amb taekwondo. El futbol sala en parlem el divendres amb aquesta prèvia. Vinga, va, anem a començar.

Com us comentava, parlem de taekwondo i és que us hem de comentar que el taekwondo ha guanyat 6 medalles en l'últim Open disputat aquest cap de setmana.

0: I com us comentava, s'emporten 6 medalles en el tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. Els torderencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze. La competició va reunir uns 600 esportistes de totes les categories i va comptar amb la presència de clubs de tot el territori nacional, així com representants internacionals de França i Mèxic. Matías Martínez i Yasmín van aconseguir la medalla de plata. Ainhoa Martínez, Zaira Ruiz, Izan Blanco i Héctor Pavón es van penjar la medalla de bronze en un torneig que va servir com un gran camp de proves per l'equip permanent, permetent als esportistes competir i mesurar el seu nivell en diverses categories, tant de pes com amb les modalitats masculines i femenines. A més, l'estratègia del club ha inclòs fer proves de canvis de categories en algun dels seus integrants per preparar-los de cara al futur. Héctor Pavón, entrenador del Club Taekwondo Més Tordera, ens ho detalla. Escoltem-lo.
1: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Héctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ja encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també doncs, d'aquest tipus, no? I ha estat bé, també per veure si estan a la seva categoria, per si hem de baixar de pes o pujar de pes de categoria. I bueno, ha estat un cap de setmana molt profitós.
0: Després de la pausa de l'estiu i amb només un mes de preparació al setembre, la valoració del cap de setmana és molt profitosa. El club destaca que s'ha competit a un gran nivell i s'han guanyat diversos combats i assalts, consolidant un molt bon estat de forma de la plantilla. Per tant, el Club Taekwondo Més Tordera ja té la mirada posada en el seu proper repte, que tindrà lloc aquest cap de setmana, on el diumenge 4 d'octubre participaran amb l'equip infantil al Campionat de Catalunya de Combat Olímpic.

Anem a passar a l'actualitat ara d'àmbit general. Abans de conèixer les primeres paraules d'en Pau Bou, que ja el tenim per aquí, l'estem fent esperant. Confirmada la sanció més dura, Gerard Piqué inhabilitat. I és que el TAT ha rectificat que el propietari de l'Andorra haurà de complir 6 partits de suspensió i 2 mesos d'inhabilitació. Gerard Piqué haurà de complir la sanció imposada pel Comitè d'Apel·lació i pel Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol per actes notoris i públics que atempten a la dignitat esportiva, una vegada que ho ha rectificat el Tribunal Administratiu de l'Esport. El recurs ha estat desestimat i s'ha confirmat íntegrament el càstig a Piqué. El propietari màxim accionista de l'Andorra haurà de complir 6 partits de suspensió i 2 mesos d'inhabilitació pels incidents amb l'equip arbitral del partit que va disputar el seu equip contra l'Albacete l'1 de maig del 2026. El TAT també ha confirmat el tancament parcial de l'estadi durant 2 partits i ha ratificat la mateixa sanció que ha rebut Piqué per al director esportiu del club, Jaume Nogués. El delegat Cristian Lanzarote també ha estat inhabilitat 2 mesos i amb 3 partits de suspensió. En canvi, ha retirat la sanció imposada al president de l'Andorra, Ferran Vilaseca, per uns fets que van passar als pàrquings, ja que consideren que la normativa es va aplicar de manera incorrecta.

I un dia més, com no hem de parlar de la pilota d'or, perquè ara un ex-blaugrana, com és Rakitic, afegeix un nou candidat a la pilota d'or, dient que és diferent a tots els astres. Veurem a qui es refereix. L'ex-blaugrana ha assenyalat que si ell depengués, el francès figuraria com un dels candidats entre rebre el reconeixement de més prestigi. I és que la lluita de la pilota d'or entra en la fase final. El passat dilluns es van acabar les votacions, que el 26 d'octubre Londres condecorarà els nous millors jugadors i la millor jugadora del món en una gala en què no hi ha cap favorit que destaqui, almenys en la categoria masculina. Jugadors com la Minyama del Kylian Mbappé o Harry Kane o fins i tot Leo Messi són les travesses per aixecar la pilota d'or d'enguany. Ara la figura reconeguda pel barcelonisme ha sumat un altre nom a la lluita pel guardó més esperat de l'any. I es tracta d'Ulis, l'aposta de Rakitic. I és que l'ex blaugrana ha estat l'últim rostre conegut en entrar al debat de la pilota d'or 2026. L'ex blaugrana ha repassat els candidats del premi a l'entrevista en el partidazo de Cope i ha sorprès apostant per un nom poc esperat, Michael Ulis. El croat ha elogiat l'actual jugador del Bayern de Múnich, que ha definit com un futbolista que és diferent de tots els altres. Segons Rakitic, en una època en què ja no hi ha jugadors com Messi o Cristiano Ronaldo, Ulis és un dels pocs capaços de marcar diferències, sobretot per sobre de la resta. Ulis va tancar la temporada amb la Bundesliga, la Copa i la Supercopa Alemana, amb el Bayern de Múnich. El francès, a més, va tenir un paper important amb el conjunt bavarès, que va arribar fins a les semifinals de la Champions. En França, també va arribar a les semifinals del Mundial, on va caure contra Espanya. L'exjugador del Barça també ha tingut paraules de lògica pel futbol espanyol, especialment després del títol mundial aconseguit per la Roja aquest estiu. Rakitic ha destacat el nivell de molts jugadors de la selecció espanyola i ha estat contundent a l'hora de parlar de candidats sobre el premi. Pots posar 7 noms en el vol, treure'n un, i segur que n'encertes. Per mi, ha de ser un espanyol el guanyador de la pilota d'or. En aquest sentit, els 3 noms de Rakitic situa en el seu podi són Michael Ulis, Lamine Yamal i Rodri, 3 futbolistes que, segons el seu criteri, tenen arguments per lluitar pel prestigiós guardó. I ara sí que sí, nosaltres que farem aquesta petita aturada, molt breu, de menys d'un minutet, i per retornar amb aquesta entrevista, amb el nou fitxatge de l'Atlètic Club Tordera per aquesta nova temporada preferent. En Pau Bou, vinga!

0: No us espanteu, no us espanteu, perquè amb aquesta sintonia normalment ja estem acostumats i acostumades a que sigui aquesta tertúlia esportiva amb en Plàcides, en Joan Martín i en Tomàs Vega, però avui no és el cas, sinó que estem també en el mateix estudi, però, com us comentava ara al principi, és aquesta entrevista amb en Pau Bou, nou fitxatge de l'Atlètic Club Tordera per aquesta nova temporada, una temporada que de ben segur serà molt interessant perquè han pujat de divisió, han pujat cap a preferent i serà dur de mantenir aquesta categoria. Una temporada que, com us deia també, podreu seguir a través del YouTube de Ràdio Tordera com a novetat d'aquesta nova temporada. Doncs cada partit de l'Atlètic, tant els de casa com el de fora, estaran retransmesos via càmera i també per ràdio perquè els pugueu gaudir i pugueu tenir doncs, aquests partits des de casa vostra i amb la major comoditat possible. Anem a saludar-lo ara que sí. Pau Bou, bona tarda, bon vespre, com estàs?
1: Molt bones, bones. Doncs aquí estem, perfectes, acostumant-nos a això, a estar per Tordera, a passar tardes aquí i caps de setmana fins i tot, però genial, tot perfecte.
0: Ara t'hauràs d'acostumar, ara t'hauràs d'acostumar a estar per aquí. De fet, el primer cop que visites els estudis de Ràdio Tordera, ja et dic jo que no crec que sigui l'única, perquè normalment ja anirem fent entrevistes també amb l'equip o entrevistes postpartit, fins i tot, en algun partit que guanyeu o que fins i tot perdeu us tocarà anar a parlar als micròfons. Això ja semblaràs professional i tot, amb tantes càmeres i tants micròfons que tindràs. Però aquí també, perquè aquí de vegades a la temporada passada van venir companys com pot ser en Pepe o l'Enric doncs, a xerrar, a fer una mica de valoració de com estaven en la temporada. I et convidaré a venir, però avui t'hem portat aquí perquè just aquest cap de setmana comenceu la Lliga, ja, una Lliga preferent, com deia abans, exigent, ja heu tingut algunes proves de foc a la pretemporada. Comenta'm una mica, com ha anat aquesta pretemporada?
1: Doncs mira, no, o sigui, tens tota la raó del món, estem a punt d'iniciar una temporada a preferent, que és una categoria que s'acaba de crear, que no existia fins aquest any, i és un repte perquè venen d'un any on acaben de pujar, és un equip totalment nou que hem quasi reconstruït totalment amb un entrenador nou, amb una estructura de joc totalment diferent i per tant, doncs mira, esperem que puguem aguantar la categoria i mira, si podem aspirar a donar somriures al poble, doncs millor que millor. Però el que sí que és veritat és que els reptes de pretemporada doncs, han estat durs. Vam començar amb una dura derrota al primer partit per 2-9 i a partir d'aquí sí que és veritat que tots els altres han estat igualats, però ens estem donant compte i estem obrint els ulls que això és una cosa sèria i que hem de mirar endavant i mirar endavant amb alegria per agafar-ho amb ganes. Sí.
0: Yeah. Ara repassarem una mica tot més el camí com ha estat, però per la gent que ens estigui escoltant diu, ostres, però d'on ve en Pau? Tu jugaves a futbol sala, portaves uns quants anys potser d'inactivitat, però sí que eres àrbit. No sé si continuaràs sent, jo crec que ja, no sé si tu podràs combinar, però eres àrbit de futbol sala, vas ser jugador de futbol sala. Comenta'ns una mica també el teu passat amb el Clau Futsal.
1: Sí, correcte. Jo sóc de Calella, aquí també al Maresme, o sigui, tot es queda aquí a casa, com tot, i jo he jugat a futbol sala al Racing Pineda molts anys, vaig anar a viure un any a Girona i per tant vaig haver de traslladar el meu futbol sala cap a Girona, però ara sí que fa 2 anys que estic aturat perquè no podia compaginar tant la feina com l'arbitratge, que havies dit que ara explicaré, com el futbol sala. I sí, pel tema d'arbitrar, doncs també portava 4 o 5 anys arbitrant, em vaig anar escalant de categories també fins a arribar a pitar primeres catalanes i ja amb taula hi ha una cosa més sèria, i aquest any per temes de que no em dona la vida, no tinc temps per gestionar tant la feina com l'arbitratge, doncs vaig decidir deixar el xiulet i ja que hi era, doncs tornar al futbol, que al final encara som joves, 23 anyets, i per tant podem permetre'ns encara aquest luxe, però sí.
0: Ben fet aquesta temporada, per tant no seràs dels que protestis gaire als àrbitres, no? Ho has viscut de primera mà?
1: No, està clar. No puc ser aquest tipus de jugador, perquè si no tots els àrbitres que ja em coneixen es cagaran amb mi. Però sí, mirarem de ser el contrari, de ser aquella persona que els hi explica bé a la resta de jugadors de l'equip quina és la normativa i quan un àrbitre ho ha fet bé, perquè també està bé que tothom sàpiga quan un àrbitre comet decisions correctes i no incorrectes i que no es penalitzi tot el que aquest faci.
0: T'ha passat ja aquesta pretemporada que hagis de calmar una mica potser al vestuari?
1: A nivell d'àrbitres, sí. O sigui, jo, sobretot els companys d'equip em pregunten a mi a nivell de Pau, això és correcte, això ho ha fet bé, això ho ha fet malament, i llavors tenen un punt de vista més proper i més cert del que és la vida de l'àrbitre i per poder d'alguna manera entendre millor aquest comitè que, com molt sabem, està molt desprestigiat i que rep moltes crítiques. Per això el futbol sala no és tan exagerat com altres esports, però sí que és veritat que sí que tinc aquest rol una mica de fer entendre les decisions arbitrals, igual que sí, pel que sigui, un àrbitre ho fa malament, tampoc mentirem, direm que ho ha fet malament, perquè s'ha de ser cert, un àrbitre no és perfecte ni molt menys.
0: No t'hem portat aquí per parlar d'arbitratge ni molt menys, no pateixis. Anem a centrar-nos una mica, perquè van fer aquestes portes obertes perquè vingués a provar moltíssima gent. Comenta'm una mica com van ser aquelles proves, van ser exigents, hi havia molta gent per fer de tria, que el nou entrenador hauria d'haver triat?
1: Doncs la veritat és que va ser bastant escalat, esglaonat. El primer dia sí que és veritat que hi havia moltíssima gent, érem entorn a unes 20 persones, quan normal són 12 fitxes i per tant hi havia molta gent a qui descartar, i a mesura que van anar passant els dies doncs es va anar veient una mica qui tenia compromís, qui no tenia compromís, i juntament amb això doncs el míster va anar fent, com qui diu, neteja, i escollint els jugadors amb qui realment volia quedar-se. I al final, doncs, sí que és veritat que els primers entrenaments van ser més exigents, van ser de pretemporada. Al final l'entrenador ens està preparant per una temporada que serà exigent, que físicament ja no és el que era un segona catalana o un primera catalana, i que per tant hem d'estar preparats i preparades. I així va ser la pretemporada i els primers dies. Uh-huh. Si no estàvem preparats per aquests entrenaments, volia dir que potser no teníem el nivell que havíem de tenir per aquest equip. Així que ja es va fer la neteja, o es va escollir la neteja, a qui havia de jugar, i al final hem acabat sent un equip prou competitiu.
0: I com va ser l'arribada al vestuari? T'han acollit bé? Has caigut dret? Que es diu també.
1: Sí, jo per sort vaig arribar al Tordera perquè hi tinc un bon amic que has comentat abans, en Pepe, que és un amic meu que juga allà, i em va convidar a venir el primer dia a provar. Llavors a partir d'allà era tot més senzill. Alhora el ser àrbitre, com abans hem comentat, doncs també havia vingut a arbitrar a Tordera i també coneixia una mica tots els jugadors i ja em tenien la cara posada. Llavors jo crec que dins del vestuari podríem dir que hi hem caigut de peu, que estem bé, que estem còmodes i que hi ha un ambient que jo podria considerar de luxe.
0: I com veus en clau nivell a l'equip?
1: El nivell, dius?
0: Sí.
1: Jo penso que ens queda molt de trajecte per fer, ens queda molt de nivell per millorar, sobretot per entendre'ns, per acabar de conèixer-nos. Sí que és veritat que ha coincidit que la pretemporada doncs hi ha hagut vacances de múltiples jugadors i per tant no hem pogut estar tots alhora, hem d'acabar d'entendre encara què vol que juguem al míster, però jo trobo que el nivell individual dels jugadors és de sobres per la categoria, i fins i tot et diria per quedar entre els 5 millors. No mentiria, o sigui, mentiria si digués el contrari, però sí que és veritat que s'ha de polir molt, i per tant ara mateix, com han vist els resultats de la pretemporada, estem una mica verds, però jo confio en que tot es fiqui a lloc i que acabem tirant cap a dalt aquesta temporada de sobres.
0: Per tant, creus que realment el nivell és per estar alt, no?, en aquest any?
1: Sí, individualment, a nivell de jugadors, jo crec que tenim jugadors que han estat a categories fins i tot més altes, tenim jugadors que porten molts anys jugant al club i que per tant ja s'entenen, i que realment l'únic que s'ha de fer és crear aquesta pinya i crear aquesta manera de jugar perquè tots ens entenguem entre nosaltres i crear un bon ambient, que és el més important a dins d'un equip.
0: I al nivell col·lectiu, com està anant?
1: Bueno, a nivell col·lectiu jo penso que és potser el tema que més hem de cuidar, és el tema que més hem de treballar, que durant la pretemporada ja s'ha intentat, però que al final també tenim jugadors que no provenen del futbol sala, s'han d'adaptar a entrenos perquè tots aquests entrenguin conceptes que per certa gent són bàsics, i llavors ens hem hagut d'adaptar una mica, començar una mica més des de baix del que començaries en un equip d'aquesta categoria. Llavors, a nivell col·lectiu ens estem començant a entendre, estem començant a veure qui vol la pilota a cada lloc, com ens entenem, com juguem a pista cadascú, el míster també ho està acabant d'encaixar, i esperem que a nivell col·lectiu en poc temps comencem a rolar i a donar èxits a la Tordera, no?
0: I ara t'anava a preguntar pel míster, com està anant, quina és la manera que us està implantant per jugar? Em consta que ha canviat moltíssim la dinàmica, potser tu ja com vens de nou aquesta temporada potser no tant, però sí que em consta, ostres, ha canviat molt la dinàmica tant dels entrenaments com la visió de joc de l'any passat aquest, per tant, no sé, com el veus tu des de fora?
1: Sí, bueno, sobretot primer el que diré és que d'altres anys sí que s'ha comentat que hi havia una dinàmica més d'un equip d'amics, diguéssim, d'un equip que ve a passar-s'ho bé completament, que el nivell competitiu no és tan important com el nivell social de passar-s'ho bé, que els entrenos potser no tinguin la serietat que han de tenir, però sí que tinguin el caliu, sí que tinguin la cohesió que han de tenir. I aquest any, a l'haver-hi un entrenador nou, des del meu punt de vista, ha volgut instaurar una mica més de serietat, una mica més d'entendre que venim a treballar, que venim a competir per aquesta categoria, i tot i que està costant perquè l'equip no ho fiquem fàcil, al final ve d'on ve l'equip i llavors costa de treballar, creiem que a poc tots estem d'acord, els membres de l'equip, que volem treballar per fer un equip seriós i per jugar aquesta categoria bé. I per part del míster, A nivell de sistema de joc sí que és veritat que ha canviat moltíssimes coses, que està instaurant conceptes nous que no teníem altres anys, que potser no estem tan familiaritzats nosaltres amb aquesta manera de treballar i que, per tant, també és un aspecte que està costant d'entendre perquè tots venim de jugar a un futbol sala molt similar i al míster li agrada jugar a un futbol sala diferent, però tot és el futbol sala i, per tant, tot és vàlid sempre que es treballi bé i sempre que acabi funcionant.
0: Quina és aquesta manera de jugar? T'anava a preguntar com us definiríeu tàcticament?
1: Sí, sí, a nivell tàctic, doncs mira, ja estic, m'ficaria més a parlar de futbol sala a nivell conceptual, però nosaltres, com a equip, jo crec que tots en general estem acostumats a jugar amb un joc de 3-1, de 3 comencen a baix i un pivot més destacat, que puguin rotar sempre amb una mica més de llibertat, que pot arribar a ser partint els cierres o partint els ales, com sigui. I ara el míster ens està instaurant un joc més de 2-2, on ve el pivot a rebre cap a... El pivot és el jugador més destacat, de dalt, diguéssim, que ve a rebre més cap enrere i a partir d'aquest pivot doncs buscar una paral·lela, buscar una paret, buscar un joc associatiu per tal d'arribar cap a dalt. I a nivell defensiu sí que és veritat que el que ens proposa és que mosseguem, que hi anem i que si estem cansats doncs que es prefereixen 3 minuts al 100% que no 20 al 30% i això està clar.
0: Quina creus que és la millor virtut que teniu com a equip?
1: Jo crec que la millor virtut que tenim com a equip s'ha de polir, però és la capacitat que jo crec que associativa tenim entre nosaltres jugadors. Jo crec que innatament, sense parlar entre nosaltres i sense haver tingut una conversa de com jugar o de com jugar un o l'altre, ens entrenem a la perfecció i crec que amb el temps això s'anirà polint i no caldrà ni parlar al camp per entendre'ns i poder rodar bé a nivell de joc. Llavors, crec que aquesta és la màxima virtut de l'equip. A part d'això, som un equip que tots estem d'acord en treballar, que hi ha un bon rotllo a la pista que està molt clar i que a partir d'aquestes dues coses doncs, és més que sobres per tirar endavant.
0: I en clau individual, Pau, parlem de tu, de què creus que pots aportar a l'equip?
1: Doncs mira, jo sóc una persona que ha menjat molt de futbol sala, que li encanta el futbol sala, que tant a nivell professional com a nivell més d'amateur he vist molts partits de futbol sala, he vist molta gent jugar a futbol sala i jo personalment també hi he jugat. I jo crec que personalment puc aportar, doncs, a part d'un esperit tàctic i d'una manera de jugar per ensenyar a tothom el poc que jo sé, també per altra banda doncs, m'agradaria ser una veu cantant i m'agradaria poder aportar doncs, una mica el que tinc jo, que és motivació, ganes de treballar i una veu que els guiï, diguéssim, d'alguna manera a tots els joves per arribar a un comú, per arribar a una pinya i poder tirar endavant. Crec que el meu valor més gran és ser un líder d'alguna manera a nivell vocal, que no cal que sigui amb el braçalet de capità, però sí a nivell de pista doncs deixar clar el que s'ha de fer, com s'ha de fer i que a partir d'aquí tothom estigui al mateix punt.
0: I si m'haguessis de dir la teva millor virtut sense comptar això?
1: A nivell futbolístic, vols sí. dir? Doncs jo crec que sóc una persona amb bastanta pausa i bastant de joc. Jo crec que no tinc una definició específica d'on puc jugar a totes les posicions i el que sí que aporto és energia dins del joc i a nivell de joc doncs, controlar-lo, saber on està doncs, el ritme del partit i a partir d'aquí poder generar. Si s'ha d'anar a tope a pressionar, doncs som aquell que ens hem de ficar de pivot a dalt de tot i pressionar, i si s'ha d'estar de cierre controlant el joc, doncs ser una mica que toca en cada moment del partit. Potser et diria, com a molt, que a nivell defensiu és la meva màxima virtut, que se'm dona bastant millor defensar que atacar.
0: I ara t'anava a preguntar això a l'altra cara de la moneda, Pau, no passa res. L'aspecte que potser creus que li has de treballar més aquesta temporada per millorar.
1: Doncs jo crec que el que més he de treballar sobretot és a nivell mental, et sorprendrà la resposta, però és el entrar a pista i confiar en mi mateix, el trepitjar la pilota i dir, collons, que la trepitjaré bé, saps? Que faré el passe com l'he de fer. I jo crec que quan tens aquesta confiança en tu mateix, tot surt bé. A nivell de joc, trobo que amb confiança ho tenim tot. Òbviament no som un jugador de primera divisió, ni molt menys, però sí que és veritat que amb confiança tot surt millor i, per tant, penso que el meu major defecte ara mateix és no confiar del tot en mi mateix i, per tant, no poder sortir la pista amb confiança de que tot sortirà a la perfecció.
0: Això és també treballar la confiança en tu mateix, però també si l'equip ajuda, els resultats arriben, no? També anirà relacionat i t'ajudarà a treure la millor versió, que esperem que la puguem veure aquí a Ràdio Tordera, que com comentava, tindreu allà la càmera sempre, els partits a casa, els partits a fora, et podràs revisar els teus highlights, vull dir, tindràs absolutament de tot, eh? Anem a parlar, Pau, una mica de la temporada, del que s'espera, perquè, ostres, comença ja aquest dissabte, el primer partit a fora contra el Vilafant, a 4:45 de la tarda. Heu jugat contra el Vilafant, de fet, contra la pretemporada. Com ha anat?
1: Doncs el partit contra el Vilafant jo podria dir que va ser un dels partits més igualats que vam jugar, i va ser un partit igualat perquè nosaltres encara estàvem verds, més verds que ells, que se'ls veia que eren un equip que ja portava més anys jugant junts i que sabien ben bé més el que jugava, però tot i així va ser un partit igualat, va ser un partit on vam poder tenir la primera mostra del que seria la nostra lliga, i va ser un partit on tots vam estar d'acord que vam arribar al vestuari al final del partit i vam dir: aquesta gent a la temporada els guanyem, aquesta gent els hem de guanyar perquè tenim un nivell que ho sabem, que ens coneixem entre nosaltres i que veiem que és superior al que tenim davant. Ells se'n tenien molt més, nosaltres estàvem molt verds i creiem que després de 3 o 4 setmanes de rendiment, d'entrenament, de conèixer-nos, hauria de ser un partit, creiem, d'igualar, però de guanyar nosaltres el partit.
0: M'has comentat que potser va ser el partit més igualat de la pretemporada. Faig un petit parèntesis ara del que estàvem fent. Anem a parlar de la pretemporada. Quin creus que ha sigut el rival més exigent que us heu enfrontat?
1: Sens cap dubte, per mi el rival més exigent va ser el primer, que va ser un equip d'una categoria més baixa, però de Barcelona, de Sabadell, per ser concrets. Va ser el primer rival. Per nosaltres va ser la primera prova de foc, i ells, al igual que el Vilafant, també era un equip que ja estava construït i que, per tant, ja sabien com jugaven. I el nivell de Barcelona, malauradament, és totalment superior al nostre. O sigui, sempre s'ha dit, el futbol sala és una llegenda urbana que tots...
0: A bàsquet passa el mateix, eh?
1: Exacte.
0: I a futbol també, vull dir, crec que és de per si.
1: Que les lligues de Barcelona sempre són més potents que les de Girona, i ens van agafar i ens van dir: ei, la temporada serà així, això és un equip d'una categoria menys i tenen un nivell molt alt, i per mi va ser la gent que tenia més nivell al rival. No diguéssim el partit més difícil, que també, però sobretot el que vam notar és que el rival sabia perfectament el que feia i tenia un nivell superior al nostre. La resta de partits, jo crec que tant jo com tots els meus companys d'equip estem d'acord en que ens hem sentit superiors, per molt que el resultat no hagi acompanyat.
0: Mm-hmm. Amb clau temporada, Pau, no sé si tu com a àrbitre que has estat ja anys xiulant, has xiulat amb algun dels equips que us trobareu i possiblement sàpigues una mica de scouting, no?
1: Sí, a mi m'agradaria, mira, potser estic fent-ho molt a bote pronto, però jo trobo que coneixent a tots els equips, a la majoria, perquè molts n'he arbitrat o els he jugat o segueixo els jugadors d'alguna manera, jo, a mi m'agradaria poder-te dir directament quins seran els 5 rivals que estaran a dalt per pujar l'any que ve a Divisió d'Honor d'aquesta Lliga Preferent. Per mi, a dalt hi haurà el Riudellots, que acaba de baixar de Divisió d'Honor i que han seguit amb molts jugadors que l'any passat estaven a Divisió d'Honor i que, per tant, lluitaran a una categoria més baixa, tot i tenir un nivell alt. Per mi, allà dalt també hi serà el Girona, que porta molts anys lluitant, que l'any passat també estava a Divisió d'Honor i que estan construint una base molt maca amb un entrenador que jo conec personalment, que té un nivell excel·lent, que és Fran. I a mi m'agradaria dir que l'Atlètic també estarà per allà, m'agradaria dir-ho, la veritat. Trobo que, a part d'aquests dos i de l'Atlètic Tordera, m'agradaria donar-li una volta a tots els equips, però el Vidreres, per exemple, també saben el que és, van guanyar l'any passat la Lliga i aquest any doncs la miraran de lluitar, està clar.
0: I qui creus que estarà per la, més per la part baixa, que són els rivals, potser, que diguis tu: amb aquest rival sí que sí, hem de sumar a 3 punts, i, bueno, 6, de fet 6 punts, i no deixar-nos?
1: Doncs és el que t'he dit, m'agradaria mirar bé la Lliga per veure els equips exactament que tenim, però per mi hi ha equips que hem tingut aquesta pretemporada que estaran lluitant per aguantar, com l'Atlètic Vidreres, com l'Hostalriquenc, com el Massanet. Tots aquests equips són equips que han pujat amb nosaltres o que no podien estar a categoria, per tant, han pujat amb nosaltres i que el nivell segueix sent el mateix que l'any passat a primera divisió, i per tant són gent que estaven a mitja taula i que aquest any no ha, pel que m'ha semblat a mi, sense voler jutjar ningú, no han tingut uns fitxatges excel·lents i per tant haurien de lluitar per estar a mitja taula o aguantar la categoria.
0: El míster us ha parlat d'objectius?
1: A nivell de temporada, és que estem fent un treball molt més genèric ara mateix. No ens ha parlat d'objectius de temporada, perquè jo crec que el primer que vol fer el míster és treballar tots junts i fer-nos entendre entre nosaltres i que tots estiguem en el mateix punt, però el que està clar és que es vol lluitar. El míster és una persona molt exigent, amb ell mateix sobretot, i que accepta molt els seus errors i que ve molt preparat als partits i als entrenos, i per tant el que podem veure és que té una exigència que és superior a intentar aguantar la categoria. Per tant, nosaltres estem amb ell i en el mateix barco per treballar-hi.
0: Em consta que pot ser que feu classes, bueno, entrenos de vídeo també, de vídeo de rivals?
1: Més que entrenos de vídeo, el míster sí que ve amb els partits bastant preparats a nivell d'ell individual.
0: A la pretemporada també?
1: A la pretemporada també, i sobretot el que ha diferenciat altres temporades és que ell porta un projector i previ als partits sí que treballem una mica el que els altres equips juguen per tal de partir d'aquí nosaltres treballar i ja sortir els partits una mica més preparats del que ho estàvem anteriorment.
0: Uh-huh. Pau, comenta'm una mica ara també. Ostres, queda molt poc per començar ja la temporada, com em deia aquest dissabte. Heu fet molta pretemporada, però normalment hi ha equips que diuen, ostres, potser els primers dos partits és per agafar també més ritme de competició ja oficial i després ja ens posarem més les piles. És el vostre cas o ja voleu començar a apretar des del primer moment?
1: Jo crec que tots sentim l'exigència i sentim que des del primer moment s'ha d'apretar per... Bueno, per nosaltres mateixos, perquè tenim uns objectius que, com a mínim personalment, són clars, que és jugar bé, que és fer-ho bé, que sigui maco el futbol sala, que és un esport que ens agrada a tots, i per tant aquest és l'objectiu principal. Però jo penso que, tal com està l'equip ara mateix, encara ens falta remar una mica i que, per tant, els primers partits encara seran d'acostumar-se al nivell de la Lliga, de començar a entendre el ritme d'exigència i de posar-nos les piles per llavors tirar endavant la resta de partits. Sí que és veritat que penso que ens falta una mica de rodatge, sobretot pel que t'he dit, que hi ha hagut molta gent que ha estat de vacances i que, per tant, hi ha molts conceptes que s'han d'agafar encara, però que no hi dubteu que igualment ho lluitarem i que a partir de la segona o la tercera jornada ja estarem al 100% per dominar la Lliga, si podem.
0: Esperem que sí, i com deia, vull dir, això es podrà seguir per Ràdio Tordera, per tant, et podrem veure en acció, a tu, a la plantilla, en el míster també. Pau, sempre que acostumo a fer aquestes entrevistes amb algú nou, quan venen jugadors, però temporada rere temporada, encara una mica el tram final de l'entrevista per conèixer realment com és aquesta persona darrere del futbol, del bàsquet, de l'hoquei, del que sigui. A tu, anem a tirar una mica més enrere, anem a conèixer-te a fons. Primer de tot, encara en relació amb el futbol sala, tens alguna mania quan vas a jugar?
1: Tinc alguna mania... He de confessar que no sóc una persona massa maniàtica, però el que sí que he de fer i és sagrat és, abans d'entrar al partit, abans d'entrar al camp o abans d'entrar a escalfar, mullar-me bé la cara, mirar-me al mirall, quatre bufetades si cal, per donar-me compte que això comença, canviar el xip, i a partir d'aquí no hi ha masses manies, sincerament. No et diria que tinc masses manies.
0: No, està bé, està bé. No, hi ha persones que em diuen que no tenen cap, però d'altres sí, que si comencen no pararien, eh? Centrem-nos en el vestuari, que ja es veu que hi has caigut dret, com coneixies a gent també. Imagina't que tens el poder de la música en el vestidor. No sé si és així o no.
1: El tindré.
0: El tindràs? El tindré. De moment no el tens, eh?
1: El tindré, no el tinc.
0: Però si tinguessis... Imagina't que ara tens el poder de la música. Abans de començar el partit has de posar una cançó. Quina cançó ficaries, si fos per tu només?
1: Quina cançó ficaria? Abans de començar el partit, sí. Podem estar al vestuari mitja hora i la música que sonarà haurà de ser, sincerament, reggaeton, que ens animi a tots una mica l'ànima i l'ambient s'animi, però abans d'entrar per mi... Si pogués escollir, jo ficaria... D'on puc donar dos?
0: Va, sí.
1: La primera que em ve al cap és The Eye of the Tiger, per sortir tots motivats.
0: No gaire reggaeton és, eh?
1: No gaire reggaeton. Però perquè són les dues últimes de sortir, ja, clic, i ens fiquem a jugar. I l'altra, perquè m'agrada molt a mi per escalfar, si es pogués tenir música per escalfar, és una que ficava
0: la mà. La podeu tenir, no? Ah, el pavelló sempre s'ha posat música per escalfar?
1: Doncs aquesta temporada no l'hem ficat i ja els hi diré, perquè la música per escalfar sempre funciona. I et diria, no sé com es diu, crec que es diu Life is Life, la mítica de Maradona.
0: Life is Life.
1: Correcte, que era la que es ficava Maradona per escalfar quan jugava ell de jugador. Érem joves, tu i jo.
0: Parlant a fora del futbol sala, què t'agrada fer en el teu temps llibre?
1: Doncs mira, jo sóc un aficionat dels esports fora del futbol sala... El meu centre de vida són els esports. Jo he estudiat INEF, he estudiat Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Girona i sé que la meva vida acabarà sent els esports d'una manera o una altra, ja sigui d'àmbit educatiu, de lleure o d'alguna altra secció. Però en el meu temps lliure és això. Sobretot m'agrada passar temps amb els meus i fer molt d'esport, ja sigui sortir a córrer, ja sigui jugar a pàdel, ja sigui anar al gimnàs, tots aquests esports col·lectius d'oposició m'encanten, em fan vibrar, em fan sentir-me bé amb mi mateix i, per tant, normalment el temps lliure

0: anant allà, però també per animar l'afició que cada dos caps de setmana vinguin al pavelló, animin l'equip per tenir una temporada molt, molt exitosa.
1: Doncs sí, jo, mira, serà un missatge directe a l'afició. Jo penso que han de ser-hi, que els necessitem, que aquest any assumim un repte que és difícil amb un equip que és pràcticament nou i que per tant els necessitem més que mai. Sempre hi són, perquè a l'Atlètic sempre hi ha hagut una base de fans que no falla i que els hem vist cada cap de setmana de pretemporada, però els necessitem ara més que mai per començar la temporada amb energia, per entendre que formem part d'ells i que ells han vingut a veure'ns a nosaltres i per tant hem de donar la talla, i això també és una manera de donar-nos a nosaltres mateixos exigències. I si hi ha algú que està escoltant aquesta emissora, aquesta entrevista, i que no ha vingut a veure algun partit de l'Atlètic Tordera, que vingui, que s'hi passi, i a veure si d'aquesta manera agafem encara més afició. Que no és que sigui dolenta l'afició que tenim, però que si sempre s'augmenta, doncs mira, no va malament.
0: Doncs, Pau, moltíssimes gràcies. Desitjar-te molt d'èxit aquesta temporada, tant individual com col·lectiu. Aquest cap de setmana ens veurem a Vilafant amb aquest partit, a la primera jornada de Lliga Preferent, amb aquesta nova aventura. Desitjar-te moltíssima sort aquesta temporada, com deia, i moltes gràcies per venir als estudis de Ràdio Tordera, Pau.
1: Moltíssimes gràcies i gràcies per tenir-me a vosaltres també aquí.
0: I nosaltres, els oients que ens esteu escoltant avui a la 107.1 de la FM o a www.radiotordera.cat, donar-vos les gràcies per acompanyar-me un vespre més, un vespre que hem conegut totes les novetats de l'Atlètic Club Tordera. Hem entrevistat el nou fitxatge en Pau Bou, el calellenc, que cada vegada serà més torderenc, i que també aquesta novetat de les retransmissions de l'Atlètic Club Tordera, que podreu gaudir cada cap de setmana en el YouTube de la pròpia emissora, on també hi trobareu els partits tant del futbol, que ja començarà la temporada, però de l'hoquei també, que començarà el proper 17 d'octubre. Per tant, aquest cap de setmana doble retransmissió, per una banda el Club Futbol Tordera, per l'altra banda l'Atlètic Club Tordera, que juguen el mateix dia, el dissabte, l'Atlètic a 4:45 cap a Vilafant, i el Tordera a 5:00 jugarà a casa contra el Besalú. Ens veiem demà amb més i millor. Moltíssimes gràcies, a reveure, bona nit.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. 'Emissora que t'escolta.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
7: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

0: Et crido amb força. El so se l'endú el vent. Només silenci. Estem a dimecres, 9 del vespre, i això és Temps de Paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'estarem acompanyant amb cançons i poesia. Que, per cert, Joan, hola.
1: Hola, què tal, Elvira?
0: Qui ens acompanyarà avui?
1: Avui ens acompanyarà un gran cantant que canta en català i en espanyol.
0: Doncs, a veure, qui és?
1: Joan Manuel Serrat.
0: Que bé.
1: Doncs vinga, començarem.
0: És el meu.
1: A mi també m'agrada molt. Ja serem dos.
0: Si em pregunten un cantant, és que em surt aquest.
1: Doncs sí, jo també.
0: M'agraden d'altres, però sempre em surt aquest.
1: Doncs avui tenim el Serrat.
0: Doncs molt bé, Joan, endavant.
1: Endavant.

l'amistat. L'he trobat dins d'aquella mà amiga, en l'esguard del company que em comprèn i fa seva la meva fatiga. Fins i tot l'he trobat en el reny envoltat de paraules sedoses per no fer-me mal. L'he trobat en el braç que m'abriga i es repenja l'espatlla, silent, i atensant-se m'atrau i em lliga. I l'he vist solidària els ulls que caronen amb dolça mirada i em menen en dalt. L'he trobat quan ningú no l'oblida, ni el motiu és remerciament, i gronxant-se, com el camp l'espiga, acollir-la em convida i m'empeny. El silenci he escoltat de llur petja damunt l'asfalt. L'he trobat si la vida m'intriga i el demà que s'aprova és incert. L'amistat veritable no triga. Blanament va tensant el pas seu, amullant-lo el meu pas, que vacila, sincera, lleial.

0: com tantes vegades que et recordo. L'altre dia, al mirar-te des de lluny, recordava aquell poema. Des de lluny jo t'estava contemplant i el meu cor, i glatia l'amor que fa temps i nia, joiós d'esclatar triomfant. Que hermosa estaves, amor meu, que hermosa estaves, però tan lluny meu. Jo et mirava embadalit per veure si així em miraves, i tu, donant-me a l'oblit del meu cor per tu ferit, ni menys te'n recordaves. Que hermosa estaves, amor meu, que hermosa estaves, però tan lluny meu. Jo no et vinc a veure, aquest paper hi ve per mi, ell sóc jo, i ara estic entre els teus dits. Cada lletra és un poema, cada mot és un sospir, cada frase una abraçada, i un petó cada punt suspensiu. I ja que jo sóc la carta i tan a prop de mi et tinc, fes un petó a aquests versos i amaga'ls en el teu pit. Que a prop del teu cor, hermosa, que bé hi estaré dormint. Que hermosa estaves, amor meu, que hermosa estaves, però tan lluny meu. Bé, i aquesta carta, aquesta poesia és un anònim. Sí, em sembla que algun cop que l'he dita ja he explicat, perquè a aquestes altures ja es pot explicar. Això va ser un anònim que vaig rebre amb 14 o 15 anys, no et creguis, i mai he sabut de qui era.
1: Ah, però és molt bonic, eh?
0: Sí.
1: M'agrada molt. Molt bé.
0: Doncs ja ho veus.
1: Posem una cançó.
0: Sí.

El temps breu. No t'adormis, criatura. Obre els ulls i aixeca el nas. Que el rellotge no s'atura. Que la fruita ja és madura. I n'hem d'omplir-ne un bon cabàs. Que les gallines fan gresques varant el galliner. Pren un bon bocí de bresca amb un glob d'aigua ben fresca de la font del taronger. I espavila aquesta cara i belluga aquestes mans. Mira que ets molt jove encara per aturar el ritme d'ara, i els minuts són importants. Que el temps passa com alada criatura per l'espai. El tens sols una vegada, es perd amb una bufada i no es recupera mai. Tu que ets forta i tens coratge i tens un món que és tot teu, aprofita bé el viatge. No t'adormis en l'estatge. Mira que el temps és molt breu. Desperta, doncs, criatura, que la vida és encems igual que fruita. Procura collir-te quan és madura, o si no, no hi ets a temps. Maria Rosa Ramoneda i Soler.

Temps nous. Si en fos permès, avui diria que el món és vell, que està cansat, que ja no té aquella alegria ni aquell delit del temps passat. Si en fos permès, també diria que avui l'amor s'ha adulterat, que ara és voluble i flor d'un dia, i que per res es vol sentir lligat. També diria jo, si em fos permès, que l'amistat avui és passatgera, que la paraula no val res i que la gent sol fer-se enrere. I finalment també diria que avui la vida s'ha allargat i que per bé o per mal, la majoria sol mig vivim sofrint i apedaçats.

perdó. Perdona'm si algun cop t'he oblidat i el pensament de tu tenia absent. Et demano perdó del meu pecat i em sento avui un gran penediment. Estic segur que tu em perdonaràs perquè tu ets generosa i plena de tendresa. Tu saps prou bé que sempre t'he estimat, que no és ingratitud, sinó feblesa. Quin desencís! Quin subsobre girar l'esguard a un altre indret, tenint-te tu tan a la vora, sempre fidel i amb el somriure obert. Ara ja sé que tot és un malson, que et tinc als braços i que t'estrenyo fort. Per què girar els ulls a un altre entorn si el teu amor és el millor de tots? Josep Sabater.

Un sonet per a tu. Un sonet per a tu, que em fa més clar tant el dolor fecund com l'alegria. Un sonet amb els mots de cada dia, amb els mots de conèixer i estimar. Discretament t'escric i vull pensar que el rebràs amb discreta melangia, com si es tractés d'alguna melodia que sempre és agradable recordar. Un sonet per a tu, només això, però amb aquell toc lleu de fantasia que fa que els versos siguin de debò. Un sonet per a tu que m'ha permès de dir-te clarament el que volia. Més enllà de tenir-te, no hi ha res.

amb l'ombra dòcil. Amb l'ombra dòcil del teu cos m'avinc i amb tu reprenc el goig de caminar. Cap ruta no pot dur-me més enllà, perquè de tu me'n ve tot el que tinc. Minuciós m'esforço perquè el drink de cada mot em faci el viure clar. Em tepta el foc de l'horitzó llunyà, i amb tu el contemplo, i amb tu vaig i vinc de mi a mi mateix. No n'hi ha desert si de tu em sento dolçament revert, i els meus ulls dels teus ulls són franc ressò. En tu m'aprenc i me desaprenc, i en tu, en aquest vaivé tranquil,

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
2: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, el PNB ha anunciat fa uns minuts que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. I un altre dels temes d'avui, alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat una alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
2: I atents, aquesta tarda al Parlament el ple votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha una proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa com a president, un fet inèdit que no tirarà endavant perquè no compta amb els vots d'Esquerra i els Comuns. I acabem amb nom propi, Joan Dausà, que ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
5: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
6: Que boig el món, que no té cap sentit i em fa pensar

0: dedicada a reconèixer el paper de les persones grans a la nostra societat i a posar en valor tot allò que ens aporten. Parlem d'una generació que acumula experiències, coneixements i una manera d'entendre la vida que també forma part de la nostra memòria col·lectiva. Són pares, mares, avis i àvies, però també persones actives amb inquietuds, projectes i ganes de continuar participant en la vida dels nostres pobles. Avui, a l'Hora Maresma, volem posar-los al centre, parlar de com vivim l'envelliment i reivindicar una etapa de la vida que va molt més enllà de l'edat que marca el DNI.
1: Hora Maresma, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
0: I comencem parlant de la gent gran, primer coneixent la feina que es fa des dels ajuntaments de cara a aquest col·lectiu. Fixem-nos, en aquest cas, en l'Ajuntament de Palafolls, amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, a continuació parlem amb una regidora, veritat?
2: Sí, tens tota la raó. De fet, no serem l'únic municipi. A molts municipis, per exemple, de la comarca, avui s'han fet activitats amb motiu d'aquest Dia Internacional de les Persones Grans que comentaves a la presentació. Gemma, avui vull conversar amb la regidoria de gent gran del nostre municipi, amb la regidora de gent gran, la Marta Labart. Crec que la tenim al telèfon. Marta, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Dia intens, aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on a Palafolls, per exemple, igual que molts municipis, s'ha fet la lectura del manifest. Nosaltres avui, que també hem fet l'homenatge a les persones que celebren els 50 anys de casats, i acabarem amb un concert de la Coral Palatiol a la tarda. Per tant, un dia especial per la regidoria, oi?
3: Sí, bé, a més aquest dia és l'últim d'aquesta setmana de la gent gran que portem des del dimarts de la setmana passada, amb diferents activitats que donen inici també al curs, etc. I avui doncs ho acabem amb aquesta lectura, amb aquest homenatge i amb aquesta coral, que és una coral formada per gent gran. Vull dir que aquesta és la particularitat i la gràcia també d'aquesta actuació d'avui a la tarda.
2: Marta, a les 9 del matí a Palafolls s'ha fet la lectura del manifest institucional. Què ha volgut reivindicar aquest manifest?
3: Bé, aquest ha sigut un manifest una mica transversal. Hem parlat una mica de tot perquè, de fet, la importància de cuidar les persones grans implica una societat que cuida les persones grans, implica una societat que es cuida ella mateixa. Tots acabarem sent grans, no? I llavors hem de treballar perquè la realitat, el dia a dia d'aquesta gent, no? Que han sigut els nostres pares, mares, avis o tiets, no? Els que ens han precedit, doncs, tinguin la bellesa i una edat avançada amb dignitat, des dels que són actius com avui, no? Que hem caminat bastant, fins als que avui malauradament no han pogut venir, però han pogut gaudir d'altres activitats.
2: Marta, aprofitant que et tenim aquí per fer una semblança a totes les regidories de gent gran o fins i tot de benestar social que podem tenir repartides pels municipis de la comarca, què suposa poder fins i tot a nivell personal ser regidora de la gent gran i què t'aporta?
3: A mi personalment m'agrada molt, la veritat, perquè aquests dies que hem sigut intensos, vam fer l'excursió, que vam anar a Peralada, vam fer una festa en homenatge a les persones de 90 anys, més tota la gent gran en general, que vam fer un bingo musical xulíssim, vam anar al geriàtric, etc. Tots aquests dies, a part del dia a dia també, la gent gran t'explica moltes coses i et parla molt. I quan una cosa no els agrada te la diuen ràpid. I això és molt bo també, perquè ens permet a nosaltres millorar, ens permet reaccionar i aportar novetats, no? Jo és la quarta setmana de la gent gran que fem i cada setmana és millor perquè, com et deia fa un moment, te'ls escoltes, te'ls mires, veus què els agrada més, què els agrada menys, i amb això vas treballant. I després també passa que amb aquestes converses també detectes doncs, aquesta soledat no volguda que és tan... que és aquesta mena de xacra que és tan important perquè és silenciosa i, en canvi, molt present, també detectes això, no? Doncs la senyora que fa dies que no diu res, la senyora que no vol venir perquè li fa vergonya, llavors doncs, des de serveis socials podem trucar, podem fer... Tota aquesta xarxa importantíssima ajuda també a cuidar-nos els uns als altres i que des dels consistoris puguem actuar i podem fer feina, podem treballar per ells.
2: Per tant, Marta, ara t'escoltava i una de les principals tasques de la regidoria de la gent gran segurament és reincorporar-los a la societat, en el cas que sigui així, o si més no, fer que no es despengi, no? Una societat que cada vegada va més de pressa i que sembla que has d'aprendre coses noves constantment si no et quedes enrere.
3: Totalment. Nosaltres ara hem fet... Bé, nosaltres tenim la sort que aquí a Palafolls tenim un casal de jubilats molt actiu amb moltes activitats, però sí que és cert que no tothom va al casal. La gent, que posa les tardes té altres activitats i no té ganes d'anar al casal a jugar al que sigui, no? Però sí que hem fet cursos de digitalització, per exemple, ara... precisament atenent amb una de les demandes, no recordo quina era les activitats que hem fet, farem un taller perquè la gent es pugui donar d'alta a l'IDCAT per poder entrar a La Meva Salut, una cosa tan senzilla com aquesta. Ara ho han canviat el sistema i ja tothom va, bueno, ostres, i ara què, no? Doncs farem tallers amb el mateix personal de l'Ajuntament, no cal contractar personal extern. Amb el mateix personal farem tallers perquè tots puguin accedir a una app tan important com és La Meva Salut, per poder veure les agendes, per poder veure les cites, etc. Vull dir, i això és el que dèiem, no? Treballar perquè no quedin despenjats amb la realitat. A mi em sembla molt bé, no?, poder fer un taller d'Instagram, està molt bé, però la realitat és que volen entrar a La Meva Salut.
2: No, o a l'hora d'anar, per exemple, a treballar, no?, amb l'aplicació, per exemple, de la Caixa en qüestió, o del banc en qüestió, que en aquest cas sí que es necessiten precisament aquestes nocions. I lligat a això, precisament, i ja per anar tancant l'entrevista, Marta, sí que m'agradaria dedicar un temps a aquell, un dels projectes que a mi em sembla més tendre dins la regidoria de la gent gran, que és allò, el projecte intergeneracional, no? Moltes vegades el que heu fet és unir escolars o gent de l'institut amb la gent gran del nostre municipi, fins i tot del geriàtric que tenim aquí, simplement per compartir experiències.
3: Sí, això és maquíssim, i moltes vegades són iniciatives que surten de les mateixes escoles. No, nosaltres, evidentment, que hi donem tot el recolzament i a vegades podem donar, doncs, una idea, una pinzellada, però és una consciència, crec, molt important. I aquestes activitats, fa un parell d'anys es van fer un projecte preciós que es deia Paraules Desconegudes, i en què es feien parelles lingüístiques amb persones grans del municipi on es descobrien paraules que els nanos avui en dia no tenen ni idea del que vol dir, no? Llavors es va fer tot un projecte que va ser preciós, i amb això es treballa aquesta relació i aquesta realitat, perquè també la bellesa en ve baixa, no?, a vegades és com que vivim d'esquena, no? I hem de viure de cara, perquè la gent gran, vull dir, són els nostres, vull dir, som tots al final. I això és molt maco de fer, també s'ha fet amb l'institut, amb diferents projectes també, sí.
2: Ens sumem, doncs, aquestes últimes frases que ens comentaves avui, doncs, amb més motiu, amb aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on hem volgut també veure quines són les feines que es fan des dels diferents ajuntaments. Marta Labart, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Palafolls, gràcies avui per compartir una estona amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Jordi. Seguim avançant i ens preguntem com tractem a les persones grans. Les escoltem i respectem la seva autonomia, o de vegades tendim a decidir per elles sense adonar-nos-en? Per aprofundir en aquesta qüestió, en parlem a continuació amb en Martí Capçada.

0: Doncs sí, Gemma, quan parlem de gent gran, sovint ho fem des de la idea que són persones que necessiten ajuda, atenció o protecció. Però, realment, com les tractem en el nostre dia a dia? Aquesta és la pregunta que ens farem avui. Els parlem amb normalitat o de vegades ho fem com si fossin infants? Els escoltem quan prenen decisions sobre la seva pròpia vida i fins a quin punt els prejudicis sobre l'edat condicionen la manera com ens relacionem amb ells? Avui volem posar el focus precisament en això, en com tractem la gent gran i quins comportaments tenim normalitzats que potser hauríem de revisar. Hi ha situacions molt quotidianes que probablement tots hem vist alguna vegada. Una persona gran entra en una botiga i algú de cop li parla amb un to excessivament infantil. Va al metge i en lloc de dirigir-se directament a ella, el professional parla amb l'acompanyant. O bé, dins d'una família, els fills o els nets prenen decisions per aquella persona sense preguntar-li què en pensa. Són gestos que moltes vegades es fan amb bona intenció, però que poden acabar transmetent una idea, i és que pel fet de ser gran, aquella persona té menys capacitat per decidir. I això ens porta a parlar d'un concepte que cada vegada sentim més, l'edatisme, els prejudicis o estereotips associats amb l'edat. Però com es manifesta exactament aquest edatisme? I com pot afectar també a les persones que el pateixen? En parlem amb la Pepa Bossi de l'associació Senior Place.
1: Si parlem de com tractem la gent gran, crec que el primer que hauríem de fer és deixar d'infantilitzar-los. Masses vegades els parlem des de la compassió o decidim les coses per ells, com si no poguéssim triar. Tractar la gent gran amb dignitat vol dir mirar-nos de tu a tu, reconèixer tot el que portem a sobre i escoltar-los de debò. Són persones amb veu pròpia, amb ganes de seguir vivint i amb moltíssim que aportar. Per mi, cuidar la vellesa no és posar-los en una bombolla, és caminar al seu costat respectant la seva llibertat i el seu lloc al món.
0: I bé, probablement un dels aspectes més interessants és que moltes d'aquestes actituds no són necessàriament conscients. Podem pensar que estem ajudant una persona gran quan en realitat simplement estem limitant la seva autonomia. Podem pensar que parlar-li d'una determinada manera és ser amables quan aquella persona pot sentir que l'estem infantilitzant. També passa quan assumim que una persona gran no sap utilitzar la tecnologia, que no pot aprendre coses noves, que no pot prendre determinades decisions o que ja no té interès per participar activament en la societat. I aquí hi ha una qüestió molt important. Fins a quin punt l'edat acaba determinant què esperem d'una persona? Perquè, evidentment, no totes les persones grans són iguals. N'hi ha que necessiten molta ajuda i n'hi ha d'altres que són completament autònomes. N'hi ha que tenen dificultats de mobilitat i d'altres que fan esport, viatgen o contínuament treballen. Per tant, potser hauríem de començar a deixar de parlar de la gent gran com un grup homogeni i començar a mirar cada persona individualment. Azucena Izquierdo, també de l'associació Senior Place, ens explica el per què molts cops acabem decidint nosaltres per la gent gran.
2: Moltes vegades tractem la gent gran des d'un paternalisme que porta com a una mena de tutela invisible i crec que ho fem sense voler i acabem decidint per ells, com si pel fet de ser grans haguessin perdut el dret d'opinar o decidir sobre la seva pròpia vida. De fet, vivim en una societat que valora tant la joventut que envellir no val res. I això, a més, es nota especialment amb clau de gènere. O sigui, a les dones grans sovint se les aparta a un segon pla o se les deixa amb un paper molt passiu. I, no sé, se'ns omple la boca de parlar de cures, però cuidar no és infantilitzar ni decidir pels altres. Cuidar de debò és escoltar, respectar la seva veu i deixar que decideixin de manera autònoma.
0: Ja l'heu escoltat? Potser la clau és precisament aquesta, entendre que ajudar una persona no significa necessàriament decidir per ella. Escoltar-la, preguntar-li què necessita, respectar les seves decisions i no donar per fet què pot o què no pot fer simplement per la seva edat són gestos que són molt senzills però que poden marcar una diferència important. Perquè tractar bé la gent gran no hauria de significar tractar-la de manera especial, sinó tractar-la com qualsevol altra l'altra persona, amb respecte, autonomia i escoltant què té a dir. I al final hi ha una última idea que ens hauria de fer reflexionar, i és que la gent gran que tenim avui som, en certa manera, nosaltres mateixos d'aquí uns anys.
3: Tot seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Espai Caixa de Calella, sobre el concepte de l'economia platejada. Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, abordem els reptes i les oportunitats que planteja l'envelliment de la població i com l'economia platejada, que engloba els productes, serveis i activitats econòmiques adreçats a les persones grans, pot donar resposta a les seves necessitats. Sergi, bona tarda.
4: Bé, avui és dia 1 d'octubre, un dia molt important, és el dia de la gent gran, i per parlar avui 5 minutets tenim el president de l'Esplai, Josep Maria Granyó. Què tal, com estàs?
5: Molt bé.
4: Avui m'has comentat que per el dia d'avui volies parlar sobre un concepte que jo desconeixia, la veritat. Sé que has vingut moltes vegades per aquí, hem parlat de l'edatisme, hem parlat de la relació dels joves amb la gent gran, però avui em vols parlar de l'economia platejada, m'has comentat. Què significa això exactament?
5: Sí, bueno, això l'economia platejada està associat una mica de que la gent gran, com que tenim canes, sembla com si fossin el cabell platejat, no? Això és una mica la denominació del paral·lelisme amb això, no? Però l'economia platejada és una economia que, al trasfons hi ha una cosa, no? De que a vegades, quan som grans, la societat ens desplaça amb molts conceptes, no? En el sentit de que, bueno, ja ho han fet tota la vida, el que hem de fer és procurar passar els millors anys que ens quedin per tal, divertir-nos, anar a ballar, fer excursions, viatges de l'inserso... O sigui, tot està una mica muntat com puguem dir, escolteu, ja no és que no serviu per res, però ja esteu desplaçats a la societat tan competitiva que hi ha. I amb això jo em rebel·lo, i més apoyant-me en el que és l'economia platejada. L'economia platejada mou milions i milions i milions d'euros a nivell de tot el món, i a nivell d'Europa, i a nivell d'Espanya, i a nivell de Catalunya, no? Lo qual vol dir que nosaltres encara som productius, molt productius, que hi ha molta gent que se n'aprofita de la productivitat de la gent gran sense potser tindre, d'alguna forma, la compensació que ens correspon. L'economia platejada, doncs, bueno, fixa't, nosaltres mengem. Nosaltres participem, per exemple, en espectacles, on anem a veure els espectacles. Nosaltres viatgem, nosaltres comprem, paguem els lloguers, el que no té de pis de propietat, però paguem nosaltres els impostos. Les necessitats presents i futurs de la gent gran també requereixen inversions. S'està parlant de les vivendes tutelades, vull dir, s'està parlant també de que t'exprimeixen fins que et mors perquè tens seguros de vida i de mort. Vull dir, tot aquest conjunt d'economia platejada genera una quantitat de mils de milions que els més joves i les empreses se n'aprofiten, i d'alguna forma també dius aquesta economia està creixent a vegades per damunt dels dos dígits. Vull dir que també s'inverteix molt perquè saben que la vida de les persones serà cada vegada més llarga i amb un consum més important. Per exemple, producte farmacèutic. El 65% del producte farmacèutic, d'alguna forma, és consumit per persones de més de 65 anys. Els hospitals, vull dir, que dius, bueno, doncs estem donant beneficis a una sèrie d'empreses, com la indústria farmacèutica, després en benefici al pagar aquests impostos, en benefici de tota una societat.
4: Sé que hem comentat, de fet, al principi ho hem mencionat, no? que durant molt de temps hem comentat aspectes com l'edatisme, com la soledat, com aquesta relació amb els joves que no acaba de poder encaixar per aquesta diferència d'edat o simplement de generació. Creus que això de l'economia platejada entraria dins d'aquests problemes, superaria fins i tot l'edatisme, que és un dels problemes que es comenta més, o simplement és una cosa a tenir en compte però que poder... no té massa prioritat, diguéssim.
5: Home, jo em refereixo que l'economia associada amb tot això que m'estàs dient jo crec que és positiu, perquè si tu vas, per exemple, al dentista, qui t'atén?
4: Bueno, generalment una persona
5: més jove
4: adulta.
5: Que tu. Més jove que tu. I tu, si li aportes un benefici, pues, te tractarà millor, no? Perfecte. O, per exemple, si qui et cuida a casa, pues, és una persona que té que tindre físicament més força, i que venen, pues, els immigrants, que en aquest sentit són molt carinyosos, normalment en aquest sentit, perquè tenen un respecte a la gent gran, potser per damunt d'aquí, i que, d'alguna forma, els estàs oferint una economia amb ells, i ells també et corresponen amb un carinyo i amb un tracte, no? O, per exemple, amb una amb un pis tutelat, que és el que cap a on va el futur, bueno, està donant vida a persones, metges, personal que et cuide, o personal de cuina, eh? I, clar, si tu li aportes un benefici, lògicament hi ha una correspondència tal. Sí que és molt materialista, sí que potser és poc social, però al final el que d'alguna forma et pague o el que d'alguna forma t'aporta benefici, d'alguna forma el tens amb més estima. Uh-huh. Nosaltres el que no volem ja és demanar caritats, no volem demanar ajudes, de dir, bueno, es correspon l'ajuda i volem que d'alguna forma, vull dir, tens l'obligació de tractar-nos bé perquè són grans. No, vull dir, també volem que ens mirin com persones que estem rendint, produint i ajudant amb una economia col·lectiva. Què farà la joventut d'aquí quan els robots substitueixin a moltes aquestes...
4: Ja veurem, eh? Als anys 90 es deia que els cotxes volarien i encara no...
5: Bueno, però això, no és que no puguin volar, però pensa una cosa, no és que no puguin volar, el que passa és que no els interessa que volin encara.
4: Exacte.
5: Eh? Vull dir, que l'altre dia també estava escoltant una cosa, d'aquí uns anys, d'aquí uns pocs anys, els que pagaran impostos seran els robots. Què faran els altres?
4: Viure. Josep Maria Granyó, moltíssimes gràcies.
5: A tu, Sergi.
3: I acabarem a Malgrat per parlar amb algú que viu de primera mà aquest tracte cap a la gent gran, amb la Laura Espanyol i la persona entrevistada.
6: Avui ens acompanya a la ràdio en Raül Grinyó, president del Casal d'Avis de Malgrat, perquè ens expliqui de primera mà com se senten tractats per part del poble. Bona tarda, Raül.
7: Bona tarda.
6: Anem directes cap a la pregunta que ens ocupa. Sentiu que se us tracta diferent per part del poble o de les persones més joves?
7: De veritat, no. No, perquè jo penso que a cops els tractes que trobem diferent d'abans ara és que a cops tampoc la gent gran estem com hauríem d'estar. Llavors mai hi ha la culpa total d'una part, ni la raó total d'una altra part. Sempre hi ha raó i culpa per ambes parts. I és això, de moment no he notat jo cap cosa per ser ara més gran del que era abans, perquè és on em desenvolupo i que de moment no.
6: Aquesta resposta és molt positiva, però també m'agradaria saber, creus que hi ha hagut un canvi, que ara no es nota que se us tracta diferent, però potser abans sí que es tractava diferent a la gent gran?
7: Mira, ja no sóc expert en això, però l'edat fa que siguis expert, perquè és l'edat, i el que tu em preguntes és el que em pertoca a mi. Tot depèn el comportament. Jo estic sempre en què, el que abans he dit, és que no hi ha sempre allò que m'estan fent malament això. També vaig a pensar jo, estic fent bé jo aquestes coses, per sentir-te el tractament, has de tractar bé. Jo sempre he intentat, no sé si ho he lograt, tractar bé la gent, llavors he tingut la sort poder de que m'han tractat bé, no només familiars, sinó companys, amics, gent jove, que són els fills dels que conec jo. De moment, no. Sempre s'ha dit, és que aquest jovent, però jo me'n recordo que quan era jove també deien, aquest jovent, i jo estava amb... És com la música, aquella sí que era bona, el teu temps no. I jo ara penso, la que escolto ara no m'agrada, però pot ser bona, però aquella era la meva. Jo penso que cada un a la seva època tot això ho va tenint, depèn la teva època d'edat i tot això. Tornant a la pregunta, no, no noto que hi hagi diferència.
6: Perquè, de fet, en el casal d'avis feu moltíssimes activitats.
7: Sí, moltes. Sí, és veritat, tenim com unes 12 o 13 seccions engegades. No vol dir que totes, diguem, tinguin el mateix volum de, diguem, d'assistència. Hi ha algunes que realcen de les altres perquè són més adequades, o les altres són més minoritàries, hi ha gent potser més atrevida, gent que la nostra sempre ja té d'una edat cap amunt, eh? Per ser soci d'elles a tindre 60 anys, o bé tindre una pensió, o coses d'aquestes, eh? Però no, de moment no. Jo torno, em sembla que el que té mal caràcter, allò que diu, quien rega, quien siembra tempestades, recoge tormentes, o alguna cosa d'aquestes. Si tu no t'estàs portant gaire bé, és fàcil que després doncs, notis un reixàs per a les altres persones, o un tracte diferent. penso jo, de moment no em sento actor de si ara es tracten malament perquè som més grans. De moment no, hi ha de tot, hi ha de tot.
6: Potser vaig a posar el dit a la llaga, com diguem, però clar, com més gran et fas, més proper estàs, depèn de quin tipus de malalties o també de la possibilitat o no d'anar a residència. Com es veu un cop t'acostes en aquestes possibilitats des del teu punt de vista?
7: Evidentment, les patologies, que és lògic que per l'edat vas agafant, et fan variar el caràcter, et fan variar moltes coses, perquè, bueno, és allò que dius, hem anat al metge i tal cosa. Però sempre hi ha aquell que diu, calla, home, calla, tu tal cosa, mira, jo això i això. Caram, jo em queixo, potser no tinc dret a queixar-me, no? A l'estat potser amb patologies no tens ni l'agilitat, ni l'alegria, ni les coses que tens quan és més jove, perquè allò t'està molestant molt, o bé, encara que tu pels fàrmacs no notis la sintomatologia que et faci mal l'estómac o el cap o els ulls o el que sigui, però l'humor el vas perdent una miqueta. Tot depèn del caràcter de la persona, també, que sigui positiu o negatiu. Perquè hi ha persona jove que és molt negativa, eh?
6: Ja.
7: Molt. I no té res a veure l'edat, eh?
6: Doncs, aprofitant que és el dia de la gent gran, quin és el missatge que voldries enviar a tothom que ens està escoltant?
7: Quin missatge els hi diria?
6: Sí.
7: Doncs, bueno, escolta, que és molt... Que se'n donin compte que la bellesa és molt, molt, molt maca. Si la saps gaudir, si saps rodejar-te de les millors persones... I a cops no només és la família, sinó amistats. I veus que realment, què diria, tot el que saps no ho has llegit en llibres, no ho has après. És l'experiència de tractar amb gent, de tota la cosa. Vull dir, hem d'estar, penso jo, a cops sembla que sigui molt fàcil de dir, però difícil de complir. Que tinguis salut, que no tinguis dolors, això també, perquè els companys i companyes en les seves patologies, que són doloroses, lògicament que li diràs a aquella criatura, escolta, fas mala cara, si és que em fa mal això, quina cara vols que faci? És que no puc caminar, és que m'han d'ajudar. Has de pensar que el teu segle de vida, doncs, escolta, té un principi i té un final.
6: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al teu punt de vista a la ràdio.
7: No, gràcies a vosaltres per tindre doncs aquest ple que m'heu invitat.
3: Moltes gràcies, Laura. Nosaltres tot seguit ens fixem en el cel i en el temps amb la crònica d'en Quim Serra.
8: Hola, bon dia. De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions. Sí, força núvols, fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger. Ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada, amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
9: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
3: I aquesta hora, com sempre, ens fixem en les xarxes socials i repassem què és notícia. Avui comencem pel Maresme. Mataró estrena el 18 d'octubre el nou centre de protecció d'animals de companyia després de 10 anys de provisionalitat. El nou equipament compta amb millors espais per a gossos i gats, clínica veterinària, quiròfan, zones de quarantena i espais de formació i esbarjo. El projecte suposa una inversió de més d'un 1,5 milions d'euros i representa un canvi important respecte al 2015, quan la ciutat fins i tot es plantejava deixar de tenir un centre propi. L'objectiu, però, no és augmentar-ne l'ocupació, sinó reduir l'entrada d'animals i facilitar que els que hi arribin siguin adoptats el més aviat possible, reforçant d'aquesta manera europea, les polítiques de benestar animal, assistència veterinària i adopció. En clau internacional, Rússia ha advertit l'OTAN que podria utilitzar armes nuclears si els països occidentals ataquen territori rus o intenten bloquejar Kaliningrad, l'enclavament rus situat entre Polònia i Lituània. L'OTAN ha condemnat l'amenaça i ha reiterat que està preparada per defensar el territori dels seus membres. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha demanat a Vladimir Putin que posi fi a les amenaces nuclears i ha assegurat que actualment no hi ha una amenaça imminent d'un atac rus contra països de la Unió Europea. I el tema curiós del dia, Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee, ha sobreviscut a dues dosis letals de pentobarbital durant la seva execució, després de passar 30 anys al corredor de la mort. La dona continuava respirant i movent-se després de les dues injeccions i finalment va ser traslladada a un hospital. Pike va ser condemnada a mort el 1996 per torturar i assassinar Colin Slimer, de 19 anys. El cas ha generat una situació excepcional perquè, segons els seus advocats, el protocol estatal no preveu què fer si una persona sobreviu a les dosis establertes. El governador de Tennessee ha suspès les execucions previstes per al 2026 i també ha ordenat una revisió per determinar què ha fallat. Això, doncs, és el que es parla avui a les xarxes i tot seguit repassem la pregunta del dia. I en relació amb el tema del dia, us preguntem a partir de quina edat consideres que una persona s'ha fet gran. Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram, @horamaresma, i us llegirem per allà. Podeu enviar-nos un missatge. Fins ara!

0: ara és moment de parlar de natura i descobrir què està passant actualment al nostre entorn. Ho fem amb la nostra companya, la Laura Espanyol.
1: Doncs com deia Gemma, avui descobrirem què estan fent les aus del nostre entorn aquesta època, perquè l'Helena Ferrer, secretària de NatMón i tècnica en educació i control ambiental, ens explicarà tots els detalls de la migració postnupcial. Bona tarda, Helena.
2: Bona tarda.
1: Per què parlem avui de la migració postnupcial?
2: Doncs perquè, mira, si t'assembla, el que farem serà parlar, deixar un concepte clar, que seria el de la migració. Així es podem seguir després. La migració és una adaptació de moltes espècies, no només de les aus, els humans també estem implicats en aquí, a les fluctuacions de les seves fonts d'aliments. És a dir, ens traslladem pel planeta per buscar fonts d'aliment. Una vegada tinguin aquest concepte molt, molt clar, parlem de la migració que ens afecta ara, que és la postnupcial. En parlem avui perquè ens trobem de ple en el període de l'any en què es produeix aquesta migració postnupcial. Aquest fenomen té lloc a finals d'estiu i durant la tardor, principalment entre els mesos des de l'agost fins al novembre, més o menys. I és un cop acabada l'època de cria, el període nupcial, i els polls ja han crescut. Llavors els ocells inicien el seu viatge cap al sud. Perquè podríem dir que hi ha dues migracions a l'any. Una és la de la primavera, la prenupcial, prenúpcies, és a dir, és una manera una mica antiga de dir abans d'unir-te per criar, i una altra que és la tardor, que és aquesta que passem ara, que és la postnupcial, després de les núpcies.
1: D'acord, i quines característiques concretes té aquesta migració?
2: Aquesta de la tardor podríem dir que es caracteritza per exemple, un flux massiu de joves. És a dir, a diferència de la migració de la primavera, la prenupcial, que hem explicat abans, la postnupcial aquesta inclou tots els polls nascuts durant l'any. ¿Vale? Això fa que la població total en moviment sigui molt més elevada i que veiem exemplars adults i també exemplars joves migrant. També perquè és un viatge una mica més lent i més pausat, perquè els ocells no tenen tanta pressa d'arribar per aconseguir el millor lloc per criar, de manera que es fan aturades per alimentar-se i descansar. Aquest és un apunt molt, molt important, les aturades, perquè igual que fem nosaltres, que quan anem de viatge necessitem parar de tant en tant per posar benzina, menjar o anar al lavabo, i trobem aquests llocs meravellosos a les autopistes per fer parades d'aquestes, doncs ells fan el mateix en el seu vol, i aquests llocs de parades són aquests llocs on te poden trobar menjar, descansar, i solen ser els espais humits, val? En la nostra ruta migratòria tenim uns espais, per exemple, que hi ha des dels aiguamolls de l'Empordà, el delta de la Tordera, el Llobregat, el delta de l'Ebre, on ells poden anar fent parades per repostar una mica i agafar una mica de greix, que és en realitat el que ells necessiten com a combustible per poder seguir viatjant, no? Doncs aquesta migració postnupcial té un viatge una mica més lent i pausat i poden anar-se aturant per alimentar-se. Perquè al principi el que volen a la primavera, que és l'altra, el que volen és arribar ràpid, ràpid, ràpid, a aconseguir un lloc, conquerir-lo, com si diéssim, i buscar parella. Una altra característica d'aquesta de la tardor és que les rutes són una mica menys experimentades. És a dir, com que hem dit que molts viatgers són joves, doncs a vegades aquests són una mica més inexperts i es desplacen i es poden arribar a desviar, no? Això fa que alguns exemplars es desviïn i puguem veure espècies poc habituals en un lloc o a l'altre perquè era un ocell que era inexpert i no ha trobat ben bé el camí, no? I també perquè és una estratègia temporal. Se sol fer generalment de nord a sud i de nord-est a sud-est. Moltes espècies petites viatgen de nit per evitar els depredadors, mentre que les grans aus planadores viatgen de dia per aprofitar els corrents tèrmics.
1: I nosaltres com podem detectar quan veiem els ocells si estan fent aquesta migració o simplement estan volant?
2: Clar, és una pregunta molt xula, perquè, clar, volar ho fan sempre i clar, no sabem, bueno, aquest està de viatge o està aquí només exhibint-se, no? I, bueno, requereix una mica fixar-se una mica en el seu comportament i en el context de tot, no? Per exemple, amb un ocell que estem veient que vola, si és un local o resident, és a dir, un ocell que no està migrant, la direcció del vol serà canviant o circular o que volen en totes les direccions, busquen aliments, etc. En canvi, amb un ocell en migració activa, anirà normalment direcció constant i lineal, generalment cap al sud o cap al sud-oest, ara a la tardor. Això seria una. Per exemple, una altra seria l'alçada. El local o resident vola a baixa o mitjana alçada, prop de la vegetació o del terra perquè està buscant menjar. En canvi, el que està migrant vola a gran alçada. Sovint, gairebé, n'hi ha molts que són invisibles a ull nu, si no són grans ocells, perquè estan agafant les autopistes del cel, val? També podem veure si s'agrupen o no. Els residents poden haver grups familiars petits i exemplars solitaris tancats en un territori. Pots veure els adults amb els joves junts, etc. Aquests els residents. En canvi, els que estan en migració, veus grans estols, alguns en forma de V baixa o amb línies, van en grup, o fins i tot hi ha un degoteig constant d'individus que no van en grup però que és constant, de la mateixa espècie en una mateixa direcció. Per això també podem veure llavors que són migrants.
1: D'acord, doncs ja sabem que aquests dies hem d'estar pendents del cel a veure si veiem aquests ocells migrants. Moltes gràcies, Helena, per portar-nos aquesta informació a la ràdio.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i a mirar cap amunt.
0: Molt bé, com cada dijous, ara és el moment de parlar de moda amb la nostra companya, la Judit Jiménez, i estilista de capçalera. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com estàs? Com va el dia?
3: Bé, treballant molt.
0: Molt bé, ben fet. Judit, avui parlem d'un tema en concret. Et volem preguntar, en primer lloc, si la roba té edat o ens hauríem de posar allò que simplement ens agrada, i si té gènere, les dues coses.
3: Mira, és una pregunta que realment moltes vegades me la faig, sobretot la del gènere, perquè quan et diuen aquesta bamba és d'home, aquesta bamba és de dona, jo per mi crec que, no és ni d'una cosa ni de l'altra, que sí que potser té una amplada especial o el que sigui, però també hi ha dones que tenim el peu més ample, no? O homes que tenen el peu més estret i potser li va millor un número que l'altre o un model que l'altre. Vull dir que per mi no té ni gènere ni té edat, perquè que jo sàpiga no tenen DNI.
0: Clar.
3: Sí, no? Bueno, igual sí, eh? Però jo crec que no. Jo crec que no té edat. Jo crec que la clau és que et faci sentir còmode, autèntic i que et faci ser tu mateix, no?
0: Uh-huh. En el cas de l'edat, d'on creus que surt aquesta idea que a partir d'una determinada edat hi ha peces que ja no toquen posar-se?
3: Mira, jo que ja soc gran, no molt però gran, una mica gran, m'he trobat tota la vida que he escoltat el típic de a partir dels 40 el cabell llarg no, perquè queda malament. A partir de no sé què, jo crec que són coses molt convencionals. Són coses de la societat d'abans. Són coses heredades, saps? Mm. I no penso que siguin, per sort, crec que ja no, crec que estan, que ja no es fa gairebé cas, aquestes coses. Antigament sempre era com que havies d'anar d'una manera, o si se't moria algú, xicaves de dol i era obligatori, estrictament obligatori, o no podies anar amb la faldilla per sobre el genoll, havia d'anar sempre per sota, o el que et dic, lo dels cabells de l'edat i tot això. Jo penso que són prejudicis de fa anys.
0: Hi ha alguna peça de roba en concret que consideris, tot i que tu penses que la roba no té edat, no? Però hi ha alguna peça de roba que pensis que és molt juvenil o molt adult?
3: Jo penso que no, per mi no, eh? Però sí que és cert, que això ho hem parlat algunes vegades, que hi ha peces de roba que jo penso que no són, jo és que no les considero, quan són així no les considero ni peces de roba, eh? Uh-huh. Perquè, per exemple, els mini-shorts que són tan mini, que no poden donar calces, per mi això no és una prenda de roba, no ho veig una prenda de roba, saps? Llavors jo no crec que sigui elegant de cap de les maneres. Per tant, penso que qualsevol peça, o sigui, jo parlant sempre de l'edat de les persones, siguem més grans, més joves, si per exemple una minifalda, una faldilleta curta, la pots portar amb un blazer i la pots portar amb una manolatina i vas més elegant que no si la portes doncs potser amb una caçadora tejana i unes botes camperes, saps? Mm. O sigui, depenent dels complements i de la roba que tu li posis a les peces de roba, o dels bàsics que els combinis, si depèn de la sofisticació, tu pots sofisticar un look i pots anar amb roba que potser vista sola seria molt de dir ui, sembla que no vagi gens arreglada o sembla que vagi deixada i que va super elegant, saps?
0: Uh-huh. Creus que a vegades com a societat som massa crítics quan veiem una persona doncs d'una certa edat vestida de forma juvenil?
3: Sí, sí, absolutament sí. I et diré una miqueta més. Penso que de vegades això ve donat de la gent que té ells mateixos inseguretats, saps? Uh-huh. O sigui, algú que té una inseguretat o que té un prejudici, quan veu això ho critica, però és perquè és la seva pròpia inseguretat, penso clar. Jo.
0: És com a no s'atreveixen, potser, i els hi fa... Clar. Els hi dona mania i ràbia que un altre sí.
3: Pot ser, eh? Hi ha gent que és envejosa de mena i veu una persona que li pot quedar molt bé una peça de roba. Ostres, a mi em vindràs a dir que va, clar, a veure, anem a veure una cosa. Partim de la base del que diem sempre aquí tu i jo quan parlem, que sigui roba que ens fa sentir a nosaltres bé. Compte, en el moment en què et disfraces per vestir-te ja no t'estàs sentint bé, ja t'estàs disfressant. Per tant, si és roba que tu et fa sentir bé, els altres que diguin el que vulguin, saps? Uh-huh. És que això és per davant de tot. Tens l'invers, els viejovenes, no?, que diem, que fem sí. La broma. Aquest és un viejoven. Jo tinc un germà que és director d'hotels i té 16 anys menys que jo. Quan ens veuen junts, semblem iguals. Però no que, saps? O sigui, a mi, molt jove i amb ell se'l veu més gran. La cosa és una cosa raríssima i és perquè ell sempre ha d'anar vestit d'una manera i condicionadament d'una manera. Ell ha d'estar donant una imatge davant dels clients perquè és molt seriós, ha de ser molt seriós el seu paper i tal. Però és el senyor director i ha d'anar així, és el que dona, saps? Ha d'estar amb una... Però, pobre nano, ell no és un... Llavors, clar, el veus i dius, ostres, i això és una pena, perquè a vegades, moltes vegades, el nostre dia a dia, o sigui, el nostre entorn i les nostres tasques de feina i les nostres gent que ens codegem i totes aquestes coses et fan haver d'anar d'una manera o d'una altra, eh?
0: Ja per anar acabant, Judit, sí. hi ha colors i estampats o doncs, determinades textures de roba que tradicionalment s'hagin associat a determinades edats?
3: Penso que sí, però penso també que estan desapareixent. O sigui, penso que fins fa... O sigui, el mateix que et deia abans amb allò dels cabells, no? Fins fa uns anys no era normal que una dona de 40 anys dugués el cabell llarg. Ara no passa res, ara està bé. Si tu cuides el cabell, a veure, hi ha gent jove que porta el cabell llarg que porta fet una porqueria. I més valdria que el dugués curt, saps? I hi ha gent gran que el té superarreglat i superbé. Per tant, és el mateix. Amb els estampats, abans hi havia els estampats aquests del Caixmir, que es veia la llengüeta aquesta que era com associat a gent gran, que era molt més seriós i tal. O les camises de quadres, no sé si te'n recordes,
0: sí.
3: que eren més de franela i eren com més de gent gran, i ara no. Ara són més per complements, per anar vestits en plan més grunys o anar vestits així amb la samarreta oberta i no sé què. O sigui, al final és tot que se li ha anat donant la volta i penso que, per sort, s'han anat perdent totes aquestes coses que feien. Això és igual a això, això és igual a això, saps? Ja no és una equació exacta. I és una miqueta com cadascú es sap... treure partit.
0: De fet, hi ha moltes persones del món de la moda, cantants, artistes, que es vesteixen doncs, amb una mica l'estètica d'abans, no? Com més vintage, més antiga... Al final, clar, no importa, no? Si una persona jove i vestir-se doncs, amb la roba que portaven els nostres avis.
3: Clar, és que això és cool. Tu va haver-hi els Peaky Blinders, la sèrie et va posar en el punt de mirar una de cop els tirans, les boines, roba que això el duien els nostres avis, és el que estàs dient tu, i això es va posar de moda gràcies a les sèries de televisió. Al final les tendències surten i tornen. Si tu de vegades et passeix una miqueta així amb un toc vintage, és que és guai, és que queda bé, i a més és fi. De fet, vestien molt fins, vestien molt elegants. Era molt més elegant que ara. Llavors, el que s'ha de fer és trobar un equilibri i saber fer aquestes coses, no? Saber combinar l'actual amb l'antic. I és que al final és que la moda és això per nosaltres, perquè sempre ho hem dit, la moda és cíclica. Cada X anys tornen les tendències. El que passa és que es van readaptant al moment actual per poder-ho lluir d'una manera diferent. Perquè t'imagina't ara amb les ombreres dels 80, tal qual, literal. O 90, jo surto corrent, saps?
0: Clar.
3: Però sí que és cert que ara estructuren les americanes una altra vegada i amb el punt adequat queda molt bé.
0: Molt bé. Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres. La setmana que ve ens tornem a escoltar. Fins ara.
3: Perfecte. Adéu.
0: Arribem a la part final del programa d'avui. Ho farem amb la tertúlia conduïda per en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Explica'ns una mica de què debatrem avui.
4: Arriba aquell moment on podríem compartir una miqueta de cafè i pastetes, no? L'hora del te. Per compartir tertúlia també amb tots vosaltres. Crec que et tinc a tu, Gemma, i també el company de Ràdio Calella, en Sergi, pot ser?
5: Hola, què tal?
4: Gràcies per compartir aquests minuts de tertúlia amb tots nosaltres. Bé, jo volia estirar una miqueta el fil del que s'ha parlat aquesta tarda quan parlàvem de gent gran. I una miqueta la velocitat que va la

0: tecnològics, però sí que jo crec que se'ls deixa de banda també per la gent jove, no? Aquesta relació entre la gent jove i la gent gran que no acaba d'encaixar molt bé, costa, perquè són dues generacions, diguéssim, diferents. Aquest tecleig també és una mica diferent, no, Gemma? Esteu, aquest tecleig?
1: Sí.
0: No, vale.
1: Et molesta?
0: Queda professional, saps? Faltaven les pastetes, això sí. Però bueno, bàsicament és això, no? Aquesta rapidesa dels canvis, podríem dir culturals també, però sobretot la tecnologia que avança a un ritme desmesurat.
2: Mira, us proposaré una altra cosa a tenir en compte, que és poder el tema temps, no? En aquesta societat on tots vivim tan ràpid i que gairebé no tenim temps ni per respirar, abans, quan jo parlava amb la regidora de Palafolls, sortia un projecte molt maco, que era el fet de compartir estona als petits, des d'una escola o des d'un institut, amb la gent gran, i sobretot per ensenyar-los, a compartir, per exemple, doncs això, com entrar a La Meva Salut, com utilitzar les xarxes socials. Jo no sé si nosaltres, i ja m'incloc, tenim temps material, que serviria com a excusa, però per sentar-nos amb el nostre avi, amb la nostra àvia, amb la gent gran, i ensenyar-los una miqueta com funciona això, o perdem la paciència molt ràpid en aquest sentit?
1: Vaja, no et sabria contestar, sincerament, Jordi, perquè, clar, això depèn de cada persona.
2: Òbviament, sí.
1: Clar, cada persona, ja em poso del costat de la que ensenya o la que està aprenent, eh? Hi ha gent molt espavilada que s'adapta sense cap tipus de problema a les noves tecnologies, i després hi ha gent, doncs, que té més resistència a adaptar-se, o que li costa més aprendre. Jo crec que, vaja, que la gent jove no té problema en ensenyar. A mi, per exemple, no potser amb tecnologia, però crec que alguna vegada ho he comentat, quan estàs posant un tiquet de cotxe i algú gran, no?, amb una certa edat, et pregunta que com funciona això, fins i tot una màquina de tiquets de pàrquing, que no estem parlant de la tecnologia més avançada, però fins i tot jo crec que, vaja, la gent normalment entre nosaltres ens ajudem, i al final, quan veus algú gran que necessita ajuda, almenys com a mínim, a mi el que em surt és ajudar.
2: Sergi, tu com ho veus?
0: Jo, heu comentat, hi ha un concepte que és interessant, que és el concepte de la paciència, no? Que aquí, si mirem les dues bandes, jo crec que és interessant destacar que la paciència ha de recaure tant de la gent gran com de la gent jove, no? Al final, quan pensem en aquesta relació entre gent gran i gent jove, almenys parlo per mi mateix, no? Quan et sentes a parlar amb una persona gran, doncs tu has de tenir paciència, no? Per si li has d'explicar una cosa de tecnologia, doncs perquè l'entengui correctament, i també la mateixa paciència, doncs, que han de tenir ells a l'hora d'explicar-te, doncs, una cosa que passava a la seva generació i que tu t'acosta d'entendre, no? I llavors has de tenir aquesta paciència també, doncs, perquè, bueno, entenguis una mica com funcionaven els altres temps. És una qüestió de paciència mútua, vaja.
2: Precisament, Sergi, agafo això que ara m'estaves comentant, perquè voldria acabar aquesta mini tertúlia amb una nota com molt tendra, no? I és que jo ara no tinc cap dels avis vius, però a mi sí que m'agradava molt posar-me al seu costat a escoltar històries, no? Quan t'explicaven, doncs, el que havia passat amb la Guerra Civil, amb la Quinta del Biberón, que m'explicava també el meu avi, i històries que poder deambulaven i duraven tres quarts d'hora, perquè anaven d'un costat cap a l'altre, però sí que aquestes històries són vivències i també formen part de la nostra cultura i de la nostra manera de ser. Jo crec que això no s'ha de perdre, i aquí ja, més que conductor de tertulià, em posiciono. No sé si a vosaltres us ha passat el mateix.
0: Mira, malauradament t'he de dir que jo crec que s'està perdent, sobretot per tot aquest tema de la distància una mica del jove amb la persona gran, no només per la tecnologia, sinó també, doncs, per ja sigui quedar amb amics o no tenir temps, aquesta excusa que es busca, no? No tenir temps per veure la gent gran. Però sí que t'he de dir que un dels punts a favor, i jo crec que ho hem mencionat abans, que és el concepte d'anar i tornar de l'escola. Molts nens, com que els pares treballen, no poden portar els nanos a l'escola, ho fan les persones grans, ho fan els avis, igual que també es queden a dinar, no? Això suma molt, no?, en aquest transcurs, en aquest camí, doncs, de conversa i d'ensenyament, jo crec.
2: Clar, però aquí suma el concepte també de necessitat, eh? Ara deixa'm fer l'altra banda de diable per entendre'ns, però clar, hi ha molts pares que ho necessiten perquè estan treballant, per tant els avis es presten a anar-ho a buscar, però també s'han escoltat d'altres veus que estan cansats, no? Que diu...

0: deixeu-me viure, que jo ara necessito doncs, fer altres coses i no anar a buscar els meus nets, que no sigui per necessitat, que sigui per voluntat pròpia. Llavors hi ha les dues cares de la moneda, també compta aquí.
1: Correcte, sí, sí, però bueno, jo crec que la gent gran generalment quan es parla de nets estan molt ben entregats.
0: Oh, i tant, no, i a més és d'elit el que tenen molts nets i moltes netes, amb els seus avis, àvies, qui tingui doncs la gran virtut de tenir-los encara vius al seu costat, doncs que aprofitin per passar estones amb ells de qualsevol manera, prenent un cafè, escoltant històries, participant, jugant amb ells a jocs de taula, que de veritat que això és temps de qualitat de vida i que després, malauradament, quan no els tenim, els trobem a faltar.
1: Les pastetes que dèiem, doncs feu-los. Mira, avui mateix, ara que acabem el programa, incentivem a la gent, aneu a veure els vostres avis, si encara ja són vius, doncs aneu a veure'ls, o si trobeu una persona gran pel carrer, saludeu-la, que això també s'ha perdut, no? Llavors, aprofiteu avui mateix, no perdeu el temps.
0: Combatre a vegades aquesta soledat no desitjada, que també ha sortit avui al programa, totalment d'acord.
2: Companys, gràcies a tots dos, de veritat, ha estat una tertúlia molt, molt productiva. Nosaltres acabarem el programa d'avui i demà tornarem amb un nou tema del dia. Adeu, que passeu una bona tarda.
3: Adeu. Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions de propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pumpido ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
10: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
8: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre, precisament del 2017, s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona. I golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol. Abans de rebre el Real Madrid, el conjunt blaugrana s'ha imposat a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid diumenge al Camp Nou.
0: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris, de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
11: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i per tant una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, l'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de Gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tota lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho, un colom d'aquesta paloma, i, clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben donant, ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
12: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com sí, sí. Buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i sobretot, que ho compri.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert, però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a UAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic. Ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí. Sí, sí, ho has dit correctament, Anna.
0: Val, i què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs alguns dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Els vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues, als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que i s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquest lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el perquè.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes, estem parlant...
3: Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
2: Visca la penya!
1: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
3: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
1: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
3: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
1: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
4: ¿Mono?
2: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
4: ¿Mono?
2: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del... Oh, lo siento, querida amiga, perdió usted la ocasión de ganar.
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
1: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, s'ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
1: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
3: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, als Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
1: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants, això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles, los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es dia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era de fet l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubís, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
6: Sí.
5: Vinga, va.
6: Estau escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
6: Estau escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reix, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pomdor, que en aquest cas és de l'associació Dones l'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables L'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisent, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Uh-huh. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla d'una de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txell, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, porta turbant, una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt, perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció, aquesta part és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost, però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
6: Quedem a la Rambla 54.
9: Fes-la diferent, aquesta última.
6: Com que diferent?
9: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
6: Ok. Perfecte.
9: Així, amb una mica d'alegria.
6: Alegria.
9: Vinga, va, som-hi.
6: Alegrico. Ale, let's go.
9: Som-hi.
6: Caem a la Rambla, 54.
9: Estupendo.
10: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
11: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
11: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
11: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
11: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, o sigui, a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
11: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
11: I en podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
11: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar. Jordi?
11: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una molassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
11: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
11: Fins aviat.
12: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada a tu també al Rambla 54.
13: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb ella, amb vosaltres.
3: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu a Alpicat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
13: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic concretament fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona, i els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escuer, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
14: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts. Ara no són tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m. I ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats. Primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials. Abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
13: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
14: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de gegants. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants doncs, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
13: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
13: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
13: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
13: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
13: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
14: Des del primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
13: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant, però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
14: Fins i tot té una... hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està...

0: perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
1: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
0: Això està fet.
1: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
0: Fins aviat, Anna.
2: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Calella.
1: Sergi Ferrer, com anem?
3: Molt bé, Anna.
1: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
3: Exacte, i avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs les diem bastant.
1: Doncs vinga, quan vulguis.
3: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
1: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir?
3: No és un animal, encara que ho sembli.
1: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
3: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
1: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
3: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
1: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
3: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
1: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
3: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que almenys entre els calellencs ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta però què esteu dient?
1: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la roca de la cabra.
3: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
1: A veure, explica'm.
3: Mira, ves a cobrar la roca de la cabra, a part de que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
1: I per què la roca de la cabra?
3: Doncs perquè, mira, la roca de la cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
1: O sigui que si em dius ves a cobrar la roca de la cabra...
3: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
1: Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
3: Després tindríem un clàssic que es diu, que és banyeros.
1: Ni idea d'aquesta.
3: En comptes
1: d'aquesta.
3: De banyador, diem banyeros.
1: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
3: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
1: I va l'última.
3: Fer una musclada a les roques. Aquesta sí que és molt d'aquí.
1: I això entenc que és anar a menjar musclos.
3: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la roca grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
1: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
3: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
1: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
3: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adeu.
1: Hola, Anna, bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serizol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
3: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
7: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera. La teva música. La teva...

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dijous 1 d'octubre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Els metges aniran a les escoles de Tordera a posar la vacuna de la grip. Segon titular. Tordera manté el servei d'ajuda per a joves sobre drogues i pantalles. Tercer titular. L'Ajuntament de Tordera demana tirar a terra uns pisos vells i buits al barri de Sant Andreu. Ara desenvoluparem les tres notícies. Notícia 1. El personal sanitari anirà a les escoles i a les llars d'infants durant el mes d'octubre per vacunar els infants de la grip. La visita es farà a la tarda perquè els pares puguin acompanyar els seus fills i, si volen, vacunar-se ells també. Els nens de 2 a 5 anys els posaran la vacuna pel nas amb un esprai, sense necessitat de punxar. Aquesta campanya serveix per protegir a tothom contra el virus de la grip sense haver d'anar al centre d'atenció primària. Notícia 2. L'Ajuntament de Tordera continuarà oferint el servei Rula per donar suport als joves del poble. Aquest projecte realitza tallers a les escoles i instituts per ensenyar a no consumir i a fer un bon ús dels mòbils i ordinadors. A més, compta amb un espai per atendre i orientar directament als joves i a les seves famílies. Notícia 3. L'Ajuntament vol enderrocar els anomenats pisos blaus del barri de Sant Andreu perquè estan buits i molt fets malbé. Les obres no poden començar perquè a sota d'aquests edificis hi ha una màquina gran, de la llum, i l'empresa Endesa és la propietària i no dona el vistiplau per fer aquest canvi, ja que aquesta llum dona electricitat al veïnat i, per tant, és una tasca complicada. L'alcaldessa, però, demana a la companyia elèctrica d'Endesa que mogui aquesta instal·lació a un altre lloc com més aviat millor per poder fer caure aquests pisos vells, ja que són un perill. I ara recordem els titulars del dia. Titular 1. Els metges aniran a les escoles de Tordera a posar la vacuna de la grip. Titular 2. Tordera manté el servei d'ajuda per a joves sobre drogues i pantalles. Tercer titular. L'Ajuntament de Tordera demana tirar a terra uns pisos vells i buits al barri de Sant Andreu. Això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.

0: 107.1 FM.
1: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
2: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra.

La nostra oferta en el programa d'avui de Grans Mestres és seguir en Joan Sebastián Bach. I d'ell els oferirem el Magnificat en re major BWV 243. És una de les grans obres vocals de Joan Sebastián Bach. Va ser publicada el 1723 i està escrita per a cor i a cinc veus i orquestra i destinada per a la festa de la Visitació de la Verge Maria el 2 de juliol. Es tracta, de fet, d'una reescriptura d'un primer Magnificat escrit en mi bemoll major per al Servei Litúrgic de Nadal de 1723, en el qual Bach va eliminar alguns cors i va transportar l'obra a la tonalitat de re major, que, entre altres coses, és més adequada per una millor sonoritat de les trompetes. En l'època de Bach, a Leipzig, es cantava el Magnificat en la versió alemanya, traduïda per Martí Luther, a les vespres del dissabte i del diumenge. Es tracta d'una coral a quatre veus, la melodia del qual procedeix del Magnificat per Gregorià en el novè Tous Peregrinus. La font és el Gesangbuch. Aquesta melodia fou utilitzada per Bach en la cantata BWV 10, Mein Schild in den, bueno, coneguda també com el Magnificat alemany, escrita per al dia de la Visitació del 2 de juliol de 1724 i també en el preludi coral de la col·lecció de corals de Schubert. Curiosament, aquesta mateixa melodia és utilitzada com a cantus firmus al solo d'oboe del número 10 del Magnificat Susceptit Israel. El Magnificat és una de les poques peces musicals del compositor basada en un text en llatí. La missa en si menor és l'altra gran obra de Bach sobre text llatí i, com el Magnificat, també està escrita per a cinc veus. L'obra està dividida en 12 parts, totes elles vocals. Hi ha cinc àrees dedicades a cada una de les cinc veus, un duet, un trio i cinc números dedicats al cor. La seva execució dura aproximadament uns 30 minuts. D'aquests 12 magnífics en què està dividit, comença el primer amb un cor, amb uns cors, sí, Magnificat anima mea domum. Segueix una ària, una altra ària, cors, ària. No els cansaré, anirem saltant d'una a l'altra i recordem que l'obra està dividida en 12 parts. Dit tot això, anem a escoltar ja el primer cors d'aquest Magnificat de Bach.

Bé, fins aquí aquest Magnificat en re major, M de Madrid, B de València, 243, de Joan Sebastián Bach. Com que ens queden un quartet, en la mateixa gravació, i tenim una cantata, BWV-80, aquesta cantata és un Ein Festeburg in Degut, i està dividida en 8 parts. I bé, per no cansar-los més, deixarem ja la primera part, que és la coral, i escoltarem tot seguit doncs aquesta cantata 80 de Joan Sebastián Bach.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap del nostre poble vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest octubre. Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Ho explicava la responsable de vacunació del cap a Tordera, Txell Pérez.
2: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
1: Es renova la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal del Maresme en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves, un programa que inclou tallers de reflexió i sensibilització en centres educatius. Ho explicava el regidor de Joventut, Aniol Canals.
3: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la Rula, i Tordera.
1: Continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus. El consistori porta anys esperant el trasllat d'un centre transformador que abasteix gran part del veïnat de Sant Andreu i que bloqueja l'enderroc dels edificis deshabitats. Elisabet Mejías és l'alcaldessa.
4: Va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
1: Tordera queda fora de la primera fase del Pla de Climatització Escolar de la Generalitat. El municipi no té cap centre entre les 100 escoles seleccionades, tot i que el govern promet climatitzar tots els centres públics abans de 2031. Pere García, regidor d'Educació.
5: En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant, aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no, del centre de millora dels centres educatius, a la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així es garantim que siguin doncs més ràpides.
1: El patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres. Una lesió d'última hora i una caiguda a la pista allunyen les tordarenques del podi, però el grup marxa de Figueres orgulloses d'haver tirat endavant l'actuació. Ho explicava una de les integrants del grup, Anna Jové.
6: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres, perquè només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència, perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
1: L'Antaviana Jove s'imposa al concurs de la Mercè, la colla sardanista entrena la temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona. I parlem del temps, previsió meteorològica que hem d'esperar per aquest dijous i per els propers dies. Els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions i força núvols. Fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger. Ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada, amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Ràdio Tordera.
9: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. En aquest programa, que a l'estiu ens situem a l'ombra dels telers, i ara ja, com que ja no fa tanta calor, o almenys, bueno, tanta, torna a dir-se això és cultura, per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni. Avui no tenim en Pons, però tenim en Salvador Romans. Moltes gràcies, Salvador.
10: Bona tarda, ja tenim en Carles en el telèfon, quan vulguis te'l passarem.
9: Ah, molt bé, doncs ja us anava a dir que aquest proper diumenge tenim un espectacle al Teatre Clavec, per fi me'n vaig, i podem entrevistar amb en Carles Sanz, que és l'exmembre del Tricicle i que ja el tenim aquí en el telèfon. Bona tarda, Carles.
11: Hola, bona tarda a tots.
9: Gràcies per compartir una mica del teu temps.
11: A vosaltres.
9: Bé, Carles, la principal sorpresa quan et veiem és que tu parles, no? En reverso, jo suposo que ja parlaves, és a dir, però en escena no parlaves mai, no? Només et veiem moure't. Què ha suposat per tu això de parlar en l'escenari?
11: Bé, doncs quan ara ja fa gairebé 5 anys llargs que doncs vaig iniciar la meva singladura, diguem-ne, en solitari, més enllà de Tricicle, doncs efectivament vaig decidir que havia de fer una cosa diferent al que Tricicle. I la cosa que diferenciava el Tricicle de tots els altres era que no parlàvem, no? Per tant, no tenia més remei, diguéssim, dit així, doncs, de posar-me a parlar, a utilitzar la paraula. I vaig crear aquell per si sol, que, amb el qual ja vaig venir a Tordera, al Teatre Claver,
9: sí,
11: i ara vinc amb aquest per fi me'n vaig, perquè d'alguna manera és un espectacle doncs, que anuncia doncs, que segurament serà el darrer espectacle que es podrà veure en directe meu, no? Aleshores, què sento parlant? Doncs molt còmode, molt còmode. Si bé durant molts anys he estat utilitzant el gest per expressar-me, ara la paraula també em resulta molt còmode i a més la utilitzo utilitzant també el gest. Vull dir que aquells que vinguin a veure l'espectacle veuran molt de Tricicle, però també, vull dir, per espectacle de text, però amb molta gestualitat Tricicle.
9: Bé, precisament tu ara comentaves que aquest no era el teu primer espectacle, perquè ja el vam veure aquí amb el Teatre Clavé per fi sol, i el títol suposava que definitivament, perquè això deia per fi, a mi això em sona que et senties lliures, no? Que era, és realment això, és a dir, a partir de que tu vas fer per fi sol, et podries fer el que et vengués en gana i ja en el Tricicle et senties una mica encursetat?
11: No, això, el títol no és res més que una ironia, diguéssim, no, dient, doncs, bueno, doncs ara per fi sol, no, a veure, jo Tricicle ha sigut una part de la meva vida importantíssima, meravellosa, i, vaja, gràcies a tot el que vaig fer juntament amb el Joan i el Paco, doncs ara sóc el que sóc, no? Però una mica és com aquell pare, sempre dic jo, no? És com aquell pare que s'estima molt a la família, però el dia que surten tots i ell es queda sol a casa, diu, oh, per fi sol, no? També una mica, doncs, sí, sí que ara tinc una mica la tranquil·litat i la llibertat de poder decidir per mi mateix i, doncs, gaudir d'aquest èxit que ja va tenir a l'espectacle anterior i que ara tindrà aquest per fi me'n vaig amb el que arribo a Tordera.
9: La gent que et ve a veure és el mateix públic o és un públic diferent?
11: No, és el mateix públic, és un públic molt Tricicle, un públic que doncs, ha admirat sempre el treball que fèiem nosaltres i que ara no queda decebut en venir a veure'm a mi perquè doncs, bueno, reconeixerà molt el Tricicle, malgrat doncs, també utilitzo la paraula, però també ja veurem que amb la gestualitat és molt característica de Tricicle.
9: Bé, quan veiem aquest espectacle, què ens vols explicar en Per fi me'n vaig? Vols deixar enrere la teva carrera com a actor? Vols dedicar a altres coses? Perquè, clar, després de 45 anys treballant, vull dir, és molt de temps, no?
11: Són molts anys i potser per això a mi aquesta és una professió que m'entusiasma, que m'agrada molt actuar, etc. Però sí que és veritat que té aquell punt a vegades de llargs viatges, hores d'hotel esperant que arribi l'hora de la funció, caps de setmana lluny de casa, bueno, té una sèrie d'inconvenients que no es veuen, però que al cap dels anys pesen. I, doncs, no sé, potser m'estic plantejant la possibilitat doncs, que aquesta sigui l'última gira. És probable que aquesta gira duri 3 o 4 o 5 anys, vull dir que no ho sé, potser estaré 4 anys dient que me'n vaig, però en qualsevol cas el títol ja anuncia. I, a més, aprofito dins de l'espectacle a parlar de totes aquelles coses que diuen que un ha de fer a partir del moment que deixa de treballar. I me les vaig carregant una darrere l'altra, cosa que fa que el públic s'ho passi molt bé, molt bé. I després, això sí, explico històries personals, totes molt boges, molt divertides, que, doncs, ja et dic, t'asseguro que la gent no para de riure de principi i final.
9: Quan dius que ja portes 45 anys treballat, doncs vas haver de començar molt jove, no?, a treballar?
11: Bueno, sí, quan tenia 23 anys, jo estic estudiant de dret, però vaig deixar la carrera de dret per dedicar-me a aquest ofici, i sí, sí, clar, jo vaig començar jove, sí, sí.
9: Ostres, dret i passar a ser actor, quina cosa, no? No tens res a veure una cosa amb l'altra, no?
11: Pues sí, bueno, a vegades la vida s'ha de saber donar cops de timó, s'ha de ser valent per fer-ho. Jo en aquell moment, doncs, a casa m'havien dit, no, tens que ser advocat, que, en fi... Però jo vaig veure de seguida, tampoc vaig entrar a la facultat, que allò no era per mi, i per tant vaig tenir la sort de topar-me amb un ofici que vaig veure que m'atraparia de seguida. I afortunadament, doncs mira, no solament vaig aconseguir-ho, sinó que he pogut viure i gaudir d'ell.
9: I encara que no sigui dins de l'espectacle, és a dir, us vau trobar per casualitat amb Paco i el teu company? És a dir, us vau trobar per casualitat o us vau buscar per fer el tricicle?
11: No, vam coincidir a l'Institut del Teatre i allà, doncs, a partir d'allà ja vam començar a arrencar, sí, sí.
9: Bé, molt bé. Què ens vols explicar una mica més perquè vinguem a veure't aquest... que jo penso que ja no, quasi bé no queden entrades i... Jo...
11: Bueno, sí que en queden, sí. Vull dir que encara la gent no es refiri que no en queden perquè encara en queden. Jo recordo que la darrera vegada que vaig omplir el Teatre Clavé, espero poder omplir-lo un de nou, perquè, home, jo què puc dir? Doncs que la gent, si no vol parar de riure, que vingui a veure'l, perquè t'asseguro que ja la gent està rient d'una cosa que ja comença a riure de l'altra, perquè ell està clar, doncs, amb un ritme molt frenètic, molt ràpid, i al mateix temps que explico coses doncs, que la gent li fan riure molt, coses molt quotidianes, algunes en les que la gent se sent molt identificada, i també no és solament el que explico, sinó, com et deia abans, també la manera que ho explico, no?
9: Clar, és a dir, a més això de que tu puguis acompanyar amb la gestualitat, això és molt interessant.
11: Clar.
9: És a dir, una mica ens recordarem quan et vèiem fent el tricicle, vull dir jo. Clar, jo he vist molt totes les teves
11: obres. Bueno, i a més, és la darrera ocasió, diguem, que tenen per veure'm en directe. Vull dir que és excepcional que vingui aquí a Cal Tordera i que la gent no vingui a veure-ho, que això no pot ser, han de venir i de segur que no se n'empenediran.
9: Jo crec que sí, perquè a més, vull dir, estem passant una temporada tants problemes, no?, a la societat, està tan moguda i estem tots tan... Bueno, estem tots tan farts de veure segons quines coses que tenim moltes ganes de riure, d'esvergir-nos, de passar-nos-ho bé i segurament que amb tu ens ho passarem molt bé, aquests 80 minuts que dura l'obra.
11: Sí, perquè riure, jo sempre dic, riure és tan necessari que una cosa que podem fer gratuïta, la gent està disposada a pagar per poder que el facin riure i perquè el puguin distreure durant una hora i mitja, evadir-se, no saps sortir amb un somris d'orella a orella, i tot això és molt important per la salut mental de les persones.
9: Fins i tot diuen que riure aprima. No sé si ho has sentit
11: bueno,
9: mai.
11: Això...
9: No sé si ho has sentit mai, però diuen que...
11: Això no ho havia sentit jo tampoc, no? Bueno, però vaja, doncs...
9: Com ho som?
11: Haurem de riure més, doncs. Veus? Mira, doncs, si... Mira, ara ja tinc un eslògan, no? Si es vol aprimar més, vingui a veure el tricicle, no? Ja, vingui a veure Carles Sanz.
9: Sí, sí, perquè diuen que mous una musculatura que normalment no mous normalment i que fa... Ah, que... Bueno, no sé, ho he sentit, vull dir, a la gent que fa dietes, és a dir, diu que riure prima, per tant, és un altre eslògan per venir a veure't.
11: Sí, no sé... Sí.
9: No sé si és bons explicar alguna cosa més, no sé. Mira, no, jo tinc en Salvador avui aquí al control i m'ha dit que volia fer una pregunta. Li passo molt amb bé. Ell, vale?
11: Perfecte, molt bé. Hola, hola.
9: No te sent, Salvador, no et sent.
10: Deia Carles que
9: ara.
10: Potser la pregunta és inesperada, però crec que t'agradarà. Per això te la faig, eh? Anirem al passat, però són coses també del present. Jo crec que fa 20 anys, crec recordar, que veu fer, no sé si eres tu sol o amb el tricicle, alguna cosa de les penyes. No hi va haver... No te'n recordes? De les penyes barcelonistes.
11: De les penyes de què?
10: De les penyes barcelonistes. No veu fer un pregó?
11: Vam fer una trobada de penyes fa anys, sí, a Sitges, sí, sí.
10: Va ser això, no?
11: Sí, sí, sí, ho vam fer, sí, sí.
10: Però
11: ho vam fer.
10: Era el guion d'en Carles o era el guion del tricicle?
11: No, no, érem nosaltres tres que ho vam fer, en presència, me'n recordo, de l'expresident Montal i del Jan Laporta, sí, sí. Sí, sí.
10: Ah, i ara, per això deia el passat i el present, perquè hi torna a veure el Joan Laporta a la presidència. I, sí. Clar, sent amic tant... del Puyol, perquè crec que teniu força amistat.
11: Sí.
10: Dic, no sé si el Carles ara en aquest moment fos el director tècnic del Barcelona, fitxaria el Julián Álvarez.
11: Caramba, aquesta entrevista ha agafat un gir inesperat de futbol ara, eh?
10: D'això es tracta, que et diverteixis.
11: Ah, bueno, sí, sí. Bueno, doncs jo crec que no cal, no? Ara fitxar el Julián Álvarez, tenim un meravellós davanter centre que es diu Rafinha, que ens ha sorprès a tots i, per tant, ens estalviem més de 120 milions amb aquest Julián Álvarez, que sembla ser que era impossible, doncs, de fitxar, no? Per tant, no cal.
10: Com a director tècnic no cal, que no?
11: No.
10: Doncs bé, com que estem d'acord, acabo aquí, i si la Carme et vol fer el comiat, jo me dono per satisfet d'haver-te pogut preguntar aquest tema.
9: Mira, és que m'ha dit... En Salvador m'ha dit, és que li vull fer una pregunta. Dic, bueno, doncs pregunta-li. No té res a veure, ja veus, però bueno, vull dir, sentia curiositat. Bé, doncs, no sé si vols explicar-nos alguna cosa.
11: No, simplement que espero que la gent, doncs, vingui a veure'm, s'ho passarà bé, tal com he dit abans, serà una hora i mitja, doncs, de diversió absoluta, que és el que pretenc, que la gent s'ho passi bé i rigui, i res menys, amb moltes ganes ja de venir cap aquí.
9: Molt bé, doncs molta merda, com es diu normalment, i ens veiem el diumenge.
11: D'acord.
9: Gràcies.
11: Gràcies a tots. Adéu.
9: Adéu.
10: Bé, Carmen, entrem en música o continues?
9: Entrem una mica. Ara escoltem a l'Amy Whitehouse amb Black to Black. Escoltem una mica de música ara.

0: Bé, doncs ja heu sentit en Carles, sembla que encara queden entrades. Recordeu que ara tenim la facilitat de poder trobar les entrades a través de la pàgina web del Teatre Claver i que, a més, podeu triar la butaca a vosaltres que més us agradi. El preu de l'entrada és de 22 euros a taquilla i 20 euros si és anticipada. Per tant, teniu ara uns quants dies per anar a buscar les vostres entrades o per treure-les tranquil·lament per internet. I avui just hem començat el mes d'octubre, diuen els meteoròlegs que és un dels mesos més plujosos perquè l'aigua del mar està molt calenta i el contrast provoca fortes pluges. Setembre i ens va acomiadar amb forts aiguats i fent destrosses en diferents punts del país, sobretot en Sant Cugat. Suposo que vau deure de veure les imatges de Sant Cugat, les cases que s'han portat per endavant i, bueno, jo què sé, ha fet de veritables destrosses. Jo recordo que en algun moment, al mes d'octubre, hi ha hagut aiguats molt importants fa molts anys que es van emportar diferents, no sé, bueno, jo recordo quan estava a Barcelona d'haver inundacions importants. I bé, però ja sabeu que normalment quan comença un mes sempre us parlo de les dites que hi ha sobre aquell mes perquè la saviesa popular em sembla molt interessant. I què diu precisament aquesta saviesa popular del mes d'octubre? Mireu, he buscat i sabeu quantes he trobat? He trobat 116 dites. És a dir, que bueno, la gent té ganes de parlar dels mesos, de dir les seves experiències, de veure, de dir el que veu o el que passa, però, és a dir, no paren d'inventar refranys. Clar, jo he triat només uns quants, perquè si hagués de triar 116 estaríem aquí tota la tarda llegint-vos rodolins o més que res refranys. Un d'ells és quan octubre és finit, mor la mosca i el mosquit. Aquest em sembla superinteressant perquè els mosquits realment són una llauna i les mosques ara estan molt i molt passades. Jo no sé si és que realment pensen que se'n van a l'altre barri i no paren de donar la llauna, però en realitat són terribles. Un altre refrany. Diu, si a l'octubre plou, el rovelló es mou. Bueno, ja sabeu, és a dir, aviat hi haurà la gent que agafarà les seves cistelles, sortirà al bosc a buscar els rovellons, però teniu compte de com les agafeu. Recordeu que no es poden arrencar, que s'han de tallar, que si no llavors no tornaran a sortir. És a dir, que bueno, sigueu respectuosos amb la muntanya. De l'aigua d'octubre i del sol de maig en neix el blat. Per tant, se suposa que ja, em sembla que ja hi ha hagut la sembra del cereal i, clar, vull dir, necessita aigua, però també necessita sol perquè neixi el blat. El bolet, i continuant el tema dels bolets, diu, el bolet i el moixernó de l'octubre és el millor. O sigui, ja sabeu, si voleu anar a buscar... I a més, a l'octubre també fa bon temps, és a dir, fa aquella caloreta que és molt agradable perquè encara no hem arribat a l'hivern, no? És a dir, estem en un moment... És que la tardor és un pas entre la calor de l'estiu i el fred de l'hivern. És una mica per anar-nos-ho acostumant, no? Diu, l'octubre tronat, hivern nevat. Doncs, bueno, és a dir, ja sabeu que l'octubre ha tronat, hivern nevat. Tramuntana per Sant Miquel, l'octubre sec i serè. I trons d'octubre, any de diluvi. És a dir, per tant, no hem de... hem d'esperar que no sigui precisament un any de diluvi si realment hi ha trons a l'octubre. I, bueno, és a dir, tot això, no sé si... Si vau anar el divendres passat, vau anar a Claver a veure la música aquesta, el concert de l'Edubico. La veritat és que va estar molt i molt bé. Va ser un concert fantàstic. Ens van gaudir molt amb la música de l'Edu i amics. I per tant, vull dir, només felicitar-lo des d'aquí per el seu gran concert i per lo bé que ens ho va fer passar. També vull felicitar l'Antaviana pel seu primer lloc a la catedral, és a dir, i ara m'avisen que hem d'anar a publicitat. Després de publicitat escoltarem una mica més de música, escoltarem a l'U2, però ara anem a publicitat.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
2: No!
1: primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
1: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
5: 107.1 FM.

0: directa, llum apagada, podem parlar entre nosaltres. Ara estem en directe. Bé, doncs, com es deia abans, com us havia comentat en diferents ocasions, Tordera és un poble viu que sempre està fent activitats perquè les entitats no paren. Recordeu que podreu visitar el fons documental de l'equip de bàsquet que es va presentar divendres passat en l'antic Hospital de Pobres, en el seu horari habitual. I també des de Fotoclub Tordera continua obert el concurs de fotografia obert per tothom, que porta per títol Captura l'essència pel 50 aniversari de la nostra dansa. Fins al 30 d'octubre. El plat fort, a part de per fi me'n vaig, és la Fira Medieval, que com altres anys es fa a Tordera, en el Parc de la Mollera. I perquè ens expliquin més coses, tenim aquí dues convidades que ens explicaran més coses d'aquesta fira. Per una banda tenim a la Carol Torné. Bona tarda, Carol.
1: Hola, bona tarda.
0: I per una altra banda tenim a la Jèssica González. Bona tarda, Jèssica.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé, doncs, bueno, aneu canviant les preguntes o aneu fent com vosaltres vulgueu. Jo llenço la pregunta i la recolliu la que vulgui, eh? Vull dir. Gràcies, sobretot, per estar aquí, per poder compartir una estona amb vosaltres, perquè suposo que teniu molta feina, a més, preparant, i perquè, a més, avui és un dia que les artesanes està obert.
1: Per sí, tant, avui tenim taller al nostre local, al carrer Sant Ramon. Bueno, hem deixat a les noies allà treballant, donant-ho tot.
0: Ah, molt bé. Però, bueno, ja tens tot ben posat, és a dir, ara que treballes.
1: Jo crec que sí, que ho tenim ben encaminat.
0: Estan ben organitzades, sí. Bé. Bueno, una altra vegada més, com deia al començament, i aquesta és la cinquena vegada que feu una fira medieval en el nostre poble, sempre hi ha algú que diu, nosaltres no tenim cap castell, no tenim res de veritat, com tenen l'hostalric, nosaltres tenim un castell que és prefabricat, no cal per fer espectacles, però en realitat de castell no en tenim. I la gent pensa, i per què fem una fira medieval si no tenim castell? Per què fem una fira medieval?
3: Perquè tenim artesania.
0: A l'artesania la lligueu amb la fira medieval.
1: Exacte, sí.
0: Pues expliqueu-me aquesta implicació d'una cosa en l'altra. Com ho feu anar?
1: Bàsicament, nosaltres, bueno, un dels objectius de la nostra associació és valorar l'artesania, no?, i apropar-la a la gent del poble. Yeah. I sí que, bueno, nosaltres el que ens hem anat adonant, sobretot aquests darrers anys, una queixa recurrent de les fires que les sòcies acostumen a anar, ens diuen que hi ha molta compra-venda, no? I és un tema molt recurrent que ens fa molt mal, perquè és una competència deslleial. No podem competir amb preus i amb materials i demés. Llavors, és important aquest tipus de fires perquè li donem prioritat primer a les nostres sòcies, no?, i després a gent que es dedica realment a l'artesania.
0: Ja, llavors, vull dir, vau pensar que li haguéssiu pogut posar un altre títol o vau triar medieval per alguna qüestió especial?
3: Bueno, perquè al final, a l'època medieval, tot es feia a mà, no? Tot era molt artesà. Llavors, per això ve aquesta vinculació.
1: I també va ser buscar una mica què li falta al poble. Donar-li alguna cosa d'essència. I bé, de fet, nosaltres tenim l'església, que no és medieval, però bueno, també és antiga. Si tenim una església, abans, al voltant de l'església es feia la fira dels dissabtes, o, bueno, dels diumenges.
0: Sí.
1: Una cosa va lligada amb l'altra.
0: Sí, vull sí, perquè, és a dir, si encara, si jo moltes vegades aparco aquí darrere, i quan aparques, si aparques darrere just de l'església, el que veus és que hi ha les argolles aquelles en el que se lligaven al bestiar, no? Lligaven als animals, perquè al cap i a la fi Tordera és un poble d'agricultors, no? Mm-hmm. És un poble que vivia de l'agricultura, que encara també hi viu de l'agricultura i de la ramaderia, no? Era un poble que a més hi havia molta gent que feia llet. Jo recordo antigament, no?, quan et venien la llet, no?
3: Encara em sembla que també venen
0: sí?
3: de llet.
1: Sí, de fet,
0: sí? Encara funcionen?
1: Està una mica més amunt, però sí que n'hi ha les vaqueries que venen llet.
0: Però jo no sé si venen directament llet, perquè jo recordo que a mi, no sé si... Ara entrem en una discussió una mica. És a dir, recordeu a l'Aulet? Recordeu l'Aulet?
1: No.
0: Passava, venia la llet en bossa, la portava en una bossa I tu cada setmana pues, deies quanta volies i te la deixaven a casa. Vull dir, era... Bueno, també era molt artesanal, no?, el fet de que te portessin sí. la llet a casa i no haver d'anar a buscar la llet. Ara, en realitat, vull dir, jo no sé si en venen directament perquè em sembla que l'han d'operisar, no la pots anar a buscar amb un pot, eh? Vull dir, això ja...
1: Això ja no
0: això,
1: sé.
0: Això ja s'ha acabat, eh?
3: Per això no la... sé, però sé que sí que en venen.
0: Perquè a mi l'Auleta em va dir que precisament ells... l'havien de portar en bossa, portava una bossa de plàstic i te donava la bossa de llet, tu li pagaves i ja està, o la deixaves...
1: D'això farem investigació i a la propera entrevista ja, ja en tornarem a parlar.
0: Parlarem de les bosses de llet que portaven per aquí, bé? Bé, per fer aquesta fira necessiteu força gent, és a dir, no sé, vosaltres suposo que sou les que empreneu la idea, que comenceu la idea. Quantes persones treballeu per preparar tot això?
1: A veure, som 5 entitats que hi estem col·laborant, vale? Som AFET, Artesanes, el Cercle d'Història, el Futbol Sala Club Atlètic Club Tordera, després Equip Imalió, Happy Family també col·laboren de fet molt, i després altres entitats col·laboradores, doncs bueno, l'Ajuntament evidentment, la nostra dansa també col·labora amb nosaltres, Diables, la colla de Diables de Tordera també és un suport molt gran. De fet, bueno, quanta gent treballem? Jo diria que som unes 100 persones en total, comptant la barra de l'Atlètic, comptant tot, els yeah. voluntaris, jo diria que... No els he comptat, ja ho faré també. Sí.
0: Bueno, és a dir, 100 persones, més o menys, és a dir, cadascú amb el seu aspecte, perquè clar, hi ha, a banda de... Bueno, perquè tu has dit... que hi haurien totes les sòcies que posaran les seves paradetes, no?
1: Exacte.
0: És a dir, que aquesta seria, per una banda, les associacions, les entitats que fan algun tipus d'espectacle. Si has parlat del Diable, se suposa que els Diables...
1: Ui, doncs llavors s'han de pujar. Sí. Perquè de Diables són una 70 que venen aquest any.
0: Una 70?
1: Una 70 de persones.
0: Pues no és la colla jove?
1: Sí, és la nostra colla de Diables, també ve la colla infantil.
0: Ah, vale.
1: I a més ve una colla convidada, que és la Congost, colla del Congost, Batex del Congost, perdó. Que
0: Batec
1: sempre ho dic
0: del
1: malament.
0: Congost,
1: sí. Batec del Congost.
0: Diu Tabalada i Malabars sí. de Foc, a Carre de Diables de Tordera i Batec del
1: I
0: Congost.
1: I són una 70, 80.
0: Molts, no?
1: Sí, serà un fi de festa espectacular, no us ho podeu perdre, perquè serà molt xulo.
0: Suposo que sí. A més, al Foc hi ha molta gent que ens agrada, no? És a dir...
1: Sí, ho portem a la sang.
0: Sí, no? És a dir...
3: Doncs cada entitat el que fa és que s'ocupa d'una part de la fira. Llavors, l'Atlètic fa el bar, les artesanes fan tot el que
0: Acosta't,
3: perdona.
0: Parla perquè si no no se sent.
3: Les artesanes el que fan és les paradetes i després tot el que és decoració. La FET fa... el tir a l'arc, l'equip Pimalió
1: i
3: Happy Family s'ocupen del so, de la llum i
1: del contacontes.
3: Ha fet també portar un contacontes.
1: Uh-huh. El Cercle d'Història s'ocupa de la documentació històrica. Exacte. I de la llegenda. Que tenim el Joan Carles, que farà la seva xerrada.
0: Ah, sí, com sempre. Vull dir, ja va bé, que no.
1: No pot faltar.
0: I, a més, em sembla que aquesta vegada el fa sobre un conte que tothom coneix, que és el flautista de Melín, és a dir, que carrega d'en Joan Carles Barrera del Cercle d'Història, no? És a dir, que ens parlarà d'aquest conte, però ens parlarà del personatge, no? Suposo ell... que ell no explicarà el conte.
1: No, ell fa la llegenda. El conte es farà després a la tarda amb la Montserrat Freixas i la Vanessa Morán, que faran el conte a contes. Però Joan Carles el que farà serà explicar la llegenda del flautista de Melín, que va lligat amb la pesta, que és el punt d'interès d'aquest any de la fira.
0: Bueno, clar, les rates, no?
1: Exacte.
3: Clar.
0: La pesta que van haver de partir en l'època medieval, és a dir, va haver-hi una pesta molt important, que va haver-hi molta, molta mort aquí a Europa, és a dir, i era per les rates. És a dir,
1: exacte.
0: És a dir, que per això van portar els gats. No sé si ho sabíeu, això. Porten els gats, és a dir, inclús els siamesos i altres gats es porten precisament perquè i a Anglaterra també, és a dir, els gats comencen a ser un animal de companyia important, senzillament perquè necessiten un animal que extermini a les rates. És a dir, que bon. Bé, A banda d'això, diu, com heu dit, és a dir, la, hi ha també un sorteig d'una panera. Això, que, com funcionarà aquest sorteig de panera? Haurem de comprar un número?
1: Això, no. Bé, de fet, és el que fem cada any. Vull dir, la gent que ja ha vingut és el mateix sentit. Cada cop que la gent vagi a comprar a les paradetes, uh-huh. els hi donarem una tarja, i a la que facin 5 compres, nosaltres les diferents parades les anirem segellant i llavors les podran portar a la parada de l'associació i al final de la fira farem una...
0: Diu que t'acostis al micro perquè si no, no se sent.
1: Això, que farem el sorteig al final de la fira.
0: El sorteig al final... Bueno, jo us recordo l'any passat, però volia que aclarir-ho, és a dir, que la gent sàpiga que cada vegada que feu una compra en una de les paradetes de les artesanes, doncs tindreu la possibilitat de tenir un número, que aquest número després s'ha de portar a l'estand de les artesanes i que, a partir, i que llavors suposo que al vespre, més o menys cap sí. allà a les 9, quan se vagi acabant la festa...
1: Quan acabi l'espectacle de Diables, el toque final, la cirereta final serà el sorteig.
0: I després hi ha la botifarrada popular?
1: Sí, bueno, la botifarrada popular estarà al migdia, però ens estan demanant també que com que ve l'espectacle de Diables, que la gent... Bueno, de fet, és una demanda popular... I llavors sí. ens han demanat també de fer per sopar. Però en teoria començàvem amb el dinar. La
0: o sigui, era un dinar, no?
1: Exacte. Sí, però que també està obert, si la gent vol sopar, doncs estarem allà.
0: Però vull dir, suposo que això la gent s'haurà d'haver apuntat o no cal?
1: Home, sí, és millor que s'apunti més que res per tenir una previsió. El que sí que m'agradaria, tornant al tema de les compres de les parades, que aquest any tenim una novetat important. Hem amagat dos vals, dos xecs regal de 10 euros cadascun, al poble.
0: Al poble?
1: Exacte. Sí. Llavors, que qui els trobi, que sàpiga que aquests vals els podrà fer servir el dia de la fira, el dia de la fira. Ha de venir...
0: Home, clar, si no...
1: Sí, si no, no val.
0: Si no, no val.
1: Ha de venir per descanviar-los i ho podrà fer a les parades de l'associació, que nosaltres tenim les nostres estovalles que ja les podran identificar.
0: Molt bé. Bé, una altra cosa que he vist quan he vist el que fèieu, feu també, avui a les 12, hi ha un ball d'espases, al càrrec de ball d'espases de Barberà del Vallès.
1: Sí, tenim el ball d'espases. No? Sí, sí. A més, som molt bons amics que porten ja 3 anys, crec, sí. que ens acompanyen.
3: Sí,
1: 3 anys. I és molt xulo, sí, és un espectacle molt, molt xulo. I, de fet, també tenim la ballada de sardanes, que comptem amb la nostra dansa, que vindran a les 11. Uh-huh. I també seran espectacles molt macos.
3: Sí, després tenim a Alice Tordera també, que vindrà a tocar el seu arxilabut.
0: Molt bé.
3: Que és un instrument barroc que ho fa molt bé, ho fa superbé.
1: I és molt maco de sentir.
0: Bueno, és a dir que en realitat tenim moltes activitats de diferents i bueno, em sembla que ens hem de parar un segon perquè hem d'anar a publicitat, no, Salvador? Anem a publicitat.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat Xarxes socials. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Tordera. Bé, doncs, i em penso que ens han fet una mica un repàs del que podem veure, que en realitat la inauguració és a les 10, no?
1: Sí, sí, a les 10 del matí farem la inauguració de l'obertura de la porta de la fira.
0: Molt bé, de les portes que no hi ha portes.
1: De les portes que no hi ha portes, perquè és medieval i en aquella època no hi havia portes. I després ja doncs, començarem amb la ballada de sardanes, amb els concerts...
0: Una xerrada, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: La xerrada del flautista de Melín, és a dir, a veure, jo penso que hi ha suficients coses com per poder anar-hi en un moment o un altre, és a dir, clar, vull dir, podem fer una passejada, Jo recordo, jo amb un net que sempre el porto, lo dels cavallets aquells que... aquell senyor que, sí, que va fer a la Jònica i que fa... Hi ha una fila per fer.
1: Sí, és molt xulo, sí, sí.
0: En realitat, aquell sí que és medieval, és a dir, no va l'electricitat.
1: Sí, sí.
0: I al meu net li encanta, cada vegada hem de fer una cua, però bueno, és a dir, hem
1: d'anar
0: allà.
1: També ens agrada molt, a més, és el que dius, no?, que li dona molta essència. I sí, aquest any també bueno, amb la decoració hem invertit molt temps. Jo no sé si la gent s'ha fixat, però pel camí ral hem penjat tot a estàndards.
0: Hem posat estàndards ja, per anar creant una mica d'ambient.
1: Sí, més que res, perquè una de les queixes que tothom ens diu és que no s'enteren de què es fa la fira. Ja. I nosaltres ja no sabem com dir-li a la gent que estem fent la fira. Llavors ens vam pensar, doncs, cobrim el camí ral d'estàndards, dient que el dissabte estem a la Mollera tot el dia i que vinguin i s'ho passin bé perquè està la fira medieval.
3: Sí, sembla que funciona, perquè anaven col·locant i anava la gent preguntant.
1: Sí,
3: la fira medieval, pues no m'havia enterat. Veus, i al final...
1: I el que esteu fent.
0: I això que hi ha gent, perquè jo recordo de cada any que he anat, vull dir que normalment dona la casualitat que el meu net per aquests voltants ve. És a dir, que no sempre, perquè és
3: Barcelona. Ja s'ho sap, ja.
0: Però mira, vull dir, bé, perquè els voltants... Ell al dematí té una activitat a fora al bosc, és a dir, però bueno, que no, anirem a la tarda. Nosaltres al dematí no hi anirem perquè anem fora. Però bueno, vull dir que cada any, vull dir, ell recorda, i bueno, ja us he dit, els cavallets aquell, el tio vivo, és a dir, ell vol pujar. Bé, no sé si ens voleu explicar alguna cosa més, que voleu convidar la gent que vingui.
3: Pues sí, ens agradaria dir bueno, que hem treballat molt, tots els anys treballant molt, però aquest any
1: el tema
3: ens agrada molt i encara serà més millor, i que a més anem aprenent amb el transcurs dels anys de petits errors que es poden millorar, i penso que cada vegada estem millorant més, i res, que us convidem a gaudir d'aquesta gran festa, que al final és una festa que fem pel tot el poble, i que, bueno, que la fem per vosaltres, perquè vingueu.
1: La nostra intenció és que la gaudeixi tothom, no? I que la facin seva. Que el que comentaves tu abans, no? Que potser nosaltres no tenim un monument ni una llegenda, però és que les llegendes ens les inventem nosaltres, al final. La llegenda de Montblanc és una llegenda que algú va dir, doncs aquí es va matar el drac. I mira quina fira és, vull dir, és la fira més gran de tota Catalunya i té una inversió i té uns espectacles que són fantàstics, vull dir que...
0: Podeu estar contentes, ja en porteu 5,
1: Sí.
0: És a dir, que si la cosa no hagués anat bé...
1: No, i és el que diu la Jessi, que cada any creixem i cada cop n'estem més orgulloses, perquè sí que és veritat que ens equivoquem, n'hi ha errors que són de, bueno, quan una
0: de
1: cosa
0: novetes,
1: no l'has fet,
0: no, de novetes.
1: Però sí que és veritat que aprenem notes, preguntem.
3: De fet hem anat ja dos anys seguits a Vic
0: a veure què feien.
1: No, a veure què feien, no. Estem apuntats a les fires medievals de Catalunya.
0: Ah, vosaltres aneu.
1: Que consti.
0: Ah, mira, sí, sí, sí. Perquè veieu, és a dir, no solament es queden aquí a Tordera,
1: no.
0: Sinó que quan hi ha fires medievals, és a dir, suposo que llavors a Hostalric també deu anar.
1: No, n'hi ha una fira, o sigui, no és una fira, és una prefira.
3: És un event que expliquen com es fan les fires medievals i es comparteixen totes les fires medievals i vas aprenent d'altres fires. Tothom comparteix i després venen especialistes de l'altra... Bueno, l'última vegada hi havia una dona

0: perquè també tant Montblanc com Hostalric, que també hi van. Vull dir, estem apuntats al mateix lloc. Vull dir que no ens fem petits al final, saps què vull dir? Que ens conviden cada any a que hi anem. Montblanc, per exemple, es queda una mica lluny, però cada any ens conviden a anar-hi perquè veiem la seva fira, perquè la gaudim i perquè els coneixem. I és molt xulo.
1: Molt bé. Doncs res, vull dir, ja sabeu, és a dir, no us encanteu, ja sabeu, el dissabte, dia 3, feu una passejada per la fira, teniu tot el dia per poder veure diferents espectacles, trieu i remeneu. A la plana web de l'Ajuntament hi és, i per tant podeu veure perfectament quins són els espectacles, quins són els horaris, i també, vull dir, en podreu gaudir i no deixeu de visitar-la, no?
0: Exacte, sobretot que busquin els vals regal, que això serà important.
1: Busqueu els vals regal.
0: Penseu que aquesta vegada tenim una quarantena de parades artesanes, que serà una fira gran, hem crescut, vull dir que la gent que es dedica a les fires sap la dificultat de que et vinguin 40 paradistes a una fira petita. Vull dir, no és fàcil. I nosaltres ho hem aconseguit. Vull dir que
1: pues
0: serà una fira molt xula.
1: Des d'aquí. Bé, i ara doncs, us deixo amb una mica més de música. Escoltarem a l'Andrea Bocelli. Ja sabeu que ara, no sé, els que teniu jardí o si els que passegem pel carrer, les fulles comencen a caure. Hi ha una cançó que es diuen Les hojas muertas. Bueno, i agrair-vos que hàgiu estat aquí aquesta tarda i que espero que aquesta entrevista faci que vingui una mica més de gent la que ve habitualment.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I després d'aquesta bonica cançó, Les hojas muertas, amb l'Andrea Bocelli, doncs anem acabant ja el programa. Recordar-vos doncs que tenim la possibilitat d'anar el diumenge al Teatre Clavé, que podeu treure, que hi ha entrades encara, que podeu treure les entrades a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Teatre Clavé, i que a més podeu anar a taquilla, que en la venda anticipada us estalvieu 2 euros per entrada. Per tant, ja sabeu, amb aquesta obra que ens farà molt de riure i que a més necessiteu riure. I el dissabte tenim la Fira Medieval, recordeu, a la part de la Mollera, és a dir, sense portes, és a dir, tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, hi haurà diferents activitats que a més hem pogut comentar amb les dues artesanes que hem tingut aquí per parlar-nos d'elles, i també recordar-vos que ja podeu encara visitar l'exposició que hi ha a l'Hospital de Pobres, és a dir, el fons documental de l'equip de bàsquet, i que si teniu ganes de fer fotografies, recordeu que encara hi ha la possibilitat d'entrar en el concurs de fotografia obert per tothom, que porta com a títol Captura l'essència, que té a veure amb el 50 aniversari de la nostra dansa. I com sempre, ja sabeu, agrair-vos que hàgiu estat aquí durant aquesta tarda, agrair-li a en Salvador que hagi fet el control. Moltes gràcies, Salvador.
1: De res, ja ho saps.
0: I bé, i res més, vull dir, us espero com sempre els dijous a la tarda de 6 a 7 per parlar de cultura. I us deixo amb una mica de música, que no sé si tindrem temps, però si no, una miqueta. Un minut de res.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Al cap del nostre municipi vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest octubre. Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho desitgin sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Ho explicava la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
2: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
1: Dijous 1 d'octubre de 2026 es renova la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves, un programa que inclou tallers de reflexió i sensibilització en centres educatius. Aniol Canals, regidor de Joventut.
3: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la Rula, i Tordera.
1: Continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus. El consistori porta anys esperant el trasllat d'un centre transformador que abasteix gran part del veïnat de Sant Andreu i que bloqueja l'enderroc dels edificis deshabitats. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
4: Va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
1: Tordera queda fora de la primera fase del pla de climatització escolar de la Generalitat. El municipi no té cap centre entre les 100 escoles seleccionades, tot i que el govern promet climatitzar tots els centres públics abans del 2031. El regidor d'Educació, Pere Garcia, posa a disposició del consistori la qualsevol iniciativa de la Generalitat.
5: En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no, del centre, de millora dels centres educatius, en la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així es garantim que siguin doncs més ràpides.
1: En esports, el patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres, una lesió a l'última hora i una caiguda a la pista allunyant les tordarenques del podi, però el grup marxa de Figueres orgulloses d'haver tirat endavant l'actuació. Això valorava una de les membres del grup, l'Anna Jové.
6: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres, perquè a només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència, perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
1: L'Antaviana Jove s'imposa al concurs de la Mercè. La colla sardanista estrena la temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona. I parlem també del temps, de la previsió, amb en Joaquim Serra.
7: De moment, avui comencem aquesta jornada dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions i força núvols. Fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual, localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger. Ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est-nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada, amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i els dijous amb l'apartat d'efemèrides recordant algunes de les notícies que eren protagonistes per aquestes dates però en diferents anys. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dijous 1 d'octubre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Institut Català de la Salut ha anunciat l'inici de la campanya de vacunació antigripal per a nens i adults d'aquesta tardor. Enguany, com a novetat per evitar desplaçaments a les famílies, el Cap Tordera es traslladarà directament als centres educatius i llars d'infants del municipi per administrar la vacuna. Segons ha informat el centre sanitari en una comunicació adreçada als pares, la mesura respon a l'augment de casos i a la sospita que la grip es pugui avançar aquesta temporada. Per aquest motiu, el personal sanitari es desplaçarà fora de l'horari escolar a partir de 4:45 a les 5 de la tarda perquè els progenitors puguin acompanyar els seus fills durant el procés. La campanya se centra especialment en els infants d'entre 2 i 5 anys, als quals se'ls administrarà la vacuna Fluence, que té la particularitat que s'administra per via nasal, sense necessitat de punxar-los. En canvi, els nens menors de 2 anys hauran de rebre la vacuna injectada al braç. Una altra de les novetats destacades és que els pares que també es vulguin vacunar ho podran fer el mateix dia que els seus fills, coincidint amb la visita del personal sanitari al centre escolar. Ho explicava la cap de vacunació del Cap Tordera, Txell Pérez.
1: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: Per aquelles famílies que ho prefereixin fer-ho de la manera tradicional o que tinguin dubtes, el CAP recorda que poden demanar cita prèvia amb la infermera pediàtrica del seu fill o posar-se en contacte amb l'equip de pediatria. Els equips de vacunació del CAP han planificat el següent calendari de visites. El dia 8 d'octubre visitaran l'escola i les esglésies, el dia 9 d'octubre la llar d'infants al Niu, el dia 13 d'octubre l'escola Badruna, tant en infantil secundària com també llar d'infants. També el mateix dia 13 a l'escola Brianxa, el dia 15 a la Raureda i a l'escola Serra de Miralles i el dia 16 d'octubre visitaran les escoles de Fogàs. Des del centre sanitari han volgut agrair la col·laboració de les famílies i han animat a participar en aquesta campanya per protegir la salut de tota la comunitat. Us expliquem també que l'Ajuntament de Tordera ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme i altres ajuntaments de la comarca amb el servei RULA de prevenció del consum de drogues i l'ús problemàtic de pantalles destinat a adolescents, joves, famílies i professionals. Posant el focus en la prevenció, es volen consolidar les actuacions de prevenció als centres educatius de primària i secundària i l'espai d'atenció personal a joves i famílies, així com la coordinació entre agents i professionals a través de la dinamització de les taules preventives municipals. El regidor de Joventut, Aniol Canals, ha destacat que aquest conveni permet treballar de manera... conjunta i transversal amb altres municipis. A més, ha subratllat que facilita una atenció més individualitzada a les necessitats dels i les joves del poble.
2: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la RULA, i Tordera. Donant un mateix missatge i intercanviant experiències. Alhora ens permet treballar de forma molt individualitzada en les necessitats dels i les joves del nostre poble.
0: L'acord de continuïtat del servei RULA a Tordera es va adoptar la setmana passada per l'unanimitat dels grups municipals.

0: L'Ajuntament de Tordera ha demanat a l'empresa de subministrament elèctric Endesa que agilitzi els tràmits oberts per tal de poder enderrocar els pisos blaus, uns edificis situats a Sant Andreu davant la llar d'infants Petits Badrona que fa temps que es troben deshabitats. El consistori tordarenc va començar els tràmits fa anys, però mai s'han pogut acabar per culpa d'Endesa. I és que allà s'hi troba una estació transformadora que abasteix gran part del veïnat. Segons han explicat fons municipals, el procediment està vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha sota un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar, i traslladi aquest centre transformador en una altra ubicació per poder procedir a l'enderroc. L'alcaldessa Elisabet Mejías lamenta que, quan hi ha empreses subministradores tan grans al darrere, els terminis s'allarguen eternament.
1: Sí, de fet porta molts anys i allò està vinculat, ho hem explicat també alguna altra ocasió, de fet fa temps que no ens feien aquesta pregunta, va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
2: Entenc que això és complex.
1: Sí, i més quan hi ha empreses subministradores d'aquestes tan grans al darrere. Ens passa amb Endesa, ens passa amb Movistar, sempre hi ha...

0: s'allarguen eternament els terminis i més quan és un centre transformador que dona llum a tot aquell barri, a tot aquell sector.
1: El cas és especialment complex perquè es tracta d'un centre transformador que dona llum a tot aquell barri. La degradació d'aquest edifici ha anat empitjorant amb el pas del temps, per això s'ha demanat poder acabar els tràmits per començar l'enderroc, un procediment que ara mateix es troba centrat en Endesa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar fa unes setmanes el Pla Actualitza Clima, un projecte ambiciós que promet instal·lar aire condicionat a tots els centres educatius públics i una gran part de les residències abans del 2031. El pla comença amb una primera fase de 100 escoles ja seleccionades que estaran climatitzades durant aquest curs acadèmic. Tanmateix, cap escola ni institut de Tordera figura entre els centres seleccionats en aquesta primera fase. La Generalitat justifica la selecció segons criteris tècnics i climàtics, com ara centres especialment poc adequats, raons d'equilibri territorial, la concentració d'estudiants vulnerables i els riscos laborals. El regidor d'Educació de Tordera, Pere García, lamenta que cap escola i institut de Tordera figura en la primera fase del projecte i es posa a disposició del govern de la Generalitat per ajudar en l'execució d'aquest pla.
2: D'entrada celebrem aquesta proposta del govern, doncs, de climatitzar les aules, perquè és una realitat, doncs, que cal abordar, però alhora també ho rebem amb cert escepticisme. D'entrada, perquè a Tordera no hi ha cap centre, doncs, que consti en aquest primer projecte, en aquesta primera remesa, no?, de 100 centres que es climatitzaran per part del departament. El que sí que, evidentment, doncs, ens posem a disposició, doncs, del govern, doncs, per si ens fan arribar aquest finançament, doncs, executar-ho i treballar-ho des de l'Ajuntament de Tordera. En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no?, del centre, de millora dels centres educatius, a la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així es garantim que siguin, doncs, més ràpides. De la mateixa manera ho farem, doncs, si ens arriben aquests diners per climatitzar els centres.
1: El pla persegueix tres objectius prioritaris: assegurar el confort tèrmic de l'alumnat tant en els mesos més calorosos com en els més freds, garantir la qualitat de l'aire interior i millorar la sostenibilitat i l'eficàcia energètica dels equipaments. Aquest 2026, la transformació dels equipaments educatius ja compta amb una inversió de 258 milions d'euros, que inclou 145 milions per a grans construccions i ampliacions i un fons extraordinari de 100 milions per que els ajuntaments puguin executar obres de reforma, adequació i també millora dels seus espais.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: La ciutat de Figueres s'ha convertit aquest passat cap de setmana del 24 al 26 de setembre en l'epicentre continental del patinatge artístic en acollir la primera edició de la Copa d'Europa de Shows, Quartet i Precisió. Aquesta competició ha reunit fins a 600 participants i 49 grups procedents de 7 països europeus. Entre els representants catalans hi havia el patinatge artístic Tordera, que arribava a la cita amb l'ambició de fer un bon paper, però que va haver d'afrontar un revés important en el tram decisiu de la preparació. La participació del patinatge artístic Tordera està marcada per les dificultats d'última hora que van alterar completament els plans de l'equip a pocs dies del campionat després que una de les integrants es lesionés i hagués de substituir-la una altra patinadora a 4 dies de la competició. Anna Jové, integrant del grup, així ho explicava.
2: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres perquè només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
1: Malgrat el canvi forçat i el poc temps de marge per ajustar la coreografia, l'equip es va presentar a la pista gironina amb la determinació de donar la cara. Tot i l'esforç majúscul, una caiguda en la coreografia va penalitzar les tordarenques, allunyant-les de les medalles. Malgrat els resultats, el Jové es mostrava molt orgullós de l'equip.
2: Però tot i això ens quedem amb haver pogut competir amb tota l'experiència que ens emportem i sobretot amb haver donat tot fins al final i haver-ho tirat endavant en unes circumstàncies que no eren gens fàcils. I ara el més important per nosaltres és que la nostra companya es recuperi bé i poder encarar i començar amb moltes ganes la nova temporada.
1: Així doncs, el patinatge artístic Tordera tanca aquest episodi mirant el futur amb optimisme i amb l'objectiu de donar amb més força la cara en les properes campanyes. Us expliquem també que l'antaviana jove ha assolit el primer lloc en el concurs celebrat a la plaça de la Catedral de Barcelona en un dels actes emmarcats dins la celebració de les festes de la Mercè. Aquesta fita marca el punt de partida per a l'agrupació que ha aconseguit endur-se la victòria en la que és la seva primera competició de la temporada. L'esdeveniment va tenir lloc al centre de la capital catalana, on la formació va aconseguir la màxima valoració de la jornada per començar el curs competitiu de la millor manera possible.

0: L'Hospital de Mataró comença a operar amb robots. Amb aquest tipus de tecnologia reservada per a casos molt complexos, els cirurgians podran intervenir en parts del cos que de difícil accés. Ens ho expliquen des de Televisió de Mataró, Laia Sant Miquel.
1: I és que des d'aquesta setmana l'Hospital de Mataró ha començat a fer intervencions amb robots. De moment ho han fet des del Servei d'Urologia i aquest equip començarà a implementar les eines amb una cirurgia de colon. Intervencions complexes que requereixen de gran precisió que se simplificaran gràcies a les màquines. Es tracta d'una pràctica habitual a centres hospitalaris de primer nivell i que a partir d'ara serà accessible també per als usuaris de l'entorn de la capital del Maresme.
2: Ens facilita molt més fer les intervencions i probablement hi haurà una substitució progressiva de la cirurgia laparoscòpica per la cirurgia robòtica. Això està passant ja als Estats Units. El major rendiment s'aconsegueix amb les intervencions més complicades.
1: Abans de començar a operar, però, ha calgut una formació prèvia. En total s'han format una seixantena de professionals, tant metges com personal d'infermeria. La formació ha inclòs preparació personal d'infermeria. La formació ha inclòs preparació teòrica, simulació i un entrenament específic. En aquestes operacions, el robot es converteix en una extensió de les mans del cirurgià i permet arribar a distància als racons més difícils.
3: Aquí canvia el paradigma. És una cirurgia que la fas tu sol, que els braços s'articulen a través d'uns dispositius, a través dels dits de les mans, no a través de la cirurgia laparoscòpica, i això canvia doncs, la manera d'operar, la visió, l'absència de tacte. Tu no pots tenir tacte del pacient a través del robot, cosa que per la laparoscòpia sí que tenies.
1: El programa de cirurgia robòtica de l'Hospital de Mataró inclourà de manera progressiva operacions de ginecologia, paret abdominal, otorrinolaringologia i cirurgia bariàtrica. Però la idea és integrar totes les especialitats. Mataró pot comptar amb aquestes màquines gràcies a una compra conjunta que s'ha fet entre 5 hospitals, entre ells el de Calella.
0: I avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor, en especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant, incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. En dóna més detalls en la següent crònica, Marc Dalmau.
4: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
5: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
4: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com

0: deixar pas als vehicles d'emergències.
1: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
0: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès. Una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
2: Parlem del temps, previsió meteorològica, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
3: Arrenquem el mes d'octubre i ho fem encara amb temperatures realment molt suaus. De fet, les mínimes aquesta passanit, a conseqüència dels núvols abundants, fins i tot han arribat a pujar i s'han situat entre els 17 i els 21 graus aquí a la comarca. Per tant, en alguns punts de la franja costanera encara tenim temperatures mínimes tropicals, i això que acabem de començar el mes d'octubre. Sembla que això no canviarà de forma substancial fins d'aquí una setmana aproximadament. Sembla que en aquest moment sí que podem tenir una entrada de vent del nord i una bona baixada de temperatura, però mentre això no arriba, haurem de continuar convivint amb aquestes temperatures realment anormals pel que és l'època de l'any. De moment avui, amb núvols abundants aquest matí, es tracta del pas d'una cueta frontal que, com ja indicàvem ahir, doncs poca precipitació, caldrà esperar. De fet, no n'esperem al llarg d'aquest matí, tot i que es veien alguns llamps enfront de la costa, però mar endins, i aquesta tarda sí que les restes d'inestabilitat associades a aquesta línia frontal podran arribar a deixar algun petit xàfec puntual i de forma aïllada cap a l'àrea de la meitat nord de la comarca, cap al Maresme nord, bàsicament. Creiem que poca cosa. De tota manera, estem a principis d'octubre i, per tant, s'ha de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitació aquesta tarda. El vent s'ha d'anar reforçant del nord-nord-est. De fet, serà un vent que es mantindrà ben bé fins diumenge i es reforçarà encara més de cara als pròxims dies. Un vent que farà que la mar es vagi alterant, avui amb maró, potser alguna àrea de forta maró aquesta tarda, i després de forta maró ens acompanyarà tant divendres com dissabte i diumenge. Demà divendres amb un temps més tranquil, sembla que més assolellat, la qual cosa faria pujar encara una miqueta més la temperatura màxima. Dissabte, més núvols, possibilitat d'alguna precipitació, sempre de caràcter feble, aquí a la costa, mentre que les temperatures doncs baixarien una miqueta més a conseqüència de l'augment de la nuvolositat. De cara al diumenge, doncs, tot apunta que tindríem molts núvols encara, sense precipitacions, i es mantindria aquest vent destacable de component entre l'est-nord-est. No es pot qualificar de temporal, però sí que la mar estarà força alterada i el vent serà, com a mínim, moderat.

0: Com és habitual, cada dijous és moment de fer memòria i recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta. Ens situem a la setmana corresponent del 28 de setembre al 4 d'octubre. Comencem amb el 2025. Fa un any el Parc de l'Amistat es reformava després dels danys del temporal. La caiguda d'arbres i l'afectació a l'entorn van deixar el parc en mal estat i amb un fort impacte visual per als veïns. El consistori ja preveia feia mesos una reforma de l'espai per fer-lo més inclusiu i accessible. En parlava fa un any la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
1: I aquí la idea, com que teníem en marxa l'execució de la remodelació del parc, ara el mes d'octubre, doncs ja, mira, ha anat bé en el sentit de pels tempos, ara començarem una nova obra i per tant ja està arreglada tota aquesta zona. L'objectiu d'aquesta obra és renovar tots els elements infantils, que siguin integradors, que siguin elements infantils per tots els nens i nenes, accessibles, i també farem que el parc, com que té diferents nivells, perquè hi ha una passarel·la de fusta, hi ha les pedres, doncs intentar fer el paviment continu, que no hi hagi desnivells i per accessibilitat, doncs, a millorar el trànsit cap a aquest parc.
0: Feia un any també arribava la quarta edició de la Fira Medieval de Tordera. L'associació Artesanes i la FET posaven en marxa una nova fira aquell dissabte. Carol Torner, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ho explicava a Ràdio Tordera.
2: Sobretot les parades d'artesania, després tindrem un servei de bar, farem una paella popular, que podeu agafar ja els tíquets si voleu venir a dinar amb nosaltres. Hi haurà jocs infantils, n'hi haurà, bueno, espectacles diversos, n'hi haurà música en directe, bueno, serà molt interessant i tenim moltes ganes que la gent ens vingui a veure. Totes treballem i totes tenim família i bueno, poder arribar a quedar i a preparar la fira és complicat, però bé, fem el que podem i ens anem adaptant, no? Som bastant flexibles en aquest sentit. Després ens ajuden les nostres voluntàries i aproximadament som una vintena de persones que estem treballant a la fira durant tot l'any.

0: Viatgem fins al 2021 perquè fa 5 anys Ràdio Tordera era guardonada com a millor ràdio local. La Fàbrica de les Arts de Granollers va ser l'escenari de la gala de lliurament dels Premis de Comunicació 2021. En feia valoracions Albert Sabater, director de Ràdio Tordera.
1: Rebre el Premi a la millor ràdio és un reconeixement global a tota la feina que es fa dins l'emissora per part de tot l'equip humà, així com també l'estratègia tant de ràdio com també digital. Aquests premis, doncs, per nosaltres també és una manera d'homenatjar tots els membres de l'emissora de la ràdio, els passats, els presents i també els futurs, per posar la ràdio al costat de la població d'una manera eficient.
0: També el 2021 l'Esplai inaugurava el nou bar-restaurant. El 2 d'octubre, després de molt de temps aturats, l'Esplai de la gent gran de Tordera tenia la intenció de reactivar el seu dia a dia. En parlava el seu president, Miquel Pujol.
2: A les 5 de la tarda s'obrirà el bar, tot això, però el que comencem serà amb una audició de sardanes.
3: Ah.
2: Sardanes per escoltar i per ballar.
3: Molt bé, sí, sí.
2: I l'altre tenim també previst fer, quan canviïn les sardanes, un concert. Més coses estan a punt de cosir, però encara no ho podem dir.

0: Arribem al 2016. El Maresme podia quedar-se llavors sense Mossos de Trànsit. Això va ser conseqüència de la reorganització del mapa de la policia de trànsit que preparava la direcció dels Mossos d'Esquadra i que suposava passar dels 22 sectors a només 16, entre els quals hi havia el de Mataró. En parlava el secretari general del sindicat de Mossos d'Esquadra, Toni Castejón.
1: Estem absolutament en contra i estem contents de que els alcaldes estiguin reaccionant, perquè això no deixa de ser una retallada encoberta i suposarà menys presència d'agents de trànsit amb la formació que tenen a les carreteres d'aquests llocs i, torno a dir, és una pèssima notícia.
0: Fa 10 anys, Tordera també participava al projecte Lletra a Lletra Fem Municipi. Aquest es centrava en la mirada en autores que en diferents àmbits han fet una important aportació a la llengua i literatura catalana, com ara Lola Anglada, Maria Barbal, Joana Raspall i Mercè Rodoreda.

I arribem al 2011. Fa 15 anys els carrers del nucli antic de Tordera podien ser definitivament peatonals a finals d'aquell any. Esquerra Republicana de Catalunya lamentava la gestió de CiU en aquest tema. L'Ajuntament va reprendre recentment les converses amb ells i durant el mes de novembre es va fer una prova pilot per comprovar-ne el funcionament. Aquell mateix any també l'Oficina de Català oferia cursos de nivell intermedi a Tordera, amb unes classes que tenien el lloc d'octubre a juny. Durant tot el curs escolar i els dimarts i els dijous es feien de 2:15 del matí a 11:45.

D'aquesta manera posem punt i final avui a la secció d'efemèrides, un moment que es fa possible gràcies als serveis informatius de Ràdio Tordera i a l'arxiu sonor de la nostra emissora. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana que ve.

en 7.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara hi ha convocada una cassolada davant dels ajuntaments per exigir al Congrés que aprovi demà els dos decrets d'habitatge. L'ha convocat el sindicat de llogateres. La nostra companya d'Esplugues Televisió, Emma Romero, és a la plaça Sant Jaume. Emma, ja fa estona que sonen les cassoles. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. Sí, ja fa estona que l'ambient aquí a plaça de Sant Jaume té cada cop més afluència i sobretot amb molta més reivindicació. A mesura que passen els minuts, són més els manifestants que s'apropen a la plaça per participar en aquesta cassolada en defensa del dret a l'habitatge. Ara mateix crec que podeu escoltar les cassoles i fa res també els crits dels manifestants. Una protesta que s'està desenvolupant de moment de manera pacífica. Com bé comentaves, la convocatòria ha començat una miqueta abans de les 8 del vespre i està prevista que es mantingui durant els pròxims minuts. Els manifestants arriben contínuament aquí a la plaça i sense deixar de sonar aquestes cassoles de forma reivindicativa. Després de la cassolada també mencionem que l'organització preveu que es torni tothom cap a la plaça de Catalunya per reforçar aquesta acampada que ja porta 3 dies i que demà divendres serà el quart i esperen que sigui el definitiu.
2: Moltíssimes gràcies, Emma. Ja ho sentíem, cassolada, i és que estem a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. El PNB ja ha anunciat que donarà un suport crític al primer, no al segon, i ara les mirades estan posades en Junts, que de fet d'aquí a una hora començarà una executiva per decidir el motiu, el sentit, volem dir, del seu vot. I també són pendents de les pluges aquesta tarda al sud de Catalunya, que han deixat registres de fins a 80 litres per metre quadrat a l'illa de Buda. El Meteocat ha situat el perill més gran per intensitat de pluja. L'última informació que en tenim és a la zona sud del país. A partir de la mitjanit, amb les últimes previsions, el nivell vermell es queda a la franja que va de la mitjanit al migdia de divendres. Alerta Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Terra Alta. També s'hi afegeix el Baix Camp a partir de les 12 hores. Es preveu fins a 40 litres per metre quadrat. I darrer punt, l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que va treure l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre ha assegurat en el judici contra ell que no es va fixar cap a on anava el tret. Ha dit que tenia la visió interferida pels escuders que eren davant seu i que després de disparar fins i tot va tornar a armar-se.

0: Enxans els pedals.
1: Bon dia, sóc Lluc Urzelles i avui farem una ruta clàssica entre Osona, el Moianès i el Lluçanès. Sortirem del meu poble, Santa Eulàlia Riuprimer, i guanyarem alçada pujant a Fontfreda i pedalar fins a Avinyó. Tornarem per Sant Feliu Sasserra i Perafita, on farem el tobogant fins a Casa Miquela, a tocar de Sant Bartomeu del Grau, i allà baixarem fins Vic per acabar-nos en Taulana Cantón, a Santa Eulàlia, on tenen una àmplia varietat de carns bovines.
2: Avui comença a pedalar Enganxats als pedals, el podcast de ciclisme on cada setmana coneixerem una ruta, històries humanes lligades al seu recorregut i, sobretot, llocs on parar a fer un bon àpat. El nostre equip d'esprinters, escaladors, rodadors i contrarrellotgistes el formen l'Andreu Jiménez i l'Ona Fàbrega, del 9FM, l'Isaac Domínguez, d'Ona Codinenca, en Pau Vituri, de Ràdio Sabadell, en Jonathan Marín, del Prat Ràdio, en Jordi Duran, de Ràdio Tordera, i l'Isaac Muntades, i aquesta veu, la d'en Joan Garcia, de la veu de Sant Joan. I avui, per començar, com heu sentit, Lluc Cruselles, el millor xocolater del món, que hauria pogut ser ciclista professional. El que no sabem és si també hauria pogut ser el millor ciclista del món, però com que tampoc ho podem saber, parlarem amb ell de moltes altres coses. El que us podem assegurar és que no us decebrà.
0: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
2: Asseguts en una taula, en Jonathan, un Isaac, un altre Isaac, en Pau i l'Andreu comenten les primeres sensacions de la ruta que fan avui amb en Lluc Cruselles, el millor xocolater del món l'any 2022, ja fa 4 anys. Fa pastissos, treballa la xocolata de forma excel·lent, però el primer secret que en revela és que un dia també va somiar ser ciclista.
3: A veure, on ens portes avui?
1: On us porto? On estem, no? On estem? A Canton, a casa, evidentment, sempre un bon esmorzar que s'ha de poder disfrutar i crec que Canton no falla, és un tiro segur, a més un bon ambient, una bona brasa i important de disfrutar d'un bon esmorzar.
2: Ah, havia entès que això anava de ciclisme. Però si es tracta de menjar, ja m'agrada
3: si
2: més. Canton, me l'apunto aquesta.
3: La descripció de la ruta que anem a fer.
1: La ruta que anem, al final és una ruta que també me la sento molt meva, una ruta que he fet moltíssimes vegades i que també és un tiro segur per la comarca en què recorrerem a diferents ports, però també una part de Lluçanès, franja amb el Moianès i evidentment a Osona, amb el qual un recorregut que també és dur, però a la vegada també deixa fer un puja i baixa constant, i que ens ajuda també a disfrutar un territori, molta carretera secundària, i que ens permet disfrutar d'un bon matinal o una bona tarda de ciclisme.
3: Has dit que hi ha més d'un port. Hi ha algun moment de quan estàs sobre la bicicleta que dius que s'acabi jo això allà, sisplau?
1: Al final hi ha un port també que aquí, jugant a casa, Fontfreda, un port mític de la comarca.
2: Port de Fontfreda? Mític, diu? Hem d'haver perdut els últims 47 tours, perquè no em sona.
1: Que és una mica de mal fer, perquè comences que els 3 primers quilòmetres ja piquen cap amunt, però res, un 3-4% que puja, però que deixa fer, i llavors ja sí que els últims 4 ja s'enfilen més, un 6, un tros del 7%, però com que al principi has collat més del compte, també es complica. I si vens de Vic, ja també, de Vic a Santa Eulàlia, sembla que no, però també va picant amunt i es va complicant, i si et passes al principi ho pagues al final.
2: Si no, sempre hi ha l'opció de girar cua i esperar-vos a Canton.
4: Ara ens ho deies, Lluc, que comencem aquesta ruta per aquí, per Fontfreda. De fet, és el començament de la ruta de Santa Eulàlia a Fontfreda, per tant, tens aquest port al principi per escalfar una mica. Ara ens deies, és una ruta que té diversos ports. Quina duresa li posaries? I entenc que el Lluçanès, això és molt de tobogans.
2: Tobogans,
4: que és una de les característiques clàssiques del Lluçanès.
2: De parcs infantils.
4: No hi ha grans ports, però és puja i baixa,
1: sí.
4: No?
1: No, al final, si féssim una escala de l'1 al 10, potser per distància sí que fa que sigui com més assequible. Però realment és aquest puja i baixa constant que si et passes de voltes ho acabes pagant. A més, sempre hi pica un bon sol a la zona del Lluçanès i aquests famosos tobogans que tots coneixem. I el conegut com a Dragon Khan, no? Pels
2: de... Ah, no, Port Aventura, això ja em sona més.
1: Jo ho clicaria com un 6-7, sobretot, sigui sí, veritat, per la curta distància que pot tenir, o no tan curta, per depèn de qui, evidentment, però sí que és el que dic. Si vas amb una grupeta que et porta encollat, és una ruta que se't pot fer bola.
4: I el primer pensament, no sé, el primer cop que la vas fer, quan vas arribar a casa després d'aquest recorregut, com va anar? Devia ser molt jove, suposo.
1: Sí, jo des dels 10-11 que practico ciclisme, sí que amb uns inicis pues, més amb bici de muntanya, i llavors a partir dels 12 ja que també tenia bici de carretera. I sé que és una de les primeres que vaig fer, perquè al final això, no? Pues, per proximitat, i hi ha una ruta, pues, sí que en aquells moments pues, que era una ruta llarga, però recordo un dia de molta calor a l'estiu.
2: Pensava que això de la calor era d'aquests últims estius i no dels de fa 20 anys.
1: A casa i literal cap a la piscina.
2: A la piscina també m'hi trobaràs.
1: El que hi cau allà em va deixar tocat.
5: Lluc, aquesta passió per la bicicleta comentes ara, no? A partir dels 10 o 11 anys començar a donar-te fort per al tema de la bici. D'on et ve? Del pare, del germà, de cosins?
1: Sí, ve del pare. El meu pare ha fet BTT tota la vida i moltíssim, i proves, i evidentment aficionat, però moltes proves. Havia fet aquí a Osona, la Volta Osona, a Pau de Pluja, que li deien que era increïble, era de dues etapes, i era en BTT, que seria preciós que es recuperés. I llavors també per... a causa pues, del meu pare i a conseqüència d'un molt bon amic, en David Álvarez, que també és del poble, i té 5 anys més que jo, i va ser qui em va tibar una mica també cap al ciclisme de carretera i al competir, i un per l'altre, pues, recordo els 4-5 primers anys de competir en bici, que compartíem amb ell molts entrenaments, també llavors, d'això deu fer ja... Pues, ara em sentiré gran, però deu fer ja 17 anys o 18, érem poquets els que anàvem en bici aquí a la comarca, i va ser molt bonic també, i això, entre el meu pare i en David Álvarez, doncs realment vaig anar-me endinsant en aquest món.
2: Un pare i un amic que t'empenyen a patir, això és amor. Però va, anem a saber una mica més del tal David Álvarez.
6: La passió pel ciclisme del Lluc Cruselles ve per dues persones, el seu pare i en David Álvarez, un veí de Santa Eulàlia que, com en Lluc, el seu esport era el ciclisme. Ell va ser qui va enganxar-lo al ciclisme de carretera. Álvarez va començar a competir amb 15 anys a mountain bike, però als 16 ja va passar les competicions de carretera fins a anar creixent i competint a proves de cert renom estatal, com explica ell mateix.
7: Ja vaig començar a córrer amb l'equip Nikis, que és un equip de Terrassa, que era dels més importants que hi havia a nivell nacional. I a partir d'allà doncs, ja vam començar a pujar a nivell de categories, vam passar de juvenil al sub-23, a sub-23 èlit. Vam estar corrent amb el control pack de la Sènia. Vaig estar corrent amb l'Hilarrense de Lleida, em vaig aprendre moltíssim, fins al punt de quan ja ens vam començar a fer ja més gran i d'això vam crear un equip que era des de la botiga, amb patrocinadors privats, i la veritat és que vam fer uns anys d'un equip molt, molt maco, on vam córrer a nivell nacional totes les proves més importants que hi havia en el calendari.
6: Ara la competició ho fa en menor mesura, ja que ho ha de compaginar amb la feina. Tot i això, participa en proves de ciclocross a l'hivern, quan arriba el bon temps en alguna cursa de carretera, però amb un quilometratge més reduït. Pel que fa a l'àmbit laboral, Álvarez té dues botigues tallers de bicicletes a Vic i Ripoll. Tenia clar que volia continuar vinculat al ciclisme. Des de jove va estar treballant en una botiga, primer com a treballador. 2 anys més tard, el seu cap li va proposar quedar-se al negoci, que ho va acabar agafant amb un company seu. Ara ell és l'únic propietari.
7: I jo això és l'únic que he continuat vinculat a la botiga. Estem molt contents del creixement que hem fet. O sigui, vam començar sent una botigueta molt petita, amb 4 bicis molt comptades, i ara som una botiga molt més gran, amb molt més treballadors, amb una infraestructura molt més gran, a nivell de bicicletes... I la veritat és que molt contents.
6: Abans de la pandèmia, Álvarez va adquirir la centenària botiga de bicicletes de Ripoll, Casa Vilà. Malgrat l'ensurt de la Covid-19, han pogut tirar endavant i han mantingut la clientela ja establerta des de fa anys al Ripollès. La responsabilitat és gran, però té clar que si treballen com ho fan fins ara, Casa Vilà continuarà amb la persiana pujada. I com els seus antecessors de Casa Vilà, espera tenir un relleu familiar al negoci, ara que Álvarez espera una criatura.
0: Enganxats als pedals.
4: Quan tens estones lliures, Lluc, no sé si optes més per agafar la BTT o carretera, perquè la BTT també, una cosa que té bona és que les rutes en teoria són més curtes en quilometratge, no? I poder tens...
2: Es nota que l'Isaac és un savi de la bicicleta.
4: És més fàcil o t'agrada més anar a carretera? Has dit això, que vas començar a BTT, després què et tira més?
1: Mira, tens bastanta raó, en el sentit de quan estic sol, tinc poca estona, així al vespre o migdia surto una horeta o així, acostumo a fer BTT, perquè pues, mira, vas a fer uns corriolets per aquí sota la Creu de Gurb o passar-ho una mica bé i ja està, i llavors sí que en carretera pues, surto més amb els amics, pues, retirar de llarga el cap de setmana, però bueno, combinar-ho. Les dues no em sabria de cantar per quina.
3: I el gravel també li dones o no?
1: El gravel, jo tinc un amor odi amb el gravel. Sí, realment sí, i a més aquí a la comarca crec que és difícil, o sigui, practicar gravel i aquest any pues, tenia bici de gravel, l'he tocat poquet, haig de dir, pues, dies que sí que vas per Girona, jo crec que convida més, aquí a Osona i jo crec que...
2: Girona 1, Osona 0, però només en gravel.
1: Algun lloc típic, la Miranda Sant Sebastià o la Miranda Sant Hipòlit, i el que et ve de gust és llançar-te per algun corriol i t'acaba condicionant, no? I llavors, i si vols fer pla, pues, seria malla, roda, acaba sent molt repetitiu, llavors, i també sincerament tampoc hi ha temps per tot. Llavors, amb carretera i muntanya n'hi ha suficient.
3: No sé si tu et consideres un cicloturista, però el que acostumen a fer, ara que estem aquí a Canton, hi ha uns que fan la pausa per omplir la panxa durant el recorregut, suposo que això deu ser per moure més watts, o els que un cop acaba de la feina diuen, ostres, ara que hem acabat de fer un bon quilometratge, em mereixo un bon àpat. Tu de quin ets?
1: Dels dos. Depèn del dia. Haig de dir que cada cop més m'agafo el ciclisme com per disfrutar. Evidentment, i reconec, soc competitiu i m'agrada patir i donar tot el que puc. Però també pues, disfrutar-ho i...
2: Jo sóc dels que s'asseuen a la taula esperant-los a tots dos.
1: I una bona parada a esmorzar, doncs és xulo, també trenques una mica la ruta i està bé, però també arribar i fer un bon dinar, un bon vermut, també és perfecte. Jo crec que és el comú de tot, i si el ciclisme crec que s'ha tornat amb el que s'ha tornat, és per això, per aquest sentit de comunitat, de compartir, de passar un bon matinal amb una ruta, parar a menjar, no, igual a fer la Coca-Cola, a fer el cafè, i crec que aquesta experiència que generes durant un matí amb els amics, o una tarda o sí, crec que és el que realment ha tret tanta gent aquests últims anys al ciclisme.
2: Va, doncs, com que hem fet tanta salivera parlant de Canton, anem a conèixer una mica més el restaurant.
6: Un bon cicloturista ho és quan durant la sortida o un cop acabada amb la grupeta paren a esmorzar. Però no un esmorzar qualsevol, sinó que de forquilla. Unes galtes, un cap i pota, peus de porc o mandonguilles amb sípia. La ruta que ens ha proposat en Lluc avui fa que parem en un restaurant ideal per menjar un bon plat de carn. Canton és un establiment que destaca per la seva carn a la brasa, sobretot els entrecots, però també plats tradicionals de cuina catalana. El seu cuiner, Antoni Prat, ens dona més detalls de quin perfil de cicloturistes s'apropen a Canton.
8: Tenim de tot. Tenim els que surten d'aquí, venen a esmorzar quan pleguen, tenim els que... surten de pobles veïns, paren a esmorzar i tornen. Tenim els que van amb bicicleta elèctrica, que directament van a esmorzar i està superxulo el de les bicis elèctriques, però ja és un altre format, ja és més un esmorzar d'un platarro, d'una galta a la brasa, d'una tira, d'una capipota.
6: Prat assegura que el món de la bicicleta és molt maco per l'ambient que genera. Pel que fa al nostre convidat, en Lluc no s'omple tant com els de les bicis elèctriques. És de fer un esmorzar més lleugeret.
8: És més de fer un entrepà, mig entrepà i just per alimentar-se, i quan fa bici, fa bici. I fotre escanya, perquè li agrada molt l'esport, i la bici el torna boig, i és això, és parar et pot parar al migdia, fer una queixalada i continuar tirant perquè no té temps.
6: Ara bé, quan ja ha acabat el recorregut i arriba amb la panxa famolenca i no s'ha de preocupar d'enganxar-se als pedals, en Lluc és de menjar una bona peça de carn bovina o qualsevol dels plats que prepara en Toni Prat i el seu equip.
0: Enganxats als pedals. Pedalem i mengem.
3: Ara, Lluc, volíem preguntar-te també, clar, tu ets conegut aquí a la comarca d'Osona per ser el millor pastisser o xocolater del món. Clar, en algun moment vas haver de decidir bicicleta o pastisseria. Et veies com a ciclista professional?
1: 100%. Mira, això va ser una decisió no fàcil, perquè literal que la decisió era aquesta. Jo tenia 17 anys, 18, perquè era, sí, era quan acabava el segon any de juvenil. Jo estava a Ripoll, al CETER, que és el Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, que és pues, la part de la selecció catalana de ciclisme. Estava allà i estàvem allà interns, estudiàvem a Ripoll i entrenàvem i competíem. Llavors, vull dir, no pintava malament la cosa, però sí que era conscient de que... tampoc era dels millors d'això. O sí, però bueno...
2: Com quedem? Eres bo o no? Va dormir en Lluc.
1: En aquells moments doncs, jo vaig començar a donar de vale. O sigui, si realment em vull dedicar al ciclisme, vol dir renunciar a tot l'altre, focalitzar-me en això, i tampoc veia que hi hagués un 100% de possibilitats de que allò anés a bon port, no? I llavors va ser quan em va sortir aquesta inquietud per la pastisseria, quan anava a ajudar el meu cosí que té un restaurant doncs, els caps de setmana, i vaig dir, ostres, doncs mira, és un ofici que m'agrada, és un ofici que, si tinc ganes i que com tots els oficis a dia d'avui doncs hi ha feina, i em vaig llançar per això, i vaig doncs, deixar la competició i anar per l'ofici, i ha passat a ser el meu hobby. I també estic molt content perquè al final tinc algun amic que ho ha deixat més tard, que va intentar-ho més temps, i no és que ho va deixar, és que ni s'ha vengut les bicis. Llavors jo per mi ara és un gran hobby en què comparteixo amics i molta passió, i l'equilibri és perfecte, però sí, va ser pues, triar una cosa o l'altra.
2: Sort que es va decantar per la pastisseria, diuen de bona font, que és el que pensa en Pogacar.
4: Lluc, una cosa, ara has comentat que vas estar a Ripoll, a l'Avellaneda, no? Si no m'equivoco, al centre de tecnificació del rendiment, que deies que potser eres dels millors o no. Amb qui vas compartir vivències? No sé si hi ha algun dels ciclistes amb qui estaves que ha arribat a professional, perquè ja tinc un en Marc Soler.
1: No, en Marc és 2 anys més gran que jo. No, perdó, un, no sé si un o dos.
3: El 95.
1: Sí. I no vam coincidir a Ripoll, però sí que coincidíem perquè baixàvem els dijous al velòdrom d'Horta, i o sigui, vam coincidir en categories, però al final competíem junts a cadets de primer i de segon, etc. Però sí que de la meva edat i que vam viure junts allà, doncs hi havia doncs Martí Márquez, que va estar al Can Farma i que sí que ara ja va deixar doncs, a l'àmbit professional, però Martí Márquez...
2: Aquest no va amb moto.
1: Hi havia doncs, també Marc Brustenga, que sí que doncs, segueix a dia d'avui, Roger Adrià, que també segueix a dia d'avui, que està al Red Bull.
3: No, ara Movistar.
1: Ah, és veritat.
2: Caram, l'Andreu és una enciclopèdia.
1: És veritat, tens raó. Qui més hi havia? Hi havia Kiko Galván, que també ja no està. Lot Dònica, que som superamics. Ell no ha competit en professional, però també. Llavors alguns que estan dins d'equips treballant, no com a ciclistes, com és en Rubén Martínez, que està el que era Quick Step, que ara no sé com es diu, però
3: Soldal.
1: Està d'auxiliar allà, l'Albert Poblet també, que també està de massatgista al Q36. Hi ha algun més que em deixo, però sí que hem coincidit bastants, i també és molt bonic doncs ara veure els anells allà. Llavors crec que és algo bonic, i lo bonic és que de tant en tant ens trobem tots junts i sortíem en bici, i que aquests que segueixen competint doncs ens han d'esperar una mica, però ens ho passem bé i compartim molts bons moments.
5: Lluc, a mi m'agradaria preguntar-te per la Tita Endesa.
2: Ara, anem a coses interessants.
5: En aquesta cita esportiva tan dura. Per què? Què et va motivar a fer-la?
1: Doncs mira, va motivar al final que creia, i ara us diré si hi crec o no, que era algú pues, totalment diferent, però no ve d'aquí, sinó ve de quan jo tenia 12-13 anys, junt amb aquest amic, en David Álvarez, que segurament molts el coneixeu, doncs vam anar a una fira de la muntanya d'aquí Vic, que just hi havia una presentació de la Titan, i clar, teníem, doncs, jo tenia 12-13, ell en devia tenir 17-18, els dos anàvem en bici, érem quatre replegats que anàvem en bici llavors aquí a la comarca, i vam veure aquelles imatges i vam dir, uah, aquí algun dia hi hem d'anar a la nostra vida. I doncs mira, just va ser l'any després de guanyar el Gotxolat Masters que vaig dir, tu, mira, com a premi m'autorregalo a anar a la Titan, que llavors ja pues, a causa conseqüència, pues, superfeliç de que m'hi van convidar, i a partir de llavors hi he anat 4 anys i sí que realment és així, o sigui, el que vius allà jo no ho he viscut enlloc més amb bici, en quant a paisatges, en quant a entorn, en quant a l'ambient, en quant al que generen com a prova, que ho fan tot molt, molt èpic i que també sigui una mica pues, xulo. Però ja de marxar de Barcelona, que voles amb un vol charter amb tots els participants, a que arribes, a tot a on dorms, que dorms amb Jaimes, llavors estar allà al mig del no-res, al final ets 500 participants o 600, i hi ha moments de la prova que hi ha una esplanada quilomètrica que no veus al final, i és que no veus a ningú, ni endavant ni enrere, i és brutal, i tota la zona, ja no només la zona de desert també, sinó la zona de Preatles, que també se'n fa una part, és brutal, és increïble, tothom que hagi pedalat per allà, jo crec que és algo increïble, i que la Titandesa pues, al final t'ho munten molt bé, tot el pack de marxar, arribar als àpats, a les rutes i tot, i crec que és increïble, tant això com anar-hi pel teu compte, que crec que també ha de ser superxulo.
5: Estàs comentant la part amable, no? la part bona de fer aquesta cita, però jo entenc que una prova com aquesta requereix també d'una molt bona preparació. Costa molt, són moltes hores per preparar-la, molts mesos.
1: Sí, realment és, o sigui, el hàndicap d'allà jo crec que és, no és la duresa en si de la prova en si, de la ruta en si, sinó és l'acumulat al llarg dels dies. I passa, i ho veus, el primer dia tothom surt a fondo, literal, com si fos una marxa de 60 quilòmetres.
2: Marxa de 60 quilòmetres a fondo? Aquest és un flipat.
1: El que passa és que per un cantó hi ha la calor, que sí que de mitjana estàs allà al dia a 40 graus o 42, algun dia estàvem. L'altre és que dorms amb Jaimes, que bueno, dorms bé, però tampoc és que estiguis al llit de casa amb aire condicionat. A les tardes, clar, tu arribes, acabes l'etapa, no has acabat amb l'etapa quarts d'una, i a la tarda, no sé allò que dius, bueno, vaig a fer migdiada a l'habitació de l'hotel, no, perquè entres a la Jaime i és un forn, i t'has d'estar per allà tirat, que ja no recuperes bé, tot el dia tens calor.
2: Convida molt a anar-hi, potser l'any que ve.
1: Si no t'hidrates bé, doncs el cos també és cada dia, durant 6 dies és això, llavors els últims dies és quan realment ja es fan bola les etapes i surts que el cos ja està una mica sota mínims d'energia. Jo crec que és més la duresa acumulada de la falta de recuperació, d'hidratació, sobretot, que no la ruta en si, no? Però sí, l'últim dia la gent arriba bastant cuita.
5: I clar, això com es prepara? Com et prepares per aquests moments?
1: Clar, la calor és difícil de preparar, i llavors aquí la gestiona millor i qui pitjor, i jo en el meu cas la gestiono, o sigui, el meu cos la calor no la tolera del tot bé.
2: Ah, però amb això coincidim. El meu tampoc la tolera. Millor la piscina.
1: Fondo hores i hores i hores sobre la bici, amb molta bici de carretera, perquè al final la Titan és molt, molt rodadora, molta bici de carretera, i si es pot entrenar la calor, perfecta. I el tema sorra i dunes, que és una cosa que li preocupa molt a la gent, i això al final, o sigui, dunes en si, sorra, d'haver d'agafar la bici coll, hi ha molt poc, hi ha una etapa i fas, són 3-4 quilòmetres, a vegades sí que durant les etapes et trobes alguns bancs de sorra i tot, però el solventa és prou bé.
4: Ara això ha canviat molt, el tema d'alimentació, hi ha tot el tema de gels, de barretes, d'aliments líquids, bueno, no sé, explica'm una mica què portes, què sols portar tu. No sé si portes xocolata també de la que fas.
1: Ara si em senten els meus amics que van en bici, diran que portes res. Sempre estic per allà plorant, demanant.
2: Uito, és el rata de la colla.
1: Jo, sincerament, tot el tema gels i barretes i tot em costa bastant, perquè faig la reflexió de dir... no ens hi va res, no ens ve de fer 10 minuts més, 10 minuts menys, i prefereixo que el que mengi ho disfruti una miqueta, i prefereixo parar 2 minuts a algun lloc a agafar alguna cosa. Si és veritat, evidentment, que allò que sigui, doncs, portes gels, portes barretes, però dubto que hi hagi algú que disfruti menjant un gel o una barreta anant en bici, i penso, ostres, ja que t'has d'alimentar, doncs, algú que ho disfrutis una mica, no? I penso que és una assignatura pendent que hi ha en el món de l'esport en general, però sobretot del ciclisme.
2: Tranquil, que ara en Jovany s'hi ha posat. Ostres,
1: poder ingerir alguna cosa que diguis, guà, que degusten bé, no?, això, ara, i igual amb les begudes, totes les begudes que porten carbohidrats i això, és que són infumables, que no n'hi ha cap que diguis, guà, és una Coca-Cola fresca, saps? I crec que és una assignatura pendent, que, ostres, si hi ha algú que disfruta menjant gels... Ostres, no ho sé, però em sorprendria. Llavors, intento evitar-ho al màxim, però evidentment doncs, hi ha proves que fem i que les fem per disfrutar, però que a la vegada sí o sí has de portar i tampoc pots anar amb una maleta allà amb un entrepan, saps?
3: I la xocolata teva la introdueixes o no?
1: Aquí hi ha un tema que és la
2: cama. I ara es tira pedres a la taulada. Aquest nano és imprevisible.
1: És un torró ben talladet en trossets petits i anar menjant torró que el disfrutes de valent. O a vegades no de xocolata, sinó de torró de xixona. És increïble. I al final és fruit sec i sucre. Però sí, intento colar-hi alguna coseta. A l'estiu és complicat.
3: I quan surts amb gent et demanen porta una mica torró o xocolata, bueno, t'ho diuen o no?
1: És la típica broma, però però no em porto gaire. Bueno, fem una sortida per Nadal, que veiem la sortida del Torró de l'Home.
2: Torró de l'Home. Són aguts amb els jocs de paraules.
1: Hi ha un grup que surt de Girona, un que surt de Barcelona i un que surt de Vic, i ens trobem al cap de setmana, el dissabte abans de Nadal, a dalt la Torró de l'Home, i li diem Torró de l'Home, llavors nosaltres pujàvem amb cotxe i portem torrons, i allà dalt mengem torró, i és una sortida xula, i que ja fa 3 o 4 anys que l'estem fent, i és un dia bonic.
2: Arribats a aquest punt, penso que el millor que podem fer és conèixer la nutricionista que assessora en Lluc, la Berta Vilalta.
6: L'alimentació i la hidratació són claus sobre les dues rodes, i més quan fem una ruta com la d'en Lluc amb tant quilometratge i desnivell acumulat a les cames. Per això és important haver menjat bé els dies previs de la sortida per arribar a to i no patir fatiga o falta de forces durant el recorregut. Ens dona més detalls de l'alimentació prèvia a agafar la bicicleta la nutricionista d'en Lluc, la Berta Vilalta.
9: L'alimentació el dia de la cursa comença dies abans. Primer de tot amb una molt bona hidratació i després amb uns dipòsits d'energia plens de glucogen muscular, ja que no només són les hores prèvies, sinó potser amb rutes d'aquestes característiques la setmana prèvia hi hem de fer una càrrega d'hidrats de carboni. Hidrats de carboni ja sabem que és la pasta, l'arròs, la patata, i augmentar una mica les quantitats per arribar carregats aquell dia.
6: Un cop amb la planta del peu enganxada al pedal, arrenquem i anem carregats tant de líquid per hidratar-nos com de sòlid per alimentar-nos. I sobretot, no inventar. Consumir el que saps que el teu cos respondrà bé. I si s'ha de provar un gel o pols de carbohidrats, aquest dia no toca, ja que pot provocar una indisposició. Una de les altres grans preguntes que de quan menjar i beure, doncs la Berta ens recomana el següent.
9: La clau és anar portant energia de manera regular, sense esperar tenir gana o notar la sensació de fatiga o de que tinc set. Hem d'anar bevent i menjant cada hora, cada mitja hora, el que haguem acordat, pactat, que ja ho portarem en el mallot.
6: La particularitat de tenir nosaltres el millor xocolater del món significa que podem utilitzar com a aliment el cacau, que pot formar part de l'alimentació esportiva. Aquests són alguns dels suggeriments de com introduir-lo.
9: Per exemple, combinar xocolata amb hidrat de carboni, com amb una mica d'arròs, podem fer les nostres barretes d'arròs i quinoa inflat amb xocolata, o alguna barreta amb dàtils, que també ens aportarà una mica més de sucres. És superbona combinació i està superbé.
6: I quan tornem a Santa Eulàlia, és moment de fer festa grossa per tenir una òptima recuperació. I quin millor lloc que el que ens ha recomanat en Lluc, Canton, ideal per recuperar forces amb una bona peça de carn carregada de proteïna.
0: Posa't a roda i escolta Enganxats als pedals.
3: Ara, Lluc, tornem a la ruta, val? Pels punts de dificultat, on situaries tu el tram Strava d'Enganxats als pedals?
1: Ostres, aviam, per romàntic, Fontfreda.
3: Fontfreda, sí.
2: Fontfreda, altre cop. Al final sí que vindrà en Pogacar.
1: però algun dels repetxos del Lluçanès també
3: són durs, no?
1: També, i també són, poden arribar a ser explosius, però no, Fontfreda, deixem-ho Fontfreda.
3: Què és el que has dit tu? Un port 7 quilòmetres, més o menys?
1: Sí, des de Santa Eulàlia són 7, però clar, si el podries arribar a comptar des de Vic, perquè fa aquell fals pla que va picant, però bueno, realment des de Santa Eulàlia em sembla que són 7, 6 llargs.
3: Va. I bé, hem navegat una mica al teu Instagram, perquè aquí ja tots t'hem investigat una mica les teves rutes en bicicleta i això. T'hem vist anar a dinar a Cadaqués sortint des d'aquí Vic. Això, ja hi tornar, vull dir.
1: Sí, va estar bé aquest dia, va ser.
3: Tela, eh?
1: Sí, perquè vam buscar i és una ruta que són 300 justos.
3: Més que una etapa d'atur, eh?
2: L'any que ve vindrem, però us esperarem a Cadaqués.
1: Són 300 justos i no hi ha excessiu desnivell, crec que sortien 2.000 llargs o 3.000, i vam disfrutar molt aquell dia, perquè a part no va estar com tapat, tornant ens va venir ben de cul, ens ho vam passar molt bé, la veritat.
3: I suposo que les no al Cap de Creus i això deu ser
1: molt, xulo,
3: molt agradable, no? Molt xulo, bicicleta.
1: Molt de Figueres fins a baixar Port de la Selva i llavors baixar Cadaqués, tornar, va ser xulo, i vam arribar per aquí també per Osó, que aquí ens va ploure després, però ja va ser com... No, molt, va ser un dia molt bonic i que va sortir tot molt bé. I això és una tradició que també portem uns anys fent, era una altra ruta, l'únic que l'últim any es va fer molt mal temps i lògic, perquè sempre la fem el cap de setmana de Rams, que hi ha el Mercat del Ram, ho fem llavors i fèiem, o sigui, Vic-Puigcerdà, fer la Tres Nacions i tornar, que també són 310. El que passa és que aquella època encara és març i l'últim any a dalt al pas de la casa ens va ploure neu i vam plegar perquè encara seguia plovent i llavors ens vam dir pues, canviem i anem més cap a la costa que serà més fàcil poder-ho
3: i el temps més agradable, sí, perquè sí. Pujar amb Valira amb neu no sí, deu ser gaire
1: sí, no, allà, va ser, que allà just vam coincidir que hi havia, estaven fent una concentració al Q36 a dalt, a l'hotel que hi ha a dalt al pas de la casa sí. I hi havia Albert Poblet que jo, pues, com sempre, i amb els meus amics, ells tots portaven para bé, tot, jo sense res, mania curta, bueno, vull dir, culot curt i mallot curt, i en Poblet em va deixar roba d'abric, perquè, o sigui, allà nevava, i llavors més que baix ja plovia, però sort em vaig tenir també.
2: Albert Poblet, auxiliar del Q36 i l'àngel de la guarda d'en Lluc Cruselles. Aquest també té una entrevista.
3: Hem estat mirant el teu Strava, i tens rutes d'uns quants quilòmetres, eh? Quina és la que diries tu, ostres, aquesta és la ruta que més he gaudit amb la bicicleta?
1: Que més he gaudit? I després fem el que més he patit.
2: No? M'agrada aquest nano sí. Perquè es fa l'entrevista ell sol.
1: Sí. No, el que més he gaudit... Hosti, bona pregunta, perquè n'hi ha de molt xules, però hi ha alguna... Llega al final i que repeteixi molt, i això, et diria que les de per aquí, a volta al Montseny, són molt xules, o el que bueno, finalment Marroc també jo crec que ha disfrutat moltíssim. Totes tenen una miqueta el seu què. Tota la zona de la Cerdanya, Andorra també crec que és molt xulo. I també com a gaudir, però la que més he patit i que dubto que torni és la Pedals de Foc non-stop, que és criminal. O
2: sigui, la té gravada a foc, jo ho veig.
1: O sigui, no hi torno mai més, però sí que el paisatge és increïble, tota la zona del final parc nacional que hi ha allà dalt, pues és increïble, està superben muntat, i però són, vam fer 16 hores, si no m'equivoco, i molt dur, molt dur, molt dur. Són 6.000 positius... 200 quilòmetres en BTT, o sigui, és molt dur.
3: En BTT,
1: però molt xulo. O sigui, vam disfrutar perquè vam anar tot un grupet, érem 7, crec que 8, i ens ho vam passar bé, però vam arribar tots molt cuits, molt, molt, molt.
5: Lluc, si fem un rànquing de ports de muntanya, quins són els que més t'apassionen?
1: A nivell local o en general?
5: En general.
1: En general? Va, tirarem una mica per casa, però...
2: Hem dit en general.
1: Hi ha una mica en sèrio, que així llarg. Home, jo al final posaria top 3, deixaria... L'únic d'aquí a casa deixaríem Collformic, no? Mític i que ens agrada a tots. Els tirem tots per aquí a Catalunya, que així estirem per casa. Top 2 jo posaria Collfred, pel Cantó d'Olot. Us el recomano molt, aneu amb forces. I top 1 per mi Puigmal pel Cantó de la Cerdanya, preciós. Ports assequibles i que es poden anar a fer i que estan a prop.
5: I tens algun pendent aquí a Catalunya?
1: Algun pendent, doncs mira, a Pradell, 100%...
3: Que t'és dur, eh?
1: Pendent, però és el pendent, però que bueno, que si no hi vas tampoc passa res. Sí.
3: Perquè allà patiràs més que no ho diràs, eh, sí. Poder.
1: I llavors el conegut com Estelvio Català, que està al cantó de la Seu, baixant direcció a Lleida, que el van fer aquest any per la Volta a Catalunya, i vaig tenir la sort de que anava amb un cotxe d'equip, i vam passar i vaig flipar, o sigui... Poder té 25 curves, no sé, una bogeria. El mapa és al·lucinant. I molt xulo, i després et deixa a al cantó de Saldes, vas anar com per darrere el cadí, i aquell pendent, molt xulo, la veritat.
3: Tu, Lluc, ets de Santa Eulàlia de Riuprimer, i d'aquí n'ha sortit un ciclista professional, en Josep Jofré, que actualment, de fet, té una escola de ciclisme, Jofré Cycling. Com d'importants són les escoles per la formació dels ciclistes, tenint en compte que ara veiem cada vegada que el que deies tu, el ciclisme és un dels esports que està en auge aquí a Catalunya. Clar, és important, no?, que hi hagin escoles per formar a gent per fer ciclisme.
1: 100%. I ojalà en el seu moment hi hagués hagut l'escola d'en Jofré quan nosaltres corríem, perquè ja dic, allò que havia corregut tot infantil i cadet amb la penya ciclista Niquis, que era de Terrassa, i jo baixava dos dies de la setmana a Terrassa i una a Barcelona per entrenar amb ells, perquè aquí no hi havia res. Llavors, a veure, que és brutal, però ja no només com a escola de ciclisme, sinó jo sempre li dic a en Josep que per mi és una escola de valors. O sigui, el que ell ensenya en aquests nens de, evidentment, de sacrifici, de competició, d'esforç i tal, però també de saber que si quedes tercer no passa res, saber perdre, bueno, crec que són valors que són superimportants i que ell és amb el que es centra, i la majoria d'escoles de ciclisme, amb aquests valors de la cultura de l'esforç i del sacrifici i de l'entendre, i que el perdre no sigui una decepció, sinó una motivació, i crec que són grans escoles de valors.
2: Sàvies paraules.
6: Santa Eulàlia de Riuprimer és un municipi on hi viuen poc més de 1.500 habitants. Es pot considerar un poble de ciclisme, ja que d'allà és l'exciclista professional Josep Jofré i el no ciclista professional, però millor xocolater del món i gran aficionat d'aquest esport, Lluc Cruselles. Si diem que Santa Eulàlia és un poble de ciclisme, és pel fet que hi ha un club ciclista en un poble que no arriba als 2.000 habitants. Precisament aquí és on Josep Jofré i Lluc Cruselles van començar a aficionar-se a les dues rodes, tal com comenta Jofré.
10: Tant ell com jo ens va motivar la bici gràcies al Pedal a Pedala, el club ciclista de Santa Eulàlia de Riuprimer, on es feien sortides i així és com vam descobrir el territori i la bici.
6: Arrel d'aquestes trobades i l'interès cap a la bicicleta, van arribar a competir, i no només arran de Pedal a Pedal, el club de Santa Eulàlia, sinó que van arribar a coincidir en un club de ciclisme de Terrassa que els va obrir les portes a competicions catalanes de cert renom. A partir d'aquí, cadascú ha fet la seva. En Josep va arribar al professionalisme competint al Tour de França, al Giro d'Itàlia o la Vuelta a Espanya. I ara té una escola de ciclisme, Jofré Cycling. En canvi, en Lluc va tirar cap a la reposteria, que l'ha portat a ser el millor xocolater del món. La vida els ha enviat per diferents camins, però els dos mantenen el vincle de la bici des d'aquelles sortides que organitzava el club del poble. I quan poden, es troben a la carretera.
10: Sempre que podem, doncs, amb en Lluc intentem quedar, o bé amb els nanos de l'escola, o bé amb alguna sortida esporàdica, o bé coincidim amb algun esdeveniment pedalant junts. I la veritat és que compartim moltes coses amb en Lluc, una filosofia d'esportistes, de treball, de constància, de perseverança i de sacrifici, no?
6: A més, Jofré afirma que els dos, sempre que poden, intenten posar el seu granet de sorra amb diferents iniciatives vinculades amb el ciclisme a Osona.
10: Sempre que podem, col·laborem en coses junts. Ell s'implica amb l'escola de ciclisme i hem fet col·laboracions amb xocolata, i fem també el Xocopedala, que és una activitat que fem per Pasqua amb tots els membres de Jofré Cycling. La veritat és que ens enriqueix molt de poder fer aquestes col·laboracions i de poder gaudir i parlar sobre la bici pedalant dels nostres projectes que van avançant.
6: De les sortides amb el pedal a pedal als grans escenaris del ciclisme i a la xocolateria mundial, Josep Jofré i Lluc Cruselles han seguit camins diferents, però continuen compartint una mateixa passió. La bicicleta, en aquest petit poble d'Osona, els va unir i encara avui els torna a trobar.
0: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
3: Lluc, tu ara mateix, què t'espera el teu futur per d'aquí endavant amb la bicicleta?
1: A la bicicleta, disfrutar, tinc molt clar que sí que en èpoques dic, entrenar més, no sé què, tal, això, disfrutar. Soc conscient de que jo amb això no m'hi guanyo la vida, m'hi guanyo pues, la felicitat i ja està, i que tot el que faci sigui per disfrutar, que si vaig a un lloc o surto a entrenar sigui perquè em ve de gust i perquè estic motivat i ho disfruto, perquè al final amb el que m'haig de guanyar la vida i amb el que treballo cada dia és amb la meva feina i la meva professió. Llavors disfrutar i que em permeti pues, viure experiències amb amics, conèixer llocs, conèixer territoris i gaudir-ho al màxim.
3: Doncs Lluc, acabem avui aquí, ens has portat a pedalar a casa teva. Potser el proper dia ens faràs una altra ruta. No sé si a Cadaqués aguantarem. Jo diria que no.
1: Sí, home, sí.
3: I res, gràcies, i aquí hem gaudit d'un bon àpat aquí a Canton.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Enganxats als pedals.
2: Doncs au. Com heu sentit, el millor xocolater del món és un gran ciclista i millor persona. Surt a pedalar sense alimentació ni roba d'abrigar, però sempre troba l'àngel de la guarda que apareix quan és necessari. Entre ports, tobogans, pedals i, sobretot, taules per menjar, hem parlat de ciclisme, de compartir moments, de vida i d'amistat en una etapa que ha sigut tan llarga com profitosa. Ens tornem a escoltar el proper Enganxats als pedals.
0: Enganxats als pedals, un podcast del 9FM, el Prat Ràdio, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Sabadell i Ràdio Tordera, amb el suport de la xarxa.
11: Ràdio Tordera.
12: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
13: No, primer has de fer la digestió.
12: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
13: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
14: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
15: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
16: Sí, sí.
15: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
11: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
17: El Senyor és el meu pastor.
18: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Protecció Civil enviarà un SOS als propers minuts per avisar les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp per avisar de l'episodi de pluges torrencials que s'allargarà fins demà a les 2 del migdia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha situat el perill més gran d'intensitat de pluja a la zona sud del país, recordem, un nivell vermell fins demà a les 2. La zona més afectada és a les Terres de l'Ebre. També s'hi afegeix, hem de dir, a la Terra Alta, en aquest cas, entre les 6 i les 12. En aquests indrets, la intensitat pot superar els 40 litres en mitja hora, però hi pot haver acumulacions de fins a 200 litres. Escoltem la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
3: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys. Fins que no passi aquest període, encara hi ha possibilitats de precipitacions molt intenses que afectaran sobretot el sud del país, però també podria anar basculant aquesta precipitació fins demà a aquesta hora en altres indrets propers al Camp de Tarragona.
2: Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat que es faci cas de les alertes.
4: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes. És a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que, sobretot, les persones doncs, s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat.
2: Una persona ha hagut de ser traslladada a un centre hospitalari arran de l'episodi de pluja. Sembla que, segons Protecció Civil, té lesions de caràcter lleu. 12 persones més s'han vist afectades. Municipis com Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpida, Mas de Barberans, Mas d'Enverge, Santa Bàrbara, tots del Montsià i els del Deltebre i Tortosa i Baix Ebre han anunciat que suspenen les classes. Un altre dels temes destacats, Coalició Canària votarà sí el primer dels decrets d'habitatge demà al Congrés i votarà no el segon. Ara les mirades estan posades en Junts, que comença a hores d'ara una reunió telemàtica de la seva executiva per decidir el sentit del seu vot. Un apunt perquè dilluns que ve comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i les persones més grans. Salut fa una crida al vacunar-se els mestres i també al professorat.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta.
2: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
3: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
4: Olé, olé. A veure, que et dono de guapo.

0: sent 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un SLR per avisar que l'episodi de pluges intenses s'allarga fins a les 2 de la tarda de demà divendres. En concret, el missatge s'envia a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. El Meteocat ha emès un avís de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts a partir d'aquesta mitjanit en 4 comarques i també a la Terra Alta. Però aquest últim cas no s'allargarà tant. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat i ha explicat que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en aquesta zona.
4: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
3: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania màxima precaució i prudència davant aquest episodi i estar amatents a les alertes.
5: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes.
3: Aquesta tarda s'han registrat fins a 82 litres per metre quadrat a la illa de Buda. 9 municipis del Montsià i el Baix Ebre han suspès les classes aquest dijous. A Tortosa s'ha decidit tancar els equipaments municipals. A poques hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, PNB i Coalició Canària han anunciat que donaran suport al primer dels dos decrets i que rebutjaran el segon. Ara totes les mirades estan posades en Junts, que amb una abstenció permetria aprovar el primer decret. Aquesta tarda, a les 8 del vespre, hi ha hagut cassolades davant dels ajuntaments de molts municipis catalans per exigir que s'aprovin aquests dos decrets. I la plaça Urquinaona ha estat escenari de moments de tensió entre activistes i Mossos amb la manifestació de record del 9è aniversari de l'1 d'octubre. S'ha creat una barricada en contenidors que han incendiat el carrer Pau Claris amb cas fins que els Mossos han dispersat un grup de joves i els contenidors amb les furgonetes mentre els joves els insultaven i els llançaven objectes. I avui al Parlament una de freda i una de calenta. D'una banda, el Parlament ha tombat la proposta del govern de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a la hipoteca. De l'altra, el Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns.
6: Sóc la Teresa, i això és música per tu. Comencem amb l'Elvis, com sempre. Fem un viatge ple de música de tots els temps. Només aquí, a Ràdio Tordera, música per tu, podeu trobar els èxits que veu allà. Les cançons que veu cantar. Ai, la música amb la que us veu enamorar. Que potser podria ser aquesta, Killing Me Softly.

Ay, qué maca. Encara li queda una miqueta, perfecte, però bueno. Anem amb Madonna quan es cantava Like a Prayer.

era el Vallès d'una xafarderia, però és que el que segurament la majoria devíeu veure al Mundial de Futbol. I el Mundial, sembla que va ser l'últim dia que va sortir la Madonna a la despedida. Jo vaig tardar una estona a reconèixer-la. Tinc que dir-ho, tinc que dir la veritat, tal qual, la Madonna no és la que era. No sé per què coi superen tantíssim. No sé què guanyen amb aquestes operacions horroroses, perquè està lletja. Bé sigut millor, alguna rugueta, o sigui, fer-se gran amb elegància, no? Amb elegància. És com la Nicole Kidman, que l'altre dia també la vaig veure en una pel·lícula superrecient i ja no té la cara de la Nicole Kidman. A part de que està tan prima, és tot hueso. Però la Madonna sí que em va fer ràbia, perquè la Madonna a mi sempre m'ha agradat. Tenia, hi ha gent que diu que era molt guapa, gent que considera que no. Jo considero que era mona, era guapa i tenia un toque, però l'ha perdut. L'ha perdut en tantes operacions. Bueno, no m'enrotllo. Anem amb una gran cançó de Eagles. Quina la ballada. Qui no, la ballada, que aixequi la mà. Eagles, Hotel California.

Jo tenia una petició. La Susana ens diu que encara que estem al setembre, no?, i representa que ja s'ha acabat l'estiu, pues ella aquesta cançó li recorda l'estiu i vol recordar l'estiu. I també perquè ella aquest any ja han tocat les vacances ara, per tant, per ella és estiu. Així que per tu, Susana, ens ha demanat Perduts, tu i jo, de Cura, en català, per vosaltres i per la Susana.

Pues per tu, Susana, esperem que t'hagi recordat l'estiu. I gràcies per demanar cançons aquí a Música per tu, perquè podeu demanar-les. Com? Pues només teniu que escriure un WhatsApp al WhatsApp de Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. Em dieu el vostre nom, si voleu, quina cançó voleu, sobretot, i si va dedicada o per algun error especial, o simplement perquè us agrada. Així que recordeu, podeu demanar una cançó, aquí hi ha Música per tu, al 611-481-381, 611-481-381. En aquest cas, la Susana ens ha demanat aquesta cançó tan maca. I ara anem... Man Queen! Què tal, We Are The Champions? Som campions, som campions! Som-hi, som-hi! We Are The Champions. Man Queen.

tema que lastimosament la tinc a tallar, dura bastant. Pues anem amb Guns N' Roses, que ens cantaven allò de November Rain, que plourà el novembre. Bueno, pues que plogui, que ja en tenim ganes.

També anem a algú més calmadet. Anem a José Feliciano. Mira, l'altre dia pues, el cotxe el vaig escoltar. Dic, hosti, amb el que a mi m'agradava... Perdó, amb el que a mi m'agradava i em sembla que us el poso molt poc, eh? És que té cançons tan maques. I canta molt... El que vaig agafar era un que eren superèxits, que no eren d'ell, quasi... O sigui, havien d'ell i que no eren d'ell. Això que fan? Que fan un... d'èxits, no? A veure, canti el que canti a mi, és que m'agrada moltíssim. I, bueno, buscarem. José Feliciano, una cançó preciosa. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué? ¿Por qué?

Aquesta cançó és fantàstica, ens la canten més gent també. Ara recordo que l'he sentida per al Bertín Osborne i el tinc el tinc aquí, a la punteta, però no recordo. Però aquesta cançó és que és tan maca, diu unes coses tan interessants. L'any següent hi havia el Banco Hispanoamericano. Bueno, que pel jovent d'avui no saben el que és el Banco Hispanoamericano, no? Però bueno, anem amb una altra petició. Recordeu que podeu demanar una cançó. I Lourdes, en aquesta ocasió, ens demana aquesta cançó. El 611-481-381, 611-481-381, ens ha escrit i ens ha dit, aviam, si puc fer-ho tot alhora, Wake Me Up Before You, Go Go, de Wham. Em recorda la meva adolescència, vale? Pues estupendo, meravellós, i jo faré uns 5 cèntims d'aquesta cançó. Bueno, pues això que us deia. La lletra ve a dir una miqueta com bailarín de jazz, vas posar el bum-bum al meu cor, envies a la meva ànima als núvols, hi ha algú que molesta que no està bé, el meu amic em va explicar el que vas fer ahir la nit, em vas deixar dormir al meu llit, jo estava somiant, i tindria que haver estat amb tu al lloc d'ell. Ojo el que m'està dient aquí, Diu, desperta'm abans de marxar, porta'm a ballar aquesta nit, bueno, una sèrie de coses precioses i, bueno, en aquest cas, el que sap en anglès, que disfruti, i el que no, pues també, perquè és una cançó molt maca. Wake Me Up Before You Go Go, de Bam, per tu, Lourdes, de dir...

Pues en aquesta ocasió us he posat aquesta cançó, Wake Me Up, bla, bla, bla, bla, Before, no me'n recordo què més. Per què? Perquè ens l'han demanat al WhatsApp de Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381, és un WhatsApp de Ràdio Tordera, on teniu que escriure, si voleu, el vostre nom, sobretot la cançó que voleu, si va dedicada o simplement perquè us agrada, o com la Lourdes, pues perquè li recorda molt la seva joventut, no? Bé, continuem. I anem amb el Sergio Dalma, que ens cantava allò de Yo no te pido la luna. Que maca!

que maca aquesta del Sergi Dalmà. En té tantes. En fi, anem acabant, desgraciadament. No, malaurosament. Ai, tampoc, perquè ens trobarem la setmana vinent. Així que anem acabant, si has donat temps, un parellet de cançons. O que es grasses in the night. És que aquesta m'agrada.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 1 d'octubre. Les tres paraules del dia són vacunes, blaus, Europa. Vacunes. El CAP Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest octubre i es renova la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves. Blaus. Continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus i Tordera queda fora de la primera fase del Pla de Climatització Escolar de la Generalitat. Europa. El patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres i l'antaviana jove s'imposa en el concurs de la Mercè. La colla sardanista estrena temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona. El CAP Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants durant aquest mes d'octubre. Salut desplegarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin, sense necessitat de desplaçar-se en el centre sanitari. Ho explicava la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
2: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
1: Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans, també és el Dia Mundial del Cafè. Avui és Santa Teresa del Nen Jesús. Avui fa anys, Julia Andrews, l'actriu icònica de Mary Poppins i Somriures i Llàgrimes, que compleix 91 anys. Falten 21 dies per al proper canvi d'horari, el d'hivern, i 11 dies per al proper festiu a Catalunya. Esperem avui un temps més tranquil que el d'ahir, amb temperatures encara força altes, entorn als 26 graus, amb algun núvol passatger aquesta tarda. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el jutjat de Pau de Tordera es convertiria en oficina municipal de justícia. Fa 5 anys Junts per Tordera organitzava un acte commemoratiu de l'1 d'octubre i fa 10 anys parlàvem que el Maresme podria quedar-se sense Mossos de trànsit. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la tertúlia amb els polítics amb l'aigua com a tema central.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Molt bon dia, Tordera. Comencem un nou mes, comencem l'octubre, un mes que ens porta colors de tardor, matins una mica més frescos i aquella sensació que l'any que entra en la seva recta final. Però nosaltres tenim moltes ganes de continuar vivint-lo, ara i aquí. Avui és 1 d'octubre i sabíeu que aquesta data també té un petit racó a la història? Perquè a l'any 1949, a l'1 d'octubre, en Mao Zedong va proclamar la fundació de la República Popular de la Xina a Pequín, una data que va marcar profundament la història contemporània del país. I parlant de dates, l'1 d'octubre també és el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada dedicada a posar en valor l'experiència, els coneixements i tot allò que les diferents generacions poden compartir. I nosaltres avui també volem compartir amb vosaltres informació, música, curiositats, converses, somriures i principalment la de bona companyia. Perquè comencem octubre amb una idea molt senzilla. Cada dia és una nova oportunitat per començar de nou. I ara sí, doncs vinga, posem-nos còmodes i deixeu que la ràdio entri novament a casa vostra. Això és Ara i Aquí, a Ràdio Tordera. Comencem octubre junts, perquè el millor lloc per viure aquest moment és precisament aquest, a l'ara i aquí. I en Toni vol dir una cosa. Bon dia, Toni.
1: Bon dia. També és el dia que van atonyinar-nos els catalans, l'octubre.
2: Fa 9 anys.
1: Fa 9 anys. L'any que ve farà 10 anys de la pallissa.
0: Dani Ibáñez, bon dia.
3: Bon dia, Rosa Maria.
0: I també l'Angi, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: I saludem des d'aquí també l'Antònia, que avui no pot estar amb nosaltres, està fent un reportatge interessantíssim i que bé, doncs, ens parlarà sobre l'homeoteràpia tant punt bons tingui noves dades i aquestes entrevistes que està portant a terme. Anem a parlar d'una curiositat del dia 1 d'octubre. Per què és 10 d'octubre si és el desè mes? Doncs bé, aquí tenim una curiositat històrica. El nom d'octubre ve de llatí October, que significa vuitè, i és que l'antic calendari romà que començava el març, octubre ocupava fitatalment el vuitè lloc. Després es va afegir gener i febrer, al començament de l'any, però el nom d'octubre es va quedar. I aquí ve aquesta curiositat. Octubre és el desè mes, però encara porta un nom que recorda que antigament era el vuitè. I acabem directament amb una dita d'octubre. A l'octubre, la tardor entra i l'estiu surt, desbeca. Anem amb aquest tema. Setembre.

0: I bé, anem ja directament a saludar els nostres companys que ens aporten la informació de les temperatures. I ara mirem cap al cel, perquè veiem la meteorologia, el que ens diuen, i nosaltres mirem, a veure, veiem núvols? No veiem núvols, fa sol, no fa sol, perquè l'octubre acaba d'arribar i ja sabem que la tardor és una mica capriciosa. Un dia es fa treure la jaqueta i l'endemà encara ens recorda que l'estiu no vol marxar. Però quin temps ens espera avui? Necessitem paraigua? Jaqueta? Ulleres de sol? Una mica de tot. Ho descobrirem ara mateix amb la nostra secció de meteorologia, perquè ja ho diu aquella dita, l'octubre de la llar de foc, te'n pots riure poc. I bé, nosaltres anem ja directament endavant amb el temps i bé, doncs anem a saludar primer de tot amb el nostre companya que està al carrer Sant Jordi, que és la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs a veure com va la meteorologia per avui, però explica'ns primer de tot ahir com va anar.
1: Mira, la màxima d'ahir va ser de 26 graus i 9 dècimes. I aquest dematí, 19 graus en 3 dècimes. I ara aquests moments estem a 22 graus. Un 69% d'humitat i marca sol.
0: Sol?
1: Sí.
0: Sol, sol, sol, ens quedarem sense pluja altra vegada.
1: No Ah, i m'han dit que baixa una mica d'aigua a la riera. No gaire, res.
0: Bueno, deu ser una miqueta d'ahir...
1: Una mica de cosa.
0: Poca cosa. Molt bé, què tal els companys? Com porten el dia avant, com deia jo, amb xaqueta, porten el paraigua, es treuen la roba, com... Què estan fent? Perquè suposo...
1: Mira, ara actualment encara van amb màniga curta.
0: Sí.
1: I algú va amb pantalons llargs.
0: Escolta'm, et deuen deixar, suposo, a veure, un enrenou d'armari que deu ser massa, perquè amb tot això de si em poso la jaqueta de màniga curta, la llarga, si me poso pantalons curts, pantalons llargs, els homes realment és allò que tot ho tenen embolicat.
1: Però, bueno, més o menys, jo trobo que actualment encara fa calor, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Perquè bé. Vull dir que molta gent encara va com d'estiu.
0: Bé, me diuen els homes i les dones que també tenim enrenou en l'armari.
1: Bueno, les dones també som iguals, no?
0: Exactament. Paquita, moltes gràcies i salutacions als companys del dia a dia. Adéu,
1: bon
0: dia.
1: Bon dia per tothom.
0: Ens anem a saludar amb en Joan González, de Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapien què és la temperatura màxima que van tenir ahir.
2: Mira, la màxima ahir va ser de 26 graus 5 dècimes. Avui la mínima ha sigut de 19 graus 6 dècimes. Ara estem a 24 graus 8 dècimes. Amb un 75% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 26 graus en 4 dècimes.
0: Molt bona temperatura, eh?
2: És que ara estem a la glòria, ara.
0: Oh,
2: no fa fred, no fa calor, respirem una mica més tranquil, més bé.
0: Ah, això també.
2: No tanta calor. Bueno, però que estem més bé ara.
0: Estem més bé, fantàsticament, molt bé.
2: Mira, el màxim de vent d'ahir, fluixet, de 19,3 km hora.
0: Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies.
2: I la pluja registrada, que ha sigut a les 6 del matí, 2 dècimes.
0: Ai, mare meva, si s'ha caigut alguna cosa, no hi havia pas fixat.
2: Sí, no hi ha una mica de terra, hi trobo.
0: Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies. I que el que és les temperatures que tens recollides del mes i de el que és el dia a dia, els repassarem sempre el dilluns, que és el dia que tenim doncs, més tranquil·litat el que fa el guió i l'escaleta del magazín del dia a dia. D'acord, Joan?
2: Vale. Doncs jo diré el dilluns.
0: Exactament.
2: El dia que ho deu canviar, moriau i canviarem.
0: No, és el dilluns que ja ho tenim concertat i arreglat, però això t'ho dic ja directament. La gent s'informarà de tot això el dilluns, com tu, Joan, sempre ho aportis. Gràcies.
2: D'acord.
0: Adéu, bon dia. Adéu. Doncs vinga, això és ni més ni menys el que ens ha portat a la meteorologia d'aquests indrets de la nostra vila de Tordera. I ja que parlem del temps, sabíeu que els núvols poden pesar moltíssim? Ho sabeu vosaltres, que pesen?
3: Si porten aigua, segur que sí.
0: Encara que els veiem surant tan lleugers al cel, un núvol gran pot arribar a contenir centenars de tones d'aigua. Centenars de tones. I bé, doncs en 13 minuts que passen de les 11, ara farem una volta pel món en pocs minuts. Repassarem aquells titulars que aleshores no surten a primera plana de Catalunya, d'Espanya, del planeta, del món, i també fem un repàs a la cultura i a l'actualitat de successos. Anem-hi.

Catalunya, el temps serà protagonista en l'inici d'octubre. Protecció Civil i els serveis meteorològics alerten d'un episodi de pluges intenses que afectarà especialment el litoral, prelitoral i diverses zones de Catalunya. La situació pot comportar risc d'inundacions locals. Els drets d'habitatge arriben a la recta decisiva. Els nous decrets sobre l'habitatge centraran bona part de l'actualitat política amb el debat sobre lloguers i protecció dels inquilins com un dels principals assumptes. També, els gossos tornen als escenaris. La banda manresana Gossos prepara el seu retorn en dos concerts a Girona dins del festival Estrenes, coincidint amb els 20 anys de córrer. Entrem a fer un repàs de notícies d'Espanya. A Espanya, l'habitatge continua també al centre del debat. El govern ha aprovat mesures relacionades amb els lloguers i els desnonaments, mentre que milers de persones mantenen una acampada a Madrid per reclamar mesures davant la situació de l'habitatge. Dos petits terratèmols a Múrcia. Dos moviments sísmics de magnitud 3,1 i 3 s'han registrat de matinada a la zona de Beniel, a Múrcia. L'Institut Geogràfic Nacional els situa a poca profunditat i amb una intensitat màxima de 3 a 4. Ceuta, novament en el focus informatiu. El president de Ceuta, Joan Jesús Vives, ha declarat com a testimoni davant l'Audiència Nacional en la investigació sobre l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat a finals de juliol. I anem a fer un repàs a notícies del món. Continua la via diplomàtica entre els Estats Units i l'Iran. L'Iran ha rebut una resposta oficial dels Estats Units de la seva proposta per intentar posar fi a la guerra mentre continuen les gestions diplomàtiques en la mediació de diversos països. Ucrània i les tensions en Rússia continuen marcant Europa. L'OTAN assegura que no hi ha amenaça immediata sobre territori aliat, però manté l'alerta davant les tensions i els atacs russos contra Ucrània. L'Antàrtida recrista una dada preocupant sobre el gel. El gel marí antàrtic ha assolit el tercer nivell més baix registrat, una dada que els científics segueixen amb especial atenció. I acabem amb tres successos i esdeveniments. Incident greu amb un avió entre Dubai i Tel Aviv. El copilot d'un vol de Fleet Dubai hauria intentat fer estavellar l'avió després d'agredir el pilot. Els passatgers van aconseguir reduir-lo i l'avió va poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. 7 persones abandonen una carpa d'Oktoberfest a Múnich. Una disputa amb una de les carpes del popular festival ha acabat amb 7 cambrers deixant el seu lloc de treball. Les versions sobre l'origen de la discussió no coincideixen. Uns 8.000 bombers es manifesten a París. Milers de bombers francesos han sortit dels carrers de París per reclamar més personal i recursos per als serveis d'emergència. I bé, octubre, un mes per recordar. I som, avui, el comencem, a arribar a l'octubre i amb tota aquella olor de terra humida, les primeres castanyes, els colors de la tardor i, sobretot, els records. L'octubre és un mes que ens convida a mirar enrere, a recordar aquelles tardes de quan érem petits, quan una simple paperina de castanyes ben calentes podia convertir una tarda qualsevol en un moment especial. Perquè la memòria també té olors, té sons i sabors.

0: I si parlem de tradicions catalanes, és impossible no pensar en la castanyada. Aquesta cançó mateixa ens ho fa recordar, les castanyes ben torrades, els moniatos i també els panellets. Però d'on ve aquesta tradició? Doncs bé, la castanyada està relacionada amb els amics i també amb els addics, àpats que es feien comunitaris vinculant a la festivitat de Tots Sants. Les castanyes eren un aliment de tardor fàcil de conservar i antigament els castanyers formaven part del paisatge i de l'alimentació de moltes zones de Catalunya. Hi ha una figura que ja forma part del nostre imaginari, la castanyera, amb el seu mocador, el cistell i les castanyes ben calentones. Doncs bé, avui us proposo una cosa diferent. Quan sentiu la paraula octubre, quin record us ve al cap? Una olor, una persona, una cançó, una festa, aquella escola on anàveu de petits, perquè els anys passen, però alguns records deixen per quedar-se per sempre amb nosaltres. Toni, què et recorda aquesta època, aquesta paraula octubre? Una olor, una persona, una cançó, una festa...
1: Una persona.
0: Una persona.
1: Que sóc jo.
0: Tu, per faig, què?
1: Perquè faig 5-5 el 29 d'octubre.
0: Ai, sí, cantarem la cançó!
2: Ah. Toni. Però quan sigui l'hora. Sí, ara no te la cantem, que no porta sort.
1: Faig 5-5, cap i cua.
0: Cap i cua, molt bé.
1: Com però si sumes tots dos dígits, és 10, que és l'edat mental que tinc.
0: Molt bé. Molt Dani, bona. Què recorda, tu?
3: A mi me recorda passejada pel bosc, amb un bosc així humit, amb molta... amb floretes petites d'aquestes d'aquesta època, amb molta humitat, les castanyes... Perquè jo quan vaig anar la primera vegada al bosc d'aquí, me va impactar, perquè jo el bosc que jo coneixia de petita d'allà, d'Andalusia, eren solament pins.
0: Ah,
3: i els pins
0: bé.
3: No tenen aquesta... Uh-huh. Vull dir, el que tenen a terra és la pinassa. Uh-huh. Doncs això me recorda. I me fa molta... Vull dir, me fa allò caliu. Recordar tots aquests moments tan macos, que anàvem a més amb els meus fills petits, i va ser molt bonic. Uh-huh. És un record molt maco.
0: Angie.
4: Jo me'n mal record.
0: Què dius ara?
4: Uh-huh. Jo vaig perdre mon pare el dia 9, farà ja 36 anys, que han passat ràpids per mi. I vam perdre l'home més bo, com ell poden haver-hi mils, no puc...
0: La memòria,
4: sí,
0: d'aquells temps...
4: Però que el tenim aquí, tant a mi com a la meva mare. El meu pare era una bellíssima persona.
0: Que amb aquesta
4: va ser un mes d'octubre molt dolent. Molt dolent. Per nosaltres, és clar, hi ha persones que a vegades se n'olviden. Ara me'n recordo quants anys fa del meu pare o la meva... A mi no se me pot oblidar.
0: Els anys que han passat. És bo que pensem i conscienciem que aquí tenim... qui vam tenir pare i mare, si vam poder gaudir doncs d'ells, que qui encara no ho facin gaire, doncs que se n'aprofitin, eh?
4: Pues
0: perquè
4: sí,
0: com no els tenim, realment
4: sí, no, però els tenim amb nosaltres perquè parlem amb els meus nens, el meu pare que era disfrutat molt, ha conegut a molts nens, amb els meus pares, però que és que no s'olviden, els fills no oblidem els pares, ni els avis, però els pares sobretot.
0: La memòria amb aquestes petites lectures que a vegades fem, esperem que els agradin, és la que aporta avui, doncs, començar l'octubre, perquè la memòria és aquella capsa invisible on guardem moments que el temps no ha pogut mai esborrar. 23 minuts que passen de les 11, entrem ja a la tertúlia, entrem ja a molta teca, i aquí estem preparats en Toni, la Meli i l'Angie, i jo mateixa, i la salutació a la nostra companya del reportatge, l'Antònia.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
7: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
8: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
7: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
9: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort... efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: divendres bé canviarem directament de registre perquè ens posarem dintre per uns minuts a parlar i a posar-nos amb tota la gent de la premsa del cor, mirarem què passa en el món dels famosos, amors, casaments, retrobaments i alguna que altra sorpresa. Però avui comencem, i com fem sempre, amb aquesta pregunta que ens passen des de l'equip d'informatius de Ràdio Tordera. Doncs bé, el cap de Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest mes d'octubre. Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin, sense necessitat de desplaçar-se en el centre sanitari. I bé, i la pregunta que avui llancem cap a tots vostès és ni més ni menys aquesta. Què et sembla que els infants es puguin vacunar a la mateixa escola o llar d'infants, Toni?
1: Em sembla estupend. Molt ben preparat per part del CAP i molt bona proposta.
0: Toni, en Meli?
2: Jo espero que, a més, sigui una molt bona acollida per als pares, que són els que, a més, definitivament tenen de gaudir-la. Perquè, esclar, els petits tant és que els portin aquí que allà, però sí que està bé.
0: Hi haurà el problema, que, esclar, allò que passa, que molta gent no volen que vacunin... Bueno. Això representa feina per les escoles, perquè, esclar, aquí sí. Molts pares... Que
2: sembla ser que això ho faran després de l'horari escolar, crec, no? Jo, almenys, això... La notícia, almenys, així l'he entès.
3: Jo també l'he entès.
2: Que sí? Que seria després de l'horari escolar?
0: Sí, no depèn del col·legi, sinó és ben bé del CAP que ha agafat aquesta iniciativa de poder vacunar allà, perquè també ha dit adults,
2: Sí, els pares que vulguin també podran.
3: Aviam, jo també ho trobo bé, però bé, perquè pensem que n'hi ha persones que no vol vacunar, llavors res, dir que no i no passa res.
2: Ja està, no passaria res.
0: No hi vas, ja està, no hi vas, ja està. Molt bé, doncs aquí tenim nosaltres l'opinió, esperem que vostès doncs facin també la seva participació viva a Facebook. Aquesta notícia ja està penjada en el canal de Ràdio Tordera, el 93-764-28-93. També sàpiguen que és el telèfon on te poden trucar, el nostre company, doncs tan agradable, tan simpàtic, tan xerit, que és Martí Miret, els atendrà i agafarà el nom per portar els sorteig aquest cap de setmana del patrocinador d'aquest programa, que és Xutxes Elisa. I ara sí, ens anem ja a posar-hi. Què hi posarem aquí?
2: Molta teca! Avui l'Àngel a mi m'ha sorprès, sí. Perquè m'ha deixat anar una notícia aquí fora.
0: Què dius,
2: que he quedat...
0: ara?
2: Sí.
1: Boca badada.
2: Jo me surt així.
0: Anem cap a una sintonia d'aquestes guais, Martí.

0: Vinga, posa'ns a veure, aquesta notícia que ara la Meli ja ens ha posat la mel a la boca, la mel a les orelles, i vinga, va.
1: Ara li toca l'Angie acabar de fer-la, que és la que té de fer-lo.
2: Bueno, pues ja sabeu que la setmana passada, després de quasi 2 o 3 anys, fa la Belén Esteve, que no està per la televisió, li han fet un pet de canta.
1: Oh, sí, gràcies a Dios, que diuen.
2: No, però torna, torna. Bueno. Perquè ja sabeu que sempre us dic que Telecinco va... Ambaixada, va baixada, sense fren, perquè ens fa uns programes dolentíssims, i a lo que anem han volgut, aviam si pujaven...
1: Amb ella, precisament.
2: Amb ell, pues mira,
1: jo diria que la millor...
2: Pues jo crec que sí. Feia temps que no feien un 18% d'audiència.
1: Hi ha gent que li encanta aquesta dona. Ella...
0: I en va fer aquesta vegada... Què parlava, de gasolina o què parlava?
1: És que si no toca si no aquest tema ja no hi ha res més.
2: De què voleu que parli aquesta
0: noia? Clar, té res més.
2: És que no té un altre
0: tema. De les seves operacions de la cara, del cul, de la panxa,
2: sí.
0: No?
2: Sí.
0: Home, a veure, aquesta dona s'ha operat des de tot arreu,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: No, no, no li pas mentides,
3: La més important, la del nas.
0: Això, no, nas, sí.
1: El nas va ser molt important perquè tenia un nas que era tot una autopista.
0: Apa, aquí. Sí.
1: És que sí, Angie?
2: Aviam.
1: Bueno... A veure, explico bé, tu.
2: Aviam, ho dic sense... Perquè és veritat, sabeu que sempre li dic que el millor que ha tingut aquesta noia és sortir d'aquest món tan dolent que
3: sí.
2: Es va posar.
3: Ah, sí,
2: va.
3: Sí, menys mal.
2: Però era la cara d'un boxejador...
1: D'aquí era el tema... Aquí era el tema del nas,
2: aquí,
1: per això mateix.
2: Aquí, l'únic és clar, aquí van sortir hasta metges i tot de dir que rectifiquessin el que ella va donar... Van voler donar a entendre... que tenia el nas així perquè era diabètica i va sortir el metge i
1: home,
2: va dir
1: clar.
2: Per favor, retirin
0: aquesta
1: l'excusa aquesta no era la més adequada per dir, perquè els diabètics llavors deien, escolta'm, a veure
2: la van voler tapar, però si ja se li veia
1: Veia
2: la culpa qui la tenia, Telecinco, perquè tot i estant tan malament aquesta noia perquè va fer Mira qui em baila que va guanyar un premi. Que pobra noia...
1: Que li van donar, potser.
0: No, pobra noia, si va guanyar un bon premi, pobra noia no.
2: Que anava en molt males condicions. És que Telecinco jo no l'hauria tingut que agafar en aquest reality de ballar. Passa que, esclar...
0: Però va fer-ho bé o no, veure?
2: No, si venia, estava fatal. Estava fatal.
0: Jo no vaig veure aquest programa, no vaig seguir.
2: Jo sí per la música. I, bueno, ballava amb l'Edurne, tu imagina. L'Edurne que era...
1: L'Edurne
2: que...
1: Ui, ja veus.
2: L'Edurne.
1: Aquesta noia sí que en sap.
2: Que era una pluma. Que era una pluma. Va guanyar l'Edurne. Doncs tothom, esclar, va començar a dir tongo, tongo, tongo.
0: Déu-n'hi-do.
2: És que Déu-n'hi-do. Total, que aquesta noia, la Belén, ens ha explicat una altra vegada tot el problema que ha passat amb el Jesús. I llavors, esclar, aquí també està dient una mentida, perquè com ara la seva filla, la Júlia, s'ha comprat un pis.
1: Ah, ha pogut? Ha tingut diners? Carai,
2: però no la filla...
1: És una de les poques privilegiades de Madrid que ha pogut comprar un pis.
2: No la filla de la Belén.
0: Exactament.
2: La que té el Jesulín.
1: Sí, ja.
2: Aquesta noia diu que ha guanyat... Telecinco, quan tenia 18 anys, ella va dir que no volia que la... No volia sortir, volia ser anònima.
1: Sí.
2: I tot i així van fer un reportatge d'ella, la va denunciar, ha guanyat la denúncia, i es veu que li han donat diners. Ara que té 23 anys, ara sí que li interessa sortir.
1: Home...
2: Què anem, els periodistes, a darrere d'ella, de dir-li, mira que la Belén el que està dient, que el teu pare t'ha comprat un pis...
1: La provoca, la provoquen perquè parli, i ella llavors ragi de la Belén. Aquest és el tema.
2: Aviam, ara surt... Bueno, anem per parts. Ara aquesta noia demà torna a sortir, però vindrà ella a la televisió. Ara li van fer un
0: Telecinco també, igualment, sí.
2: A les 10 de la nit o a les 11, no me'n recordo. Jo diria que és a les 10 de la nit. Però ve ella perquè els periodistes li facin pregunta. Dit per ella, que a la seva filla no li ha fet només que un regalo, que una nina que estava embarassada...
1: Per cert, sí. Quina ironia, no?
2: T'imagina't.
1: Sí.
0: En Jesulín.
1: M'encanta, perquè Jesulín li fa un regal a la filla més que la teva mare va fer això.
2: Exacte.
1: Que bo,
2: llavors, el Jesulín, sempre us ho he dit, que li ha passat la manutenció de tots els mesos i tot. Aquí he dit mentides, que suposo que algun periodista que no tingui molta passió per la Belén Esteve li tregui. Perquè ha sortit un periodista que diu ha parlat molt i diu que el seu marit, el Jesulín, s'ha portat molt malament, que no li ha fet regalo. Diu, feu-li aquesta pregunta, per favor. Qui va pagar? Perquè la seva nena va néixer amb la barba una maqueta, no sé quina, com es diu, amb la barba molt girada.
1: Ah.
2: Sí. L'Andrea té la careta i l'hem pogut arreglar. Ara,
3: ja l'ha de venir arreglar de petita, no, això?
2: Vull dir, sí, això no, era bastant grandeta, eh?
1: Sí?
2: Grandeta.
1: És que depèn quina edat poden fer-ho.
2: Exacte.
1: Va, perquè quan són molt bebès no poden fer-ho.
2: La Belén dona a entendre que el seu pare no fa res per la seva filla. I llavors ha sortit un periodista i ha dit, per favor, el divendres, quan vingui...
1: Que aclari això.
2: Exacte, que aviam si s'atreveix algun periodista, perquè està molt protegida la Belén Esteban, per tots. Feu-li la pregunta, qui va operar, qui va pagar l'operació a l'Andrea de la cara?
1: Que li pregunti. Sí, estaria bé, bueno, que li fessin, i tant.
2: Ell mateix va dir que va anar a la comunió de la seva filla, sí que és veritat que va estar poc rato, i dit per la Belén, perquè això ho he sentit jo, li va regalar un rellotge d'or blanc.
1: Ah, amb una nena de comunió, doncs pues no ja està bé el regal, no?
2: Sí. O sigui que, bueno, ara va sortir ahir un periodista, donen a entendre que el Jesulín li va posar una demanda perquè ha dit moltes mentides i ja per aquí diu que no volen passar. I una altra notícia és que potser, que això sí que m'ho crec, podria ser, que ara el Jesulín, en el que anem a guanyar diners... Però ell surt amb la revista Hola. Li faran una entrevista a la del Saludo. Hola, hola, què tal?
3: Sí, però que és clar, aquesta cotitza,
1: aquesta és la que paga. Aquesta és la que paga.
2: Sí. I tot el que surt, jo és la que crec que diu més veritat, la Hola, perquè
1: no els interessa quedar malament i buscar bulos.
4: Dintre del món del cor és la més seriosa.
2: La més seriosa.
4: I la que tracta Casa Real.
3: Sí. Masses, Casa Real.
1: Bueno, perquè fa...
3: Molt.
2: Sí, Hola, però, bueno, és una revista també, de categoria.
1: La Hola, a més a més, té sucedani a París. A França també tenen la Hola.
2: Sí,
1: que és també
4: nostra. Sí, però l'Imena és espanyola, eh?
1: Sí, per això, sí. Per això t'ho dic.
4: Sí, van començar primer a Espanya i després van fer
1: la van
4: Hola
1: fer allà,
4: a altres
3: molt bé,
4: països.
3: Sí, molt bé.
2: Només us dic això, que, bueno, que ara sortirà poder el Jesulín, podria ser, a fer una entrevista, li faran una entrevista i poder... traurà alguna coseta que ha dit la Belén que no és cert.
1: Clar.
2: Ell no vol, ell no és veritat, el Jesulín mai ha dit res, mai, i la nena, la noia ja té 27 anys, Però quan fa la Belén algo que diu que és mentida o que l'està ofenent molt, se'n va directament al juzgat i posa una demanda.
3: Sí.
2: Compte que sí. Ara ahir, l'última notícia, que la Belén tira tant per cara que la meva filla no li ha pagat els estudis, que la meva filla no li ha això, etc. Ara resulta que el pis que ha comprat la Júlia té només un 25% de la Júlia i el 75% és del
1: Jesulín.
2: Del Jesulín.
3: Sí.
2: I llavors el periodista va dir, pues mira, diu, aquí la Belén estarà contenta perquè amb aquest 75% d'aquesta casa...
4: Va un tant per cent de
2: la seva filla.
4: Va, legítima.
2: No sé si avui... No, avui estem a dijous. Demà sortirà això amb l'entrevista que li pensen fer. I bueno, això ara ha vist que ha tingut un 18 i pico d'audiència, que feia anys que no tenia això.
1: És a dir, que Telecinco té molt clar que si no hi ha la Belén Esteve per mig, no tira amunt. Pues és molt trist com televisió que tinguin de subsistir gràcies a la Belén.
2: També t'ha dit que hi ha molta gent que diu jo no la veré.
1: Però després ho miren, no?
2: Però després ho miren, perquè en el moment
1: clar,
2: que
1: si
2: aquesta
1: no,
2: audiència
1: clar,
2: sí, és que la miren.
3: Vinga, aquí la veig molt guapa, l'han retocada molt, ja han fet molt de Photoshop,
2: Mira, la Photoshop i el maquillatge fa miracles.
3: Mare meva.
2: Perquè aquí no és ni sombra
3: de com és ella.
2: Que l'agafen així, sortida, només que s'apendria.
3: Jo me l'he tingut que mirar dues vegades o tres, perquè...
1: Jo és que l'estic veient d'aquí, de lluny, i estic veient un bellezó que diu l'Angie.
2: No, aquesta maca, però aquí hi ha Photoshop.
3: Nosaltres sabem la trampa. Vinga, va. Anem-hi per més coses.
2: Bueno, avui ho vaig parlar que d'aquí 10 dies se casa la Sandra Verneda. Es casa...
1: No sona el nom, però no l'heu vist.
4: La Sandra Verneda presentadora és... de Supervivientes.
2: Sí, Supervivientes i de l'altre reality, que és
3: molt bé, Toni.
2: De la Isla de les Tentaciones, que té per mi és horrorós, i el miro. Jo la Supervivientes sí que m'agrada, per les proves i per tot.
3: Sí.
2: Aquesta noia que va tindre una relació amb una altra noia, amb la Pere, que la tinc aquí apuntada, que no me'n recordo, amb la Nagore
1: Gómez,
2: que també és també de la televisió, també és una noia que està amb realities i així. Van estar 6 anys juntes, es van separar, i ara estem a aquesta Itàlia...
1: És estrangera. Però és sud-americana o europea?
2: Mira que no me'n recordaré d'on té.
3: Bueno, tranquil, abans del canvi el programa ja ens ho diràs.
2: Total, què li han fet ara? Han fet la despedida de soltera. Diu que està molt divertida. Ha anat tota... Ella té 50 anys, que jo la trobo que està maquíssima. També és escriptora, ha fet ja 7 llibres, eh?
1: Carai, doncs sí. Té un nivell.
2: La Sandra Bernet és una bona periodista. Sí. Passa que ha tingut sort fent aquests dos realities, que ho està fent molt bé.
1: Li han donat una mica més de fama, no? Que és el que potser li calia.
2: Ella ja tenia molta fama, eh? És bona periodista, que no només fa realities, eh? I bona escriptora, té 7 llibres. Amb la noia que es casa, té una nena de 5 anys. El que aquí no
3: ella
2: diuen...
3: Ella no té?
2: No. I li hem preguntat... ella acaba de fer 50 anys i la seva parella té 34. Sí. Diu, no ens fem la idea de tindre fills. Diu, de moment no estan els nostres projecte. Però quina casualitat
1: tenen una,
2: que ahir
1: pues ja, almenys,
2: vaig
1: ja
2: llegir,
1: una.
2: Que jo no ho sabia, jo hi vaig llegir que ella té una nena de 5 anyets, que ha fet ara el mes d'octubre. La seva parella.
3: La seva parella.
2: Té una nena de 5 anys. Poder tenir una nena, poder ella, si no sent la maternitat, perquè hi ha persones que no són la maternitat. Ella una vegada ho va dir, que ella no se sentia com a mare.
1: Sí.
2: Sa casa diu que no estava amb els seus pensaments casar-se, perquè aquesta noia fa ara 2 anys se li va suïcidar un nebot de 20 anys. Sí. Pobre, tenia una depressió.
1: Carai.
2: Jo aquesta entrevista la vaig veure amb el Jesús Calleja, que me va encantar, que és quan ho va dir. I ella estava ara en un món molt trist, eh? Passa que, bueno, quan vens a treballar tens que fer un altre paper, no?
1: Sí.
2: I diu, després de passar aquests 2 anys, que encara estic amb molta tristor, que han decidit casar-se.
1: Aquesta noia li ha donat la llum que necessitàvem d'aquella foscor que venia, doncs està bé.
2: Exacte, es casa el dia 10 i bueno, suposo que després sortiran a les revistes. No crec que vulguin exclusives, perquè jo... El que deu guanyar la Sandra Berneda fent el reality de Supervivientes i el reality aquest de la Tentaciones...
4: Isles de les Guarderies.
2: Sí.
3: Per cert, en l'Isla de les Tentaciones també surten bastantes escenes d'aquestes que...
2: Sí, a mi no m'agrada gent.
3: Jo, és que ja, és el que m'han comentat, jo ja no, des de ja... la primera edició, que és la que vam veure molts,
2: pràcticament ja no l'he vist més. Jo cap interès. Perquè saps per què? Perquè em dona tanta pena que la dona, més que l'home, sempre ja ho sabeu, que la dona no sigui poderosa i que ho fa, que sigui tan descarat aquest programa, tan per mi, eh?
3: Que poder... elles ja a vegades busquen...
2: No, és un programa molt brut, vaja, al meu punt de vista. És un programa, per mi, molt lleig.
1: Sexualment és molt detallat, explica molt...
4: No, però no és només això, sinó que va a veure qui li posa les banyes aquí.
2: Són noies que entren amb els nòvios i entren unes tentadores.
3: Suposadament són nòvios. Jo sempre ho he pensat.
1: Jo diria que fan una mica la teatre per crear aquell mal ambient i que la gent llavors critiqui amb uns o els altres, no?
3: Sí, que després... A veure, el mal ja no és tan mal si és només un conegut. Exacte. I resulta que, bueno, després, doncs, allò que passa, aquelles escenes que sortien del llit i tornen renou, doncs ja hi ha això. No sé si Martí té una música per suavitzar una miqueta aquest panorama, doncs, eròtic, i que en aquest cas l'Àngels té preparades moltes altres coses per explicar fins que arribin pràcticament abans de les frases d'humor de la Beli. Doncs escolta'm una miqueta aquesta cançó.

0: Després apropem perillosament el punt de 3:15 i anem seguint amb més notícies. Sí. A veure qui ens posaràs ara, Angie, bueno, aquí en el focus de la nostra opinió.
1: Sí, aquí no sé si... Suposo que coneixereu el Miguel Bernardeu, que és el fill de l'Anna Duato, que va tenir una relació de 4 anys, em sembla, amb la Aitana, que es van separar.
2: Sí.
1: Pues el tenim una altra vegada enamorat d'una noia.
0: Mare meva.
2: Però és que van tornar a trencar.
1: I van tornar a trencar.
3: Això ja no es podia solucionar.
0: Això ja són massoques, eh?
3: Una vegada ja...
1: Aquí la Aitana se va enamorar del cantant.
2: Del Llatre.
1: Del Llatre.
3: Del Llatre.
1: I va deixar amb ell, quan estava ja posada en casa d'ell i tot, molt, havia molta bona relació.
2: Es van conèixer com a jurats de... o coach de la Voz. Sí. Amb en Llatre, es va enamorar, va deixar l'altre, després el Llatre li va posar les banyes i ella va tornar però ja no va sortir bé.
0: Molt bé, Toni,
3: el Llatre va tornar amb la seva dona, com sempre?
2: No, el Llatre...
3: Aquest és una mica... Aquest és un picaflor. Per això t'ho dic, perquè aquest és un...
0: Més coses, Angie.
1: No, us dic que ha fet la pel·lícula La Bola Negra, és un dels protagonistes.
3: Aquesta tarda aniré a veure-la.
1: Sí?
2: Ah, molt bé.
1: Sí. Ell ha estudiat en bons puestos
0: de fora. Gràcies per dir-ho, Eli. Sí,
3: demà ja faré una relació.
0: Molt bé, eh?
3: Vull demà dir, ja te diré.
0: No ens ha dit ell, company, és de molta teca, i company, voleu venir a mi?
3: Perdoneu, a mi m'han invitat, doncs, llavors jo no puc invitar. Clar. Voleu que us digui més clar? Doncs no.
1: Claro, és que queda molt malament si la convido i digui que no.
3: Clar.
1: Perquè d'haver té que dir que sí.
3: Exacte.
1: Que sí, que és així,
3: Angie? Clar. Molt bé.
1: Bueno, deixem que siguin aquesta parelleta feliç. Ella ella té 27 anys, o sigui, es veuen molt feliços.
2: Però és coneguda, ella? O és una persona...
1: No, és una noia...
2: Una persona normal i corrent.
1: Sí. Aviam, no és de...
2: No
1: és espanyola. No
2: és espanyola.
1: És espanyola. Bueno, us vaig explicar ara l'Omar Montes. Sabeu qui és l'Omar Montes?
2: Aquest ha tingut una relliscada.
1: Sí, i forta.
0: Escolta, Antoni, com és que saps, Toni?
1: Oh, perquè m'ha de ajudar.
2: Sí,
3: perquè Antoni està a l'alçada de les circumstàncies de Radio Tordera. Lo que demana Radio Tordera és que està a la guai.
2: Jo estic a favor del Póntelo Pónselo. I si no se'l posen, doncs llavors passa el que passa. No.
3: I llavors això el critiquem molt. No solament tu, jo també.
0: Vinga, va.
1: No, aquí, perquè... jo trobo... que ha guanyat en un any 2 milions d'euros. Oh! Aquest noi li va anar a la vida.
0: Meva, gràcies,
1: ella té, de la primera relació, un nano de 14 anys. Que ara li donava... Li
3: 14 anys, ja,
1: 14 anys. És que té 30 i pico d'anys. És que no té la careta de... És que és gran... Bueno, gran.
2: No, home.
3: No,
1: però que no és un xaval de 24 anys, diguéssim. Que és un noi de 30...
2: No, és un xaval de 34.
1: Si
2: els agafés.
1: I tant. A mi me lo dices o me lo cuidas. Llavors, bueno, té un noi amb una primera relació que va tindre, que li passa els diners, que ara, per cert, li té que passar 2.000 euros cada mes perquè l'abogat ha vist que té... Claro,
2: que si té que, molts ingressos.
1: Aviam, té uns ingressos molt, molt forts i que li passi 500 euros una persona que ha guanyat tants diners i ha guanyat i li té que passar ara de moment. Llavors, té una altra parella que porten també 6 anys, em sembla, junts. Tenen un nen que aquest mes els hi ha fet un anyet i surt una noia dient que acaba de tindre un bebè que és d'ell.
2: Però això és per no posar-se...
1: Ja, però aviam, si tu tens la teva parella, si estàs bé, és que ho trobo tan malament que enganyin a les parelles.
2: Ah, bueno.
1: Si no estàs bé amb la teva parella, li dius adiós, pagues la manutenció del teu fill, però no estan amb la teva parella perquè ara per la parella, que estava en la mar de bé, que ja t'he dit, un bebè d'un anyet, que ara surti aquesta dient és que la teva parella, el teu marit o la teva parella... també m'ha fet un fill a mi, també tinc un bebè.
0: Clar.
1: És que...
0: Bueno, i pagant aquí, pagant allà. Claro. No, escolta'm, a veure...
1: I bueno, ell de moment ara...
0: Guanya molt,
2: però ell ho ha reconegut.
1: Sí. El que anava a dir, ell de moment, és veritat que sap que ha tingut una afera amb aquesta noia d'un dia o dos o quatre, el que sigui, però que està dient que vol les proves, perquè clar...
2: Ah, clar, també, vol prova de paternitat.
1: Claro, vol la prova de la paternitat.
3: Sí, que no li passi igual que als altres, al Julio, a l'altre,
0: sí,
3: a l'altre.
0: Sí,
3: perquè ara també, veritat, com ja té un nivell, ara ell també està sospitant que li van arreglar els diners.
0: Es fan aquest tipus d'analítiques, però després si l'implicat doncs diu que no és veritat, és la paraula d'ell contra una analítica.
3: Però
0: que
3: la veritat és la que és.
2: L'analítica científica.
3: És la que canta.
1: És la que canta. Ja pots
0: dir. Però ells si diuen que no volen enterar, que no ho això, no, sí, no, no deu pagar.
3: Però si hi ha un judici, sí, judicialment...
2: El jutge sí que li dirà que...
3: Li farà pagar el que sigui.
0: Pagar.
3: Sí.
0: Va, va.
1: Bueno, amb això, segons a qui li toqui. Bueno, perquè sí, no vull tornar a sortir.
2: Va,
1: no,
2: ja
1: que
2: ho
1: deia moltes vegades.
2: Que la justícia espanyola...
3: Sí.
1: Claro.
3: Sí.
1: Això no li va a tothom igual.
2: No.
1: Perquè jo sempre al favor del fill del Julio Iglesias, que no li vol donar la paternitat, sí, i és idèntic.
2: Ah, sí,
1: i ella dit que no,
3: ja ho hem parlat moltes vegades, i és cert, és que és així.
0: Però ja han fet judici amb el tema d'aquest.
1: Sí, tant.
0: I ell tot i així diu que no, és que jo aquest tema no l'he...
1: Aviam, això ve de molts anys, enrere.
2: Però sí, la mateixa cara, home.
1: Claro, hasta la veu. Llavors a València hi va haver-hi un abogat que li va dir que era el seu fill. Però jo no sé què va passar, què va dir aquí el Julio Iglesias, que el que va ser sí és no.
0: Ai, mare meva.
1: I així ens estan batallant, i que no, i que no, i que no, i que bueno, que han fet la prova, perquè li han agafat en el Julio Iglesias, no sé si li van agafar un mocador, no me'n recordo com va anar la història, i això, a més, és que no cal fer-li prova.
3: No cal
1: prova.
3: Ni fer la prova, ja, és evident.
0: No cal, la realitat. Canta aquest noi o no?
3: No,
1: volia cantar.
0: No, vull dir que no fos també...
1: Va cantar alguna cançó, però no ha tingut sort amb la cançó.
3: Vinga, no, més perquè coses, més no havia interessat.
1: Bueno, sabeu qui és la Blanca Romero, que va fer ara no fa gaire una sèrie Telecinco que anava com de Guàrdia Civil? Jo perquè no la vaig veure. Que va molt bé, no sabeu
3: quina sèrie era.
2: Aquesta la Blanca Romero feia de lesbiana en aquesta sèrie?
1: Sí, em sembla
2: sí,
1: que
2: ja sí. Sí, és. És una noia morena amb el cabell curt,
1: sí, bé, no, és
3: que feia de mosso o de
2: guàrdia civil?
3: De guàrdia civil. No, és que jo...
2: Deu ser una altra sèrie.
1: Bueno, però ella és model, és molt coneguda.
2: Sí, si no,
1: i va tindre... Aviam, té dos fills, però el que anem... també, o sigui... es pot, diguéssim, le podem fer cas, sí. No vol que sapiguem qui són els pares. Té una noia, ja gran, que ella va tindre un afer de 3 anys amb el Cayetano Rivera, el fill del el Cayetano, i el Cayetano li va donar la paternitat a la seva filla.
2: Ah, molt bé.
1: Li va donar la paternitat. Després es van separar, però bueno, però la nena li diu que és el seu pare i tot.
2: Clar.
0: Aquesta gent que tenia que ser tan feliços, tinguin tants de diners, tinguin tot el que volen, es busquen
2: els diners,
0: renous que...
2: Els diners no donen la felicitat.
0: No, esclar, sempre es diu això.
3: Donen la possibilitat de que encara hi hagi més problemes perquè però tenen portes
2: millor,
3: obertes...
2: Però és molt millor tenir salut i sense diners que no tenir...
3: Evidentment,
2: part de diners i no tenir salut.
0: Els diners també ajuden molt, passa que no els saben gestionar i se'n
2: però si no
0: tens
2: salut
0: eh?
2: Mental i amb els diners no compres salut mental,
1: sí.
2: Al revés, que... hi ha gent que se li va a l'ola...
3: I compra coses que no t'ha de comprar i després se li en va a la olla.
0: Sí. Del tot, després.
1: Bueno, la Blanca Romero té ara una oferta amb el Quique Sánchez, que és el nebot de la Lola Flores, fill de la seva germana.
2: Que era
1: la...
2: entrenador de l'Espanyol.
3: Ah, sí? Me'n recordo d'aquest noi. Sí. Havia jugat, no?
1: Sí, havia jugat.
2: A la selecció espanyola i tot, de lateral dret.
1: Ara està... Han tingut un parell, diguéssim, que s'han enfadat, però continua la relació i de moment estan molt contents i se'ls veu molt bé, que va precisament amb la filla gran i se'ls veu feliços i bé.
0: Molt bé.
1: Que han tingut un parell així d'enfados, però si n'hi ha amor de veritat, potser
2: ja
1: perdona.
0: Tingues en compte que anem parlant, Angie, passat el setembre, aquí no parlem de separacions, sinó més que tot de...
3: Sí, hi han denunciat molt d'enamorament, no?
0: Sí, moltes relacions.
3: És dir, encara no
0: he
3: dit cap divorci.
2: Ja arribarà.
0: Notícies de molt de bombo i pandereta, no? Sí, però vull dir...
1: Bueno, sabeu que ha vingut el Brad Pitt aquí?
3: Sí. I també vosaltres ha tingut un liguillo.
1: Sí. Vosaltres sabeu que la Macoque va tindre un afer amb ell fa molts anys, perquè la Macoque, clar, la gent... Sí.
3: Perquè sé que ha estat
1: ara,
3: també amb ell, crec.
1: Sí, li han posat una foto. Tu conoces, tu vas tindre un afer amb la... No conozco, diu que va dir
0: clar,
1: que no.
0: Clar, a veure... Bueno, però, a veure, podria ser veritat, Mira, ara.
3: Té tantes, aviam, que el pobre home ja... Què vols?
1: Jo el que no m'ho crec... És que la Macoque li va dir, no m'agrades. No.
3: Que va, que va, que va, això no s'ho creu ni el somni s'ho creu.
1: Diu que no li va agradar, però que ell li anava darrere.
0: A veure...
1: Aviam, la Macoque era un bellezón, de joveneta, inclús ara amb 50 i tants anys, que és veritat que està fent molta gimnàstica i tot, però no deixa...
2: Us recordeu de la pel·lícula Troia?
3: Sí.
2: Sí, la pel·lícula Troia, que surt en Brad Pitt d'arròs.
3: Sí.
2: Allà està en el seu màxim esplendor i tothom diu que està tan guapo.
1: Sí.
2: Tot era i que m'he trobat gent que deia que l'actor que li feia la contrarèplica per part de Troia era també molt guapo.
3: Sí que ho era. I a més ell era massa jove, per mi, per el meu gust.
0: Sí. Puríssim, Eli.
1: Pues ara aquí
2: ara
1: li han anat a darrere.
2: Per massa jove. Això no, no tampoc lliga.
3: Comparat, és que potser fem comparació d'allà amb aquell moment i després de la seva carrera i ho veies en un moment més maco quan era una mica més gran.
0: Allò que diuen de l'ombra i el vino. Aquesta història, no? Vinga, són les 11:53 minuts, és moment de que la Meli ens faci aquesta lectura d'aquestes frases que té aquí. Els té amagades, eh? Sí. Els té molt amagades.
3: Perquè si no s'escapen, s'escapen de la llibreta.
0: Sí.
3: Les tindrà tancadeta, si no...
0: No, ja ho veig. Surten, vinga, va, comencem per la primera.
3: Surten. Mi vida sexual és com la Coca-Cola. Antes era normal, después light y ahora cero.
2: Aquest és bo.
3: ¿Sabías que besar también es cultura? Porque cuando hay besos de lengua, se aprende otras lenguas.
0: Meli, avui em passo una mica...
3: És que m'ho vau dir així, què tal? Doncs mira, jo ara ja...
0: Bueno, va llançada,
3: Vale, vinga. Bueno, pues així, aquest serà molt curt. Hay días que brillo y hay otros días que chispeo.
0: Mira, això va per tu, eh?
3: Aquest va per tu, Rosa Maria.
0: Pobre de mi.
3: Un dia eres joven i al otro... No sé què hi va a dir.
0: Aquest està bé, eh?
3: Me miro al espejo

0: Sí. Tinc anys i anem acabant.
1: Bueno, res, que estàvem parlant del Brad Pitt i la McCoke, que l'altre dia en el programa de la tele li van dir, mira que ho desmenteix. Han passat molts anys, amb aquest home haurà tingut 55.000 dones. És lògic que no mentís,
2: que no se'n recordi.
1: Que no se'n recordi.
0: Home, potser comença a tenir una mica d'una malaltia d'aquestes
3: mentals. Que no se'n recordi d'una relació sexual.
1: Però bueno, que no millor...
2: Si és tant...
1: Però és que ella va dir que no...
0: Home, Toni, si n'ha de tenir cada dia dues o tres de relacions sexuals.
3: Sí, home.
2: No, però ha tingut moltes. I és evident que no te'n recordis. Jo crec que no, que no s'ha de recordar. És que no pots.
0: Aquest amb Brad Pitt, a veure...
1: El diumenge li feien la rissa, se'n burlaven d'ella, que com si hagués sigut una fantasia d'ella que ho hagi dit.
2: jo m'ho crec. No.
1: També jo me la puc creure perquè era maca.
2: També la podem dir nosaltres, aquesta fantasia. Dormir amb algú i dius, oi, però si és no. Veritat que...
1: I llavors ella va dir, mira, jo ja vull tallar això, és veritat, jo no me va agradar, encara que no us ho creieu, va dir... I ara ja estic feliçment casada, que fa poc que s'ha casat.
0: Més clar que...
1: I ja no vull...
0: Clar.
1: Ja no vull més. Que m'ha feu...
3: Ara a les pantalles hi ha una pel·lícula d'en Brad Pitt amb un gos i interactua amb força bé, diuen.
0: Què dius, Meli?
2: Puc dir algo?
0: Sí, home, sí. A veure,
2: tinc una sospita. Per què la Shakira ara ja no ve tant a Barcelona? Ens té una mica de mania? O què? Bueno. Ah, llavors, l'altra és... Si està a Madrid, que està amb aquest concert de tanta eufòria,
0: sí,
2: tal i qual...
0: Sembla, Antoni, que ens
2: este, sembla que ens esté fent una mica ràbia, radinha, tengo una piña y tiene piñones y tú no te los comes. Sí?
1: Bueno, si ella ha passat el que... Ella no ha estat aquí amb la seva sogra, no ha estat feliç.
3: No.
1: I ella però està ressentint.
3: Però ella no era l'única. Ella ha tingut uns problemes en Hisenda molt grans.
2: Bueno,
3: molt
2: grans. Però Hisenda és Espanya, no és pas Catalunya.
0: No és el problema, que de Catalunya, que diu la Meli.
3: La Shakira cantant va dir llegué a un país socialista no sé què, no sé quantos, saps? Perquè al final li han perdut un deute de 60 milions d'euros.
0: Què dius, ara? Sí. Pobre, sí, nosaltres sí, que el deute sigui
2: per això,
0: de 50 euros. Per això va poder
2: anar ahir, que va tindre el dia de fiesta a Madrid, va poder anar a un restaurant superluxós i li van donar amb una pipeta una gota de vi al paladar, així a la llengua,
0: ara?
2: Que el vi aquest tenia 200 anys. Imagina't que servir això amb una pipeta quan devia costar. Doncs pues vale, això se'l pot permetre a ella.
0: Vinga, dos minuts i acabem.
3: Un últim comentari. Està en un hotel que li costa 20.000 euros al dia.
2: Pues així se pot parlar.
1: Aviam, jo no la vaig a criticar perquè s'està portant molt bé amb els col·legis del seu país perquè ella
2: té... Sí, amb això també.
3: Això és veritat.
2: I amb això també.
1: Està col·laborant en coses molt tristes i que fa molta falta.
2: Sí, no, però si jo...
1: O ella, que se pugui anar a una habitació...
3: Sí, sí, no,
1: de tota Catalunya.
2: Això és veritat.
0: I es preocupa dels seus fills?
2: Sí, també.
0: Ah, a veure,
3: aquí ningú ha posat els fills per mi.
2: No, els fills els porta sempre, estimadíssim.
3: Ni en Piqué ni la Shakira s'han posat amb els fills.
1: Bueno, ella no ha posat els treu en públic i aquí el Piqué no està gaire content.
0: Vinga, acabem, ja deixem aquí de Piqué.
1: Res, només això, ja per fi els germans Quico Rivera, ja per fi com ai, que ara no me sortirà. Que li ha donat els caps de toro... Que
2: la mare, l'herència, famosa, que no li volia la Pantoja, que no li volia
1: donar...
2: Vale.
1: Com... que ara no me sortirà on vivia la Pantoja.
0: Pues a la cantora.
1: A la cantora. Que no me sortia. No
2: és que és cantora, cantante.
1: Escolteu, que al final la Pantoja aquí li ha fet molt la punyeta en aquest noi que no va voler dir anar. Ja veus tu, els caps de toro...
2: Agafa pols allà penjats.
0: Sí, o tant.
1: Com allò que ha quedat...
3: Algo de les capes sí que és greu, eh?
1: Greu.
0: Home, les capes...
1: No s'ha portat bé.
0: Home, les capes és un record i realment són precioses, eh?
1: No s'ha portat bé.
0: Vinga, companys, aquí ho hem de deixar-ho pràcticament. L'any durant l'última paraula.
1: Això que ha recuperat els caps de toro i que ja els pot penjar a
0: casa seva si agafa pols a una altra casa. Toni, gràcies per estar aquí. També n'he informat.
3: Puc explicar una última que ho dic?
0: Afanya't.
3: Que va un home allà a un bar, s'asseu i diu aquí no hi havia una foto amb un senyor amb cuernos? Diu, no, aquí hi havia un mirall ahir.
2: Aquí hi havia un mirall.
0: Meli, gràcies per estar aquí, per les frases, i Angie, gràcies bons reportatges de tots aquests personatges doncs, del món del cor.
1: Del cor, la setmana que ve més, si Déu.
0: Vinga, una abraçada a tots, fins dijous.
2: Adéu.
4: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia. Dimecres d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa

0: L'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap del nostre municipi vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest octubre. Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho desitgin sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Ho explicava la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
1: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: Dijous 1 d'octubre de 2026 es renova la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves, un programa que inclou tallers de reflexió i sensibilització en centres educatius. Aniol Canals, regidor de Joventut.
2: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la Rula, i Tordera.
0: Continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus. El consistori porta anys esperant el trasllat d'un centre transformador que abasteix gran part del veïnat de Sant Andreu i que bloqueja l'enderroc dels edificis deshabitats. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
0: Tordera queda fora de la primera fase del pla de climatització escolar de la Generalitat. El municipi no té cap centre entre les 100 escoles seleccionades, tot i que el govern promet climatitzar tots els centres públics abans del 2031. El regidor d'Educació, Pere García, posa a disposició del consistori la qualsevol iniciativa de la Generalitat.
4: En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant, aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no, del centre, de millora dels centres educatius, en la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així es garantim que siguin més ràpides.
0: En esports, el patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres, una lesió a l'última hora i una caiguda a la pista allunyant les tordarenques del podi, però el grup marxa de Figueres orgulloses d'haver tirat endavant l'actuació. Això valorava una de les membres del grup, l'Anna Jové.
5: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres, perquè a només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència, perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
0: L'Antaviana Jove s'imposa al concurs de la Mercè. La colla sardanista estrena la temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona. I parlem també del temps, de la previsió, amb en Joaquim Serra.
6: De moment, avui comencem aquesta jornada dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions i força núvols. Fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual, localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger. Ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est-nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada, amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
0: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i els dijous amb l'apartat d'efemèrides, recordant algunes de les notícies que eren protagonistes per aquestes dates, però en diferents anys. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dijous 1 d'octubre.
7: serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Institut Català de la Salut ha anunciat l'inici de la campanya de vacunació antigripal per a nens i adults d'aquesta tardor. Enguany, com a novetat per evitar desplaçaments a les famílies, el Cap Tordera es traslladarà directament als centres educatius i llars d'infants del municipi per administrar la vacuna. Segons ha informat el centre sanitari en una comunicació adreçada als pares, la mesura respon a l'augment de casos i a la sospita que la grip es pugui avançar aquesta temporada. Per aquest motiu, el personal sanitari es desplaçarà fora de l'horari escolar a partir de 4:45 a les 5 de la tarda perquè els progenitors puguin acompanyar els seus fills durant el procés. La campanya se centra especialment en els infants d'entre 2 i 5 anys, als quals se'ls administrarà la vacuna Fluence, que té la particularitat que s'administra per via nasal, sense necessitat de punxar-los. En canvi, els nens menors de 2 anys hauran de rebre la vacuna injectada al braç. Una altra de les novetats destacades és que els pares que també es vulguin vacunar ho podran fer el mateix dia que els seus fills, coincidint amb la visita del personal sanitari al centre escolar. Ho explicava la cap de vacunació del CAP Tordera, Txell Pérez.
1: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: Per aquelles famílies que ho prefereixin fer-ho de la manera tradicional o que tinguin dubtes, el CAP recorda que poden demanar cita prèvia amb la infermera pediàtrica del seu fill o posar-se en contacte amb l'equip de pediatria. Els equips de vacunació del CAP han planificat el següent calendari de visites. El dia 8 d'octubre visitaran l'escola i les esglésies, el dia 9 d'octubre la llar d'infants al Niu, el dia 13 d'octubre l'escola Badruna, tant en infantil secundària com també llar d'infants. També el mateix dia 13 a l'escola Brianxa, el dia 15 a la Raureda i a l'escola Serra de Miralles i el dia 16 d'octubre visitaran les escoles de Fogàs. Des del centre sanitari han volgut agrair la col·laboració de les famílies i han animat a participar en aquesta campanya per protegir la salut de tota la comunitat. Us expliquem també que l'Ajuntament de Tordera ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme i altres ajuntaments de la comarca amb el servei RULA de prevenció del consum de drogues i l'ús problemàtic de pantalles destinat a adolescents, joves, famílies i professionals. Posant el focus en la prevenció, es volen consolidar les actuacions de prevenció als centres educatius de primària i secundària i l'espai d'atenció personal a joves i famílies, així com la coordinació entre agents i professionals a través de la dinamització de les taules preventives municipals. El regidor de Joventut, Aniol Canals, ha destacat que aquest conveni permet treballar de manera conjunta i transversal amb altres municipis. A més, ha subratllat que facilita una atenció més individualitzada a les necessitats dels i les joves del poble.
2: Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la RULA, i Tordera. Donant un mateix missatge i intercanviant experiències. Alhora ens permet treballar de forma molt individualitzada en les necessitats dels i les joves del nostre poble.
0: L'acord de continuïtat del servei RULA a Tordera es va adoptar la setmana passada per l'unanimitat dels grups municipals.

0: L'Ajuntament de Tordera ha demanat a l'empresa de subministrament elèctric Endesa que agilitzi els tràmits oberts per tal de poder enderrocar els pisos blaus, uns edificis situats a Sant Andreu davant la llar d'infants Petits Badrona, que fa temps que es troben deshabitats. El consistori tordereny va començar els tràmits fa anys, però mai s'han pogut acabar per culpa d'Endesa. I és que allà s'hi troba una estació transformadora que abasteix gran part del veïnat. Segons han explicat fons municipals, el procediment està vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha sota un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar, i traslladi aquest centre transformador en una altra ubicació per poder procedir a l'enderroc. L'alcaldessa Elisabet Mejías lamenta que, quan hi ha empreses subministradores tan grans al darrere, els terminis s'allarguen eternament.
1: Sí, de fet, porta molts anys i allò està vinculat, ho hem explicat també alguna altra ocasió, de fet, feia temps que no ens feien aquesta pregunta, va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
2: Entenc que això és complex.
1: Sí, i més quan hi ha empreses subministradores d'aquestes tan grans al darrere. Ens passa amb Endesa, ens passa amb Movistar, sempre hi ha... S'allarguen eternament els terminis i més quan és un centre transformador que dona llum a tot aquell barri, a tot aquell sector.
0: El cas és especialment complex perquè es tracta d'un centre transformador que dona llum a tot aquell barri. La degradació d'aquest edifici ha anat empitjorant amb el pas del temps, per això s'ha demanat poder acabar els tràmits per començar l'enderroc, un procediment que ara mateix es troba centrat en Endesa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar fa unes setmanes el Pla Actualitza Clima, un projecte ambiciós que promet instal·lar aire condicionat a tots els centres educatius públics i una gran part de les residències abans del 2031. El pla comença amb una primera fase de 100 escoles ja seleccionades que estaran climatitzades durant aquest curs acadèmic. Tanmateix, cap escola ni institut de Tordera figura entre els centres seleccionats en aquesta primera fase. La Generalitat justifica la selecció segons criteris tècnics i climàtics, com ara centres especialment poc adequats, raons d'equilibri territorial, la concentració d'estudiants vulnerables i els riscos laborals. El regidor d'Educació de Tordera, Pere García, lamenta que cap escola i institut de Tordera figura en la primera fase del projecte i es posa a disposició del govern de la Generalitat per ajudar en l'execució d'aquest pla.
3: D'entrada celebrem aquesta proposta del govern de climatitzar les aules perquè és una realitat que cal abordar, però alhora també ho rebem amb cert escepticisme d'entrada perquè a Tordera no hi ha cap centre que consti en aquest primer projecte, en aquesta primera remesa de 100 centres que es climatitzaran per part del departament, el que sí que evidentment ens posem a disposició del govern per si ens fan arribar aquest finançament executar-ho i treballar-ho des de l'Ajuntament de Tordera. En aquest sentit, la màxima col·laboració possible, de la mateixa manera que ho estem fent i ho estem planificant aquestes obres de millora a l'Escola Serra de Miralles gràcies al projecte RAM, no?, del centre, de millora dels centres educatius, a la que la Generalitat dona aquests diners als ajuntaments perquè puguem executar les obres, perquè així es garantim que siguin més ràpides. De la mateixa manera ho farem si ens arriben aquests diners per climatitzar els centres.
0: El pla persegueix tres objectius prioritaris: assegurar el confort tèrmic de l'alumnat, tant en els mesos més calorosos com en els més freds, garantir la qualitat de l'aire interior i millorar la sostenibilitat i l'eficàcia energètica dels equipaments. Aquest 2026, la transformació dels equipaments educatius ja compta amb una inversió de 258 milions d'euros, que inclou 145 milions per a grans construccions i ampliacions i un fons extraordinari de 100 milions per que els ajuntaments puguin executar obres de reforma, adequació i també millora dels seus espais.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: La ciutat de Figueres s'ha convertit aquest passat cap de setmana del 24 al 26 de setembre en l'epicentre continental del patinatge artístic en acollir la primera edició de la Copa d'Europa de Shows, Quartet i Precisió. Aquesta competició ha reunit fins a 600 participants i 49 grups procedents de 7 països europeus. Entre els representants catalans hi havia el patinatge artístic Tordera, que arribava a la cita amb l'ambició de fer un bon paper, però que va haver d'afrontar un revés important en el tram decisiu de la preparació. La participació del patinatge artístic Tordera està marcada per les dificultats d'última hora que van alterar completament els plans de l'equip a pocs dies del campionat després que una de les integrants es lesionés i hagués de substituir-la una altra patinadora a 4 dies de la competició. Anna Jové, integrant del grup, així ho explicava.
2: Doncs la veritat és que ha estat un campionat una mica complicat per nosaltres perquè només 4 dies de la Copa d'Europa una de les integrants es va lesionar i vam haver de posar una altra patinadora. Així que en aquell moment el nostre objectiu era ja simplement poder arribar a competir i gaudir de l'experiència perquè sabíem que les condicions no ens permetien arribar com ens hauria agradat.
1: Malgrat el canvi forçat i el poc temps de marge per ajustar la coreografia, l'equip es va presentar a la pista gironina amb la determinació de donar la cara. Tot i l'esforç majúscul, una caiguda en la coreografia va penalitzar les tordarenques, allunyant-les de les medalles. Malgrat els resultats, el Jové es mostrava molt orgullós de l'equip.
2: Però tot i això ens quedem amb haver pogut competir amb tota l'experiència que ens emportem i sobretot amb haver donat tot fins al final i haver-ho tirat endavant en unes circumstàncies que no eren gens fàcils. I ara el més important per nosaltres és que la nostra companya es recuperi bé i poder encarar i començar amb moltes ganes la nova temporada.
1: Així doncs, el patinatge artístic Tordera tanca aquest episodi mirant el futur amb optimisme i amb l'objectiu de donar amb més força la cara en les properes campanyes. Us expliquem també que l'antaviana jove ha assolit el primer lloc en el concurs celebrat a la plaça de la Catedral de Barcelona en un dels actes emmarcats dins la celebració de les festes de la Mercè. Aquesta fita marca el punt de partida per a l'agrupació que ha aconseguit endur-se la victòria en la que és la seva primera competició de la temporada. L'esdeveniment va tenir lloc al centre de la capital catalana, on la formació va aconseguir la màxima valoració de la jornada per començar el curs competitiu de la millor manera possible.

0: L'Hospital de Mataró comença a operar amb robots. Amb aquest tipus de tecnologia reservada per a casos molt complexos, els cirurgians podran intervenir en parts del cos que de difícil accés. Ens ho expliquen des de Televisió de Mataró, Laia Sant Miquel.
1: I és que des d'aquesta setmana l'Hospital de Mataró ha començat a fer intervencions amb robots. De moment ho han fet des del Servei d'Urologia i aquest equip començarà a implementar les eines amb una cirurgia de colon. Intervencions complexes que requereixen de gran precisió que se simplificaran gràcies a les màquines. Es tracta d'una pràctica habitual a centres hospitalaris de primer nivell i que a partir d'ara serà accessible també per als usuaris de l'entorn de la capital del Maresme.
2: Ens facilita molt més fer les intervencions i probablement hi haurà una substitució progressiva de la cirurgia laparoscòpica per la cirurgia robòtica. Això està passant als Estats Units. El major rendiment s'aconsegueix amb les intervencions més complicades.
1: Abans de començar a operar, però, ha calgut una formació prèvia. En total s'han format una seixantena de professionals, tant metges com personal d'infermeria. La formació inclòs preparació teòrica, simulació i un entrenament específic. En aquestes operacions, el robot es converteix en una extensió de les mans del cirurgià i permet arribar a distància als racons més difícils.
3: Aquí canvia el paradigma. És una cirurgia que la fas tu sol, que els braços s'articulen a través d'uns dispositius, a través dels dits de les mans, no a través de la cirurgia laparoscòpica, i això canvia doncs, la manera d'operar, la visió, l'absència de tacte. Tu no pots tenir tacte del pacient a través del robot, cosa que per la laparoscòpia sí que tenies.
1: El programa de cirurgia robòtica de l'Hospital de Mataró inclourà de manera progressiva operacions de ginecologia, paret abdominal, otorrinolaringologia i cirurgia bariàtrica. Però la idea és integrar totes les especialitats. Mataró pot comptar amb aquestes màquines gràcies a una compra conjunta que s'ha fet entre 5 hospitals, entre ells el de Calella.
0: I avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor, en especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant, incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. En dóna més detalls en la següent crònica, Marc Dalmau.
4: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
5: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
4: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
5: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
4: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
6: Arrenquem el mes d'octubre i ho fem encara amb temperatures realment molt suaus. De fet, les mínimes d'aquesta passanit, a conseqüència dels núvols abundants, fins i tot han arribat a pujar i s'han situat entre els 17 i els 21 graus aquí a la comarca. Per tant, en alguns punts de la franja costanera encara tenim temperatures mínimes tropicals i això que acabem de començar al mes d'octubre. Sembla que això no canviarà de forma substancial fins d'aquí una setmana aproximadament. Sembla que en aquest moment sí que podem tenir una entrada de vent del nord i una bona baixada de temperatura, però mentre això no arriba, haurem de continuar convivint amb aquestes temperatures realment anormals, pel que és l'època de l'any. De moment avui, amb núvols abundants aquest matí, es tracta del pas d'una cueta frontal que, com ja indicàvem ahir, doncs poca precipitació, caldrà esperar. De fet, no n'esperem al llarg d'aquest matí, tot i que es veien alguns llamps enfront de la costa, però mar endins, i aquesta tarda sí que les restes d'inestabilitat associades a aquesta línia frontal podran arribar a deixar algun petit xàfec puntual i de forma aïllada cap a l'àrea de la meitat nord de la comarca, cap al Maresme Nord, bàsicament. Creiem que poca cosa. De tota manera, estem a principis d'octubre i, per tant, s'ha de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitació aquesta tarda. El vent s'ha d'anar reforçant del nord-nord-est. De fet, serà un vent que es mantindrà ben bé fins diumenge i es reforçarà encara més de cara als pròxims dies. Un vent que farà que la mar es vagi alterant, avui amb maror, potser alguna àrea de forta maror aquesta tarda i després de forta maror ens acompanyarà tant divendres com dissabte i diumenge. Demà divendres amb un temps més tranquil, sembla que més assolellat, la qual cosa faria pujar encara una miqueta més la temperatura màxima. Dissabte, més núvols, possibilitat d'alguna precipitació, sempre de caràcter feble, aquí a la costa, mentre que les temperatures doncs, baixarien una miqueta més a conseqüència de l'augment de la nuvolositat. De cara al diumenge, doncs, tot apunta que tindríem molts núvols encara, sense precipitacions, i es mantindria aquest vent destacable de component entre l'est-nord-est. No es pot qualificar de temporal, però sí que la mar estarà força alterada i el vent serà, com a mínim, moderat.

0: Com és habitual, cada dijous és moment de fer memòria i recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta. Ens situem a la setmana corresponent del 28 de setembre al 4 d'octubre. Comencem amb el 2025. Fa un any el Parc de l'Amistat es reformava després dels danys del temporal. La caiguda d'arbres i l'afectació a l'entorn van deixar el parc en mal estat i amb un fort impacte visual per als veïns. El consistori ja preveia feia mesos una reforma de l'espai per fer-lo més inclusiu i accessible. En parlava fa un any la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
1: I aquí la idea, com que teníem en marxa l'execució de la remodelació del parc, ara el mes d'octubre, doncs ja, mira, ha anat bé en el sentit de pel tempos, ara començarem la nova obra i per tant ja s'arreglarà tota aquesta zona. L'objectiu d'aquesta obra és renovar tots els elements infantils, que siguin integradors, que siguin elements infantils per tots els nens i nenes, accessibles, i també farem que el parc, com que té diferents nivells, perquè hi ha una passarel·la de fusta, hi ha les pedres, doncs intentar fer el paviment continu, que no hi hagi desnivells i per accessibilitat, doncs, a millorar el trànsit cap a aquest parc.
0: Feia un any també arribava la quarta edició de la Fira Medieval de Tordera. L'associació Artesanes i la FET posaven en marxa una nova fira aquell dissabte. Carol Torné, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ho explicava a Ràdio Tordera.
2: Sobretot les parades d'artesania, després tindrem un servei de bar, farem una paella popular, que podeu agafar ja els tíquets si voleu venir a dinar amb nosaltres. N'hi haurà jocs infantils, n'hi haurà, bueno, espectacles diversos, n'hi haurà música en directe, bueno, serà molt interessant i tenim moltes ganes que la gent ens vingui a veure. Totes treballem i totes tenim família i bueno, poder arribar a quedar i a preparar la fira és complicat, però bé, fem el que podem i ens anem adaptant, no? Som bastant flexibles en aquest sentit. Després ens ajuden les nostres voluntàries i aproximadament som una vintena de persones que estem treballant a la fira durant tot l'any.

0: Viatgem fins al 2021 perquè fa 5 anys Ràdio Tordera era guardonada com a millor ràdio local. La Fàbrica de les Arts de Granollers va ser l'escenari de la gala de lliurament dels Premis de Comunicació 2021. En feia valoracions Albert Sabater, director de Ràdio Tordera.
1: Rebre el Premi a la millor ràdio és un reconeixement global a tota la feina que es fa dins l'emissora per part de tot l'equip humà, així com també l'estratègia tant de ràdio com també digital. Aquests premis, doncs, per nosaltres també és una manera d'homenatjar tots els membres de l'emissora de la ràdio, els passats, els presents i també els futurs, per posar la ràdio al costat de la població d'una manera eficient.
0: També el 2021 l'Esplai inaugurava el nou bar-restaurant. El 2 d'octubre, després de molt de temps aturats, l'Esplai de la gent gran de Tordera tenia la intenció de reactivar el seu dia a dia. En parlava el seu president, Miquel Pujol.
2: A les 5 de la tarda s'obrirà el bar, tot això, però el que comencem serà amb una audició de sardanes.
3: Ah.
2: Sardanes per escoltar i per ballar.
3: Molt bé, sí, sí.
2: I l'altre tenim també previst fer, quan acabin les sardanes, un concert. Més coses estan a punt de cosir, però encara no ho podem dir.

0: Arribem al 2016. El Maresme podia quedar-se llavors sense Mossos de Trànsit. Això va ser conseqüència de la reorganització del mapa de la policia de trànsit que preparava la direcció dels Mossos d'Esquadra i que suposava passar dels 22 sectors a només 16, entre els quals hi havia el de Mataró. En parlava el secretari general del sindicat de Mossos d'Esquadra, Toni Castejón.
1: Estem absolutament en contra i estem contents de que els alcaldes estiguin reaccionant, perquè això no deixa de ser una retallada encoberta i suposarà menys presència d'agents de trànsit amb la formació que tenen a les carreteres d'aquests jocs i, torno a dir, és una pèssima notícia.
0: Fa 10 anys, Tordera també participava al projecte Lletra a Lletra Fem Municipi. Aquest es centrava en la mirada en autores que en diferents àmbits han fet una important aportació a la llengua i literatura catalana, com ara Lola Anglada, Maria Barbal, Joana Raspall i Mercè Rodoreda.

I arribem al 2011. Fa 15 anys, els carrers del nucli antic de Tordera podien ser definitivament peatonals a finals d'aquell any. Esquerra Republicana de Catalunya lamentava la gestió de CiU en aquest tema. L'Ajuntament va reprendre recentment les converses amb ells i durant el mes de novembre es va fer una prova pilot per comprovar-ne el funcionament. Aquell mateix any també l'Oficina de Català oferia cursos de nivell intermedi a Tordera, amb unes classes que tenien lloc d'octubre a juny. Durant tot el curs escolar i els dimarts i els dijous es feien de 2:15 del matí a 11:45.

D'aquesta manera posem punt i final avui a la secció d'efemèrides, un moment que es fa possible gràcies als serveis informatius de Ràdio Tordera i a l'arxiu sonor de la nostra emissora. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana que ve.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: No faig ni un mi, eh?
2: No en sé.